ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 11 de la nit, a ICAT.

si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al Celobert, a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: from me.
1: Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT.

0: sé que te amo, sé que tarado ser mi...
1: Catalunya Ràdio, les notícies de les 5.
2: Bon dia, us informa en Alfonso. Tomb inesperat a l'escrutini de les eleccions sueques. El bloc de l'esquerra avantatja el de la dreta únicament per poques dècimes. Per contra, el sondeig de la televisió pública d'aquest diumenge al vespre s'apuntava a una diferència de prop de 5 punts per l'esquerra. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Cernades.
3: Bona nit. Suècia haurà d'esperar almenys fins dimecres i segurament fins dijous, segons advertir l'autoritat electoral, per saber qui governarà els pròxims 4 anys al país nòrdic. O bé repetirà la coalició conservadora, aquest cop, això sí, amb l'extrema dreta a dins, o bé hi ha un canvi i s'imposa el bloc de centre-esquerra que lidera la socialdemòcrata Magdalena Andersson. Ha estat un diumenge d'anades i vingudes, una nit d'infart, amb un primer sondeig de la televisió pública que vaticinava la victòria del bloc de centre-esquerra per gairebé 5 punts. Però a mesura que avançava el recompte s'ha evidenciat que pràcticament hi ha empat, és a dir, vindrà d'alguns milers de vots o potser només d'un diputat. El que sí que està clar és que l'extrema dreta ha baixat i ha perdut almenys 3 punts.
2: Més notícies, Carola Gil.
4: L'Iran posposa indefinidament la reunió que havia convocat avui a Oman amb els estats del Golf per abordar el futur de l'estret d'Hormuz. Els mercats reaccionen amb nerviosisme davant la incertesa sobre el trànsit marítim i el preu del petroli torna a superar els $100 per barril.
2: Donald Trump es desmarca de l'alarma expressada pels experts en intel·ligència artificial que alerten d'un avenç massa ràpid d'aquesta tecnologia. Aquesta setmana, impulsors de la tecnologia com OpenAI, Anthropic, X i Google han admès que es podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles. Però el president dels Estats Units argumenta el volum de negoci que genera i defensa que és important guanyar aquesta cursa tecnològica.
5: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï.

0: Barcelona que han provocat talls aquest estiu. La línia T4, que circula entre Verdaguer i Sant Adrià de Besòs, recupera del tot el servei. El tall de la línia T5 i la T6 queda acotat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Fira Tàrrega tanca una edició d'èxit i es reafirma com un referent de les arts al carrer i com a mercat estratègic internacional. Per això reclama augmentar el pressupost. També ha d'especial a Tàrrega, Marta Vives.
1: Davant del creixement sostingut i l'èxit de convocatòria d'aquesta edició, Fira Tàrrega reclama superar el pressupost actual d'1.267.000 euros per poder fer front a nous reptes de futur, com ha dit a Catalunya Ràdio Anna Giribet, directora artística de la Fira.
2: Hauríem d'arribar com a mínim als 2 milions d'euros per estar en un poder adquisitiu que s'equival al que vindríem tenint des de fa 20 anys. Realment hi ha una mancança de recursos per poder mantenir una fira com la que tenim a nivell de rigor professional.
1: Al llarg de 4 dies s'han pogut veure 57 espectacles, un 60% gratuïts i amb un 80% d'assistència en els de pagament.
0: Esports, el Barça ha guanyat el Llevant al Ciutat de València per 2-4 gràcies a 2 gols de Lamine Yamal, el segon de penal, un de Xavi Espart i un altre de Adeyemi, ja en el temps afegit. Els blaugranes són líders amb 15 punts i ple de victòries.
3: També a la primera divisió, Real Societat 0, Atlètic de Madrid 3, Celta 1, Màlaga 1 i Getafe 1, Depor 1.
0: A segona divisió, primera derrota de la temporada del Sabadell, que ha caigut per 2-0 al camp del Mallorca. I a la Lliga F, victòria del Badalona Women al camp de l'Eibar per 1-4.
3: Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després de guanyar la cursa llarga del Gran Premi de San Marino. El pilot de Cervera estarà empatat a punts amb Jorge Martín, però és líder pel número de victòries total.
4: Fins aquí les notícies.
5: Molt bon dia, matiners. És dilluns. Comencem la setmana. Què tal? Com esteu?
6: Adormidets.
5: És que m'encanten les cares de dilluns, eh?
6: Home, són les pitjors, eh?
5: Maiol?
7: Bon dia. No recordava que havia de pujar. Veus? Ja és... No, perquè no sabia l'hora que era. Ja pensava que encara no eren les 5.
5: Has adormidet, també.
7: Una miqueta. El dilluns sempre costa una miqueta més, aquesta hora.
5: T'ha fet un endo?
7: Ja en portem un, sí.
5: Vinga, va, amb tots els ànims. Arrenquem el programa.
8: Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Vinga, va, molt bon dia, matiners. Avui és dilluns 14 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui hem tingut una nit totalment encalmada i serena, amb una temperatura lleugerament més alta, però encara fresca al Pirineu i en punts de l'interior. Aquest dilluns serà assolellat i més calorós. Si bé dimarts, encara serà, o diuen que podria ser, una mica més estiuenc. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Reus el sol sortirà a les 7:35 i aquí el dia durarà exactament 2 hores i 32 minuts.
0: Lara García, també bon dia de nou.
1: Bon dia, matiners. Arrenquem la setmana amb un titular que ens ha cridat l'atenció. En una entrevista amb El País, Orhan Mamdani, l'alcalde de Nova York, ha assegurat que la democràcia no serveix si la gent no pot cobrir les seves necessitats.
0: I avui també al matí de Catalunya Ràdio, Maior Roger, bon dia.
2: Molt bon dia. Avui parlarem dels riscos de la intel·ligència artificial després d'un cap de setmana plegat de novetats. Visitarem la nova exposició immersiva de Dalí que s'inaugurarà aquesta setmana i farem Agora Esportiva, que el Barça va guanyar.
0: Res més a afegir.
2: Ja està. Mentre ho seguim dient així, l'Agora Esportiva sempre anirà bé. Després ja,
0: bé,
2: ja
0: arrenquem la setmana amb tots els sentits posats en una cançó en format acústic. I és que quan un solista o un grup queden, doncs això, despullats d'un estudi i el sentim en directe, podem calibrar molt millor el seu talent. El 14 de setembre de l'any 2012, Swedish House Mafia descobria el món Don't You Worry, un èxit global que van interpretar en format acústic a la BBC i sonava així.

0: oients matiners de la ràdio, don't you worry, evitem les preocupacions que prou en teniu de llevar-vos aquestes hores.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Del matí, 9 minuts, Carola Gil, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat el món mentre dormíem, Carola?
2: Doncs mira, aquesta matinada, com és habitual, Donald Trump ha omplert les xarxes socials i també els portals de notícies amb les seves declaracions que sempre cauen, doncs, com una bomba. Després de dos dies de visita a Irlanda, marcats, entre altres coses, per comentaris fora de lloc, que han tornat a obrir el debat sobre la reunificació irlandesa, el president dels Estats Units ha anunciat que retirarà els aranzels al whisky irlandès. La reacció ha estat aquesta.
3: Tothom m'ha estat perseguint. Em diuen, ens fas un favor? És tan injust el que està passant. Podries, si us plau, retirar els aranzels del whisky irlandès? I els he dit, en nom dels Estats Units d'Amèrica, trauré els aranzels del whisky irlandès.
2: Com veieu, el seu anunci ha desfermat l'eufòria entre els assistents del trofeu de l'Open d'Irlanda. Si compleix les seves paraules, el whisky irlandès deixarà de pagar l'aranzel del 15% que s'aplica actualment a bona part dels productes europeus que entren als Estats Units. Al ritme que anem, potser ens sortirà més econòmic complir el dipòsit del cotxe amb whisky que amb gasolina.
0: Quines idees, Carola, amb aquestes hores del matí. Algú s'acaba el whisky chelly, el tram ho té clar, eh? Com recaptar vots, mare meva.
2: Exacte, aquest, bueno, va, però ho fet, no?
0: De cara sí, ella ho té claríssim.
2: A les eleccions de mig terme.
0: El més trist és que l'acabin votant. Exacte. Gràcies, Carola, fins ara.
2: Bon dia.
0: Vinga, va, 5 del matí, 11 minuts. Avui el món serà un lloc millor per iniciatives com la del Raül. Alerta, recorrerà 100 quilòmetres per visibilitzar la malaltia dels seus fills. Andreu Merino.
4: Té 60 anys i dissabte que ve farà a peu els 100 quilòmetres que separen Madrid de Segòvia. L'objectiu és donar visibilitat a la parapèsia espàstica familiar, la malaltia que pateixen els seus dos fills. És una patologia neurològica rara, hereditària i degenerativa que va afectant progressivament a la mobilitat de qui la pateix. La iniciativa del Raül va acompanyada d'una crida a recaptar fons per la investigació científica d'aquesta malaltia.
0: 5 del matí, 12 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. La ciència ha descobert el so que hem d'escoltar per activar la neteja del nostre cervell, Marta.
5: Sí, a veure, és el que es coneix com el so rosa, que és molt semblant a la pluja constant o, per exemple, l'aigua que sentim de fons d'una cascada. I he buscat algun efecte i seria una cosa més o menys així. Una mica potser més fluixet, així que et relaxem.
0: Però diguem que la freqüència, el so, el dia de ser
5: seria,
0: aquest, eh?
5: Exactament,
0: que bé, ara aquest. Que els que esteu allí d'escoltant bunts...
5: Està bé,
0: bunts.
5: Genial per despertar-se. Què ha passat ara? Doncs que investigadors del MIT han descobert que petites ràfegues d'aquest so rosa mentre dormim, doncs el que podem fer és potenciar les onades lentes del cervell i això fa que hi hagi molt més moviment del líquid cefalorraquidi dins del cervell i això ajuda a eliminar els residus que s'acumulen. Ara, a més, també volen estudiar si aquest mecanisme podria millorar la memòria i la capacitat cognitiva o fins i tot ajudar a prevenir malalties neurodegeneratives.
0: Miquel Abres fa un homenatge molt especial. Ot Serra.
6: El meu país és l'Empordà.
7: El meu país és l'Empordà és la cançó amb què el bisbalenc Miquel Abres homenatja Lluís Llach i el seu clàssic País Petit. Fa uns mesos Abres va impulsar una declaració d'amor cap a la seva terra en forma de música i ara hi ha sumat un dels seus ídols. Tal com llegim al diari de Girona, la idea de cantar plegats va ser possible gràcies al pianista que posa aquestes notes que sentim. És Francesc Cabello. Abres li va enviar la versió original i, per sorpresa, va rebre un missatge de Llach en què li proposava cantar-la junts.
0: I atenció, perquè les cartes Pokémon podrien ser les monedes del futur.
5: A veure, això és el que...
0: Està quedant un any guapíssim, eh?
5: Això és el que diu un inversor i col·leccionista dels Estats Units. Òbviament no podia ser d'un altre lloc. Clar. Es diu Peter Levin i té una teoria. Diu que si arribés un apocalipsi, les cartes Pokémon es podrien convertir en una divisa real. Per què? Doncs perquè, segons ell, quan tot falli, Cachu! Aquestes cartes no es devaluaran i per això aconsella a tothom que en compri ara i es converteixi en un mestre Pokémon abans que tot esclati.
8: Ara em convertiré en mestre Pokémon al costat del meu company.
9: Pikachu! Alguna cosa més a afegir?
5: No, és que m'encanta aquest tall. L'home té més de mig milió de cartes Pokémon, eh? Ah. Més de mig milió de cartes.
9: Home, clar, per això ho diu, clar, el tio.
5: Clar, les té guardades com a moda d'inversió i diu, mira, ara que no en tindreu, jo em faré ric. Les cartes, per cert, les més rares podrien arribar a valdre una autèntica fortuna. La més cara registrada és una Pikachu del 98 que has de vendre per gairebé 17 milions de dòlars al febrer d'aquest any.
10: No,
5: 17 milions de dòlars.
9: Per una
5: potser
9: carta
5: no
9: Pikachu...
5: Potser no va tan mal encaminat, eh?
9: Ja podem estar regirant a casa, també els oients que ens estigueu escoltant, si teniu alguna carta Pikachu.
5: Ostres,
9: perquè 17 milions em sembla una barbaritat.
5: Sí, era una edició especial, no sé què, no sé què, però si tinguéssim aquesta carta no estaríem aquí.
9: El que estava a punt de dir, alguna cosa estem fent malament. Per tant, fem-nos una revisió per començar la setmana.
5: I tant.
9: Pikachu Power.
1: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
9: Hem arribat a un quart de sis del matí fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, com sempre, des de Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta a Pericat. I tal dia com avui, un 14 de setembre, s'inaugurava una estàtua per recordar Amy Winehouse a Londres.
5: És una estàtua de bronze de mida real que podem trobar a Camden, al nord de Londres. El seu pare, Mitch Winehouse, va dir que ella estava enamorada de Camden i, per tant, que era el lloc on els fans també havien de coincidir amb ella. Darrere d'aquesta escultura hi ha l'escultor Scott Eaton i en l'estàtua se la pot veure a ella amb un vestit, un cinturó, la mà al meluc i el seu famós pentinat.

0: recordant la sempre enyorada Amy Winehouse als matiners de Catalunya Ràdio. Pels que ens seguiu ja sabeu que el programa som fans de les persones que fan contingut en català a les xarxes socials. Avui us volem parlar del compte de l'Òscar Sensac. El seu compte és exactament així com sona, Òscar Sensac, tot junt. Ell mateix ens explica per què va decidir crear aquest compte.
1: Bon dia, matiners. Per què vas crear Òscar Sensac? Doncs perquè em venia de gust fer alguna cosa que realment sentís meva. Sempre he viscut el català, la nostra cultura, les tradicions i la manera de fer de casa nostra amb molta naturalitat. Però em vaig adonar que a les xarxes faltava una mica de contingut en català fet des de la proximitat, amb humor, i sense donar lliçons a ningú. I vas pensar, i per què no?
2: Doncs l'Òscar Sensac explica, per exemple, d'on venen personatges molt coneguts de la nostra cultura popular, com la Maria Castanya.
1: La Maria Castanya va existir de veritat. Vivia a Galícia al segle XIV i el 1386 va encapçalar una revolta contra els abusos del bisbat de Lugo i els impostos que es cobraven a la població. I aquí és on la història es posa interessant. La revolta va acabar amb la mort de Francisco Fernández, majordom i recaptador d'impostos del bisbe. I què va passar amb la Maria Castanya? Ella i els seus amics van acabar detinguts i van haver de lliurar els seus béns a l'església. Però espera, per què li deien Maria Castanya? Una de les explicacions diu que el sobrenom fa referència a la manera era que portava els cabells recollits, formant una mena de castanya damunt del cap. Però altres fonts apunten que el nom podria fer referència al color dels cabells. Sigui com sigui, amb els segles, el temps de Maria Castanya va acabar convertint-se en una manera de parlar del temps molt, molt llunyà.
2: I l'Òscar Sensac també explica expressions que utilitzem cada dia, com ara el Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do és el comodí del català, però el seu origen és molt més curiós del que sembla. Antigament estava relacionat amb la religió i la caritat. Quan un pobre demanava almoina i no li donava res, podia respondre Déu-n'hi-do amb un sentit semblant a que Déu li'n doni. És a dir, jo no et dono res, però ja t'ho arreglarà Déu.
2: I també repassa i explica maneres de parlar molt nostres. Sabeu d'on ve l'expressió cap de suro?
1: La gràcia és la metàfora. El suro és lleuger, poc dens, i d'aquí aquesta idea d'un cap amb poca substància. I aquí és on el català té una elegància que m'encanta, perquè podríem dir ets un idiota, però no, nosaltres preferim ets una mica cap de suro. No has cridat, no has muntat cap drama, però el missatge ha quedat claríssim. I és que el català té aquesta capacitat. Fins i tot quan insultem, ho fem amb vocabulari. Així que ja ho saps, la pròxima vegada que algú no entengui una cosa que li has explicat quatre vegades, respira, somriu i digues, no passa res, però ets una mica cap de suro.
0: Òscar Sensac, un compte de TikTok que us recomanem, com sempre, seguir des dels matiners de Catalunya Ràdio. 10 minuts, 6:15 del matí, obrim la revista del cor dels matiners. Avui amb Omar Ayuso, que ha posat la veu al llibre del nostre company Francesc Soler.
2: I ha acabat d'arribar a les llibreries, eh? Els Assassins Guapos. Ara també el teniu disponible, llegit per ni més ni menys que per l'actor Omar Ayuso, i ell mateix ho ha explicat d'aquesta manera a les xarxes.
3: Hola, soy Omar Ayuso. Y quiero invitaros a escuchar Los Asesinos Guapos, de Francesc Soler, un audiolibro que reflexiona sobre la relación entre el crimen y la belleza y profundiza en perfiles muy conocidos como el de Luigi Mangione, tanto por sus delitos como por su belleza. He tenido el placer de narrarlo en exclusiva para Audible.
0: Francesc Soler, molt bon dia.
4: Bon dia, què tal?
0: Escolta'm una cosa, però com arriba Omar Ayuso a tot això?
4: Pues per casualitat.
0: Sí?
4: A mi, quan em diuen que volen comprar els drets pel llibre, dic endavant, em diuen que ho farà un actor, perfecte, i llavors em trobo Omar Ayuso, dic, Omar Ayuso? No serà Omar Ayuso. I sí, era Omar Ayuso.
0: Però escolta'm, quina meravella, perquè és cert que Omar Ayuso té una veu potent, important, però és que encara se li sent millor en aquest, diguem, anunci que acabem d'escoltar.
4: Sí, sí, sí, jo crec que li dona uns matisos així foscos, entre atractius i perillosos molt xulos.
0: Hi haurà sopar amb Omar Ayuso? Perquè jo vull venir.
4: Espero, espero. Ah. Foto,
2: hi ha hagut missatges?
4: Home. Hi ha hagut missatges,
2: ah,
4: sí.
0: Molt bé, Marta.
4: M'ha dit que està molt content, que s'ho va passar pipa.
0: Bé.
4: Van ser 5 hores de locució pel llibre.
0: Déu-n'hi-do. I trobo que encara va anar ràpid, perdona.
4: Va anar ràpid, sí, sí. Bueno, perquè ell és un professional.
2: Per feina, clar.
4: I vull buscar un fragment concret, perquè justament jo, en un dels capítols dels Assassins Guapos, et dic que, per exemple, els germans Menéndez són dos assassins que semblen sortits de l'escola Élite. I vull buscar el fragment aquest en què ell parla de l'escola Élite, perquè ja és una volta.
0: Això ho trobarem, tu que ets escriptor, ho trobaràs. Ja saps on és tot això. Doncs quan hi hagi el seu pavis, també l'equip dels matiners.
4: Sí, suposo que després us ho farem saber.
0: Us ho recordo, els assassins... No. A mi puntualitat britànica. Els Assassins Guapos de Francesc Soler. Gràcies, Francesc.
4: Gràcies a tu.
0: Fins ara. A veure, què més tenim per aquí? Que tenim més coses. També hem de parlar de la presentadora de televisió, Sandra Berneda, que just d'aquí un mes es casa.
2: Sí, en un vídeo a Instagram, Berneda ha explicat que està enamoradíssima de la seva parella i que es casa perquè les dues s'ho han demanat.
5: ¿Por qué me caso? Me caso por amor. Me caso porque estoy feliz, porque me lo han pedido, porque lo he pedido, porque quiero querer eternamente, porque estoy enamorada. Yo sí que había pensado en casarme, pero llega un momento que ya lo descarté. Pero la vida te sorprende y siento la necesidad de tener un compromiso tan fuerte con Pascal que me encanta.
6: Se me olvidaba el verdadero motivo por el que me caso,
5: que es haber encontrado a la persona.
0: Mare meva, graven aquests vídeos a vegades d'Instagram que això de regular música...
2: És que el va gravar a la Gran Via de Madrid.
0: Sí, però la música aquí posa
2: sí,
0: de fons.
2: Sí, sí, no, no.
0: Bé, en tot cas, escolta'm, fa una veu d'enamorada. Sé de bona tinta que està tan enamorada Sandra Berneda que només li podem desitjar tota la sort del món perquè em consta que és una persona meravellosa.
2: Mare de mora, a mi la Sandra.
0: Però és el que m'arriba. Per tant, jo sí. Li faig cas a la gent que em diuen aquestes coses. 8 minuts, 6:15 del matí. Quins sons deixa la ràdio? Andreu Merino.
7: Divendres al matí de Catalunya Ràdio vam sentir el missatge de l'expresident Jordi Pujol felicitant la diada a tots els catalans.
8: Felicitat als catalans. Els acaben d'arribar, els que són de l'any 30 del segle passat. A tots, felicitats per celebrar la nostra diada. Insisteixo que avui és la festa dels que tots els que viuen i treballen a Catalunya i volen ser catalans.
7: I al cap de setmana hem pogut comprovar fins a quin punt arriba la intel·ligència artificial. El mossèn Josep Samsó va morir el 1936, però ara Neil Harbison l'ha fet renéixer digitalment i contesta així les preguntes de Roger Escapa.
9: Soc Josep Samsó i Elias, sacerdot catòlic i durant 17 anys rector de la Basílica de Santa Maria de Mataró.
10: Vostè és una persona real?
9: Sí, senyor Escapa, vaig ser una persona real. Vaig néixer a Castellbisbal l'any 1887 i vaig morir l'1 de setembre de 1936. Neil Harbison és la persona que m'ha donat aquesta segona vida digital.
7: I acabem amb aquesta anàlisi de Carlos Herrera a la COPE sobre la situació a Ceuta que hem escoltat el que diuen els altres del matí de Catalunya Ràdio.
11: Los documentos desclasificados evidencian que el gobierno sí fue avisado. Y con detalle, por más que digan que esos avisos no eran suficientemente claros. ¿Qué necesitan? ¿Un dibujito? ¿Un niño pequeño? ¿Un mapita? ¿Cómo que no son claros? Hombre, si la comprensión lectora de estos sandios, estos estólidos, es la misma que la de los niños de la escuela según el informe PISA, entonces uno entiende que no sepa leer más de dos líneas seguidas.
0: Carlos Herrera...
2: És
0: que necessita vacances, t'ho dic, que acaba de començar la temporada, aquest home.
2: Tot són perles en aquest programa.
0: Jo vaticino una cosa, amb el tema aquest de la IA i de tornar la vida a persones mortes, ja prou dur és el dol per moltes persones quan doncs, se'ls hi mort algú, que encara l'haguem de reviure i tornar a escoltar.
2: Hauria d'estar prohibit, això.
0: Fot més poc una pedregada.
2: Sí, sí, bueno, ho comentàvem la setmana passada amb Dolly Parton i la seva germana, que ho havia demanat, que paressin.
0: Bé, doncs això, petonet des d'aquí, Carlos Herrera, a veure com comença avui la setmana.
12: Els matiners.
0: I a aquestes hores del matí, moment de connectar-nos amb els astres i saber quin dia ens espera enèrgicament parlant, ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
13: Bon dia, matiners. Avui, dilluns 14 de setembre, comencem la setmana amb una energia ideal per impulsar noves idees i atrevir-nos a innovar. Mercuri a Balança connecta harmònicament amb Urà a Bessons, despertant la ment, l'originalitat i una visió més àmplia del que és possible. Alhora, la connexió entre el Sol a Verge i Marta Cranc reforça la nostra vitalitat i ens dona confiança per actuar amb decisió. Un inici de setmana potent, dinàmic i molt engrescador. Bona setmana!
0: I l'ara qui li direm anys i anys per molts anys?
2: Doncs arrenquem la setmana felicitant l'actriu i també actriu de doblatge, Michelle Jenner, que suma un any més i arriba als 40. Loca, perquè suma un any més, no ho diem nosaltres, és el seu gran èxit. Parlem de...
0: Marlena Gràcia.
2: Que avui en fa 57. I acabem recordant que tal dia com avui va néixer Mario Conde, a l'advocat gallec li toca bufar 78 espelmes. Actueu, canteu o feu diners, però sobretot celebreu que avui és el vostre dia.
0: Ai, cada dia als matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
14: Bon dia, matiners.
15: Dani de la Orden,
10: director i guionista de cine. Esperem que la ràdio no acabi en flames.
14: Al voltant de les 5:30, suposo, esteu a mitja hora d'aconseguir el que diuen els gurús, que si t'aixeques a les 5 poden passar coses increïbles. Jo no ho tinc clar, però espero que tingueu un bon matí. M'agradaria que comencés igual el dia amb una cançó del Tom Odell, que a mi sempre m'anima molt. Me la poso quan estic inclús al gimnàs. No és que agafi gaire pes, però bé, em va bé. I es diu Hold Me. Espero que us agradi i us animi una miqueta. Bon dia.
10: Els matiners.

0: Són 6:15, bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dilluns 14 de setembre. En Alfonso, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: La Xina s'afegeix als missatges de prudència sobre la intel·ligència artificial.
1: I demana que reforci la supervisió sobre la IA. També admet que s'ha convertit en una nova via de rivalitat entre grans potències mundials. El ministre xinès de Seguretat de l'Estat ha demanat construir una barrera de seguretat, diu, al voltant de la intel·ligència artificial, i també que el seu desenvolupament es faci de manera saludable i ordenada. Això després que diversos experts i impulsors d'aquesta tecnologia, com OpenAI, Anthropic o Google, hagin dit que la IA podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles.
0: Donald Trump es desmarca de l'alarma dels experts i es nega a fer una regulació exhaustiva de la IA.
1: D'una banda, el president dels Estats Units argumenta el volum de negoci que genera i, de l'altra, defensa, diu que és important guanyar aquesta cursa tecnològica per mantenir el lideratge mundial.
2: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa, guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
1: Per contra, l'expresident Obama ha demanat que el Partit Demòcrata s'erigeixi com el gran defensor de la regulació de la IA.
0: I una altra notícia d'aquesta matinada, la dreta i l'esquerra han quedat frec a frec en l'escrutini de les eleccions a Suècia.
1: Sí, pràcticament empatades, amb pocs vots d'avantatge al bloc progressista. El recompte final, al llarg dels propers dies, determinarà si el país gira finalment a l'esquerra, però això no se sabrà fins a mitjans de setmana. Els comicis sí que registren el descens del vot a l'extrema dreta que aspira entre el govern.
0: Sí, era inèdit avui a Cardiff entre els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord per reclamar referèndums per sortir del Regne Unit.
1: L'entesa aplegarà els principals dirigents del Partit Nacionalista Escocès, del Sinn Féin nord-irlandès i del Plaid Cymru galès per impulsar un debat que obligui Londres a moure peça, com deia la primera ministra d'Irlanda del Nord, Michelle O'Neill.
3: Ens ajuntem perquè ens volem alliberar de les cadenes de Westminster. Ens ajuntem en un moment d'esperança i oportunitats pels nostres pobles. El que volem és l'autodeterminació i el dret a decidir el nostre futur. Són grans moments de canvi i esperança i hi ha molt a fer tots junts.
1: La reunió a Cardiff es farà després que Donald Trump sostingués durant el cap de setmana que la reunificació d'Irlanda és només qüestió de temps.
0: La ciutat de Barcelona ha registrat 5 agressions per arma blanca aquest cap de setmana,
1: que han acabat amb diverses persones ferides. L'últim cas va ser la nit de dissabte a diumenge al barri del Carmel. Allà els Mossos van rebre l'avís que hi havia un menor ferit per arma blanca al carrer Sigüenza i molt a prop d'aquesta zona també en va quedar ferit un altre. Dissabte hi va haver 3 agressions més, una en una baralla al districte de Sant Martí, al carrer Llacuna, un altre a Nou Barris, al carrer Baret, i també un conductor que en va agredir un altre amb arma blanca a la via Favència, a Trinitat Nova.
0: I encara a Barcelona, ahir va ser l'últim diumenge de botigues obertes a la ciutat. Els comerciants en fan un balanç desigual.
1: Sí, durant 4 mesos, els establiments de més de 300 metres quadrats de Ciutat Vella, l'Eixample i diversos barris de l'entorn han pogut obrir cada dia. Els comerciants de proximitat no ho troben rendible i el president de Barcelona Comerç, Pròsper Puig, ho atribueix en part a les altes temperatures.
4: Les ventes han sigut molt justes. Crec que la climatologia ha marcat molt, sobretot els horaris de compra en els comerços.
1: I la visió contrària és des de la Unió d'Eixos Comercials Barcelona Oberta, que defensen poder obrir tots els diumenges de l'any. Elvira García n'és la directora general.
5: Les vendes han tingut un comportament molt satisfactori i hem constatat una gran acceptació tant per turistes i visitants com per part dels mateixos residents a Barcelona.
0: Gràcies, Anna.
1: Que vagi bé.
0: Que tinguis bon dia. Hem arribat ja a 6:15 del matí, 4 minuts. Moment de fer un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
6: Què tal, bon dia?
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
7: Molt bon dia.
0: Avui amb varietat de temes.
6: Sí, i posats que analies a buscar un punt en comú de totes les portades, aquest és el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1. Hi ha foto en diversos diaris, El Periódico, i veiem Felip VI saludant el campió, Kimi Antonelli, titulant El Reis del Madrid. Un gran premi que corona Antonelli i el circuit. Llegim a El País i La Razón, i El Mundo assegura que ha estat el gran premi més vibrant del Mundial.
7: També en portada, la població reclusa de Catalunya. Les presons ja estan al 95% de la seva capacitat i demanen més recursos. Ho llegim a l'Ara. Per la seva banda, El Periódico explica que el nombre de presos augmenta i que ja voreja els 10.000. De fet, la Generalitat ultima 2 mòduls més a la presó de Mas d'Enric.
6: Frec a frec entre esquerra i dreta les eleccions de Suècia. Ho explica el diari Ara. També ho llegim a El País, que de fet explica que els socialdemòcrates guanyen amb màxima igualtat entre els dos blocs de dreta i esquerra.
7: I més esports per acabar. Ara, el Barça, amb gran foto de Lamine Yamal apuntant amb el dit. És la portada de l'Ara, on llegim que el Barça més letal també sap patir.
0: 6:15, 5 minuts. Avui diversos articles sobre la intel·ligència, o en aquest cas sobre si la intel·ligència artificial suposa una amenaça.
7: A El Mundo, el periodista Francisco Pascual considera que OpenAI ha posposat la sortida de borsa simplement perquè ara no és un bon moment, no és un bon moment econòmic, no pas perquè hi hagi d'haver un apocalipsi.
6: Per Pascual, els motius de l'ajornament passen perquè actualment els bons nord-americans estan pels núvols i el finançament de les empreses s'està encarint.
7: La politòloga Astrid Barrios pregunta a El Periódico si estem davant d'una desacceleració o una carrera sense control.
6: Considera que no s'hauria d'aturar la innovació, sinó establir regles internacionals sobre les capacitats i usos més perillosos de la IA.
7: Per la seva part, la directora adjunta de La Vanguardia, Lola García, titula el seu article "Que algú ens freni".
6: I es pregunta si sorgirà a temps la pressió social suficient per crear una aliança mundial que vigili i controli les intel·ligències artificials.
7: D'altra banda, sobre Ceuta, destaca l'article al País de l'expert en migracions vinculat al PSOE, Mohamed Asahaf, que explica que ell és fill d'una sautina i d'un malillenc i que es revela.
6: Assegura que no acceptarà l'odi com a eina política ni quan ve disfressat de sentit comú.
7: Canviant de tema, l'Ara dedica l'editorial a les presons catalanes, que assegura que estan al límit.
6: Diu que la pressió sobre els treballadors penitenciaris no para d'augmentar i que es posa en perill l'atenció als presos.
0: Hem arribat ja a 6:17, 7 minuts. Saludo la Sílvia Solanes, bon dia, bon dilluns.
8: Bon dia i bon dilluns.
0: Fins on ha arribat una gavina anellada a Catalunya?
8: A Rússia.
0: A Rússia?
8: Sí. Després de registrar-la el 2022, se'n va tenir notícia el 2025 a França, i ara encara més al nord.
0: Caramba.
8: Llegim el 9-9, que ha recorregut més de 3.700 quilòmetres des de Botarell al Baix Camp, on el grup d'anellament de Calldetenes, Osona, fa aquests anellaments de les gavines rialleres. El seu nom prové del so que emeten, que recorda una rialla.
0: I per riure també un d'aquells temes que s'estira, que portem anys discutint-ho, que mai arribem a bon port. L'etern debat de truita de patates amb ceba o sense? I alerta, perquè guanya amb ceba.
8: Sí, així ho diu l'avançament de l'estudi sobre turisme i gastronomia del CIS. De 6.000 enquestats, un 71% va votar truita de patata amb ceba. Un altre debat, més o menys feta.
0: A veure.
8: Aquí està més igualat, tot i que el 56% la prefereix poc feta.
0: Mm.
8: Tu entres o què en aquest
0: debat? Sí, jo poc feta.
8: Poc feta.
0: Aquestes truites seques, sí, amb ceba. Amb ceba.
8: Jo també.
0: Mira, com... un entrepanet ara me'l fotria, eh?
8: Doncs sí. I espera't, perquè com a plat típic espanyol, després de la truita han votat la paella i el pernil ibèric, i a Catalunya ha guanyat el pa amb tomàquet, ho llegim a La Vanguardia.
0: La notícia... Atenció, que agradarà als fans de YouTube.
8: Sí, perquè Irlanda prepara una edició especial de monedes commemoratives pel 50è aniversari del grup, que se celebra el pròxim 25 de setembre. Doncs bé, just aquest dia, el Banc Central d'Irlanda emetrà una col·lecció de monedes de 2 euros dedicades a la banda. El disseny encara no s'ha fet públic, però sí que ja circulen per xarxes propostes amb la imatge del grup a la cara i la quantitat a la creu. També és una incògnita saber quants exemplars es posaran en circulació.
0: I per acabar-ho de reblar, el nou rei d'Uganda és un periodista de televisió.
8: Sí, senyor. Es tracta d'Edward Kijanongoma. Crec que ho he dit bé.
0: Però a mi em sona, eh? Pel cognom em sona.
8: Sí, oi? Després de la mort el mes d'agost del que va ser el rei més jove del món, va accedir al tron amb 3 anys, han anunciat el nom del nou monarca. Treballa com a presentador i editor de la televisió pública del país. No l'han escollit perquè sí, sinó que és net també del monarca que va estar al capdavant d'Uganda entre el 1929 i l'any 65. Ara bé, hi ha conflicte familiar perquè els familiars directes del fins ara rei creuen que no li toca a ell.
0: Ai,
8: de les dues branques.
0: Ja hi som.
8: En concret, sí, en concret seria rei de la regió de Tooro, que és un dels quatre regnes que reconeix la Constitució ugandesa.
0: Ja em quedo més tranquil. Ja em quedo més tranquil. Gràcies, Sílvia. Fins demà. Vinga, va, que en 6 minuts arribem a 6:45. Anem arrencant la setmana, a poc a poc. Bona lletra, sobretot per aquells matiners que ja heu sintonitzat amb la Pública i Nacional del País. I com cada dia a aquestes hores, Marta Viana, és moment de repassar alguns apunts culturals. Amb què comencem?
9: Mira, et porto una noveta.
0: Ah?
9: A veure si t'agrada.
0: Vinga.

0: conèixer-te.
1: Escolta'm, què és això que estem escoltant, Marta?
2: Ai, a mi m'encanta. Sí? És el Yuki Valverde de la Ludwig Band, el que toca el clarinet, per dir-ho d'aquesta manera. És la primera vegada que podem sentir aquest tema. De fet, el treu demà, però us el podem avançar aquí a aquesta hora als matiners. És el segon single del que serà el seu primer disc en solitari. Sortirà oficialment el 2 d'octubre, però es presentarà per primera vegada en directe la setmana vinent al Mercat de Música Viva el proper 17 de setembre. Mercat de Música Viva de Vic, que m'he quedat a mitges.
1: Mercat de Música Viva, sí, perquè de Girona sonaria raro, eh? Doncs escolta, moltíssimes felicitats a Yuki Valverde des de la ràdio i molts èxits de moment amb un primer tema que sona bé. O molt bé, veurem com va avançant. Què més?
2: Mira, més coses, encara a casa nostra, perquè aquest cap de setmana s'ha acabat Fira Targa, ho fa amb una edició d'èxit, i precisament doncs, per això el que reclamen és més estructura i un replantejament del model econòmic, i el que volen és arribar als 2 milions d'euros de pressupost. I aquesta nit arriben els Premis Emmy. Tot i que no entra en sentit detalls, es farà veu un homenatge a Dolly Parton. Demà us ho explicarem com ha anat la nit. I entre les favorites hi ha la sèrie de Pit d'HBO Max amb 25 nominacions, que és una burrada.
1: Una barbaritat.
2: Sí, aquesta és la gran candidata, però per darrere li segueixen sèries com Hacks d'HBO Max i La maldició de Widow's Bay, que jo no l'he vist perquè fa una mica de yuyu, que es pot veure a Apple TV.
1: Avisem a l'audiència que tens el llindar de la por a l'hora de mirar sèries molt primet.
2: Ui, sí, baixíssim.
1: Que tu amb Pokémon et pots espantar.
2: Sí.
1: Saps?
2: Literal.
1: I acabem parlant de Shakira. Tengo derecho de portarme mal pa pasarla bien. Estoy suelta y
2: ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera. Perquè encara és dilluns, però segur que hi ha gent nerviosíssima perquè divendres ja comencen els primers concerts de Shakira a Madrid, d'aquesta residència llarguíssima que farà. Cada vegada coneixem més detalls de com serà el nou recinte i cabran 50.000 persones cada dia. Cada concert que farà són 30 hectàrees de terreny i a banda de l'estadi doncs, hi haurà una biblioteca, un taller de moda, un espai gastronòmic i fins i tot doncs, una zona infantil.
1: En 3 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. L'ara és que els dilluns només fan que remar-te a favor, filla meva. Sí. Perquè així arribes puntual. Espera, que no la sento, a la Marta.
2: Ara sí,
1: digue'm.
2: No, dic que comencem la setmana perfecta.
1: Ah.
2: Vinc puntualíssima.
1: Maria Fernanda Noguera, bon dia de nou.
3: Molt bon dia de nou.
1: Preparada?
3: Preparada.
1: Doncs vinga, anem-hi, a la dada, Maria. També us convidem, com sempre, els oients que ara mateix esteu fent el cafè a casa i dius, anem a despertar una miqueta les neurones. A aquestes hores sempre va bé començar la setmana pensant una mica, Maria.
3: La setmana passada li vaig dedicar un dia a la dada Maria, a l'Ara Garcia,
1: i
3: li vaig prometre a Marta Viana que un altre dia seria ella l'escollida. Doncs avui
2: mira.
1: És el bé, dia, Marta.
3: Avui dedicada a tu, Marta.
2: A veure,
1: de què parlarem avui?
3: Mira, avui de Fira Tàrrega. Una mica de cultura i una mica de Terres de Ponent, Marta.
1: Quina pressió.
2: Com no l'encertis.
3: No, clar que no l'encertaré.
1: Tenim la pregunta preparada.
3: A veure, sabeu que Fira Tàrrega es va començar a fer el 1981?
1: Sí.
2: Sí.
3: Al principi eren els comedians els que portaven la direcció artística. Per això, avui us pregunto... Quantes edicions de Fira Tàrrega es van fer sota la direcció artística de comedians? Comedians, diguem-ho bé.
2: Uau.
1: A veure, espera't, eh? Aneu pensant també a casa, que nosaltres estem pensant aquí, eh? Jo diria que... 10.
3: Canàlies, 10.
2: Mira, jo n'he dit 15.
1: Doncs vinga, la Marta Viana diu 15.
3: Viana, 15.
1: I la Lara, una...
2: Jo diré 25.
1: Tantes.
3: 25, Lara.
1: Acabi guanyant un altre cop de Lara, jo m'aixeco com vaig.
2: Sí, jo crec que tiré cap a Lara.
1: Lara García diu que 25 anys. Fira Tàrrega sota la direcció de comedians. Marta Viana diu 15 i servidor de totes vostès diu 10. Maria Fernández Noguera, qui guanya, sisplau, la dada Maria d'avui?
3: Canalia!
2: És la sort del principi.
1: No, escolta, per una guapa, que porto una ratxa de merda. Ja
2: home, alguna n'havia d'encertar.
1: Escolta'm, ja prou. Tot i així,
3: us heu passat de frenada tots tres.
1: Molt menys, eh?
3: 4-0.
1: Ah, mira, només 4.
3: Entre el 1981 i el 1984, per tant, 4 edicions, va ser quan els comedians van portar la direcció artística de Fira Tàrrega. Després, el 1985, la fira va passar a ser gestionada per un patronat que es va crear expressament per a l'ocasió. Com a curiositat us diré que el 81 la fira es va estrenar sota el nom de Fira de Teatre, Trifulgues i Xim Xim al carrer.
1: Oh, m'agrada molt.
2: M'encanta.
1: Passa que per dir-ho això a les 6 del matí, quan tornes cap a casa, on ets? El mercat de Xim Xim Rifina fa de vaga. I està bé que ho canviïn.
3: I a veure si endevineu què és el que va cloure l'acte de clausura d'aquest primer any, del 1981.
1: Home, comedians, no?
3: Una cosa molt de festa major, diguéssim. Un partit que era entre una selecció d'artistes i de targarins.
1: Oh,
2: que
1: com ha canviat el rotllo, com ha canviat el rotllo. Lara, Marta,
2: adeu.
1: Poseu-vos les piles. No, no, espera, encara no. Poseu-vos les piles, és la meva setmana.
2: N'has encertat una, no, només.
1: No, em porto
2: quatre.
1: Porta
2: tres. Ah, o sigui, vaig perdent jo, sí. No?
3: Marta, dos, tres, Canalies, i la Lara, cinc.
2: Però és que el Canalies ha tingut ajuda la setmana passada.
3: Sí, sí.
2: No?
3: Per
1: què?
2: Algun dia, la
1: Maria, la Saralia... Em vaig encertar cap la setmana passada. Tenim una tonteria de dilluns, de veritat. Gràcies, Maria.
3: Va, fins ara.
1: L'any 2004, en Manolo i en Carles Capdevila eren els encarregats de l'APM a la cua del Matí de Catalunya Ràdio, presentat per l'Antoni Bassas.
0: El Matí de Catalunya Ràdio és el moment de fer... ¿Alguna pregunta més?
4: Ellos son la mejor medicina para Carrubuitigua.
5: Això
6: sí. Carles Capdevila, bon dia.
5: Molt bon dia.
6: Guillem Sanz, bon dia.
5: Bon dia. Atenció, una dona que les cantarà molt clares. Ella no està per panxes. No,
7: ¿cómo te definirías?
8: Pues nada, una mujer normal que le gusta hacer mucho el amor.
7: ¿Lo dices así como el que dices hoy de Valladolid?
8: No, soy de Córdoba, pero
7: vale,
8: me
7: perdona.
8: Gusta mucho hacer el amor.
9: Exacte, home, aquí se li pregunta d'on ve, saber on vol anar per a ella.
1: Escolta'm, 3:45 del matí, un minut, una bona resposta i aquests moments de ràdio inoblidables amb l'APM d'aquesta casa. Maiol, Roger, molt bon dia de nou.
6: Molt bon dia.
1: A partir de les 6, evidentment, engega una altra edició del Matí de Catalunya Ràdio. Què ens heu preparat per avui, Maiol?
6: Doncs mira, avui intentarem treure el gra de la palla en tot el debat que hi ha sobre la intel·ligència artificial i sobre si ha de frenar o no. Ho han dit els seus promotors, que han vist riscos que fins ara no s'han explicat i que, per tant, la recomanació és frenar-ho. Intentarem, no ho intentarem, ho explicarem exactament i també donarem veu als experts que ens ajudaran a entendre-ho millor. Tindrem a Cristian Cantón, del BSS, la consultora d'intel·ligència artificial Cristian Aranda, també tindrem la secretària general de Comissions Obreres per parlar una mica com afecta els llocs de treball i veurem com acaba aquesta setmana, perquè el cap de setmana ha estat molt calentet amb aquest tema. Després parlarem de les paraules de Ramon Cotarelo a Ripoll, que han portat molta polèmica, explicarem també novetats en aquest sentit. I quan acabem l'àgora, perquè serà una àgora intensa, ens relaxarem una mica anant a visitar l'exposició permanent Dalí Boulevard Cibernètic, que es farà a la Casa Matller, que s'inaugura aquesta setmana i que l'explicarem als oients de Catalunya Ràdio. La podrem veure abans que ningú, de fer la vora a la Marta, que és qui
1: anirà a veure-la.
2: Marta, afortunada!
1: No encertes la dada, Maria, però te'n vas al Museu Dalí. És que no sé de què deixes.
6: No, és a dir, nosaltres no preparem l'escaleta en funció de qui encerta o no la dada, Maria. És a dir,
1: que no estaria mal tirat, també t'ho dic, eh?
6: Sí, però escolta'm, anem per altres mètodes. Després farem cor amb la Laura Fa i acabarem amb Àgora Esportiva.
1: Perquè ahir el Barça va guanyar.
6: Molt bé. Quan
1: va
6: quedar? Quan va quedar?
1: Doncs entre la son i el primer somni, que és perquè jo estava dormint major.
6: Més aviat és molt matiner perquè va guanyar el Levante.
1: Un clàssic. S'anirà cap amunt aquest matí. Gràcies a Maiol, Roger. Amb només 12 minuts arribem a les 6 del matí. Hi ha molts matiners que esteu desperts i ens truqueu en directe al 93207474 per explicar-nos per què esteu desperts. Doncs d'aquí uns moments us escoltem.
10: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
11: La nostra gosseta, a veure si ha sobreviscut aquest passeig. Mercè, qui ho decidirà, això?
12: Ho decidirà el Pau. Pau. Tu n'ets, Pau.
13: Petonets.
11: No.
1: És dels millors moments que s'han viscut en aquest programa. La Mercè li ha preguntat d'on ets, ell ha entès petonets i ell molt educadament ha mantingut la situació i ha contestat petonets.
10: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
0: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
10: Hi ha altres maneres de llevar-se, però totes són més tard. Nosaltres som els matiners. Els matiners. Amb Xavi Canalies.
1: I a aquestes hores del matí, Marta, Lara, estigueu atentes perquè hem de saludar un fort aplaudiment per ella, Eloi Cordomé.
13: Bon dia, bona hora.
2: Bon dia.
1: Escolta, però quina hora d'espert que fas, Eloi?
13: I vosaltres?
1: Home, sí, però nosaltres ja portem més estona, perquè clar, arribem aquí a la ràdio a les 4, ens anem despertant mica en mica, vull dir que és diferent, és diferent.
13: Doncs mira, no serà perquè avui hagi dormit gaire, tu.
1: Oh, i això?
13: Mira, no sé, ha estat una nit de mal dormir, però no passa res.
1: Que has tingut calor?
13: Doncs mira, una miqueta sí.
1: Ah.
13: Sí, perquè ja tenia les expectatives altes de fresca.
1: Sí.
13: I llavors anar una mica més tapat del compte i he tingut una mica de calor, sí que... I a més, ahir també va ser festa major aquí al poble
1: del
13: costat. Sant Joan de les Abadesses, vam sortir, el meu fill em va enredar per pujar una atracció d'aquestes que vaig acabar marejat com una mala cosa.
1: Quina atracció? Oh. Perquè si és una atracció infantil, Eloi, que era?
13: Sí, era una... Bueno, no, era per adults, aquella olla que et dona voltes i que et fa saltar i no sé quantes coses.
2: Allà s'ha de dir que no, Eloi.
13: No, que va ser molt divertit, eh? Ara em vaig marejar.
1: Clar, però si a més si no tens el cos preparat per atraccions, Eloi...
13: Home, escolta, que no soc tan gran, eh?
1: Bueno, però si no, no ho dic per això. Ho dic perquè no sé si vas molt... Jo soc molt de pujar les atraccions.
13: No ho sé, sí, normal, no.
1: Necessites més adrenalina a la teva vida, Eloi.
13: A veure, escolta, l'altre dia vaig pujar, em va enredar per pujar la Renita i avui he pujat a la cosa aquesta.
2: L'any que ve vindrem, Eloi.
1: La Marta Viana és molt fan de les atraccions.
2: M'encanten.
13: A mi m'agraden també, però mira, em vaig marejar una mica.
1: Veig que ho pagues car,
13: eh? Donar moltes voltes.
1: Clar, i a més, no només donar voltes, sinó que va fent com un moviment intermitent, no?, que et fa com...
13: Sí, no.
2: Vomitar.
1: Vomitar, bàsicament.
13: El pitjor eren les voltes, que em vaig haver d'agafar el cap perquè no em sortís volant al darrere.
1: Eloi, a veure una cosa, quina setmana ens espera? Perquè he sentit, es comenta que tornen a pujar les temperatures?
2: No.
13: Sí, tornen a pujar avui i demà. Si voleu gaudir una mica de l'estiu, avui i demà, aprofiteu. Perquè tindrem dies amb més de 30 graus, arribarà als 35 a Ponent, al sud, i segurament també avui a l'interior de les comarques de Girona, 35 o 36, però més de 30 graus a la resta i fins i tot més de 32 o 33 a la costa. I avui dia de sol, avui i demà dia de sol, i dimecres es giren canvis. El matí tranquil, però a la tarda sí que arribaran tempestes, i a més seran tempestes fortes, que segurament activaran alguna alerta, ja veurem. Però vaja, hi ha moviment meteorològic a mitjans de setmana, dimecres a la tarda i la matinada de dijous.
1: Repetim una miqueta la mateixa història de la setmana passada, que a partir del dimecres el temps comença a girar.
13: Sí, i fins llavors estiu, o sigui que tenim per tots els gustos una altra vegada.
1: Està bé que hi hagi una miqueta de varietat i que també puguem gaudir una mica de l'estiu, o vaja, del que queda de l'estiu.
13: Sí, perquè a més també baixarà una altra vegada la temperatura, així que realment és això que has dit, eh? Repeteix exactament el mateix patró.
1: Jo és que, clar, és que ara això que diré no queda bé, però jo estiraria amb aquesta temperatura d'ara unes quantes setmanes, eh? Està bé.
13: De fet, les tindràs, eh? Perquè ara quan estava mirant així llarg termini, baixa mitjans de setmana, un cop hi ha el canvi de temps, però finals de setmana o la que ve tornen a pujar una mica.
2: Oh, mira.
1: Anirem fent aquest vaivé de temperatures.
13: Sí, sí.
1: Eloi, torna al llit? No, torna al llit perquè tens feina.
13: No. Que si torno al llit no li agradarà gaire.
1: Oh, no, que ja el tinc per allà a l'estudi, que ja està escoltant, o sigui que... el teu bé.
14: Home, i tenir conseqüències i...
1: Ah, mira, l'està allà. El tenim preparant al matí de Catalunya Ràdio. Eloi, una abraçada, que vagi molt bé.
13: Fins ara, adéu-siau.
1: Adéu. Gràcies, Marta Viana, a Lara Garcia, també.
2: Fins demà. Adéu.
1: Us veig animadetes, per tant, aneu tirant amb el dia, sí. I nosaltres tot preparat per escoltar els primers oients que ja ens truquen al 93201-7474.
15: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93-201-7474. 93-201-7474.
1: Vinga, va, recta final dels matiners d'avui. Com sempre, tenim moltes ganes d'escoltar a tots els oients que a aquestes hores del matí esteu desperts, com és el cas d'en Jordi. Jordi, molt bon dia.
16: Bon dia.
1: I tu què fas despert tan aviat, Jordi?
16: Doncs, bueno, com la majoria d'aquest país, doncs cap a treballar.
1: Aixecar-lo, no? Aixecar-lo una mica.
16: Aixecar el país, sí.
1: Jordi, de què treballes tu?
16: Soc jardiner.
1: Home, quants anys fa que ets jardiner?
16: Hòstia, doncs 30.
1: 30 anys, i tot això...
16: Vaig començar amb 16 i, doncs, 30.
1: És vocacional, tot això? Et ve de família? Com vas arribar al món de la jardineria?
16: Bueno, amb 16 anys, allò que no saps gaire bé què fer, aquella època encara hi havia FP... I, bueno, me'n vaig a treballar, vaig començar de jardiner i aquí m'he quedat. I la veritat és que m'agrada.
1: És el que t'anava a dir, t'agrada? T'ho passes bé?
16: Sí, tant. Bueno, és una part primordial de la feina, no? Si, si no t'agrada, plega, perquè no iràs bé mai més.
1: Sí, perquè crec que ha de ser també una professió bastant més dura que el que veiem, no?
16: Bueno, un jardiner rega, planta quatre floretes, però bueno, també pateix el sol, també ha de fer forats per buscar rebentons, pateix la fred a l'hivern, el vent...
1: Clar,
16: però, bueno,
1: el tema meteorològic, entenc que per això estàs despert tan aviat, no? Per evitar, bé, ara ja no tant potser, però sí que les calorades del dia.
16: Ah, exacte, nosaltres a l'estiu, per poc que puguem, sempre comencem quarts de sis, les sis, depèn d'on hem d'anar i del dia, i així és a migdia, cap a casa... i ens estalviem la solana.
1: Exacte. I ara fins a quina hora mantindrem aquest horari, més o menys? És a dir, fins a quin dia, perdona?
16: Que estem ja a punt d'acabar, amb la refrescada que ens ha fet. A veure ja si tenim el peu al coll aquest estiu, que s'ha fet llarg.
1: Déu-n'hi-do la calorada. Em deies que et lleves a les 5, quarts de 6. A partir d'ara, quan ja faci menys calor, evidentment, entenc també que ens llevem una mica més tard, no?
16: Tenim una hora més de marge. Comencem a les 7, doncs ens haurem d'aixecar a quarts de 7 i bueno, tenim una hora més, ja és diferent.
1: És una feina de dilluns a divendres, Jordi, o és tota la setmana pendent de les plantes, de les flors i del jardí en general?
16: No, dilluns a divendres, cap de setmana de desconnexió i dilluns hi tornem. Si hi hagués una emergència molt grossa, sí, però ha de ser...
1: Però podem descansar, eh? El cap de setmana ens deixen temps i marge per descansar, que això és l'important. Doncs escolta'm, Jordi, que vagi molt bé. Nosaltres t'acompanyarem ara al matí fins a les 6 i, evidentment, al partir de les 6 amb el Ricard Ostrell al matí de Catalunya Ràdio. T'envio una abraçada. Que vagi molt bé la setmana, Jordi.
16: Moltes gràcies. Merci per
1: tot. Adéu.

0: La música de Banda Neon al costat de Buosi, Mont DJ, una cançó que ens empenya, ens haga aquest dilluns amb optimisme, una cançó que es diu El Ventilador. El tinc preparat per aquí ja, Ricard Ostrell, bon dia, bon dilluns.
1: Què tal, bon dia?
0: Què tal, com estàs?
1: Molt bé.
0: Has vist que havia posat una mica de música? Escolta, en Banda Neon, compta amb aquesta gent que farà mal, ja t'ho dic ara.
1: Sí, ens agrada molt.
0: Ens agrada molt, Banda Neon. Com ha anat el cap de setmana?
1: Ha anat molt bé.
0: Sí? Has pogut descansar?
1: Molt.
0: S'han deixat descansar?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Sí, sí.
0: I avui, escolta, un matí de Catalunya Ràdio, on entre d'altres coses, intel·ligència artificial en serà protagonista.
1: Sí.
0: I també
1: hi havia una frase de Lenin, crec que era, no?
0: Sí.
1: Que deia que hi ha dècades en què no passa res i hi ha setmanes en què passen dècades, no? Doncs aquest és el punt en què ens trobem una mica amb això de la intel·ligència artificial i que descriu, crec, molt bé el moment en què ens trobem. Avui parlem d'això, de com s'està accelerant o desaccelerant el món, que és el punt on ens trobem.
0: Estarem també pendents en escoltar-ho i també una exposició de Dalí, que m'hi envieu la Marta Viana cap allà, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé. Doncs veurem què tal aquesta exposició de Dalí en directe.
1: Per la ràdio.
0: Mentira, Catalunya Ràdio.
1: Art per la ràdio.
0: Ai, m'agrada molt, m'agrada molt. Doncs escolta'm, estimat, que vagi molt bé aquest inici de setmana.
1: Igualment, gràcies.
0: Ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara, Ricard. Engega el matí de Catalunya Ràdio ara mateix amb Ricard Ostrell. Nosaltres puntuals com un clau i tornarem demà a partir de les 5 del matí per fer el primer cafè del dia amb tots vosaltres. Que tingueu un bon inici de setmana i fins demà. Molt bon dilluns matiners, que vagi bé. Adéu.

0: Aquest matí venia cap a la xarxa amb l'H8 pensant que el temps passa volant. Ahir plovia bots i barrals i vaig haver de deixar la bici aquí. Quin gran tòpic, però quina gran veritat, això del temps. Com qui no vol la cosa, ja hem superat la primera setmana del Rambla 54 i hem descobert moltes coses. Que l'Ivan té un gran potencial com a comentarista, que el Sergi López vol fer una pel·lícula des de la cadira del director, que al Ferràs hi ha un cep que té 137 anys, que un caparrot de Sant Cugat fa uns entrepans de llagrimeta i que a Catalunya hi ha més de 700 tipus d'abelles. I atenció, perquè no totes dormen. També que la IA, que ens segueix cada dia i ens envia a la xarxa.cat perquè ens puguis escoltar quan vulguis i on vulguis, li agrada l'Arnau Vidal i li fa cas. O sigui que, Arnau, digue-li tu, si us plau.
1: Ai, benvolguda IA. Aquí comença el programa d'avui.
2: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Els meus pensaments existencialistes de caire temporal sempre sonen així. Trobo que Verdi la va clavar, que la Traviata converteix en una melodia preciosa la necessitat de fer allò que ens agrada i gaudir de cada moment davant el pas del temps. Però tots són gustos, eh? Avui, l'Ona Fàbrega, del 9FM, ens presenta una botiguera de Taradell que amb 60 anys s'ha presentat ella al món com una gran escriptora. Ona, benvinguda al Rambla 54.
3: Bona tarda, Anna, què tal?
0: Doncs prou bé, aquí començant la darrera jornada. Ona, abans no ens presentis aquesta convidada, com que avui t'estrenes el programa, ens pots parlar una mica de qui sou, el 9FM, i qui ets tu?
3: Doncs mira, Anna, avui parlarem de passions, per tant et faré un petit abans, és que una de les meves passions és la música, però també ho és comunicar. Per tant, sóc periodista i tinc 24 anys i treballo al grup El 9-9.

0: però fa pocs mesos la vida li va fer un canvi de guió. Al maig va publicar la seva segona novel·la, La llibreria de les hores mortes, i per sorpresa de ningú, si heu tingut l'oportunitat de llegir-la, ha estat tot un èxit de vendes.
1: Doncs Laura, benvinguda al Rambla 54 i gràcies per ser aquí avui amb nosaltres.
2: Moltes gràcies per haver-me convidat. Bona tarda.
1: Bona tarda. Per posar en context els nostres oients, Laura, l'Ona m'ha explicat que ara fa més de 40 anys que treballes a la botiga d'esports i aquest any has publicat aquest llibre, La llibreria de les hores mortes, que ja és tot un exitàs. Però tu ja fa temps que escrius, no? No és pas el teu primer llibre, dèiem.
2: No. Efectivament, al principi vaig escriure... Bueno, de fet, en tinc una d'escrita autopublicada, que és un polsim de sal, i aquesta, La llibreria de les hores mortes, és la segona.
0: Mm. Clar, la primera novel·la, com dèiem, un polsim de sal, la vas autopublicar, i ara t'edita columna. Clar, com ha anat això? Com comences a endinsar-te en el món de l'escriptura?
2: Bé, escriure, hi ha molta gent que escrivim, que primer comences escrivint a casa, fent coses que, bueno, penses que no importen a ningú, només a tu. I després va ser qüestió d'escriure la novel·la, vaig guanyar, doncs, 3 premis literaris de narrativa, i llavors, doncs, al fer la novel·la... i veure que la gent els hi agradava, vaig decidir formar-me. Mm. I llavors va ser quan vaig anar durant 3 anys a l'Ateneu Barcelonès, de fet ho vaig fer online, i dels 2 anys de novel·la em va sortir La llibreria de les hores mortes.
1: Laura, i aquests inicis que ens deies, aquests al principi, doncs escrius a casa, penses que no li importes a ningú, això et ve de jove o et va agafar de gran?
2: Bé, l'afició d'escriure, fas petites coses, tonteries, que dic jo. Escriure per escriure, i ja fa, doncs, no sé, potser uns 20 anys o així, que feia, ja et dic, coses sense importància, perquè em venia de gust fer-ho. Però va ser... És a dir, la vida a vegades et porta... Per exemple, quan estàs casat i tens fills, doncs tot aquell temps ni tens temps de llegir, ni tens temps d'escriure, ni de fer res. I fins que els fills no van ser grans, no vaig tenir l'oportunitat d'endinsar-me més en el món de l'escriptura. O sigui que això ve de llum, però ve de prop.
1: I t'esperaves aquest èxit que ha tingut La llibreria de les hores mortes?
2: Ni ho somiava. O sigui, és que... Impensable. Mai. És que és impossible, perquè hi havia tota una sèrie de condicions que jo sempre deia que eren un hàndicap, que era tenir l'edat que tenia, que aleshores eren 62 anys, que no tenia carrera universitària o literària amb un currículum fantàstic. I a més que fa 46 anys que treballo en una botiga d'esports. Llavors, era el més atípic que hi ha. I això em pensava que era un gran problema. Però resulta que no ho és tant de problema. Tot depèn del que fas.
0: I Laura, parlem una miqueta sobre l'argument. Tenim una protagonista, que és l'Edna, i et volia preguntar, perquè clar, tu, com comentàvem, treballes a una botiga d'esports, i en aquest cas l'Edna treballa a una llibreria. Això té alguna relació? Et vas inspirar en tu mateixa? Com va ser?
2: No, la veritat és que a vegades m'ho han demanat i no, no. Potser entenc el fet del negoci, és a dir, el que costa aixecar la persiana cada dia, això sí que ho entenia, però no, tot va venir com rodat la història i, per tant, no va ser el punt de partida pensar en una llibreria perquè jo tenia una botiga. No, va ser l'argument, la història que volia explicar, que va venir per si sola. I va aparèixer, doncs, la llibreria. Tot i que t'haig de dir que sí que és veritat que, i sempre ho explico, el detonant de tot va ser en l'escola, quan ens van dir que busquéssim un tema o el que volguéssim escriure, doncs jo tenia una fotografia d'una taverna tancada a l'escala, perquè em va agradar el rètol que posava la taverna de les hores mortes. I aleshores vaig pensar, guarda-te-la, perquè això és molt guai per fer alguna cosa.

0: Laura, així va ser.
1: Laura, i com se surt de Taradell, es passa per l'escala per aquest rètol i vas a petar al Raval? Per què l'ambientació al barri del Raval de Barcelona?
0: A veure, l'argument també m'ho demanava, la història m'ho demanava. La Edna també em sembla... Bueno, l'Edna poder no, però tot m'ho demanava. És a dir, havia de buscar un indret on la diferència de la vida que duia amb la que acabaria duent havia de ser abismal. I això t'ho dona Barcelona, perquè hi ha una part, la part alta, més rica, en fi, rica, una zona benestant, i en canvi tenim el Raval, per exemple, doncs, malauradament, una zona molt castigada, molt humil, i jo necessitava aquest contrast. Per tant, per mi Barcelona, el Raval, eren indispensables per la història. I a part de per trobar tot un món d'uns personatges que eren els personatges que necessitava. I allò era fantàstic, era l'escenari perfecte.
1: Però haguessis pogut no ubicar-ho enlloc? No sé si m'explico. Haguessis pogut inventar-te una ciutat i un barri i un...
0: Sí.
1: I no obstant això, vas baixar a Barcelona.
0: Sí, perquè és que... És una de les coses que m'agrada. A vegades, ja quan m'ho pulsim de sal, em va passar el mateix, que me'n vaig anar a Súria i a Barcelona i vaig buscar els llocs, tenir-los, a mirar-los, veure'ls, flairar, en el cas del Raval, tot allò que s'ha de flairar allà. Tot allò servia com a inspiració. Si tu inventes, és evident que m'ho podia inventar. Però, ostres, és que tenint-ho aquí a prop, qui ho deixaria perdre?
1: Doncs no, és ben veritat.
2: I, Laura, ja estem a punt d'acabar, però et vull fer una pregunta, i és que vas guanyar un premi. Això t'està venint de nou? Tens ganes de continuar? Et fa il·lusió tot això que t'espera a partir d'ara?
0: Tot em fa il·lusió. I el premi, com que és una cosa que jo... O sigui, una cosa és que t'hi presentis, però aquí em vaig veure amb els 15 nominats que hi havien, que ja vaig quedar jo així com... Després, quan vaig entrar en els cinc finalistes, vaig pensar, això és gros. Però, clar, guanyar-lo, quan hi ha altres obres també importants i que potser porten més recorregut, doncs és que no m'ho pensava gens ni mica que seria jo l'escollida. I ara encara me n'haig de fer una mica el càrrec, la veritat.
1: Laura, com deia l'Ona, ens anem acomiadant, però abans volíem demanar-te si podríem, també aquesta vinculació amb el Raval ens ajuda, nomenar-te Ramblera del nostre programa. No et preocupis que no demanem calés, ni demanem compromisos periòdics, ni res de tot això. La cosa és que si ho acceptes, de tant en tant ens puguis enviar a nosaltres altres, o a l'Ona, que és la nostra interlocutora osona, doncs alguna nota de veu explicant-nos alguna cosa curiosa que hagis vist o viscut, o fins i tot escrit, o que t'agradi, o simplement com et va la vida, i nosaltres ho compartirem amb tots aquests que passegem pel Rambla 54. T'hi animes?
0: Sí, mira.
1: Doncs
0: si s'hi ha posats a fer, jo, a totes.
1: Doncs escolta, serà un honor que sàpigues que ets la nostra, un, dos, tres, és la quarta, oi, Arnau? Sí, la nostra quarta Ramblera nomenada.
0: Moltes gràcies pel títol, eh?
1: Gràcies, Laura, Ona, moltes gràcies a totes dues per ser amb nosaltres al Rambla. Una abraçada i parlem i ens escoltem molt aviat.
0: Fins aviat.
2: Gràcies,
1: Anna. Ivan.
3: Digues.
1: Escolta'm, no desconnectis els estudis del nou, eh? Que ens quedem amb ells una estona més, d'acord?
3: Sí. No siguis patidora, que ja veig l'escaleta. Ara tiro un indicatiu i ja pots donar pas a l'Isaac.
4: Estàs escoltant l'Ambla 54 a El Nou FM.
1: Isaac Moreno, benvingut al Rambla 54.
5: Moltes gràcies, Anna Morgades. Bona tarda.
1: Tens a les teves companyes aquí al costat, a l'estudi, a l'Ona
5: sí,
1: i a la Laura, sí. Que l'acabem d'anomenar Ramblera. Quin honor poder comptar amb la Laura en aquest grup d'escollits que tenim, no? Aquests Ramblers.
5: producció.
1: L'Isaac, com dèiem, com l'Ona, doncs és un periodista del Nou, un dels veterans. L'hem convidat perquè és el responsable d'un docupodcast que s'acaba d'estrenar, està acabat de sortir de l'ordinador, com aquell qui diu. El títol, La unitat que va fer trontollar el franquisme, Assemblea de Catalunya 1971-1978. Aquest podcast, de capítol únic, és una coproducció de La Xarxa i Ràdio 4 que recupera la història de l'Assemblea de Catalunya a la comarca d'Osona. Ja el teniu escoltable a la plataforma de La Xarxa, a La Xarxa Més. I, Isaac, d'aquest podcast avui no ens en parlaràs tu sol, oi? Qui t'acompanya?
5: Doncs ens acompanya també en Jordi Molet. Si m'has presentat com a periodista veterà, en Jordi redobla l'aposta, per entendre'ns, i ha estat qui ha dirigit tot el projecte. I dic projecte perquè aquest projecte no només inclou el podcast, sinó que tenia una primera part, que era un reportatge audiovisual del Nou TV, que ja es va estrenar el mes de novembre, i de tot el projecte ara se n'ha fet una versió podcast. No és allò d'agafar el documental i passar-lo per la ràdio, sinó que hi hem afegit altres elements, com escenes dramatitzades o converses de context entre el director del projecte, en Jordi Molet, i l'assessor històric, que era en Joaquim Albareda.
1: Doncs Jordi Molet, veterà, benvingut al Rable 54.
6: Molt bona tarda.
1: Ara mateix suposo que l'oient de Vilafant o del Prat del Llobregat s'està preguntant per què la història de l'Assemblea, concretament a Osona, que què va tenir d'especial l'Assemblea en aquesta comarca?
6: Home, la veritat és que l'Assemblea de Catalunya a la comarca d'Osona va tenir una importància rellevant, sobretot perquè hi havia diverses entitats que estaven lluitant contra el franquisme, que s'havien posat d'acord ja per fer diverses activitats abans de l'Assemblea de Catalunya i que quan es va constituir l'Assemblea doncs s'hi van apuntar. El 1973, és a dir, quan feia dos anys, era el segon aniversari de l'Assemblea de Catalunya, es va intentar fer una manifestació unitària a Vic. Dic que es va intentar fer perquè, en realitat, la policia i la Guàrdia Civil ho van impedir. És a dir, Vic i la comarca d'Osona van quedar preses per les forces de seguretat en aquells moments franquistes, tant per la policia armada, els grisos famosos, i la Guàrdia Civil, que van impedir que es fes aquesta concentració a Vic. Per tant, diguem-ne que la importància d'Osona en aquell moment en la lluita antifranquista era important, era rellevant.
1: I tu has dit, hi va haver una unitat de causes, una unitat de moviments. De quina mena de moviments estem parlant? No només parlem de l'espectre més, entre moltes cometes, nacionalista català, no?
6: No, de fet, qui va impulsar, qui va ser el pal de paller, per entendre'ns, de l'Assemblea de Catalunya a la comarca d'Osona va ser el PSUC. El PSUC i en Quim Capdevila, que era un militant històric del PSUC, doncs van ser una mica els que van vertebrar el moviment a Osona. Però també va participar el PSAN i van participar gent relacionada amb els moviments socialistes, perquè recordem que en aquell moment el PSC com a tal no existia, és a dir, hi havia diversos partits socialistes, no? Després es va fer la unificació dels socialistes, però això va ser més endavant. Però bé, en aquell moviment hi van participar diverses entitats. Per exemple, a Vic es va fer la coordinadora d'entitats, o entitats coordinades, que se'n deia concretament en aquell moment, en què hi participaven, doncs, per exemple, el Cine Club, la Jove Cambra, Òmnium Cultural, etc. És a dir, entitats ben diverses. I a Manlleu, per exemple, doncs hi va haver un moviment sindical molt important. Manlleu és una ciutat industrial i ho era molt més en aquell moment, i es van posar d'acord tots els sindicats, que eren clandestins en aquell moment, recordem-ho, eren clandestins, eren il·legals, per fer la coordinadora de sindicats.
1: Es podria, potser és molt agosarada aquesta pregunta, però es podria fer un paral·lelisme amb el procés, tant pel que fa a l'engegada, l'eufòria, la unió, l'intent d'unitat i una mica el resultat?
6: Mira, un dels promotors o dels impulsors d'aquella primera assemblea, en Lluís Solasala, que era el PSAN en aquell moment, quan vam fer el reportatge, parlava sempre de la primera assemblea de Catalunya, no la segona. La segona era l'assemblea de Catalunya actual, la que coneixem, no? Uh-huh. Parlava de la primera assemblea. Hi ha paral·lelismes. El que passa és que en aquell moment La veritat és que tots els demòcrates es van posar d'acord en quatre punts. Llibertat, amnistia, estatut d'autonomia i un quart punt que gairebé la gent ni recorda, que era solidaritat amb la resta de pobles de la península ibèrica. Aquest era el quart punt que va quedar despenjat i ja pràcticament ningú s'ha recordat.
1: Però els tres primers... No hi cabia l'eslògan aquest. Era massa llarg, no? Suposo.
6: Aquest no servia per titular. No servia per titular. Però sí, la veritat és que es van posar d'acord. Hi havia gent de la dreta democràtica i gent de la... no de l'esquerra, sinó de l'extrema esquerra democràtica també, que estaven tots d'acord i es van posar d'acord a defensar els interessos d'una societat que vivia... Recordem que això, hem dit que començava el 72, el 75 mor Franco. Hi ha molta gent que diu, home, el 75 es va acabar el franquisme. Mentida, el 75 no es va acabar el franquisme, perquè l'any 76, el mes de febrer, l'1 i 8 de febrer, es van fer dues concentracions a Barcelona, organitzades per l'Assemblea de Catalunya, que van ser durament reprimides pels grisos. Hi ha imatges d'això.
1: Uh-huh. I com es va acabar tot plegat?
6: Home, es va acabar que quan va arribar... Aquí va haver un gran debat perquè el 1976 el règim va intentar fer allò del referèndum per la reforma política. És a dir, van fer un referèndum demanant a veure si la gent estaria d'acord amb una reforma. Hi havia una gran lluita entre la gent antifranquista que molts volien la ruptura, no la reforma. Però finalment es va aprovar la reforma, van endavant, i aquí a l'Assemblea de Catalunya la veritat és que la gent optava per la ruptura, majoritàriament. Però des de Madrid, el PC de Santiago Carrillo, van arribar a un gran acord per la reforma i van donar instruccions a la gent comunista de Catalunya, que eren els que estaven a l'entorn del PSUC, que eren majoritaris en aquell moment, de dir, home, hem d'anar per la reforma perquè la ruptura és inviable en aquests moments. I això és el que es va acabar imposant. I no només això, sinó que el PSUC, que va ser el gran impulsor de l'Assemblea de Catalunya a tot el país, va haver un moment que va dir, home, l'Assemblea ha estat molt bé, però ara s'ha de donar pas als polítics, als que tenen representació parlamentària. Per tant, ha arribat l'hora dels polítics, és el moment en què els polítics facin política i que les entitats que s'han mogut en l'antifranquisme doncs deixin pas a la gent que s'ha presentat a les eleccions.
1: Isaac, i tot això, disculpa, sóc coneixedora, que has estat moltíssimes hores davant d'un ordinador editant coses, però tot això com ho expliques en només una hora?
5: Aquesta és bona la pregunta, perquè de fet el primer compactat em sembla que durava 90 minuts. No, la idea és aquesta. Partíem de la matèria prima, que és compartida amb el reportatge de televisió, que eren les entrevistes. Entrevistes a una quarantena de testimonis que van ser protagonistes principals d'aquest moviment, de l'Assemblea de Catalunya. I llavors li vam donar una forma de podcast, no? Una forma audible, radiofònica. I aquí va ser quan vam pensar en aquests altres dos elements, no? Un, el context, que ens li posaven en Jordi i en Joaquim Albareda, doncs que van introduint les diferents fases de l'Assemblea amb una conversa dinàmica, diguéssim, i divulgativa, que ens permet situar-nos, i llavors escenes dramatitzades de coses que ens havien explicat els mateixos protagonistes, de situacions que ells havien viscut. Doncs n'hem fet algunes escenes, em sembla que en total n'hi ha 7 o 8 que ens permeten anar explicant l'evolució de tot plegat. I amb tot plegat, i amb aquests tres elements, els testimonis, les escenes i el context, intentem fer un fil conductor que durant 55 minuts explica doncs el naixement, l'evolució, la història del que va ser aquest moviment, l'Assemblea de Catalunya.
1: Us ho heu plantejat una mica com un homenatge d'aquesta primera assemblea a la comarca d'Osona? No sé si consideràveu que no la tenim prou present o que no reconeixem prou el que van fer aquella gent.
5: Un homenatge, i és això, i recuperar la memòria històrica, perquè, clar, jo vaig néixer l'any 77, que li faltava que tenia un any de vida més, pràcticament, l'Assemblea, i és una cosa que em sonava molt llunyana, no? Havia sentit parlar de l'Assemblea de Catalunya, sobretot quan em parlaven de figures que hi ha vingut aquí a la comarca d'Osona. Algunes les hem arribat a conèixer, com recordo, per exemple, Sergi Montserrallonga, que quan jo començava a conèixer la figura de Sergi Montserrallonga, doncs tothom em parlava del paper que havia tingut a l'Assemblea de Catalunya, i era una cosa que en aquell moment em semblava llunyana, i elements com aquest, a les generacions que han vingut al darrere, i les de darrere nostre encara més, doncs encara ha estat més divulgatiu. En Jordi, em sembla que té la l'anècdota de que quan feien el rodatge hi havia persones al rodatge, producció, a darrere les càmeres, de generacions encara bastant més joves que jo, i que quan els havien dit que anirien a fer un reportatge sobre l'assemblea es pensava que anaven a fer un reportatge de l'ANC, i res més lluny de la realitat.
1: És així, Jordi?
6: Sí, sí, va ser així. Jo l'any 72 ja havia nascut, eh? Per tant, que això ho vaig viure, no? I no, i la veritat és que l'equip que portava jo per fer el rodatge em vaig adonar que es pensaven que anàvem a fer un reportatge sobre l'Assemblea de Catalunya actual. I quan vam veure que desenvolupàvem, traiem la pols a coses que fa 50 anys van passar, doncs van quedar una mica sorpresos i van descobrir-ho. I sí, i home, i una mica el plantejament que vam fer nosaltres va ser de dir, home, hem d'intentar fer un documental sobre això perquè quedi per la història, perquè alguns i han desaparegut. Jo he citat abans Quim Capdevila, ara en Isaac ha citat en Sergi Montserrat Llonga, tots dos han mort, tots dos han desaparegut. Però és que hi havia algunes persones que podien aparèixer al documental i que no hi han pogut aparèixer perquè, tot i que continuen vives, el seu estat de salut no ho permet. Recordo que una de les persones que surt al documental, que vam tenir la sort de poder-li posar, té problemes cognitius. I el rodatge va ser una mica... Vam estar una estona rodant, però vam poder aprofitar alguns fragments de l'entrevista molt interessants, tot i que ell està malalt i que, per tant, hi havia dubtes a veure si ens aguantaria o no ens aguantaria l'entrevista. I sí, sí, hi va haver moments en què va dir coses realment interessants.
1: Doncs molt important aquest exercici, com dèieu, de recuperació de memòria històrica i d'aquestes veus que no hem de deixar perdre. Jordi i Isaac, moltíssimes gràcies per aquesta feina. Ja hem dit que el podcast s'acaba d'estrenar. Jo crec que hem generat curiositat en tots els oients que tinguem. Es pot escoltar entrant a la plataforma de la xarxa, La Xarxa Més. Moltíssimes gràcies per totes aquestes paraules aquí al Rambla 54.
6: A tu. Moltes gràcies a vosaltres.
7: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 has de pensar que és un programa que així molt de gent del poble, molt de cosa així molt aterrat, el que et vingui. Rambla 54 és...
8: D'acord. Rambla 54 és poble.

0: El nostre entorn determina molt, molt més del que ens pensem, la manera com parlem, i no em refereixo només als accents o a si fem una E més oberta o més tancada. Em vull aturar en expressions o paraules que sorgeixen perquè vivim a la muntanya o, com en el cas de l'escala, arran de mar. Sergi Corral, benvingut al Rambla 54.
1: Molt bona tarda a tothom des de l'Alt Empordà.
0: Escolta, Sergi, em vas dir l'altre dia que tenies unes paraules escalenques, concretament escalenques, que em volies explicar, oi?
1: Sí, mira, i una mica són com a l'estar al sud del Golf de Roses i por ahí, anem sempre un xic a la nostra. Jo sempre dic que som una mica al món al revés. Però primer de tot, et diré una paraula. Quan et trobes algú pel carrer, la paraula de presentació aquí a l'escala quan et creues amb un amic conegut o saludat, que deia en pla, has de dir EO.
0: EO.
1: Una salutació molt senzilla, però que és molt identitària d'aquí de l'escala. Tu et creues per un carrer, EO, què tal, bon dia, bona tarda, com va el to, com ha anat el dia, com ha anat la feina, no sé què. EO és la salutació d'entrada. Tant és així que hi ha algun comerç que fins i tot ha adquirit el nom d'aquesta paraula, per tema màrquetings i tot plegat. Així que ja sabeu que si algú de vosaltres veniu a tastar unes anxoves o por ahí, digueu EO quan us trobeu algú pel carrer i fareu una mica més poble.
0: No sé si amb aquest EO també reivindiqueu a Freddie Mercury.
1: Pot ser, aquella cançó, lo de EO del concert. Pot ser. Jo ho he pensat a vegades. I, aviam...
0: Doncs ens ho apuntem. Sí. Freddie Mercury podria haver estat de l'escala.
1: Podria haver estat de l'escala, el gran titular de la tarda.
0: Exacte. Ja tenim un vestit de camuflatge per venir a l'escala i que no es noti tant que venim de fora. EO, Sergi, i la paraula número 2?
1: Doncs mira, deixeu-me portar-me una mica tot plegat al meu terreny meteorològic, al meu terreny meteo, i avui que encara fa una mica de tramuntaneta, l'ha bufat durant tot el dia d'ahir i fins aquest matí, us parlaré dels polvareus. Ojut. Els polvareus és aquell ruixim de l'aigua del mar que s'aixeca per sobre de les onades quan tenim una altra paraula molt clàssica d'aquests temporals de tramuntana, que és grupada encesa de tramuntana, és a dir, quan les ratxes superen els 100 km per hora. És allò que si veniu un dia a l'hivern que fa molta, molta tramuntana, veureu tot el mar de color blanc. Això són els polvareus.
0: Teniu tramuntana, molta, ja ho sabem, surten les cançons i totes aquestes coses, però també teniu llevant.
1: Exacte, els temporals són aquells que aixequen més mala mar, onades de fins a 9, 10, 11 metres d'alçada. Doncs mira, les grans onades picant sobre les roques d'aquí a l'escala, en diem esbotzades.
0: Que bonic, no? Això, esbotzades.
1: És molt maco. I un clàssic de clàssics, si veniu un dia a fer turisme de temporal, són les esbotzades passant per sobre de l'illot del Cargol, que és un illot que hi ha just a davant de la platja de les Barques, a la platja de l'Escala, i quan fa llevant les onades el cobreixen tot pel sobre. És un espectacle de la natura.
0: Doncs heus ací tres paraules noves que els no escalencs no crec que coneguéssim, com a mínim jo no ho feia. Sergi, aquesta és la primera vegada que parlem amb tu, i jo volia demanar-te si ens pots fer una petita presentació de qui, què és Ràdio L'Escala i més enllà d'aquesta passió per la meteo que ja ens has explicat, doncs qui és el Sergi?
1: Doncs mira, Ràdio L'Escala és una emissora que ha fet poc més de 41 anys. Té la mateixa edat d'un servidor de vostès que us està parlant ara mateix. I en quant a mi, mira, les coses de la vida m'han portat fins a treballar a la ràdio, fins a treballar en mitjans de comunicació, però jo us diré una coseta, va, un secret. Una de les meves grans passions és la pesca, anar a pescar.
0: Doncs escolta'm, volem anar a pescar un dia amb tu. Des del Rambla 54 ens convidaràs?
1: Ui, tant.
0: Fantàstic, doncs apuntat. Arnau, apunta al Sergi, pesca. Sergi, moltíssimes gràcies. Una abraçada, parlem aviat.
1: I igualment a vosaltres.
2: I ara a veure, anem a escoltar la ràdio, no?
0: Vinga.
3: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Molt bé.
4: Quan mirem un vitrall, el primer que veiem són els colors. La llum que travessa el vidre, les formes, els dibuixos... Però darrere d'una peça acabada hi ha moltes hores de feina i, sobretot, un procés que comença molt abans que el primer tros de vidre arribi al taller. Per descobrir-lo, hem anat fins a l'espai de treball de Valentí Camps, vitraller per afició. I avui seguirem amb ell, pas per pas, com es fa un vitrall des de zero. I començarem exactament pel principi, amb un dibuix. Abans de tallar cap vidre, primer cal saber què volem fer. En el cas del projecte que ens ensenya Valentí, el vitrall formarà part d'una farola decorada amb elements de la natura, fruits del bosc, fulles, cireres, castanyes... Però aquest dibuix no es pot quedar simplement sobre el paper. Cal convertir-lo en les desenes o centenars de peces que després formaran el vitrall.
5: És un projecte que va amb una farola que és de fruits d'aquí del Montnegre. La majoria són fruits de bosc i això anirà amb un lateral. Aquests dibuixos es tenen de retallar fulla per fulla, si és una castanya, la castanya, si la castanya té tres trossos, tens de retallar els tres trossos.
4: Cada element es divideix en diferents parts. Si una castanya té tres zones de color, seran tres peces. Si una flor té diferents fulles, cadascuna tindrà la seva pròpia peça. És, en realitat, començar a convertir un dibuix en un puzzle. I per poder construir aquest puzzle, Valentí en fa còpies que serviran com a plantilla.
5: Un cop fet el projecte, aquest projecte se'n fan còpies. Una d'aquestes còpies són les que serveixen com a base per anar fent el vitrall a sobre.
4: I ara sí, el paper ja està preparat. Ara toca passar el vidre. Aquesta és probablement una de les parts més reconeixibles del procés. La rolina o el tallavidres permet marcar sobre el vidre exactament per on haurà de passar el tall. No es tracta de tallar a ull. La peça ha de seguir la forma del dibuix que tenim a la plantilla.
5: Amb la rolina és una peça que serveix per retallar, es talla, és tot els contorns, tot el perímetre de la fulla i de la flor, en aquest cas de la flor.
4: Una línia, un tall i una peça que comença a tenir forma. Però aquesta flor només és una petita part del vitrall. Ara imagineu-vos fer el mateix amb totes les fulles, fruits i formes que apareixen al projecte. I aquí hi ha una de les claus d'aquest ofici, la precisió, perquè després totes aquestes peces han d'encaixar. Quan ja tenim els vidres tallats, comença el muntatge. Cada peça torna al seu lloc original sobre el dibuix. I entre peça i peça hi haurà l'element que donarà estructura al vitrall, el plom. Valentí treballa principalment amb la tècnica tradicional de l'emplomat.
5: L'emplomat és el que més es coneix. Es van encaixant amb el plom que tu consideres que s'ha de posar, perquè hi ha moltes mides de plom. Hi ha mides a partir de 4, 4 i mig, 5, 6, 7, 8, 12, 15, de moltes mides. El dibuix és el que determina, sobretot, les mides dels ploms.
4: I aquí també hi ha una manera concreta de començar a muntar la peça. No es comença pel mig.
5: Si és un sistema d'emplomar, es tenen d'iniciar l'emplomat amb una cantonada, perquè l'encavat és com una taca d'oli, que es va extenguent. Doncs l'emplomat és el mateix, comença per un costat, no pots començar pel centre.
4: A poc, el vitrall va creixent. Vidre, plom, vidre, plom, i així peça enrere peça. El plom també s'ha d'anar tallant a mida. Cada tram ha d'arribar exactament fins a la unió amb el següent. No és només qüestió d'anar encaixant peces, cal anar construint una estructura que mantingui tot el vitrall unit.
5: Vas encaixant els vidres, un amb l'altre, vas tallant els ploms fins a la seva conjuntura amb l'altre vidre, i encabat els ploms es solden en les seves, allà on es troben, allà on es creuen.
4: I arribem a un dels moments més importants, la soldadura. Oh, Quan dos trossos de plom es troben, cal fixar-los. I per fer-ho s'utilitza estany. Però abans, les zones que s'han de soldar es preparen amb un decapant.
5: Totes les juntures allà on es té de soldar es té de decapar. I un cop tens el decapant, la soldadura, a partir de 800, més o menys, de 800 graus
6: de temperatura,
5: pot començar a soldar.
4: El soldador escalfa la zona i l'estany uneix els punts on es troben els ploms. I això es fa a totes les interseccions. Una vegada, i una altra. Fins que tota la xarxa queda subjectada. I no només per una cara. Quan una banda està acabada, el vitrall es gira amb molta cura i es treballa també l'altra.
5: Un cop estanyat el vitrall, ja és molt delicat, però ja el tens de girar i he acabat fer-ho de l'altra banda, de les dues bandes.
4: Però l'emplomat no és l'única manera d'unir els vidres. Valentí també treballa amb la tècnica Tiffany. Aquí, en lloc de construir la xarxa amb perfils de plom, es treballa el contorn de cada peça i després es solda.
5: El Tiffany es té d'emplomar tot, es té de soldar tot. Tot el contorn de tot el vidre s'ha de soldar. Clar, dona molta més feina.
4: És una tècnica que requereix més soldadura, però que permet aprofitar peces petites de vidre. I en el cas de Valentí, això també és important.
5: El Tiffany el faig perquè aprofito el vidre petit.
4: Amb el vitrall soldat ja tenim l'estructura pràcticament acabada, però encara falta donar-li l'aspecte final. El plom i l'estany tenen un color gris metàl·lic. Si es vol donar un acabat més fosc, es pot aplicar una patina.
5: Si vols el plom vos d'un altre color, li poses la pàtina de color negre o bé de coure. I encabat se li té de passar per sobre la pàtina i et queda negre.
4: I aquí passa una cosa curiosa. El que abans semblava una estructura metàl·lica que separava els vidres ara queda integrat dins del dibuix. Les línies fosques marquen les formes i fan destacar encara més els colors. I arribem a l'últim pas. L'emmasillat pot semblar un detall menor, però té una funció important. Omplir els petits espais entre el vidre i el plom i ajudar a donar solidesa al conjunt.
5: Un cop posada la masilla, que es fa amb serradures, es fan serradures i masilla tot barrejat, la que serveix? Serveix per tapar la mica de poro que hi hagi entre vidre i vidre.
4: Es reparteix la barreja, es neteja l'excés i després de tot aquest procés, la peça ja està acabada. Hem començat amb un dibuix sobre un paper, l'hem convertit en plantilles, després han arribat els vidres, un a un. Els hem tallat, encaixat, emplomat, soldat i acabat. I finalment tenim un vitrall. Però potser la millor manera d'entendre què significa tot aquest procés és preguntar-li al mateix Valentí què sent quan acaba una peça.
5: El que a mi m'omple és que un cop fets dic, carai, guapo.
4: Des d'un esbós fins a una peça que, quan la toca la llum, cobra vida.
7: Hola, Jan.
8: Hola.
7: Tens que dir-me, estàs escoltant Rambla 54.
8: Esteu empostant.
7: No, esteu escoltant.
8: Vale, perdó. Esteu Esteu escoltant Rambla 54.
9: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio
10: Polen Mollerussa.
11: Hola, Anna, sóc l'Eduard i tinc una història molt xula que t'he d'explicar. És relacionada amb els gegants. Ara ja estic a l'escola. I si envies un periodista a Ibarz i que m'entrevisti?
0: Doncs, dit i fet, fa dos dies l'Eduard ens va enviar aquest missatge i ens vam comprometre a anar-lo a veure. El Julen Andrés es va posar en marxa immediatament, cotxe i cap a Ibarz, oi, Julen?
12: Sí, així ho vam fer perquè, a veure, jo t'he de vendre... Et diria que t'he de vendre la història, però quan l'escoltin els oients veuran que valia molt la pena d'agafar el cotxe i anar a parlar amb l'Eduard.
0: Doncs de seguida fem un repàs del resultat d'aquesta visita, però abans, com que ets debutant al Rambla 54, què hem de saber, Julen, de Ràdio Ponent Mollerussa i de tu?
12: Doncs mira, Ràdio Ponent s'emet a la 106.8 i també a internet, perquè si no avui dia malament. I va començar el 1981 a Miralcamp, no a Mollerussa. Miralcamp està molt a prop d'aquí, la capital del Pla d'Urgell, però bueno, la seu principal no va ser aquí a Mollerussa. I després, pel que fa a mi m'agrada molt l'esport i sóc un aficionat dels videojocs, llegir i, com no, de la ràdio.
0: Doncs queda apuntat. Algun dia et trucarem per parlar d'algun videojoc. Julen, presentacions...
12: I per jugar-lo també, eh?
0: Ah, també, també. Presentacions fetes, ets de Play o ets de Nintendo Switch?
12: Play, Play.
0: Play, Play, vale, apuntat. No sigui cas que la basem, que això és com una religió gairebé, no? O una consola o l'altra. Julen, avui, com dèiem, ens portes la història de l'Eduard, que és una història de cultura popular, els gegants de l'Eduard.
12: Sí, és una colla gegantera d'Ivars d'Urgell, que està a uns 15 minuts d'aquí, de Mollerussa, perquè la gent es pugui ubicar. I el protagonista de la colla, com ja l'hem presentat, com el seu nom indica, és l'Eduard, que, atenció, només té 10 anys. Però és que la colla està formada per l'Ares, la seva germana, de 7, que és l'edat amb la que va començar l'Eduard. I després, també a la colla, hi ha el seu pare, que és en Josep, i la Natàlia, la mare. Si et sembla, anem amb els orígens i que ens ho expliqui el mateix Eduard.
11: Doncs jo, quan era petit, els meus pares em portaven a la casa dels gegants de Lleida, que és allà on es guarden tota la imatgeria festiva que hi ha a Lleida. I llavors, doncs, em van impressionar moltíssim els gegants. I llavors, doncs, vaig anar creixent i vaig voler anar a trobades i gegantades. Fins que el 2022 el grup Vivall de les Borges Blanques em van regalar un gegantó que va ser construït per Manel Vidal, que és el fundador del grup Vivall de les Borges Blanques, i aquest gegantó que em van regalar es diu Cavaller Narcís. I aquí ja va començar, quan ja van començar a ser com una minicolla gegantera.
0: I a partir d'aquí, Julen, què va passar?
12: Doncs el que fan amb aquest regal és publicar-lo a les xarxes. I llavors comencen a rebre invitacions de diferents colles de Catalunya, que abans de continuar, deixa'm dir que estan molt agraïts a totes les colles que els han invitat, perquè, clar, ells són una colla, però de quatre persones i d'un poble petit, i estan molt agraïts de la resposta del món geganter. Només et diré que van començar fent unes 7-8 sortides i ara de mitjana ens anem a les 40. Si tenen els caps de setmana, l'agenda dels caps de setmana, plena. I el Josep, que és el pare de l'Eduard i l'Ares, ens explica com és viure l'afició ara des de dins.
10: Que fins a aquell moment nosaltres participàvem d'aquesta cultura popular del món geganter, però des de la vorera, no?, al costat dels gegants. I gràcies al Cavaller Narcís i la il·lusió de l'Eduard i de l'Ares i el nostre acompanyament, vam poder participar de les trobades geganteres des de dins. I això és una il·lusió molt, molt bonica, perquè el món geganter hi transpuen uns valors que avui en dia la societat d'aquest segle XXI cada vegada són més difícils de trobar, i dins de la bombolla de la cultura popular, doncs encara el valor de la puntualitat, el valor del companyerisme, de la solidaritat, tot això encara t'ajuda a formar-te en tu mateix.
0: Quin entusiasme, el Josep, i que bonic que comparteixin aquesta activitat a nivell de família.
12: Sí, i és que, Anna, gens, com podeu comprovar, és una família molt engrescadora. Els agrada fer moltes coses i, en aquest cas, una aposta per la cultura popular i, sobretot, que crec, per mi és el més important, per apropar-la als més joves i intentar garantir aquest relleu generacional. A més, la història del Cavaller Narcís ha donat peu a un conte. L'any passat van fer 500 exemplars. Doncs bé, només els hi queden una vintena. I perquè pugueu escoltar tots els membres de la família i d'aquesta colla gegantera, el conte del Cavaller Narcís ens explica la seva mare, la Natàlia.
13: Podríem dir que té tres pilars. Primer, fomentar la cultura popular catalana, que són els gegants. Després, posar en valor el territori, parlar de l'Estany d'Ivars i parlar de la terra on es va construir el cavall Narcís, que són les Garrigues. I després volem treballar algun valor, alguna por, en aquest cas una por de l'Eduard, del protagonista del conte, que és el vent. Per ell, quan fa vent en una gegantada, vol dir perill, vol dir que poden caure els gegants. Poden caure gegants petits com el nostre o molt grans. I aquesta por per ell és irracional i es posa molt nerviós, molt tens. Quan fa vent, podreu veure un Eduard molt diferent. I llavors vam veure amb el conte una manera de canalitzar aquesta por.
0: Doncs esperem que hagi servit per canalitzar aquesta por. D'altra banda, Julen, t'he de dir que em sembla bastant lògica, eh? Jo no m'havia plantejat mai que el vent fos un enemic dels gegants, però evidentment si bufa fort, doncs els pot fer anar malament, no?
12: Clar, i a més l'Eduard, que sobretot quan va començar són 7 anyets portant un gegant, doncs imagina't.
0: Clar, li devia dir, aquí fa un cop de vent i anem a terra el gegant i jo. Molt, molt lògic, bastant normal. Esperem que l'hagi superat i a mesura que vagi creixent, doncs anirà fent una mica més de contrapès, suposo.
12: Segur que sí.
0: I, doncs bé, et deia això, que espero que, sí, que perquè li hagi servit.
12: Sí, perquè quan he dit que era una família molt engrescadora, és que veieu que no m'invento res, perquè el conte ha servit a més a fer un conte en contes. I quan fan aquesta activitat del conte en contes, ho complementen amb una exposició d'atenció de més de 100 gegants en format petit, figuretes de goma, perquè ens entenguem, que l'he vist, és espectacular, gegants d'arreu de Catalunya, i a més, fan tallers de capgrossos. De fet, ells tenen el gegant de Lamine Yamal.
0: Sí, tallers de capgrossos vol dir amb canalla o...
12: Sí, exacte. Llavors, en un mateix dia tens aquesta versió 360, perquè tens una activitat per la canalla d'escoltar el conte, després amb els padrins o els pares poden fer el taller de capgrossos, mirar-les la col·lecció... Com pots veure, ho tenen tot molt ben pensat.
0: Doncs sí,
12: I a més... ara ens queda a escoltar a la més petita de la família, l'Ares, de 7 anys, que també té la seva pròpia gegantona.
14: Se diu Arna i perquè se diu Arna perquè comencem amb Ar, jo començo amb Ar i també té 4 lletres i el meu nom també té 4 lletres.
0: No sé si l'Ares s'inclinarà per les matemàtiques, les 4 lletres i l'art, però en qualsevol cas és molt tendre aquesta explicació.
12: Sí, en la veu dels protagonistes se veu la il·lusió que tenen en el projecte, en aquesta motivació per no parar de difondre la cultura popular, i malament no s'ho passen, perquè escolta els dos germans.
15: Per a mi és pues, molt guai, molt xulo poder fer ballar gegants, perquè m'encanta, i a més amb el cavaller Narcís, que li tinc molt de carinyo.
14: M'agrada perquè puc ballar amb la cultura i també amb els sons del tambor i les gralles i estar amb els altres gegants.
0: I els pares, Julen, quina valoració en fan? Què en destaquen de tota aquesta experiència gegantera?
12: Doncs per ells és absolutament tot positiu.
10: Per mi, com a pare i com a marit, és un orgull, perquè evidentment que tot va començar amb l'afició de l'Eduard, però també hem de reconèixer que he tingut bastanta part de culpa, perquè l'he continuat potenciant, no? I veure com la filla petita i la dona doncs, segueixen aquest camí que hem anat traçant amb l'Eduard, doncs és un orgull, perquè estem convençudíssims doncs, que aquest camí del món de la cultura popular encara és un camí tradicional i que no està contaminat de les amenaces que comentava a l'inici de l'entrevista de que té avui en dia la societat, no? I per posar un exemple, l'amenaça de les pantalles, no? Ara acabem doncs, aquest període vacacional de l'estiu, on molts nens han estat, amb la calor que he fet, han hagut d'estar doncs, a dins de casa. I clar, un dels, de les distraccions que es podien distraure, les pantalles. I evidentment, hi ha diversos estudis doncs, que diuen que això bo no és. En canvi, el fet geganter doncs, et permet descobrir tots aquells valors que parlàvem abans, no? I, per tant, és a nivell educatiu i també familiar, doncs és un camí que ens omple d'orgull fer-ho els quatre junts.
0: Quanta raó. Doncs, Julen...
12: I deixa'm afegir una cosa
0: digues.
12: Ràpida, que la Natàlia no vaig posar perquè no sabia com aniríem de temps, però la Natàlia també va comentar que destacava la bona gent que s'han trobat, les facilitats que li han posat i que, sens dubte, fa que tot el sacrifici que fan valgui la pena.
0: Doncs un visca pel món geganter, Julen, sens dubte, valia la pena agafar el cotxe, anar fins a Ibars per descobrir-nos sí. aquesta història. Moltíssimes, moltíssimes gràcies per portar-nos-la fins al Rambla 54. Jo no sé si tu ets geganter o t'has quedat amb més ganes de gegants.
12: M'he quedat amb més ganes.
0: Doncs escolta'm, se m'ha acudit així sobre la marxa que podem fer una crida a tots els companys de les 54 ràdios de la Rambla perquè ens expliquin cadascú els seus, que segur que hi ha històries magnífiques com les del cavaller Narcís, no? Què et sembla?
12: A mi em sembla molt bé. Tot el que sigui donar feina als companys...
0: perquè a Mollerussa en teniu de gegants. O sigui que sí, ja et dono tenim... feina.
12: Sí, sí, en tenim sis. Hi ha el Parrot i la Marieta, el Pepito i la Carme, que són gegants nous, i el Comte i la Comtessa, que són els gegants vells.
0: Doncs, escolta, et sembla que no cal ara aquí que l'oient sàpiga com encarreguem les coses, com decidim, però ens fem una trucada quan acabem el programa i decidim com ens ho expliques, si ens fas sí. un reportatge, si ens portes algú que ens expliqui la història d'aquests gegants, qui són, què representen i aquesta mena de coses?
12: O mirem, o mirem.
0: Doncs vinga, doncs apuntat, Arnau, la llibreta. Anem a fer una crida Deures. A les ràdios de la xarxa perquè cadascú ens expliqui els seus gegants. Moltíssimes gràcies, Julen. Parlem un dia d'aquests de... Què m'has dit? Pepito i Carme, Parrot, Marieta,
12: sí,
0: Comte...
12: Sí, exacte.
0: Vale. Doncs en parlem un dia d'aquests. Una abraçada.
12: Abraçada, Anna, vagi bé.
16: Jo escolto Rambla 54, la meva ràdio local.
17: No, a la meva ràdio local.
16: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
17: Crec que ja està, no?
18: No sé, tu mateixa.
19: Hola, Anna. El meu nom és Antonio Benell. Soc matemàtic, ara jubilat, però continuo implicat en la formació del professorat i en la divulgació matemàtica. M'apassiona. Us proposo un repte. Una ampolla i el seu tap valen conjuntament 1 euro i 10 cèntims. Si sabem que l'ampolla val 1 euro més que el tap, volem saber quant val l'ampolla i quant val el tap. En l'entrevista propera solucionarem aquest repte.
0: Doncs això, ha passat volant, oi?

0: Continguts en xarxa. Continguts en xarxa.
1: Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
2: Fa 52 anys arribava a les llibreries Carrie, una novel·la sobre una tragèdia en un institut protagonitzada per una adolescent marginada i assetjada pels seus companys, en part perquè la veien amb una aparença diferent als seus cànons estètics i per la roba antiquada que li feia portar la seva mare, una dona obsessionada amb la religió i amb el pecat. La història s'explica amb narració en tercera persona, però també amb cartes, retalls de diaris, extractes de llibres d'investigació, informes acadèmics i paracientífics sobre la telequinesi o la transcripció d'interrogatoris, testimonis i declaracions dels supervivents. Una novel·la que potser no hauríem llegit mai si no hagués estat perquè la dona de Stephen King la va rescatar del cubell de les escombraries. I threw Carrie away and my wife fished it out of the wastebasket. King explicava en una entrevista a la BBC que va llançar el manuscrit de Carrie a les escombraries i que la seva dona el va rescatar, el va llegir i li va dir que l'havia de continuar, que no s'assemblava gens a la ficció escrita per homes. L'autor confessa que la novel·la li provoca una mica de vergonya aliena perquè reconeix que la força, l'energia que té, surt de la ràbia davant la injustícia que tenia ell de jove i per la manera com es tractava els marginats, un col·lectiu amb el qual, diu, s'identificava. Dos anys després de la publicació de la primera novel·la de King, Brian De Palma va adaptar la història a la gran pantalla amb Sissy Spacek com a protagonista. Spacek explicava fa pocs anys en una entrevista a una catifa vermella que considerava que cada adolescent, en aquesta època de l'institut, porta una Carrie a dins, un adolescent ferit, que és una etapa molt i molt dura i que no ha canviat gaire amb el pas del temps. Però a banda del clàssic de De Palma, Carrie ha tingut noves versions al llarg dels anys, un musical de Broadway que va arribar als teatres catalans també en català, telefilms, seqüeles i el 2013 una versió a la gran pantalla amb Chloe Grace Moretz fent de protagonista. I aquest mateix octubre arriba una nova versió, aquesta vegada com a sèrie televisiva. En parlava a la San Diego Comic Con el creador de la sèrie Mike Flanagan en una entrevista a IGN. Flanagan diu que fa mig segle Stephen King no es podia imaginar el que passen als estudiants d'institut avui en dia, la violència a l'escola o fins a quin punt pot arribar l'assetjament i la crueltat en un món en què qualsevol error el poden retransmetre en directe i pot quedar per sempre a internet. La sèrie la trobareu a Prime Video i la novel·la en català a Males Herbes.
1: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
0: Continguts en xarxa. Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Fisioteràpia en l'esport de base.
4: La fisioteràpia és fonamental en l'esport de base, ja que ajuda a prevenir lesions i millora el rendiment dels joves esportistes. Mitjançant l'avaluació i correcció de la tècnica, l'enfortiment muscular i l'estirament adequat, els fisioterapeutes asseguren que els esportistes desenvolupin una base sòlida i segura per la pràctica esportiva. A més, la fisioteràpia contribueix a una recuperació més ràpida i efectiva en cas de lesions, minimitzant el risc de recaigudes. Invertir en fisioteràpia des de les primeres etapes esportives no només protegeix la salut física dels joves, sinó que també promou hàbits saludables que perduraran al llarg de la seva vida esportiva.
0: Salut Activa.
5: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: Nosaltres com a fisioterapeutes intentem promocionar molt l'esport. Llavors, per la mainada que comença a fer esport, és molt important, ja que de cara a un futur prevenim possibles malalties com pot ser l'obesitat o com poden ser un caràcter més sedentari i de més. Heu de tenir clar que quan la mainada comença a fer esport és important que hi hagi una progressió dins d'aquest esport. Sempre recomanem que hi hagi un escalfament previ, on hi hagi una mobilitat, on els nanos comencin a moure's una miqueta. Llavors passaríem al cost del treball, on podria ser l'entrenament més general, no? i acabaríem sempre amb una part final d'estirament de relaxació muscular, per així evitar que hi hagi possibles lesions futures i de més. És important tenir clar que la mainada no és com un adult. Sempre recomanem que les càrregues no siguin molt intenses. No fa falta sempre córrer cada dia, dilluns, dimarts, dimecres, sinó que recomanem que les càrregues siguin progressives i adaptades al que pot ser l'infant.
0: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

Bon dia. La nova cúpula dels Mossos d'Esquadra treu pit de la feina feta els darrers dos anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Així ho ha explicat la nova comissària en cap del cos, Sílvia Catà. Malgrat aquest discurs, a la ciutat de Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant el cap de setmana. Entre els fets ocorreguts, destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí amb una persona ferida i amb 2 detinguts. Un altre dels ferits va ser agredit a la Ronda de Dalt durant una discussió de trànsit. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dilluns 14 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. El govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms de Ceuta per pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. Mentrestant, a les darreres hores, la policia... Segons el govern espanyol, unes 5.500 persones han tornat voluntàriament als seus països, mentre que el govern de Ceuta xifra en 13.

0: Avui comença el nou curs a la formació professional. Arrenca amb la previsió de 172.000 alumnes als cicles de grau mitjà i superior, uns 15.000 més que l'any passat. Infermeria i administració i finances són els estudis més demanats. Ens ho explica l'Esther Minguell.
1: Al cicle mitjà, els cursos que desperten més interès són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa o sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Són tendències molt similars al curs anterior. Com a novetat, el Departament d'Educació comença a incorporar en aquests estudis postobligatoris el monitoratge de suport als alumnes amb necessitats educatives especials. El govern ha ampliat amb 5.000 places l'oferta pública d'FP i ha invertit 67 milions d'euros en equipaments, més personal docent i tecnologia pels centres. Ha incorporat nous ensenyaments per donar resposta al teixit productiu, com ara el de serveis funeraris o el de seguretat orientat a l'àmbit ferroviari.
0: I també avui s'obre un nou període d'inscripcions per als cursos de català del Consorci per a la Normalització Lingüística. Enguany l'oferta arriba a més de 2.150 cursos, el que suposa prop de 48.400 places. A més, cal sumar-hi gairebé 4.000 places addicionals dels 165 cursos que el Consorci coordina amb ajuntaments, col·legis professionals, sindicats i entitats. Les inscripcions es poden fer presencialment o en línia al Consorci fins dilluns que ve, i s'obriran més places progressivament fins al desembre segons les necessitats. S'ofereixen cursos de català de tots els nivells, amb els mateixos preus que els darrers anys. L'inicial i el bàsic, recordem-ho, són gratuïts. La intel·ligència artificial avança a una velocitat que, segons alguns dels seus propis investigadors, pot haver superat la capacitat de controlar-la i podria representar un perill per a la humanitat si no es regula de manera adequada. Sobre aquests riscos n'hem parlat amb Manel Sant Romà, professor honorari de la Universitat Rovira i Virgili i president de Civic AI, una entitat que defensa la utilització responsable i transparent de la intel·ligència artificial.
2: Els sistemes són cada vegada més autònoms i capaços de prendre decisions. Això ha obert el debat sobre la possibilitat que pugui escapar del control humà. Però seria capaç la IA d'anar contra la humanitat?
3: Estem parlant de la tecnologia, amb molta diferència, més poderosa desenvolupada per la humanitat. Molt més que, per dir alguna cosa, l'energia atòmica. Molt més. I amb una particularitat que ni tan sols els especialistes saben molt bé per què funciona tan bé. I això és com si estéssim jugant amb bombes atòmiques sense conèixer per què poden explotar o per què produeixen tanta energia.
2: La majoria d'aquestes empreses tecnològiques són a mans privades i augmenten les veus que demanen una autoritat internacional que supervisi el seu desenvolupament.
3: Ja estem tardant a que hi hagi un consens mundial de què fer amb aquestes intel·ligències artificials que estan absolutament controlades per unes poques dotzenes de tecnocapitalistes, gent que treballa dintre d'aquestes empreses, com aquest matemàtic que s'ha sortit, ens estan dient, que ells mateixos a dintre, que jo he estat allí dintre i que veig preocupació. A veure si ens comencem a posar les piles.
2: El problema és que la tecnologia avança més ràpid que la capacitat dels governs per regular-la. De fet, la implantació ja és massiva. Segons la consultora internacional McKinsey, 8 de cada 10 organitzacions ja fan servir la intel·ligència artificial.
0: Dos minuts i arribarem a un quart de 8 del matí a Barcelona. Els afectats per l'esvoranc del Putxet, produït per les obres de la línia 9 del metro el passat 7 de juliol, presenten avui una demanda contra la Generalitat i també contra l'Ajuntament per reclamar danys materials, econòmics i morals. Segons l'advocada que representa la majoria dels afectats, el dany causat és irreparable i avui en dia veïns i comerciants encara no s'han tret la por de sobre. En paral·lel, demà reprenen les converses amb la Generalitat amb l'objectiu de tancar un acord d'indemnitzacions. Ja fa 6 mesos que hi ha restriccions de pas a la zona de Collserola a causa del brot de pesta porcina africana. Els negocis de la zona s'han vist afectats per la davallada de visitants, tot i els incompliments d'alguns excursionistes i esportistes. A l'agost semblava que es consideraria la reobertura del parc a la tardor, però

0: Els nous casos detectats a principis de setembre han obligat a prorrogar-ne el tancament com a mínim 3 mesos més. Escoltem com viuen la situació la Montserrat Errando, portaveu de l'Associació de Veïns de Vallvidrera, i en Miguel Ángel Roldán, encarregat del restaurant Santa Creu d'Olorda.
1: Nosaltres teníem l'esperança de que almenys zones de Collserola que realment estan ja buides de ports senglars o els camins amples, que hi passen cotxes, que obrissin perquè poguéssim anar a caminar. Si no ho arreglen aviat, la veritat és que la gent jo crec que anirà passant pels camins on no es pot posar.
2: Al principi tenia una raó, però tampoc podem tancar-ho un any o el que sigui. Algun dia tindran que acabar. Tampoc crec que per anar a donar una volta a Carretera de les Aigües passi alguna cosa.
3: És el que hem de fer, perquè són les lleis, però ja costa una mica.
0: Estabilitzat l'incendi de terreny forestal a prop del castell de Tagamanent, al Vallès Oriental, que ha afectat 1.900 metres quadrats segons els agents rurals. Va declarar ahir cap al migdia i va quedar estabilitzat a mitja tarda. Segons les primeres investigacions, la causa hauria estat un llamp latent associat a la tempesta de dimecres passat. En les tasques d'extinció hi van participar 2 helicòpters bombarders i fins a 14 dotacions terrestres. I una bona notícia pel que fa al transport públic, perquè el tram Besòs recupera avui bona part del servei habitual. La T4 recupera la normalitat i el tall de la T5 i la T6 queda limitat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Les afectacions en el servei de les tres línies han estat conseqüència de les obres d'urbanització de la cobertura i desdoblament de les vies del tramvia a la Gran Via. Els treballs es van iniciar un any enrere, l'octubre del 2025, però els talls en la circulació dels combois han durat aquests 2 mesos d'estiu. A partir d'ara, l'única afectació que es mantindrà és el tall parcial de la T5 i la T6 entre Glòries i Sant Martí de Provençals, com us dèiem, ja que les dues línies circularan des de Glòries fins a Ciutadella Vila Olímpica. Pel que fa als autobusos interurbans, a partir d'avui la Generalitat reforça la línia que circula entre Arenys de Munt, Arenys de Mar i l'Hospital de Mataró, que passarà de 6 a 13 expedicions per sentit i ampliarà el servei de tarda fins a les 9 del vespre. També reforçarà la que uneix Sant Andreu de la Barca amb Pallejà i Barcelona, que passarà de 15 a 26 expedicions en sentit Barcelona i de 10 a 20 en sentit Sant Andreu, amb un vehicle nou. Les actuacions formen part del segon pla de xoc iniciat a l'abril amb el reforç de 6 línies entre primavera i estiu. Després de gairebé 4 mesos, ahir va ser l'últim diumenge que els establiments de les zones més turístiques de Barcelona van poder obrir. Es tracta d'una mesura que va prescriure a finals del 2025 i que l'Ajuntament va prorrogar un any més, tot i algunes opinions contraposades entre els principals representants dels botiguers. Aquest any, els diversos eixos comercials, tant els dels barris com els de les zones més concorregudes i turístiques, afirmen que han hagut d'afrontar 2 reptes principals: la calor i les obres. N'han fet balanç l'Elvira García, directora general de Barcelona Oberta, i Pròsper Puig, president de Barcelona Comerç.
4: Hem vist que després de 4 anys és una mesura que està instal·lada ja en la ment dels consumidors. Estem contents i l'evolució d'aquests 4 anys ha anat a més. Cada any és una miqueta millor.
5: La veritat és que els nostres comerciants, els nostres eixos, que bàsicament el nostre veí és el nostre comprador, no ens afecta massa, perquè podem obrir 363 dies l'any. Nosaltres estem per el tancament absolut de tots els centres, com a mínim, els centres comercials. Estem en un moment molt complicat pel comerç local i de proximitat, i segurament hauríem de fer els plantejaments que no hem anat repetint fins ara.
0: I de Barcelona saltem ara cap al Baix Ebre, perquè Deltebre ha acollit aquest diumenge una nova edició de la Festa de la Sega, en què els participants mostren com es feia antigament la sega manual de l'arròs. La novetat d'enguany ha estat la celebració d'un campionat de llançament de sacs. L'ha seguit Alberto Calatayud, de Canal 21 Ebre.
6: La finca de Bombita de Deltebre ha acollit un any més una nova jornada de la tradicional Festa de la Sega. Una celebració que ret homenatge a l'esforç i la persistència de generacions passades i que reivindica la importància de preservar la identitat del Delta de l'Ebre.
7: Reconeixem els nostres plantadors i plantadores i segadors i segadores, unes persones que mantenen la tradició any rere any, unes persones que cada any fan pues, que noves generacions també s'enganxen a lo que és l'estima per un territori, per un Delta Frai.

0: La jornada ha estat marcada per una gran afluència de públic i per la implicació directa dels participants vinguts d'arreu del territori per viure l'experiència de primera mà. La programació d'enguany ha incorporat una novetat, el primer campionat de Catalunya de llançament de sacs.
1: He estat molt nerviós, he tingut molta temor, la veritat, quan han començat a sortir 690 metres, quasi 7 metres, perquè tenia temor que se me rellisqués o la tirés fora de les línies.
0: Deltebre tanca així una nova jornada de la Sega, on la tradició de tot un poble torna a trepitjar la Rosal.

0: Nova golejada del Barça, que es manté líder invicte després de 5 jornades de Lliga. En la darrera s'ha imposat el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Xavi Espart i Karim Adeyemi a l'afegit. El gol de l'alemany sentenciava el triomf després que els valencians haguessin posat la por al cos dels blaugranes al tram final amb el 2-3. El tècnic Hansi Flick assumeix part de la responsabilitat.
1: The first goal we received was my fault.
2: El primer gol que m'he encaixat ha estat culpa meva, perquè nosaltres volíem fer el canvi a la següent aturada i hem cridat al Carles i llavors ha passat. Estic content de com l'equip ha tornat i ha fet el quart gol i estic content de com ha seguit. És un bon inici.
0: A segona divisió, el Sabadell ha encaixat la primera derrota de la temporada. Els arlequinats van caure per 2-0 a Son Moix contra el Mallorca. Un mal inici va condemnar els de Ferran Costa, que van encaixar els dos gols marcats per Adrián Fuentes abans de la mitja hora de joc. El tècnic explica que van pagar cares les concessions al rival.
3: En els 4 partits anteriors hem tingut un nivell d'atenció i de fiabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui ha generat errades i hem estat molt curosos per no cometre-les. Avui en això no hem estat bé i penso que la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria. Qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota i penso que la diferència ha estat aquí avui.
0: A la Lliga F, golejada del Badalona Women sobre l'Eibar. Va imposar-se per 1-4 a Ipurua i enllaça el segon triomf davant un conjunt que encara no havia perdut aquesta temporada. Després d'una primera meitat sense gols, les de Marc Ballester van fer una gran arrencada al segon temps. Irina Uribe va obrir la llauna al 47 i Requena i Sheila van ampliar diferències. L'equip local va aprofitar una errada defensiva per fer pujar l'1-3, però la reacció no va anar més enllà i Paula Sánchez va sentenciar amb el quart de les catalanes. I el Barça s'ha proclamat campió de la Lliga Catalana ACB després de superar per 96-87 l'Ilerna Lleida a la final. Partit de menys a més dels Blaugrana, que van capgirar el marcador en el darrer quart. Els del Segrià van prendre la iniciativa en el marcador des del primer quart i van dominar fins al tercer, però un parcial de 30-18 en el darrer període va donar el primer títol al nou Barça de Sekulić. Justin Robinson va ser l'MVP de la final amb 19 punts i 7 assistències, mentre que Joel Parra va ser el màxim anotador amb 21 punts. El jugador blaugrana destaca la reacció de l'equip.
4: Crec que no és excusa, però al final són 3 partits en 4 dies, pretemporada, 11 jugadors nous, staff nou, doncs bueno, ens ha costat entrar al partit, també és veritat que el Lleida és un gran equip que té uns jugadors increïbles, i ja et dic, molt content, sobretot per la reacció de l'equip a la segona part.
0: Miquel Mañé s'ha proclamat per tercer cop campió del món de gimnàstica aeròbica. El de Segur de Calafell va obtenir l'or a la final disputada a Pamplona amb una puntuació de 20,550 i un exercici amb una dificultat de 3,600. Aquest mundial se suma als aconseguits a Bakú el 2021 i a Pesaro el 2024. A més, és el tercer metall aconseguit pel català en aquest campionat després d'haver-se penjat els bronzes en la categoria d'equips i en el trio.
5: És una recompensa incalculable, o sea, es algo que sí que venía como anhelando y queriendo que ocurriera, pero sin asumir nada, porque la competición puede ocurrir cualquier cosa. Innumerables horas de entrenamiento, muchísimo sacrificio, enfocarme completamente a todo esto, porque si no te, en cierto modo, dedicas o le das esa dedicación, no va a llegar.
0: Primer títol de la temporada per a l'Atlètic Barceloneta, que ha guanyat la Copa Catalunya de waterpolo. És el 19è títol per als mariners, l'11è consecutiu, aconseguit amb una victòria per 10-9 sobre el Sabadell. El duel va arribar igualat al descans llarg després que els ballesans s'avancessin per 0-2 els primers minuts. Al tercer quart, els mariners van obrir un forat de 3 gols, una diferència que el Sabadell només va poder reduir al darrer període fins al 10-9 final. I a la Copa del Món de Pàdel Slàlom, que s'ha estat disputant aquests dies a la Seu d'Urgell, el palista local Miquel Travé s'ha penjat la medalla d'or a la modalitat C1. Travé arribava com un dels grans favorits després d'haver-se proclamat campió del món a Oklahoma fa uns dies. El català ja havia acabat cinquè a la K1. Tots aquests bons resultats han deixat Miquel Travé en la tercera posició a la general.
6: Ja preparant el Mundial i el final i les últimes copes del món, i al final haver guanyat el Mundial, quart a París, dos anys medalles i al final guanyar la Seu, doncs, increïble, la veritat és que no podia demanar més, i a part poder quedar a tercera general, és la tercera vegada, si no m'equivoco, que ho quedo, així que encantat.
0: Quan falten només 5 minuts per arribar a 8:15, obrim Plana Cultural explicant-vos que després de 4 dies d'espectacles, Fira Targa ha baixat el taló de la seva 46a edició, consolidant-se com un mercat estratègic i un aparador de referència internacional per a les arts escèniques de carrer, amb la participació de 1.300 programadors de 28 països. Ens ho explica la Clara Atzuar, de Targa Televisió.
7: Aquesta edició ha exhibit 57 espectacles, dels quals 20 han estat estrena absoluta. Pel que fa a l'origen, un 55% són de procedència catalana, amb 8 companyies lleidatanes, un 25% de la resta de l'estat espanyol i un 20% internacional, amb companyies procedents de 9 països. La majoria dels espectacles s'han vist al carrer, però també en recintes de sala i en espais no convencionals.
8: La fira ha tornat a evidenciar la força de la creació contemporània a l'espai públic i la capacitat de generar vincles entre persones, territoris i cultures. En un moment on les fronteres físiques, ideològiques, socials semblen multiplicar-se, hem vist com l'art continua sent una eina poderosa per crear espais de confiança, diàleg i comprensió mútua.
7: L'organització es marca l'objectiu d'arribar als 2 milions d'euros de pressupost per recuperar el poder adquisitiu perdut els darrers anys en una edició en què l'aportació extraordinària de 30.000 euros de l'Ajuntament de Tàrrega ha permès arribar fins al 60% dels espectacles gratuïts.
0: I ara us parlem d'aquesta casa perquè estem d'enhorabona. I és que el documental Pere Casacoberta, Sprint Trencat, del Nou TV, coproduït amb la xarxa Televisió Espanyola i 3CAT, ha guanyat el primer premi del Festival Internacional de Cinema Esportiu de Batumi, a Geòrgia. Martí Rubiró, director del Nou TV i codirector del documental, ha estat l'encarregat de recollir el guardó. El film recupera la història de Pere Casacoberta, atleta que als anys 80 va destacar com una de les grans promeses de l'atletisme català i espanyol. Va arribar a ser campió júnior de camp a través l'any 84 a Nova Jersey. Si encara no l'heu vist, el teniu disponible a la xarxa Més.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Grans batutes, grans emocions.
2: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
1: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
2: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
1: Entrades a auditori.cat.
3: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
4: Giacomo Maraldi i els pols de Mart. Giacomo Filippo Maraldi, també conegut amb el seu nom afrancesat Jacques-Philippe Maraldi, va ser un astrònom i matemàtic franco-italià. Nebot de Giovanni Cassini, un altre astrònom molt important, era italià, però va treballar la major part de la seva vida a l'Observatori de París. Entre 1700 i 1718 va treballar en un catàleg d'estrelles fixes i posteriorment va estudiar a fons el planeta Mart. El seu descobriment astronòmic més famós va ser que les capes de gel de Mart no es troben exactament als pols de rotació d'aquest cos. També va reconèixer l'any 1724 que la corona solar visible durant un eclipsi de sol pertany a l'estrella i no a la Lluna. I també va descobrir que l'estrella R Hydrae és una estrella variable. En òptica, l'any 1723 va confirmar el que es coneix com la taca de Poisson i en matemàtiques va obtenir l'angle en forma de dodecaedre ròmbic que s'anomena angle de Maraldi.
0: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
5: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra treu pit de la feina feta els darrers 2 anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Així ho ha explicat la nova comissària en cap del cos, Sílvia Catà. Malgrat aquest discurs, a la ciutat de Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant aquest cap de setmana. Entre els fets ocorreguts destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí, amb una persona ferida i amb 2 detinguts. Un altre dels ferits va ser agredit a la Ronda de Dalt durant una discussió de trànsit. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 14 de setembre. El govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms de Ceuta per pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. Mentrestant, a les darreres hores, la policia ha traslladat a un centre d'acollida prop de 900 migrants que continuaven dormint al carrer. Segons el govern espanyol, unes 5.500 persones haurien tornat voluntàriament als seus països, mentre que el govern de Ceuta xifra en 13.000 els migrants que continuen a la ciutat. Aquest dilluns arrenca un nou curs a la formació professional amb 172.000 alumnes, uns 15.000 més que l'any passat. Al cicle mitjà, els cursos amb més alumnes matriculats són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa i sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Al barri del Putxet de Barcelona, els afectats per l'esvoranc produït el juliol per les obres de la línia 9 del metro presenten avui una demanda contra la Generalitat i contra l'Ajuntament per reclamar danys materials, econòmics i morals. En paral·lel, demà reprenen les converses amb el govern català per tancar un acord d'indemnitzacions. Gairebé 6 mesos després del tancament de Collserola per la pesta porcina africana, veïns, comerciants i ajuntaments afectats es resignen a 3 mesos sense poder accedir a aquest parc natural després de l'anunci fet pel govern recentment. Dels esports, nova golejada del Barça, que es manté líder invicte després de 5 jornades de Lliga. S'ha imposat el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Xavi Espart i Karim Adeyemi. El gol de l'alemany sentenciava el triomf després que els valencians posessin la por al cos dels blaugranes amb el 2-3 al tram final. Fira Targa tanca una nova edició d'èxit i ja en van 46, consolidant-se com un mercat estratègic i un aparador internacional per a les arts escèniques de carrer. Hi ha hagut una activitat professional de rècord amb 1.300 programadors acreditats de 700 entitats vinguts de 28 països. L'organització aprofita aquest balanç per demanar més recursos econòmics tant al sector públic com al privat. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, una avaria a l'AP7 a l'altura de Tarragona, en sentit nord, talla un carril de circulació i una altra avaria obliga a donar pas alternatiu a la C63 a l'altura de Vidreres, en tots dos sentits de la marxa. Per altra banda, hi ha cues a tot el nus de la Trinitat i vessant Besòs cap a Barcelona, amb afectacions també a les dues rondes en sentit sud. Pel que fa al Vallès, hi ha retencions a l'AP7 des de la Roca a Montornès del Vallès i a Barberà del Vallès. També hi ha 2 quilòmetres de cues a la C-17 a Parets del Vallès i a la C-59 des de Caldes de Montbui, tot en sentit sud. Pel que fa al transport públic, us expliquem que el tram Besòs recupera avui bona part del servei habitual al nord de Barcelona. La línia T4 recupera la normalitat. En canvi, es manté el tall parcial de la T5 i la T6 entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. I pel que fa al temps, comencem la setmana amb molta calma i un matí fresc a gran part de Catalunya amb temperatures més normalitzades. El cel estarà força assolellat, amb només alguns núvols prims i poc importants, i el vent bufarà molt feble. A la tarda continuaran els núvols prims i esfilagarsats, sense conseqüències. Això sí, les temperatures pujaran respecte d'ahir, sobretot a l'interior de Girona, l'Alt Empordà i el Pla de Lleida. A la costa augmentarà una mica el vent i també l'onatge.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Passen ara mateix 5 minuts de 8:15. Us ho explicàvem suara en els titulars. Alerta a Barcelona per un cap de setmana amb 4 baralles diferents durant aquests 2 dies que han deixat 5 ferits per arma blanca. En primer lloc, un home va resultar ferit la nit de dissabte-diumenge al districte de Nou Barris. Ben a prop, al barri del Carmel, també es van localitzar 2 menors d'edat ferits per arma blanca, en llocs, això sí, diferents, i la policia investiga ara la possible vinculació entre aquestes dues agressions. La nit de dissabte va arrencar amb una baralla multitudinària al districte de Sant Martí, amb una desena d'implicats i amb el resultat d'un ferit també per arma blanca. En aquest cas, els Mossos van detenir el presumpte autor de l'agressió i un segon individu per un delicte d'amenaces. Hores abans, a la Ronda de Dalt, una discussió de trànsit entre 2 conductors va acabar amb un d'ells ferit al cap per arma blanca. L'agressor encara no ha estat, però, localitzat. En aquest context, la nova comissària en cap dels Mossos d'Esquadra, Sílvia Catà, ha explicat en una entrevista a La Vanguardia que serà continuista en les polítiques del cos contra la multireincidència i la tinença d'armes blanques i ha assegurat que els plans actuals estan donant bons resultats.
6: La multireincidència, el fet que els delinqüents facin del delicte el seu mitjà de vida, no ha canviat. Tenim delinqüència persistent i s'ha de combatre. El Pla Campai és un pla que ens ajuda de manera transversal a combatre aquesta delinqüència sistemàtica que tenim en algunes persones delinqüents habituals. El mateix amb el Pla Daga. Estem fent una feina excel·lent en treure armes blanques de circulació. I, per tant, aquests dos plans tindran continuïtat.
5: L'operatiu especial de trànsit pel pont de la Diada s'ha saldat amb 4 víctimes mortals a les carreteres catalanes. Dijous va morir una dona en un accident a la Nacional 340 a Altafulla, al Tarragonès. Divendres van perdre la vida 2 motoristes en 2 accidents, un a la Nacional 260 a Ribera d'Urgellet, a la comarca de l'Alt Urgell, i l'altre a la carretera C-59 a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. La darrera víctima va morir dissabte en un xoc a Torrelles del Llobregat. Des de principi d'any, 91 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit. Aquest diumenge, en l'operació tornada, les principals retencions s'han registrat a l'AP7 Sud, la C16 i la Nacional 260. A Ceuta, el govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms, una mesura que tracta de pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. A les darreres hores han traslladat gairebé 900 migrants que continuaven dormint al carrer a un centre d'acollida. Es tracta d'un espai amb carpes en una parcel·la cedida pel Ministeri de Vivenda, situada a uns 2 quilòmetres d'on fins ara dormien, a la intempèrie. En total, s'han traslladat 864 persones. En paral·lel, el Ministeri d'Inclusió treballa per acollir més de 300 dones amb menors en un nou espai. Fins ara s'han habilitat unes 4.500 places en total per acollir migrants. Segons el govern, unes 5.500 persones han tornat voluntàriament als seus països, mentre que el govern de Ceuta xifra en 13.000 els migrants que continuen a la ciutat. Avui comença el nou curs a la formació professional. Arrenca amb la previsió de 172.000 alumnes als cicles de grau mitjà i superior, uns 15.000 més que l'any passat. Infermeria i administració i finances són els estudis més demanats. Ens ho explica l'Esther Minguell.
7: Al cicle mitjà, els cursos que desperten més interès són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa o sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Són tendències molt similars al curs anterior. Com a novetat, el Departament d'Educació comença a incorporar en aquests estudis postobligatoris el monitoratge de suport als alumnes amb necessitats educatives especials. El govern ha ampliat en 5.000 places l'oferta pública d'FP i ha invertit 67 milions d'euros en equipaments, més personal docent i tecnologia pels centres. Ha incorporat nous ensenyaments per donar resposta al teixit productiu, com ara el de serveis funeraris o el de seguretat orientat a l'àmbit ferroviari.
5: I també avui s'obre un nou període d'inscripcions per als cursos de català del Consorci per a la Normalització Lingüística. Enguany l'oferta arriba a més de 2.150 cursos, el que suposa prop de 48.400 places. A més, cal sumar-hi gairebé 4.000 places addicionals dels 165 cursos que el Consorci coordina amb ajuntaments, col·legis professionals, sindicats i entitats. Les inscripcions es poden fer presencialment o en línia al Consorci fins dilluns que ve i s'obriran més places progressivament fins al desembre, segons les necessitats. S'ofereixen cursos de català de tots els nivells, amb els mateixos preus que els darrers anys. Això sí, l'inicial i el bàsic són gratuïts. La intel·ligència artificial avança a una velocitat que, segons alguns dels seus propis investigadors, pot haver superat la capacitat de controlar-la i podria representar un perill per a la humanitat si no es regula de manera adequada. Sobre aquests riscos n'hem parlat amb Manel Sant Romà, professor honorari de la Universitat Rovira i Virgili i president de Civic AI, una entitat que defensa la utilització responsable i transparent de la intel·ligència artificial. Més detalls amb la Carme De Fez.
8: Els sistemes són cada vegada més autònoms i capaços de prendre decisions. Això ha obert el debat sobre la possibilitat que pugui escapar del control humà. Però seria capaç la IA d'anar contra la humanitat?
9: Estem parlant de la tecnologia, amb molta diferència, més poderosa desenvolupada per la humanitat. Molt més que, per dir alguna cosa, l'energia atòmica. Molt més. I amb una particularitat que ni tan sols els especialistes saben molt bé per què funciona tan bé. I això és com si estéssim jugant amb bombes atòmiques sense conèixer per què poden explotar o per què produeixen tanta energia.
8: La majoria d'aquestes empreses tecnològiques són a mans privades i augmenten les veus que demanen una autoritat internacional que supervisi el seu desenvolupament.
9: Ja estem tardant a que hi hagi un consens mundial de què fer amb aquestes intel·ligències artificials que estan absolutament controlades per unes poques dotzenes de tecnocapitalistes, gent que treballa dintre d'aquestes empreses, com aquest matemàtic que s'ha sortit, ens estan dient, que ells mateixos a dintre, que jo he estat allí dintre i que veig preocupació. A veure si ens comencem a posar les piles.
8: El problema és que la tecnologia avança més ràpid que la capacitat dels governs per regular-la. De fet, la implantació ja és massiva. Segons la consultora internacional McKinsey, 8 de cada 10 organitzacions ja fan servir la intel·ligència artificial.
5: A Barcelona, els afectats per l'esvoranc del Putxet, produït per les obres de la línia 9 del metro el passat 7 de juliol, presenten avui una demanda contra la Generalitat i també contra l'Ajuntament per reclamar danys materials, econòmics i morals. Segons l'advocada que representa la majoria dels afectats, el dany causat és irreparable i avui en dia veïns i comerciants encara no s'han tret la por de sobre. En paral·lel, demà es reprenen les converses amb la Generalitat amb l'objectiu de tancar un acord d'indemnitzacions. El conseller Ordeig, el conseller Òscar Ordeig d'Agricultura, ha confirmat que Collserola continuarà tancada almenys 3 mesos més per la pesta porcina africana. L'anunci arriba després de gairebé un any de restriccions, 6 mesos dels quals amb el parc tancat, 19 municipis afectats i amb una ciutadania que ja mostra signes evidents de saturació. Sant Cugat del Vallès és el municipi amb més hectàrees dins del parc i un dels que més ha pressionat per trobar alternatives. Avui en parlem amb el seu alcalde, Josep Maria Vallès. Alcalde, bon dia i gràcies per atendre'ns.
10: Hola, molt bon dia i molt bona hora. Gràcies.
5: Ho deia, el conseller Ordeig va fer aquest anunci fa uns quants dies. Va demanar paciència, empatia i fins i tot disculpes, però heu rebut l'anunci, veïns i ajuntament?
10: No hem rebut res. Jo la empatia li demano al conseller, perquè ara al novembre ja farem un any d'aquestes restriccions, de que la gent de Sant Cugat doncs, no pot realitzar hàbits que al final són saludables, poder entrar a Collserola. Penseu que diàriament, de dilluns a divendres, entren 5.000 persones al cap de setmana, ja la xifra ja és incomptable. I jo el que demano són solucions, i ja fa temps que ho demano. Al final, jo crec que l'administració pública està per això, no? Entenc la problemàtica, el que ens estem afrontant, però Collserola és molt gran i jo que al final el que demano és demanar o delimitar una zona segura a Collserola i també dono una segona alternativa a banda d'això, no? I és, tenim un parc urbà al centre de Sant Cugat, que es diu el parc urbà del barri de Volpelleres, que estem parlant d'unes 14 hectàrees aproximadament, que no té cap mena de connexió amb Collserola i que, per tant, es podria obrir. Jo és el que li estic demanant al conseller, com a mínim, des del 20 de maig i, sobretot, a partir de que la Generalitat sí que va empatitzar doncs per poder fer una pel·lícula. Per poder fer una pel·lícula, que això és el que la gent no entén de cap manera. I jo no estic a favor d'aquest... Vull dir, no estic en contra de que es faci cap pel·lícula, evidentment, però si la Generalitat és capaç d'obrir per fer una pel·lícula, doncs aleshores hem de ser capaços de buscar solucions, de limitar espais segurs perquè la gent torni a realitzar tasques, al final, rutinàries, saludables, esportives, anar a passejar i gaudir del nostre entorn natural.
5: Alcalde, entenc la desesperació, més tenint en compte que fa uns mesos es va insinuar que a la tardor es podria flexibilitzar l'accés i això, el que dèiem ara, el calendari s'allarga. Què ha passat des del seu punt de vista pel camí perquè la previsió hagi canviat? Més enllà de la detecció d'alguns casos que també hem apuntat nosaltres quan explicàvem la notícia.
10: També jo entenc, imagino que la Generalitat, el que explica també, és que vol una màxima seguretat perquè tot aquest procés que estem vivint des de fa, bueno, el novembre, com deia, farà un any, doncs quedi tancat, quedi solucionat, quedi solventat per tothom, no?, amb les màximes garanties possibles. Jo això ho puc entendre, evidentment. Jo no estic demanant, ei, obrim tot el bosc de Collserola, ni molt menys, no? En el seu dia se'ns va dir, a partir de la carta que li vaig enviar el 20 de maig al conseller demanant o donant solucions, no?, doncs se'ns va dir que s'estudiarà la flexibilització, però la part de Barcelona mai es va parlar, la de Sant Cugat, no? Jo tinc la gent que se li ha acabat la paciència, sincerament. Hi ha molta gent que, evidentment, que compleix, que no entra, però molta altra gent doncs, entra amb el gos, entra a caminar, entra, etcètera, no? I, per tant, això és molt difícil d'aturar. Nosaltres, evidentment, com a administració, com a ajuntament, anem posant les cintes perquè la gent no entri, però al final ho puc arribar a entendre, eh? La gent acaba entrant.
5: Acabo ja, alcalde. El que passa a Sant Cugat afecta també 18 municipis més de l'àrea metropolitana de Barcelona. No sé si tenen prevista una resposta metropolitana conjunta al respecte.
10: Ara, en breu, jo crec que tindrem una... Ho veia aquest cap de setmana, que arribava una comunicació de la Generalitat, que ens convocaran en una nova reunió doncs, per parlar-ne, per fer un seguiment. I, a veure, tothom, qui més, qui menys, doncs, necessita solucions. No? En el nostre cas, com heu dit a l'inici d'aquesta entrevista, doncs, clar, a nosaltres ens afecta moltíssim. És que Collserola, o sigui, el 40% del terme municipal de Sant Cugat pràcticament és Collserola. No? Per tant, estem molt acostumats, però no només la gent de Sant Cugat, sinó que entra moltíssima altra gent. No? Per tant, això afecta la gent de Sant Cugat, evidentment, però moltes altres ciutadans que també gaudeixen diàriament, o millor dit, gaudien de Collserola. I no només això, sinó que està afectant amb uns negocis concrets de restauració importants que estan patint les conseqüències. Això també, evidentment, sap greu, perquè al final és l'economia a la butxaca d'altres persones de Sant Cugat.
5: Acabo de seguida i no sé si m'ho pot detallar. Se sap la data d'aquesta reunió per estar-ne al cas, per tenir-ho present nosaltres?
10: Ara no et sabria dir, però imagino que serà els propers 10-12 dies, imagino. Sé que vaig veure un correu, una informació, no vaig saber veure la data, però normalment t'avisen amb pocs dies d'antelació, suposo que els pròxims dies.
5: Doncs n'estarem pendent. Josep Maria Vallès, alcalde de Sant Cugat, gràcies per atendre'ns i bon dia.
10: A vosaltres, molt bon dia. Gràcies, que vagi bé.
5: Més coses. Estabilitzat l'incendi de terreny forestal a prop del castell de Tagamanent, al Vallès Oriental, que ha afectat 1.900 metres quadrats, segons els agents rurals. El foc es va declarar ahir cap al migdia i va quedar estabilitzat a mitja tarda. Segons les primeres investigacions, la causa hauria estat un llamp latent associat a la tempesta de dimecres passat. En les tasques d'extinció hi van participar 2 helicòpters bombarders i fins a 14 dotacions terrestres. El tram Besòs en recupera avui bona part del servei habitual. La T4 recupera la normalitat i el tall de la T5 i la T6 queda limitat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Les afectacions en el servei de les tres línies han estat conseqüència de les obres d'urbanització de la cobertura i del desdoblament de les vies del tramvia a la Gran Via. Els treballs es van iniciar un any enrere, l'octubre del 2025, però els talls en la circulació dels combois han durat aquests mesos d'estiu. A partir d'ara, l'única afectació que es mantindrà és el tall parcial de la T5 i la T6 entre Glòries i Sant Martí de Provençals, ja que les dues línies circularan des de Glòries fins a Ciutadella, Vila Olímpica. I pel que fa als autobusos interurbans, a partir d'avui la Generalitat reforça la línia que circula entre Arenys de Munt, Arenys de Mar i l'Hospital de Mataró, que passarà de 6 a 13 expedicions per sentit i ampliarà el servei de tarda fins a les 9 del vespre. També es reforçarà la que uneix Sant Andreu de la Barca amb Pallejà i Barcelona, que passarà de 15 a 26 expedicions en sentit Barcelona i de 10 a 20 en sentit Sant Andreu amb un vehicle nou. Les actuacions formen part del segon pla de xoc iniciat a l'abril amb el reforç de 6 línies entre primavera i estiu. Nova golejada del Barça, que es manté líder invicte després de 5 jornades de Lliga. En la darrera s'ha imposat el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Xavi Espart i Karim Adeyemi a l'afegit. El gol de l'alemany sentenciava el triomf després que els valencians haguessin posat la por al cos dels blaugranes al tram final del partit amb el 2-3. El tècnic Hansi Flick assumeix part de la responsabilitat.
11: The first goal we received was my fault because
12: el primer gol que hem encaixat ha estat culpa meva, perquè nosaltres volíem fer el canvi a la següent aturada i hem cridat al Carles i llavors ha passat. Estic content de com l'equip ha tornat i ha fet el quart gol i estic content de com ha seguit. És un bon inici.
5: A segona divisió, el Sabadell ha encaixat la primera derrota de la temporada. Els arlequinats van caure per 2-0 a Son Moix contra el Mallorca. Un mal inici va condemnar els de Ferran Costa, que van encaixar els dos gols marcats per Adrián Fuentes abans de la mitja hora de joc. El tècnic explica que van pagar cares les concessions al rival.
13: En els 4 partits anteriors hem tingut un nivell d'atenció i de fiabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui ha generat errades i hem estat molt curosos per no cometre-les. Avui en això no hem estat bé i penso que la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria. Qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota i penso que la diferència ha estat aquí avui.
5: A la Lliga F, golejada del Badalona Women sobre l'Eibar, va imposar-se per 1-4 i Purua i enllaça el segon triomf davant d'un conjunt que encara no havia perdut aquesta temporada. Després d'una primera meitat sense gols, les de Marc Ballester van fer una gran arrencada al segon temps. Irina Uribe va obrir la llauna al 47 i Requena i Sheila van ampliar diferències. L'equip local va aprofitar una errada defensiva per fer pujar l'1-3, però la reacció no va anar més enllà i Paula Sánchez va sentenciar amb el quart de les catalanes. El Barça s'ha proclamat campió de la Lliga Catalana ACB després de superar per 96-87 l'Ilerna Lleida a la final. Partit de menys a més dels Blaugrana, que van capgirar el marcador en el darrer quart. Els del Segrià van prendre la iniciativa en el marcador des del primer quart i van dominar fins al tercer, però un parcial de 30-18 en el darrer període va donar el primer títol al nou Barça de Sekulić. Justin Robinson va ser l'MVP de la final amb 19 punts i 7 assistències, mentre que Joel Parra va ser el màxim anotador amb 21 punts. El jugador blaugrana destaca la reacció de l'equip.
14: Crec que no és excusa, però al final són 3 partits en 4 dies, pretemporada, 11 jugadors nous, staff nou, doncs bueno, ens ha costat entrar al partit. També és veritat que el Lleida és un gran equip que té uns jugadors increïbles. I ja et dic, molt content, sobretot per la reacció de l'equip a la segona part.
5: I primer títol de la temporada per l'Atlètic Barceloneta, que ha guanyat la Copa Catalunya de Waterpolo. És el 19è títol per als mariners, l'11è consecutiu, aconseguit amb una victòria per 10-9 sobre el Sabadell. El duel va arribar igualat al descans llarg, després que els ballesans s'avancessin per 0-2 els primers minuts. Al tercer quart, els mariners van obrir un forat de 3 gols, una diferència que el Sabadell només va poder reduir al darrer període fins al 10-9 final. I a la Copa del Món de Pàdel Slàlom, que s'ha estat disputant aquests dies a la Seu d'Urgell, el palista local, Miquel Travé, s'ha penjat la medalla d'or a la modalitat C1. Travé arribava com un dels grans favorits després d'haver-se proclamat campió del món a Oklahoma fa uns dies. El català ja havia acabat cinquè a la K1. Tots aquests bons resultats han deixat a Miquel Travé en la tercera posició a la general.
15: Ja preparant pel Mundial i al final i les últimes copes del món, i al final haver guanyat el Mundial, quart a París, dos anys medalles i al final guanyar la Seu, doncs increïble, la veritat és que no podia demanar més, i a part poder quedar a ser la general, és la tercera vegada, si no m'equivoco, que ho quedo, així que encantat.
5: Arribarem a les 8 en punt amb la cultura. Després de 4 dies d'espectacles, Fira Tàrrega ha baixat el taló de la seva 46a edició, consolidant-se com un mercat estratègic i un aparador de referència internacional per a les arts escèniques de carrer. Amb la participació de 1.300 programadors de 28 països. Ens ho explica la Clara Atsuar, de Tàrrega Televisió.
16: Aquesta edició ha exhibit 57 espectacles, dels quals 20 han estat estrena absoluta. Pel que fa a l'origen, un 55% són de procedència catalana, amb 8 companyies lleidatanes, un 25% de la resta de l'estat espanyol i un 20% internacional, amb companyies procedents de 9 països. La majoria dels espectacles s'han vist al carrer, però també en recintes de sala i en espais no convencionals.
17: La fira ha tornat a evidenciar la força de la creació contemporània a l'espai públic i la capacitat de generar vincles entre persones, territoris i cultures. En un moment on les fronteres físiques, ideològiques, socials semblen multiplicar-se, hem vist com l'art continua sent una eina poderosa per crear espais de confiança, diàleg i comprensió mútua.
16: L'organització es marca l'objectiu d'arribar als 2 milions d'euros de pressupost per recuperar el poder adquisitiu perdut els darrers anys en una edició en què l'aportació extraordinària de 30.000 euros de l'Ajuntament de Tàrrega ha permès arribar fins al 60% dels espectacles gratuïts.
5: I a Tarragona aquest diumenge s'ha presentat la nova parella de nanos petits dedicada a l'Índio i a la Montse de la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Els nanos nous petits de Tarragona són una versió infantil dels elements festius de la ciutat que reflecteixen personatges propis de la segona meitat del segle XX. La canalla ha pogut saludar la Montse i l'Índio abans de la seva estrena al Seguici Petit. Després han baixat en cercavila fins a la Casa de la Festa. Aquests nanos petits són obra de l'escultora Àngels Cantos i els dibuixos són de l'il·lustrador Ismael Martínez. Núria Trullàs és la presidenta de l'Associació d'Amics de la Colla Jove.
18: Per nosaltres és molta alegria i molta emoció, no? Ja que l'any passat ja vam presentar la parella gran i aquest any podem presentar la parella petita i incorporar-la el dissabte al Seguici Petit de Tarragona. L'any passat va ser els grans, aquest any ja tocaré els petits, perquè tot el que surt gran ha de sortir petit perquè la canalla també s'ho mereix.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: El diccionari Termcat.
3: 40 anys, 40 paraules.
4: 1988. Mousse. Plat cuinat d'origen francès, fet amb diferents ingredients que es quatllen després de barrejar-los amb clara d'ou batuda, nata batuda o gelatina.
2: Mercè Bacardí.
5: Al llarg d'aquests 40 anys s'han normalitzat molts termes a l'àmbit de la gastronomia, sovint referits a plats propis d'altres països que són cada cop més populars als nostres restaurants. Això ha fet que en aquest camp hi hagi una presència destacable de manlleus d'altres llengües, com ara mousse, conjunt, crepe o pizza. A l'hora de tractar aquests manlleus, s'ha de tenir en compte que la gastronomia té un lligam molt estret amb la cultura a la qual pertany i que cal, doncs, procurar que no es perdi el referent de l'origen dels plats. Per això, sovint s'han adoptat els manlleus sense cap adaptació gràfica, com és el cas de la mousse, la fondue o la pizza. En altres casos, però, com en la crepe, es poden fer petits canvis per adaptar el manlleu a la nostra ortografia sense que es perdi l'origen del plat.
6: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
7: Bon dia. La nova cúpula dels Mossos d'Esquadra treu pit de la feina feta els darrers dos anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Així ho ha explicat la nova comissària en cap del cos, Sílvia Catà. Malgrat aquest discurs, però, a la ciutat de Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant el cap de setmana. Entre els fets ocorreguts, destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí, amb una persona ferida i amb dos detinguts. Un altre dels ferits va ser agredit a la Ronda de Dalt durant una discussió de trànsit. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 14 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. El govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms de Ceuta per pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. Mentrestant, a les darreres hores, la policia ha traslladat a un centre d'acollida prop de 900 migrants que continuaven dormint al carrer. Segons el govern espanyol, unes 5.500 persones han tornat voluntàriament als seus països, mentre que el govern de Ceuta xifra en 13.000 els migrants que continuen a la ciutat. Aquest dilluns arrenca un nou curs a la formació professional amb 172.000 alumnes, uns 15.000 més que l'any passat. Al cicle mitjà, els cursos amb més alumnes matriculats són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa i sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Al barri del Putxet de Barcelona, els afectats per l'esvoranc produït el juliol per les obres de la línia 9 del metro presenten avui una demanda contra la Generalitat i contra l'Ajuntament per reclamar danys materials, econòmics i morals. En paral·lel, demà es reprenen les converses amb el govern català per tancar un acord d'indemnitzacions. Gairebé 6 mesos després del tancament de Collserola per la pesta porcina africana, veïns, comerciants i ajuntaments afectats es resignen a 3 mesos sense poder accedir a aquest parc natural després de l'anunci fet pel govern de la Generalitat recentment. En declaracions al Notícies en xarxa, l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, ha assegurat que mantenen la pressió perquè la ciutadania pugui tornar a gaudir de Collserola quan abans millor.
8: El que ens estem afrontant, però Collserola és molt gran i jo que al final el que demano és demanar o delimitar una zona segura a Collserola. Jo és el que li estic demanant al conseller com a mínim i sobretot a partir de que la Generalitat sí que va empatitzar doncs per poder fer una pel·lícula. Per poder fer una pel·lícula, que això és que la gent no entén de cap manera.
7: Dels esports, destaquem la nova golejada del Barça, que es manté líder invicte després de 5 jornades de Lliga. S'ha imposat el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Xavi Espart i Karim Adeyemi. El gol de l'alemany sentenciava el triomf després que els valencians posessin la por al cos dels blaugranes amb el 2-3 al tram final. I en cultura, Fira Tàrrega tanca una nova edició d'èxit i ja en van 46, consolidant-se com un mercat estratègic i un aparador internacional per a les arts escèniques de carrer. Hi ha hagut una activitat professional de rècord amb 1.300 programadors acreditats de 700 entitats vinguts de 88 de 28 països. L'organització aprofita aquest balanç per demanar més recursos econòmics tant al sector públic com al privat. Passen ara mateix 4 minuts de les 8 del matí, és hora punta, està clar, i per tant volem saber si hi ha gaires problemes per circular per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Sánchez. Eduard, molt bon dia.
9: Molt bon dia. Doncs així és, estem ja en hora punta, es nota, ja moltes vies van carregades. De moment, el que seria els accessos des de la meitat nord,

0: a l'altura del Prat de Llobregat. Les dues rondes aquesta hora molt plenes, les dues, i en els dos sentits de la marxa, especialment la ronda de dalt. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, el tram Besòs recupera avui bona part del servei habitual al nord de Barcelona. La línia T4 recupera la normalitat. En canvi, es manté el tall parcial de la T5 i la T6 entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. En uns minuts serem en directe a la plaça de les Glòries per copsar aquesta tornada a la normalitat. I temps ara pel temps, amb en Lluís Miquel Pérez. Avui la situació meteorològica que tenim es presenta impecable. Diríem que com una patena. Bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia, Helena. Doncs així és, i de fet, una bona mostra l'hem tingut el cap de setmana, sobretot ahir diumenge el cel estava ben destapat i així hem despertat aquesta setmana. Ho fa també amb una temperatura doncs, força fresqueta a les comarques interiors, també a les valls del Pirineu. A aquesta hora encara hi ha alguns valors per sota dels 7 o 8 graus, però només en aquella zona pirinenca. A prop del mar ja en són 18, 20, 22 els graus que hi ha a hores d'ara, i ja diem, amb ben pocs núvols al llarg d'aquest matí. I, de fet, al llarg d'aquesta tarda tampoc ha de canviar gaire la cosa. Continuarà aquest sol a plom, aquesta situació de sol piconador, anirà cremant perquè picarà molt durant moltes hores, i això permetrà que la temperatura pugi més que la d'ahir. Per tant, la tarda serà encara més estiuenca que la de diumenge, i, de fet, en alguns racons de l'Empordà i també del Sàgria arribarem a fregar els 35 graus, una temperatura que demà no afluixa. Serà el dimecres, Helena, ja en parlarem el dimecres, el dia que arribaran les primeres tempestes. N'estarem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Alerta Barcelona per un cap de setmana amb quatre baralles que han deixat cinc ferits per arma blanca. En primer lloc, un home va resultar ferit la nit de dissabte a diumenge al districte de Nou Barris. Ben a prop, al barri del Carmel, també es van localitzar dos menors d'edat ferits per arma blanca en llocs diferents, i la policia ara investiga la possible vinculació entre aquestes dues agressions. La nit de dissabte va arrencar amb una baralla multitudinària al districte de Sant Martí amb una desena d'implicats i amb el resultat d'un ferit també per daga o per punyal. En aquest cas, els Mossos van detenir el presumpte autor de l'agressió i un segon individu per un delicte d'amenaces. Hores abans, a la ronda de dalt, una discussió de trànsit entre dos conductors va acabar amb un d'ells ferit al cap, també per ganivet. L'agressor encara no ha estat, però, localitzat. En aquest context, la nova comissària en cap dels Mossos d'Esquadra, Sílvia Catà, ha explicat en una entrevista a La Vanguardia que serà continuista en les polítiques del cos contra la multa i reincidència i la tinença d'armes blanques, i ha assegurat que els plans actuals estan donant bons resultats.
4: La multa i reincidència, el fet de que els delinqüents facin del delicte el seu mitjà de vida, no ha canviat. Tenim delinqüència persistent i s'ha de combatre. El Pla Campai és un pla que ens ajuda de manera transversal a combatre aquesta delinqüència sistemàtica que tenim en algunes persones delinqüents habituals. El mateix amb el Pla Daga. Estem fent una feina excel·lent en treure armes blanques de circulació. I, per tant, aquests dos plans tindran continuïtat.
1: L'operatiu especial de trànsit pel pont de la Diada s'ha saldat amb quatre víctimes mortals a les carreteres catalanes. Dijous va morir una dona en un accident a la Nacional 340 a Altafulla, al Tarragonès. Divendres van perdre la vida dos motoristes en dos accidents, un a la Nacional 260 a Ribera d'Urgellet, a la comarca de l'Alt Urgell, i l'altre a la carretera C59 a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. La darrera víctima va morir dissabte en un xoc a Torrelles de Llobregat. Des de principis d'any, 91 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit. Aquest diumenge, en l'operació tornada, les principals retencions s'han registrat a l'AP7 Sud, a la C16 i a la Nacional 260. I saltem ara cap a Ceuta, on el govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms, una mesura que tracta de pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. A les darreres hores han traslladat gairebé 900 migrants que continuaven dormint al carrer a un centre d'acollida. Es tracta d'un espai amb carpes en una parcel·la cedida pel Ministeri de Vivenda, situada a uns 2 quilòmetres d'on fins ara dormien a la intempèrie. En total, s'han traslladat 864 persones. En paral·lel, el Ministeri d'Inclusió treballa per acollir més de 300 dones amb menors en un nou espai.

0: l'espai. Fins ara s'han habilitat unes 4.500 places en total per acollir migrants. Segons el govern, unes 5.500 persones han tornat voluntàriament als seus països, mentre que el govern de Ceuta xifra en 13.000 els migrants que continuen a la ciutat. Avui comença el nou curs a la formació professional. Arrenca amb la previsió de 172.000 alumnes als cicles de grau mitjà i superior, uns 15.000 més que l'any passat. Infermeria i administració i finances són els estudis més demanats. Ens ho explica l'Esther Minguell.
1: Al cicle mitjà, els cursos que desperten més interès són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa o sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Són tendències molt similars al curs anterior. Com a novetat, el Departament d'Educació comença a incorporar en aquests estudis postobligatoris el monitoratge de suport als alumnes amb necessitats educatives especials. El govern ha ampliat en 5.000 places l'oferta pública d'FP i ha invertit 67 milions d'euros en equipaments, més personal docent i tecnologia pels centres. Ha incorporat nous ensenyaments per donar resposta al teixit productiu, com ara el de serveis funeraris o el de seguretat orientat a l'àmbit ferroviari.
0: La intel·ligència artificial avança a una velocitat que, segons alguns dels seus propis investigadors, pot haver superat la capacitat de controlar-la i podria representar un perill per a la humanitat si no es regula de manera adequada. Sobre aquests riscos n'hem parlat amb Manel Sant Romà, professor honorari de la Universitat Rovira i Virgili i president de Civic AI, una entitat que defensa la utilització responsable i transparent de la intel·ligència artificial. Més detalls en la següent crònica de Carme De Fez.
2: Els sistemes són cada vegada més autònoms i capaços de prendre decisions. Això ha obert el debat sobre la possibilitat que pugui escapar del control humà. Però seria capaç la IA d'anar contra la humanitat?
3: Estem parlant de la tecnologia, amb molta diferència, més poderosa desenvolupada per la humanitat. Molt més que, per dir alguna cosa, l'energia atòmica. Molt més. I amb una particularitat que ni tan sols els especialistes saben molt bé per què funciona tan bé. I això és com si estéssim jugant amb bombes atòmiques sense conèixer per què poden explotar o per què produeixen tanta energia.
2: La majoria d'aquestes empreses tecnològiques són a mans privades i augmenten les veus que demanen una autoritat internacional que supervisi el seu desenvolupament.
3: Ja estem tardant a que hi hagi un consens mundial de què fer amb aquestes intel·ligències artificials que estan absolutament controlades per unes poques dotzenes de tecnocapitalistes, gent que treballa dintre d'aquestes empreses, com aquest matemàtic que s'ha sortit, ens estan dient, que ells mateixos a dintre, que jo he estat allí dintre i que veig preocupació. A veure si ens comencem a posar les piles.
2: El problema és que la tecnologia avança més ràpid que la capacitat dels governs per regular-la. De fet, la implantació ja és massiva. Segons la consultora internacional McKinsey, 8 de cada 10 organitzacions ja fan servir la intel·ligència artificial.
0: A Barcelona, els afectats per l'esvoranc del Putxet, produït per les obres de la línia 9 del metro el passat 7 de juliol, presenten avui una demanda contra la Generalitat i també contra l'Ajuntament per reclamar danys materials, econòmics i morals. Segons l'advocada que representa la majoria dels afectats, el dany causat és irreparable i avui en dia veïns i comerciants encara no s'han tret la por de sobre. En paral·lel, demà reprenen les converses amb la Generalitat amb l'objectiu de tancar un acord d'indemnitzacions. I ja fa 6 mesos que hi ha restriccions de pas a la zona de Collserola a causa del brot de pesta porcina africana. Els negocis de la zona s'han vist afectats per la davallada de visitants, tot i els incompliments d'alguns excursionistes i esportistes. A l'agost semblava que es consideraria la reobertura del parc a la tardor, però els nous casos detectats a principis de setembre han obligat a prorrogar-ne el tancament com a mínim 3 mesos més. L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, defensa una reobertura parcial del parc perquè la ciutadania no entén aquest tancament total i ho transmetran al govern aquest mateix dimecres en una reunió amb els ajuntaments afectats. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
4: Entenc la problemàtica, el que ens estem afrontant, però Collserola és molt gran i jo que al final el que demano és demanar o delimitar una zona segura a Collserola i també dono una segona alternativa a banda d'això, no? I és, tenim un parc urbà al centre de Sant Cugat, que es diu el parc urbà de, del barri de Volpelleres, que estem parlant d'unes 14 hectàrees aproximadament, que no té cap mena de connexió amb Collserola i que, per tant, es podria obrir. Jo és el que li estic demanant al conseller, com a mínim, des del 20 de maig i sobretot a partir de que la Generalitat sí que va empatitzar doncs per poder fer una pel·lícula, per poder fer una pel·lícula, que això és que la gent no entén de cap manera.
0: Ha estabilitzat l'incendi de terreny forestal a prop del castell de Tagamanent, al Vallès Oriental, i que ha afectat 1.900 metres quadrats, segons els agents rurals. El foc es va declarar ahir cap al migdia i va quedar estabilitzat a mitja tarda. Segons les primeres investigacions, la causa hauria estat un llamp latent associat a la tempesta de dimecres passat. En les tasques d'extinció hi van participar 2 helicòpters bombarders i fins a 14 dotacions terrestres. Passa un minut d'un quart de nou del matí. El tram Besòs, us ho estem destacant en titulars, recupera avui dilluns bona part del servei habitual al nord de Barcelona. La T4 reprèn la normalitat i el tall de la T5 i la T6 queda limitat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. A la parada de la plaça de les Glòries hi hem enviat a Lluís Sánchez i a l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Com va aquesta tornada a la normalitat després d'un estiu d'obres? Què diuen els usuaris?
5: Bon dia. Els usuaris, com sempre, Helena, quan es recupera un servei, mostren la seva satisfacció i, de fet, des d'avui que el tram torna a passar per Glòries perquè el tram Besòs ha recuperat bona part de la seva operativitat, de la seva normalitat. En el cas de la T4, funciona a totes les estacions. Aquesta línia ha recuperat de manera íntegra el servei i pel que fa a les línies T5 i T6 s'ha recuperat el tram entre Glòries i Ciutadella Vila Olímpica. Això sí, les afectacions continuen a moda de tall parcial també a les línies T5 i T6 entre Glòries i Sant Martí de Provençals. I aquesta situació de tall parcial durarà encara un parell de setmanes més, fins a finals del mes de setembre, com a alternativa a aquest tall, a aquest no funcionament del servei en aquest tram, tant de les línies T5 i T6, es pot fer servir la línia 4 del metro i també el bus H12. Recordem que les obres a Gran Via, que expliquen aquesta interrupció del servei durant l'estiu al tram Besòs, van arrencar fa un any, però les afectacions s'han limitat a aquests 2 mesos d'estiu. Durant els dies previs a aquesta setmana, avui dilluns, s'han fet les obres pertinents per garantir el bon funcionament del servei. I un equip d'informadors ja s'ha desplegat per les diferents estacions per informar els usuaris i repartir entre ells aquest fulletó informatiu.
0: Gràcies, Anna, gràcies, Lluís. El que deies, doncs, entenem que, pel que explicaves, la normalitat absoluta no arribarà, com aquell qui diu, fins l'octubre, ja entrada la tardor. Gràcies, companys, per la feina.
6: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
0: Catalunya arriba a la tornada de setembre amb les reserves de sang i plasma sota mínims. El Banc de Sang confirma una davallada de gairebé un 20% durant l'estiu i l'inici de setembre tampoc ha ajudat gaire perquè les alertes meteorològiques han obligat a suspendre campanyes i el pont de la Diada que acabem de passar ha reduït també encara més les donacions. Per això, el mateix Banc de Sang ha intensificat la crida a donar sang i plasma per recuperar l'hàbit i estabilitzar les reserves. En volem parlar amb Joan Ramon Grífols, que és director assistencial del Banc de Sang i Teixits. Senyor Grífols, bon dia i gràcies per atendre'ns.
7: Hola, bon dia a tothom.
0: Ara ho explicava, aquest estiu hi ha hagut una davallada de donacions de gairebé un 20%. Quin és l'estat real de les reserves ara mateix? Estem en una situació preocupant o ens en sortirem?
7: Ens en sortirem. Estem en una situació molt semblant a la que tenim cada setembre de cada any. En el decurs dels mesos de juny, juliol i agost acostumem a observar una disminució d'un 20% de la donació, com bé has dit, i aquesta donació l'hem de recuperar a partir del mes de setembre, que també és quan els hospitals doncs, comencen la seva activitat a ple rendiment després d'un estiu.
0: Aquest cap de setmana llarg era crític per intentar remuntar les donacions, però també es preveia que el pont reduiria l'afluència. No sé quin balanç en feu, em sembla que heu fet una crida específica oferint doncs, a la gent que s'acostés a Plaça Catalunya, si no tinc mal entès, per fer aquestes donacions. Com ha anat?
7: Ha anat força bé. Amb el decurs d'aquests 3 dies, que són 3 dies on la ciutadania, tots plegats, ens movem i perdem aquesta rutina habitual que tenim tals que són donants a fer la donació, hem mirat d'afavorir que la ciutadania tingués punts de donació propers a on es poguessin desplaçar. A la ciutat de Barcelona hem obert 3 dels punts fixes de donació que habitualment en festiu no tenim obert. Hem també generat tota una sèrie de campanyes de donació en aquelles localitats on la gent ens acostumem a desplaçar amb aquests festius i els resultats són força bons en aquests 3 dies.
0: Joan Ramon Grífols, el Banc de Sang insisteix que el plasma és tan necessari com la mateixa sang. Què està passant amb aquestes donacions? Per què costa tant arribar als objectius?
7: Costa tant perquè no tenim aquesta cultura de la donació de plasma. Per part nostra, portem ja tota una sèrie d'anys fent pedagogia del que és el plasma, per què es necessita aquest plasma, què n'obtenim d'aquest plasma. És un tipus de donació que, evidentment, l'hem estat realitzant des de fa moltíssims anys, però sempre ha quedat una mica en segon terme respecte a la donació de sang. Sempre, històricament, nosaltres i tothom, s'ha donat més força o més importància a la donació de sang quan la donació de plasma és igual d'important. És a dir, a partir d'aquest plasma obtenim una sèrie de medicaments que són fonamentals per la vida d'unes 3.000 persones a Catalunya.
0: Ara mateix la mitjana és d'unes 2 donacions de plasma per persona i any. Quina seria la xifra de donacions òptimes i què cal perquè la ciutadania incorpori aquest hàbit amb més regularitat? No sé si feu prous campanyes o ens cal obrir una mica més la ment per entendre-les.
7: A veure, de tot una miqueta. Per part nostra seguim aquesta pedagogia. Intentar que la donació, aquesta mitjana de donació de 2,23 vegades per donant, la poguéssim duplicar amb unes 4 o 5 vegades l'any. Perquè d'aquesta manera podríem pràcticament ser a nivell de Catalunya autosuficients amb aquests medicaments pel que fa als malalts que necessiten aquests tractaments per tractar les seves immunodeficiències congènites. És una mica de tot. Per part nostra, més pedagogia, per part del donant saber que pot anar alternant la donació de sang i de plasma i nosaltres anant guiant el donant en aquest procés i calendaritzar bé aquestes donacions perquè igualment també necessitem la sang. És a dir, hem de combinar totes les coses.
0: Doncs ens quedem amb el missatge de que ens en sortirem. Joan Ramon Grífols, del Banc de Sang i Teixits, director assistencial. Gràcies per atendre'ns aquest matí. Que vagi molt bé.
7: Gràcies a vosaltres.

0: Nova golejada del Barça, que es manté líder invicte després de 5 jornades de Lliga. En la darrera s'han imposat el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Xavi Espart i Karim Adeyemi a l'afegit. El gol de l'alemany, amb una genialitat en el minut 92, sentenciava el triomf després que els valencians haguessin posat la por al cos dels blaugranes al tram final amb el 2-3. El tècnic Hansi Flick assumeix part de la responsabilitat.
1: The first goal we received was my fault because
2: el primer gol que m'he encaixat ha estat culpa meva, perquè nosaltres volíem fer el canvi a la següent aturada i hem cridat al Carles i llavors ha passat. Estic content de com l'equip ha tornat i ha fet el quart gol i estic content de com ha seguit. És un bon inici.
1: Happy with this. Come on, we have a great start.
0: A segona divisió, el Sabadell ha encaixat la primera derrota de la temporada. Els arlequinats van caure per 2-0 a Son Moix contra el Mallorca. Un mal inici va condemnar els de Ferran Costa, que van encaixar els dos gols marcats per Adrián Fuentes abans de la mitja hora de joc. El tècnic explica que van pagar cares les concessions al rival.
3: En els quatre partits anteriors hem tingut un nivell de tensió i de fiabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui ha generat errades i hem estat molt curosos per no cometre-les. Avui en això no hem estat bé i penso que la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota i penso que la diferència ha estat aquí avui.
0: A la Lliga F, golejada del Badalona Women sobre l'Eibar. Va imposar-se per 1-4 a Ipurua i enllaça el segon triomf davant d'un conjunt que encara no havia perdut aquesta temporada. Després d'una primera meitat sense gols, les de Marc Ballester van fer una gran arrencada al segon temps. Irina Uribe va obrir la llauna al 47 i Requena i Sheila van ampliar diferències. L'equip local va aprofitar una errada defensiva per fer pujar l'1-3, però la reacció no va anar més enllà i Paula Sánchez va sentenciar amb el quart de les catalanes.

0: Després de 4 dies d'espectacles, Fira Tàrrega ha baixat el taló de la seva 46a edició, consolidant-se com un mercat estratègic i un aparador de referència internacional per a les arts escèniques de carrer, amb la participació de 1.300 programadors de 28 països. Ens ho detalla la Clara Atzuar, de Tàrrega Televisió.
1: Aquesta edició ha exhibit 57 espectacles, dels quals 20 han estat estrena absoluta. Pel que fa a l'origen, un 55% són de procedència catalana, amb 8 companyies lleidatanes, un 25% de la resta de l'estat espanyol i un 20% internacional, amb companyies procedents de 9 països. La majoria dels espectacles s'han vist al carrer, però també en recintes de sala i en espais no convencionals.
2: La fira ha tornat a evidenciar la força de la creació contemporània a l'espai públic i la capacitat de generar vincles entre persones, territoris i cultures. En un moment on les fronteres físiques, ideològiques, socials semblen multiplicar-se, hem vist com l'art continua sent una eina poderosa per crear espais de confiança, diàleg i comprensió mútua.
1: L'organització es marca l'objectiu d'arribar als 2 milions d'euros de pressupost per recuperar el poder adquisitiu perdut els darrers anys en una edició en què l'aportació extraordinària de 30.000 euros de l'Ajuntament de Tàrrega ha permès arribar fins al 60% dels espectacles gratuïts.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Grans batutes, grans emocions.
2: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
1: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
2: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
1: Entrades a auditori.cat.

0: Sabies que...
1: El riu dels cinc colors, conegut també com a Caño Cristales, és un fenomen natural únic al món, ubicat a la Serra de la Macarena, a Colòmbia. Aquest riu és famós per la seva espectacular gamma de colors, que inclou vermell, groc, verd, blau i negre, cosa que li ha valgut el sobrenom del riu més bonic del món. La raó darrere d'aquests colors vibrants és una planta aquàtica endèmica anomenada Macarena clavigera. Durant certs mesos de l'any, especialment entre el juny i el novembre, aquesta planta floreix i s'hi adreix a les roques del riu, produint tons vermells intensos. La combinació dels colors de les plantes, les algues, les condicions de l'aigua i el reflex del sol crea una paleta de colors enlluernadora. El riu dels cinc colors és també un ecosistema molt fràgil. L'àrea circumdant és protegida i s'implementen regulacions estrictes per als turistes que la visiten, per tal de preservar-ne la seva bellesa natural. Les activitats com nedar i caminar es fan sota una estricta supervisió per minimitzar l'impacte humà en aquest ecosistema delicat. Aquest riu no només és un tresor natural, sinó que també és un símbol de la biodiversitat i la bellesa única dels paisatges colombians. La seva existència ressalta la importància de la conservació dels nostres recursos naturals per a futures generacions.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
4: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en Xarxa us estem explicant que la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra treu pit de la feina feta els darrers 2 anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Així ho ha explicat la nova comissària en cap del cos, Sílvia Catà. Malgrat aquest discurs, però, a la ciutat de Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant aquest cap de setmana. Entre els fets ocorreguts, destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí, amb una persona ferida i amb 2 detinguts. Un altre dels ferits va ser agredit a la Ronda de Dalt durant una discussió de trànsit. El govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms de Ceuta per pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. Mentrestant, a les darreres hores, la policia ha traslladat a un centre d'acollida prop de 900 migrants que continuaven dormint al carrer. Segons el govern espanyol, unes 5.500 persones han tornat voluntàriament als seus països, mentre que el govern de Ceuta xifra en 13.000 els migrants que continuen a la ciutat. Aquest dilluns arrenca un nou curs a la formació professional amb 172.000 alumnes, uns 15.000 més que l'any passat. Al cicle mitjà, els cursos amb més alumnes matriculats són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa i sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Gairebé 6 mesos després del tancament de Collserola per la pesta porcina africana, veïns, comerciants i ajuntaments afectats es resignen a 3 mesos més sense poder accedir a aquest parc natural després de l'anunci fet pel govern recentment. En declaracions al Notícies en Xarxa, l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, ha assegurat que mantenen la pressió perquè la ciutadania pugui tornar a gaudir de Collserola com abans millor.
5: Entenc la problemàtica, el que ens estem afrontant, però Collserola és molt gran i jo que al final el que demano és demanar o delimitar una zona segura a Collserola. Jo és el que li estic demanant al conseller com a mínim i sobretot a partir de que la Generalitat sí que va empatitzar doncs, per poder fer una pel·lícula. Per poder fer una pel·lícula que això és el que la gent no entén de cap manera.
4: Pel que fa al transport públic, el tram Besòs recupera avui bona part del servei habitual al nord de Barcelona. La línia T4 recupera la normalitat. En canvi, es manté el tall parcial de la T5 i la T6 entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Hi serem en directe en uns minuts. El Banc de Sang fa una crida a incrementar les donacions de sang i plasma per poder recuperar i estabilitzar les reserves, que es troben sota mínims. Durant l'estiu han caigut les donacions un 20% i al setembre les alertes meteorològiques i el pont de la Diada no han ajudat a remuntar. Ho ha explicat el Notícies en Xarxa Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits.
6: En el decurs dels mesos de juny, juliol i agost acostumem a observar una disminució d'un 20% de la donació, com bé has dit, i aquesta donació l'hem de recuperar a partir del mes de setembre, que també és quan els hospitals doncs, comencen la seva activitat a ple rendiment.
4: Nova golejada del Barça, que es manté líder invicte després de 5 jornades de Lliga. S'ha imposat el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Xavi Espart i Karim Adeyemi. El gol de l'alemany sentenciava el triomf després que els valencians posessin la por al cos dels blaugranes amb el 2-3 al tram final. I Fira Tàrrega tanca una nova edició d'èxit i ja en van 46, consolidant-se com un mercat estratègic i un aparador internacional per a les arts escèniques de carrer. Hi ha hagut una activitat professional de rècord amb 1.300 programadors acreditats de 700 entitats vinguts de 28 països. L'organització aprofita aquest balanç per demanar més recursos econòmics tant al sector públic com al privat.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
4: Us ho dèiem, Suara, en titulars, alerta a Barcelona per un cap de setmana amb 4 baralles diferents durant el cap de setmana que han deixat 5 ferits per arma blanca. En primer lloc, un home va resultar ferit la nit de dissabte a diumenge al districte de Nou Barris. Ben a prop, al barri del Carmel, també es van localitzar 2 menors d'edat ferits per arma blanca en llocs diferents i la policia investiga la possible vinculació entre aquestes dues agressions. La nit de dissabte va arrencar amb una baralla multitudinària al districte de Sant Martí amb una desena d'implicats i amb el resultat d'un ferit també per navalla o per daga. En aquest cas, els Mossos van detenir el presumpte autor de l'agressió i un segon individu per un delicte d'amenaces. Hores abans, a la Ronda de Dalt, una discussió de trànsit entre 2 conductors va acabar amb un d'ells ferit al cap, també per ganivet. L'agressor, però, encara no ha estat localitzat. En aquest context, la nova comissària en cap dels Mossos d'Esquadra, Sílvia Catà, ha explicat en una entrevista a La Vanguardia que serà continuista en les polítiques del cos contra la multireincidència i la tinença d'armes blanques, i ha assegurat que els plans actuals estan donant bons resultats.
0: La multireincidència, el fet de que els delinqüents facin del delicte el seu mitjà de vida, no ha canviat. Tenim delinqüència persistent i s'ha de combatre. El pla Campai és un pla que ens ajuda de manera transversal a combatre aquesta delinqüència sistemàtica que tenim en algunes persones delinqüents habituals. El mateix amb el pla Daga. Estem fent una feina excel·lent en treure armes blanques de circulació. I, per tant, aquests dos plans tindran continuïtat.
4: L'operatiu especial de trànsit pel pont de la Diada s'ha saldat amb 4 víctimes mortals a les carreteres catalanes. Dijous va morir una dona en un accident a la Nacional 340 a Altafulla, al Tarragonès. Divendres van perdre la vida 2 motoristes. Un a la Nacional 260, a Ribera d'Urgellet, a la comarca de l'Alt Urgell, i l'altre a la carretera C59, a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. La darrera víctima va morir dissabte en un xoc a Torrelles del Llobregat. Des de principi d'any, 91 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit. Aquest diumenge, en l'operació Tornada, les principals retencions s'han registrat a l'AP7 Sud, a la C16 i a la Nacional 260. A Ceuta, el govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms, una mesura que tracta, de fet, de pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. I és que les darreres hores han traslladat gairebé 900 migrants que continuaven dormint al carrer a un centre d'acollida. Es tracta d'un espai amb carpes en una parcel·la cedida pel Ministeri de Vivenda, situada a uns 2 quilòmetres d'on fins ara dormien a la intempèrie. En total, s'han traslladat 864 persones. En paral·lel, el Ministeri d'Inclusió treballa per acollir més de 300 dones amb menors en un nou espai. Fins ara s'han habilitat unes 4.500 places en total per acollir migrants. Segons el govern, unes 5.500 persones han tornat voluntàriament als seus països, mentre que el govern de Ceuta xifra en 13.000 els migrants que continuen a la ciutat. Avui comença el nou curs a la formació professional. Arrenca amb la previsió de 172.000 alumnes als cicles de grau mitjà i superior, uns 15.000 més que l'any passat. Infermeria i administració i finances són els estudis més demanats. Ens ho explica l'Ester Minguell.
7: El cicle mitjà, els cursos que desperten més interès són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa o sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Són tendències molt similars al curs anterior. Com a novetat, el Departament d'Educació comença a incorporar en aquests estudis postobligatoris el monitoratge de suport als alumnes amb necessitats educatives especials. El govern ha ampliat en 5.000 places l'oferta pública d'FP i ha invertit 67 milions d'euros en equipaments, més personal docent i tecnologia pels centres. Ha incorporat nous ensenyaments per donar resposta al teixit productiu, com ara el de serveis funeraris o el de seguretat orientat a l'àmbit ferroviari.
4: També avui s'obre un nou període d'inscripcions per als cursos de català del Consorci per a la Normalització Lingüística. Enguany, l'oferta arriba a més de 2.150 cursos, el que suposa prop de 48.400 places. A més, cal sumar-hi gairebé 4.000 places addicionals dels 165 cursos que el Consorci coordina amb ajuntaments, col·legis professionals, sindicats i entitats. Les inscripcions es poden fer presencialment o en línia al Consorci fins dilluns que ve, i s'obriran més places progressivament fins al desembre, segons les necessitats. S'ofereixen cursos de català de tots els nivells amb els mateixos preus que els darrers anys. L'inicial i el bàsic, recordeu, són gratuïts. La intel·ligència artificial avança a una velocitat que, segons alguns dels seus propis investigadors, pot haver superat la capacitat de controlar-la i podria representar un perill per a la humanitat si no es regula de manera adequada. Sobre aquests riscos, n'hem parlat amb en Manel Sant Romà, que és professor honorari de la Universitat Rovira i Virgili i president de Civic AI, una entitat que defensa la utilització responsable i transparent de la intel·ligència artificial. Més detalls amb la Carme De Fet.
8: Els sistemes són cada vegada més autònoms i capaços de prendre decisions. Això ha obert el debat sobre la possibilitat que pugui escapar del control humà. Però seria capaç la IA d'anar contra la humanitat?
9: Estem parlant de la tecnologia, amb molta diferència, més poderosa desenvolupada per la humanitat. Molt més que, per dir alguna cosa, l'energia atòmica. Molt més. I amb una particularitat que ni tan sols els especialistes saben molt bé per què funciona tan bé. I això és com si estéssim jugant amb bombes atòmiques sense conèixer per què poden explotar o per què produeixen tanta energia.
8: La majoria d'aquestes empreses tecnològiques són a mans privades i augmenten les veus que demanen una autoritat internacional que supervisi el seu desenvolupament.
9: Ja estem tardant a que hi hagi un consens mundial de què fer amb aquestes intel·ligències artificials que estan absolutament controlades per unes poques dotzenes de tecnocapitalistes, gent que treballa dintre d'aquestes empreses, com aquest matemàtic que s'ha sortit, ens estan dient, que ells mateixos a dintre, que jo he estat allí dintre i que veig preocupació. A veure si ens comencem a posar les piles.
8: El problema és que la tecnologia avança més ràpid que la capacitat dels governs per regular-la. De fet, la implantació ja és massiva. Segons la consultora internacional McKinsey, 8 de cada 10 organitzacions ja fan servir la intel·ligència artificial.
4: A Barcelona, els afectats per l'esvoranc del Putxet, produït per les obres de la línia 9 del metro el passat 7 de juliol, presenten avui una demanda contra la Generalitat i també contra l'Ajuntament per reclamar danys materials, econòmics i morals. Segons l'advocada que representa la majoria dels afectats, el dany causat és irreparable i avui en dia veïns i comerciants encara no s'han tret la por de sobre. En paral·lel, demà reprenen les converses amb la Generalitat amb l'objectiu de tancar un acord d'indemnitzacions. I ja fa 6 mesos que hi ha restriccions de pas a la zona de Collserola a causa del brot de pesta porcina africana. Els negocis de la zona s'han vist afectats per la davallada de visitants, tot i els incompliments d'alguns excursionistes i esportistes. A l'agost semblava que es consideraria la reobertura del parc a la tardor, però els nous casos detectats a principis de setembre han obligat a prorrogar-ne el tancament, com a mínim 3 mesos més. L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, defensa una reobertura parcial del parc perquè la ciutadania no entén aquest tancament total i ho transmetran al govern aquest mateix dimecres en una reunió amb els ajuntaments afectats. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
5: Entenc la problemàtica, el que ens estem afrontant, però Collserola és molt gran i jo que al final el que demano és demanar o delimitar una zona segura a Collserola i també dono una segona alternativa a banda d'això, no? I tenim un parc urbà al centre de Sant Cugat, que es diu el parc urbà del barri de Volpelleres, que estem parlant d'unes 14 hectàrees aproximadament, que no té cap mena de connexió amb Collserola i que, per tant, es podria obrir. Jo és el que li estic demanant al conseller, com a mínim, des del 20 de maig i, sobretot, a partir de que la Generalitat sí que va empatitzar doncs, per poder fer una pel·lícula. Per poder fer una pel·lícula, que això és que la gent no entén de cap manera.
4: Ha estabilitzat l'incendi de terreny forestal a prop del castell de Tagamanent, al Vallès Oriental, i que ha afectat 1.900 metres quadrats, segons els agents rurals. El foc es va declarar ahir cap al migdia i va quedar estabilitzat a mitja tarda. Segons les primeres investigacions, la causa hauria estat un llamp latent associat a la tempesta de dimecres passat. En les tasques d'extinció hi van participar 2 helicòpters bombarders i fins a 14 dotacions terrestres. I el Banc de Sang intensifica la crida per fer donacions, ja que les reserves de sang i plasma es troben sota mínims. L'entitat confirma que hi ha hagut una davallada del 20% aquest estiu i durant la primera setmana de setembre les alertes meteorològiques i el pont de la Diada no han ajudat massa a la seva recuperació. Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits, ha fet incidència en la importància d'augmentar les donacions de plasma, una substància de la que se'n poden fer medicaments i de la que no es troben tants voluntaris. Ho ha dit fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
6: Costa tant perquè no tenim aquesta cultura de la donació de plasma. Per part nostra, portem ja tota una sèrie d'anys fent pedagogia del que és el plasma, per què es necessita aquest plasma, què n'obtenim d'aquest plasma. Sempre històricament nosaltres i tothom s'ha donat més força o més importància a la donació de sang quan la donació de plasma és igual d'important. És a dir, a partir d'aquest plasma obtenim una sèrie de medicaments que són fonamentals per la vida d'unes 3.000 persones a Catalunya.
4: Són 9:15. El tram Besòs en recupera aquest dilluns... Ha recuperat, de fet, aquest dilluns bona part del servei habitual al nord de Barcelona. La T4 reprèn la normalitat i el tall de la T5 i la T6 queda limitat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. A la parada de la plaça de les Glòries hi hem enviat a Lluís Sánchez i a l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Com va aquesta tornada a la normalitat després d'un estiu d'obres?
10: Bon dia, Helena. Sí, la T4 ha recuperat totalment la normalitat, ha recuperat el 100% el funcionament i el tram Besòs passa novament per Glòries després de sí un estiu d'obres. Pel que fa les línies T5 i T6, també recupera el tram entre Glòries i Ciutadella, Vila Olímpica. I les afectacions continuaran a moda de tall parcial també en aquestes dues línies, la T5 i la T6, entre Glòries i Sant Martí de Provençals. Aquestes afectacions duraran un parell de setmanes més durant el que queda de mes de setembre. I què pots fer servir com a alternativa per substituir aquest trajecte ininterromput encara a tram Besòs? Doncs continua sent la L4 una bona alternativa, també el bus H12, que també realitza el servei alternatiu. Recordem que les obres van arrencar l'any passat, però les actuacions a Gran Via han afectat el funcionament del tram Besòs durant aquest estiu, durant aquests 2 mesos. Tot i això, a partir d'avui el tram torna a passar per Glòries i es recupera bona part del servei de les 3 línies del tram Besòs.
4: Doncs haurem d'esperar aquestes 2 setmanes més. Per tant, com aquell qui diu, ens situarem ja a l'octubre en què aquesta línia, aquestes 2 línies, de fet, estiguin en ple funcionament. Gràcies, Anna Lluís, per aquesta feina. No ens movem de Barcelona perquè després de gairebé 4 mesos, ahir va ser l'últim diumenge que els establiments de les zones més turístiques de Barcelona van poder obrir. Es tracta d'una mesura que va prescriure a finals del 2025 i que l'Ajuntament va prorrogar un any més, tot i algunes opinions contraposades entre els principals representants dels botiguers. Aquest any, els diversos eixos comercials, tant els dels barris com els de les zones més concorregudes i turístiques, afirmen que han hagut d'afrontar 2 reptes principals: la calor i les obres. N'han fet balanç l'Elvira Garcia, directora general de Barcelona Oberta, i Pròsper Puig, president de Barcelona Comerç.
11: Hem vist que després de 4 anys és una mesura que està instal·lada ja en la ment dels consumidors. Estem contents i l'evolució d'aquests 4 anys ha anat a més. Cada any és una miqueta millor.
12: La veritat és que els nostres comerciants, els nostres eixos, que bàsicament el nostre veí és el nostre comprador, no ens afecta massa, perquè podem obrir 363 dies l'any. Nosaltres estem per el tancament absolut de tots els centres, com a mínim, els centres comercials. Estem en un moment molt complicat pel comerç local i de proximitat i segurament hauríem de fer els plantejaments que no els hem anat repetint fins ara.
4: I de Barcelona cap al Baix Ebre, perquè Deltebre ha acollit aquest diumenge una nova edició de la Festa de la Sega, en què els participants mostren com es feia antigament la sega manual de l'arròs. La novetat d'enguany ha estat la celebració d'un campionat de llançament de sacs. L'ha seguit Alberto Calatayud, de Canal 21 Ebre.
13: La finca de Bombita de Deltebre ha acollit un any més una nova jornada de la tradicional Festa de la Sega. Una celebració que ret homenatge a l'esforç i la persistència de generacions passades i que reivindica la importància de preservar la identitat del Delta de l'Ebre.
14: Reconeixem els nostres plantadors i plantadores i segadors i segadores, unes persones que mantenen la tradició any rere any, unes persones que cada any fan pues, que noves generacions també s'enganxen a lo que és l'estima per un territori, per un delta fràgil.
13: La jornada ha estat marcada per una gran afluència de públic i per la implicació directa dels participants vinguts de arreu del territori per viure l'experiència de primera mà. La programació d'enguany ha incorporat una novetat, el primer campionat de Catalunya de llançament de sacs.
15: He estat molt nerviós, he tingut molta temor, la veritat, quan han començat a sortir 690 metres, quasi 7 metres, perquè tenia temor de que se me rellisqués o la tirés fora de les línies.
13: Deltebre tanca així una nova jornada de la sega on la tradició de tot un poble torna a trepitjar l'arrossal.
4: Deu minuts per arribar a les 9 en punt. És moment per als esports i per la Marta Casas. Marta, molt bon dia.
16: Hola, bon dia.
4: El Barça imparable, nova golejada aquest diumenge.
16: Doncs un altre triomf que sumen els de Hansi Flick, el cinquè en 5 jornades, que els manté com a líders invictes de la primera divisió. En aquesta darrera jornada s'han imposat el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Xavi Espart i Karim Adeyemi, a l'afegit el gol de l'Alemany amb una genialitat en el minut 92, sentenciava el triomf després que els valencians haguessin posat la por al cos dels blaugranes al tram final amb el 2-3. El tècnic Hansi Flick assumeix part de la responsabilitat.
17: The first goal we received was my fault.
18: El primer gol que m'ha encaixat ha estat culpa meva, perquè nosaltres volíem fer el canvi a la següent aturada i hem cridat al Carles i llavors ha passat. Estic content de com l'equip ha tornat i ha fet el quart gol i estic content de com ha seguit. És un bon inici.
16: Per contra, a la segona divisió, el Sabadell ha encaixat la primera derrota de la temporada. Els arlequinats van caure per 2-0 a Son Moix contra el Mallorca. Un mal inici va condemnar els de Ferran Costa, que van encaixar els dos gols marcats per Adrián Fuentes abans de la mitja hora de joc. El tècnic explica que van pagar cares les concessions al rival.
19: En els 4 partits anteriors hem tingut un nivell d'atenció i de fiabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui ha generat errades i hem estat molt curosos per no cometre-les. Avui en això no hem estat bé i penso que la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria. Qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota i penso que la diferència ha estat aquí avui.
16: I a la Lliga F, golejada del Badalona Women sobre l'Eibar. Va imposar-se per 1-4 a Ipurua i enllaça el que és el segon triomf davant un conjunt que encara no havia perdut aquesta temporada. Després d'una primera meitat sense gols, les de Marc Ballester van fer una gran arrencada al segon temps. Irina Uribe va obrir la llauna al 47 i Requena i Sheila van ampliar diferències. L'equip local va aprofitar una errada defensiva per fer pujar l'1-3, però la reacció no va anar més enllà i Paula Sánchez va acabar sentenciant amb el quart de les catalanes. I el Barça s'ha proclamat campió de la Lliga Catalana ACB de bàsquet després de superar per 96-87 l'Ilerna Lleida a la final. Partit de menys a més dels Blaugrana, que van capgirar el marcador en el darrer quart. Els del Segrià van prendre la iniciativa en el marcador des del primer quart i van dominar fins al tercer, però un parcial de 30-18 en el darrer període va donar el primer títol al nou Barça de Sekulić. Justin Robinson va ser escollit l'MVP de la final amb 19 punts i 7 assistències, mentre que Joel Parra va ser el màxim anotador amb 21 punts. El jugador blaugrana destaca la reacció de l'equip.
20: Crec que no és excusa, però al final són 3 partits en 4 dies, pretemporada, 11 jugadors nous, staff nou, doncs bueno, ens ha costat entrar al partit. També és veritat que el Lleida és un gran equip que té uns jugadors increïbles. I ja et dic, molt content, sobretot per la reacció de l'equip a la segona part.
16: Doncs primera victòria, primer títol que aixeca aquest Barça, renovat de dalt a baix, perquè hi ha 11 cares noves i el tècnic que també s'estrena aquesta temporada.
4: Doncs molt bon inici, no?
16: Doncs de moment sí, anirem veient com va evolucionant.
4: I tant que sí. Marta Casas, gràcies. Fins demà.
16: Adéu.
4: I temps ara per la cultura. Us expliquem que després de 4 dies d'espectacles, Fira Tàrrega ha baixat el taló de la seva 46a edició, consolidant-se com un mercat estratègic i un aparador de referència internacional per a les arts de carrer, les arts escèniques de carrer, amb la participació de 1.300 programadors de 28 països. Ens ho explica la Clara Atzuar, de Tàrrega Televisió.
21: Aquesta edició ha exhibit 57 espectacles, dels quals 20 han estat estrena absoluta. Pel que fa a l'origen, un 55% són de procedència catalana, amb 8 companyies lleidatanes, un 25% de la resta de l'estat espanyol i un 20% internacional, amb companyies procedents de 9 països. La majoria dels espectacles s'han vist al carrer, però també en recintes de sala i en espais no convencionals.
22: La fira ha tornat a evidenciar la força de la creació contemporània a l'espai públic i la capacitat de generar vincles entre persones, territoris i cultures. En un moment on les fronteres físiques, ideològiques, socials semblen multiplicar-se, hem vist com l'art continua sent una eina poderosa per crear espais de confiança, diàleg i comprensió mútua.
21: L'organització es marca l'objectiu d'arribar als 2 milions d'euros de pressupost per recuperar el poder adquisitiu perdut els darrers anys en una edició en què l'aportació extraordinària de 30.000 euros de l'Ajuntament de Tàrrega ha permès arribar fins al 60% dels espectacles gratuïts.
4: I a Tarragona aquest diumenge s'ha presentat la nova parella de nanos petits dedicada a l'Índio i a la Montse de la colla jove Xiquets de Tarragona. Els nanos nous petits de Tarragona són una versió infantil dels elements festius de la ciutat que reflecteixen personatges propis de la segona meitat del segle XX. La canalla ha pogut saludar la Montse i l'Índio abans de la seva estrena al Seguici Petit. Després han baixat en cercavila fins a la casa de la festa. Aquests nanos petits són obra de l'escultora Àngels Cantos i els dibuixos són de l'il·lustrador Ismael Martínez. Doncs amb aquest Seguici Popular de Tarragona posem avui dilluns punt i final al Notícies en Xarxa. Us esperem, però, demà a partir de les 7. Gràcies per la confiança. Que vagi bé el dilluns.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana s'estrena Lionel, una road movie familiar. També arriba Mother's Baby, la semilla, que explica la distància d'una dona respecte del bebè que acaba de tenir. I Forastera és una història de fantasmes intimista.
3: ¡Alicia! ¡Que nos vamos ya!
4: No venga aquí, que estoy trabajando. Vaya vergüenza, tío.
2: Lionel explica com el noi del mateix nom accepta viatjar amb el seu pare, amb qui té una relació distant, per visitar la seva germana a França. El que comença com un simple viatge per carretera es converteix en una venjança estrepitosa. Lionel es veu obligat a posar distància dins la seva pròpia família i a treballar per si encara hi ha llaços que es puguin reconstruir.
3: Joder, para que me bajo, papá.
5: He estado estudiando detalladamente sus informes y no creo que vayamos a necesitar más de un intento.
2: A Mother's Baby, la semilla, la Júlia és una directora d'orquestra exitosa de 40 anys que desitja tenir un fill amb la seva parella. Llavors, un especialista en fertilitat els ofereix un procediment experimental que finalment té èxit. Però el part no va com estava previst i s'enduen el bebè per sotmetre'l a un tractament addicional. Quan la Júlia es reuneix finalment amb el nen, es troba distant i té dubtes sobre si el bebè és realment seu.
6: ¿Por qué el niño no llora prácticamente nunca? ¿Qué me pena?
7: Se tropezó con un escalón. Sí.
8: Es lo que tienen estos vestidos.
9: Creo que le hubiera gustado hacer algo con ellos.
2: Forastera explica com la Catalina veu com les seves vacances es trastoquen per la mort de la seva àvia, presenciada només per ella. Un gest casual, vestir roba de la difunta, es convertirà en la porta d'entrada a un món fantasmagòric que portarà la noia a ocupar, literal i figuradament, l'espai deixat per l'àvia. Aquest fet provocarà un terratrèmol emocional en els que l'estima.
10: Deixaràs de sentir-la a prop.
1: Continguts en xarxa.

0: Sabies que...
1: Els músculs més forts del cos no són els bíceps, amb el qual pots aixecar pes, o els grans quàdriceps de la cara anterior de les cuixes, sinó els masseters, que accionen els maxil·lars i la dentadura perquè puguis mastegar i esmicolar bé els aliments.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: desmenteixo totalment les informacions publicades, però necessito preparar la meva defensa. I per això he decidit presentar la meva dimissió i convocar eleccions. Moltes gràcies.
1: President, president. Sisplau, president, una pregunta.
2: Què dirà?
1: Reconeix el cas de corrupció? President, president, una pregunta. Sisplau,
3: president. Què vols demanar la seva? Aquí. Es presentarà les pròximes eleccions?
4: Doncs ja ho han sentit. El president acaba de dimitir després de setmanes de rumors de corrupció que envoltaven el seu govern. Encara és hora per afirmar si aquesta dimissió...
5: Hi ha persones que volen accedir al govern només per tenir poder. Són capaces de donar-ho i arriscar-ho tot. Alguns ofereixen favors, regals o suborns. I altres es jugarien tot el que coneixen per forçar el seu ascens al govern. Però no crec que un líder com tu vulgui tot això. Jo t'entrego un manual. La via per aconseguir el que el país necessita. Que algú com tu arribi al poder. No seria meravellós. Només pensa-ho per un instant. Tu, a dalt del cim, fent tot allò que has estat perseguint durant anys i poder decidir cap on camina el país.
6: Destruir la democràcia. El manual d'instruccions per convertir-te en un autòcrata. Capítol 1. Canvi.
5: Hi ha qui creu que la democràcia durarà per sempre, però n'he vist caure una rapidesa que mai creuries, sense fer soroll. Per què cal continuar amb aquest sistema? A la gent li agrada realment la democràcia. Un model que sovint titllen de pagar els capritxos dels polítics, que té una complexitat innecessària i que mai sembla avançar. I que, per davant de tot, no escolta el carrer. Prefereixen un líder robust, fort, que sigui capaç d'allò que la democràcia mai aconseguirà. L'ambició i el poder per canviar-ho tot. Un líder que sap manar i que és astut, que no s'espanta davant de les adversitats i que amb el seu esperit i les seves instruccions manté viu l'ànim de tot el poble. Però ara mateix no ho pots fer. Perquè la democràcia necessita grans consensos i és lenta per prendre grans decisions. Causa frustració. Tot comença quan un ciutadà vota perquè algú altre, un polític, pugui decidir per ell. Un poder que depèn de les decisions de centenars d'altres polítics que cada cop que una llei arriba al Parlament han de posar-se d'acord. Una entesa que mai satisfà tothom. Què està bé i què està malament quan ningú es posa d'acord? Canvia-ho ara. Ara que ningú et veu i que tens la imatge perfecta per fer-ho i que ja saps com funciona aquest sistema per dins. Identifica't com un aliat dels ciutadans. Aquest és l'objectiu. No saps com fer-ho encara?
1: El president dimiteix acusat de corrupció.
2: Grans manifestacions arreu del país.
1: Eleccions anticipades enmig de protestes socials.
5: No hi ha res que faci enrabiar més els ciutadans que la corrupció. Han estat enganyats. Els seus vots no només han servit per res, sinó que han alimentat una casta política que els ha traït. I quan el govern hi cau de quatre grapes, cal alçar-se com un abanderat del bon govern i de la política que ajuda el poble per clavar-li l'estocada final. Estàs en molt bona posició. El principal partit del país està enmig d'acusacions de corrupció. I l'oposició, l'altre partit de sempre, no serà difícil deixar-lo fora de joc. Lideres el tercer partit amb representació. Ho tens molt bé. El ciutadà només podrà confiar en tu.
7: Hola, bon dia. Truco del Centre d'Estadística Electoral. Té un moment per respondre una breu enquesta per a l'informe de política. Bon dia, us truco del Centre d'Estadística Electoral. Estem fent l'últim informe d'opinió ciutadana i ens agradaria que hi... Hola, del Centre d'Estadística Electoral. Estic trucant... Bon dia, com va? Miri, sóc del Centre d'Estadística Electoral i vull fer-li una breu entrevista per elaborar l'últim informe d'opinió ciutadana. Tindria un moment? Sí? Genial. Indiqui'm les seves dades.
5: Quan la gent deixa de veure que la política els ajuda...
7: De l'1 al 10, com valora la política del país i per què?
8: Un 1, un desastre.

0: cada 4 votants participaria en unes noves eleccions. Tots els partits polítics suspenen la valoració dels enquestats. Un 40% dels votants joves ja no confia en la democràcia.
1: Cal adaptar-se a la situació i redefinir prioritats en el moment de màxima publicitat. La campanya electoral. Et suggereixo que t'acostis al màxim a la ciutadania amb maniobres, diguem-ne, cridaneres. Reuneix tot el teu equip i agafa una furgoneta. Recorreu tot el país de dalt a baix i expliqueu la revolució en què es poden convertir aquestes eleccions. Identifica les cares d'aquells que t'escolten i parla de les seves inquietuds. Digues les coses pel seu nom i confirma quin és el problema. La culpa és del sistema. Així no trigaràs gaire a ocupar les planes dels diaris i que tothom parli de tu. Fes algunes trucades, només per confirmar-ho. Entrevistes, articles d'opinió, titulars suculents... Els mitjans de la teva ideologia et seguiran de seguida. Si no, sempre pots invertir diners de la campanya electoral en alguns mitjans. Has d'instal·lar el teu relat. El govern ha de lluitar contra la corrupció de la casta política i les despeses innecessàries. I garantir que la gent sigui, simplement, lliure per decidir el futur del país. Dues premisses fàcils i ensucrades, sí, però que són justament el que necessita sentir la ciutadania en aquests moments de desconcert. Ets algú que ja coneixen, però que encara no ha tastat el poder. Ets el líder en qui confiar en el càrrec de president per fer creu i ratlla i canviar-ho tot. Tu has de ser l'escollit.

0: Fer malbé una cosa que és a la vista de tothom, o fins i tot fer-la desaparèixer, és complicat, perquè la gent se n'adonarà. Però, i si aquesta cosa no es pot veure, o ningú sap exactament en què consisteix? Com es reclama una cosa que t'han pres, però que no pots definir amb exactitud i que tothom a qui preguntes atribueix característiques diferents? El primer pas per destruir alguna cosa és saber-la identificar. Així doncs, què és una democràcia? O en què consisteix? La veritat és que hi ha diverses maneres de definir-la. Parlem una mica, només una mica, de teoria.
1: A nivell acadèmic hi ha dues definicions de democràcia.
2: Toni Rodon, politòleg expert en participació política.
1: Una primera que és la definició minimalista. Què vol dir la definició minimalista? Vol dir, doncs, que un règim, per ser considerat com a democràtic, ha de complir amb unes condicions mínimes. Per exemple, haureu sentit més una vegada que el vot és quelcom important per a una democràcia, o que hi hagi eleccions. Per tant, això seria una definició mínima. Només amb eleccions o amb el vot podríem arribar a considerar un règim com una democràcia. Després hi ha les definicions maximalistes, que essencialment el que diuen és que, més enllà d'aquestes condicions mínimes, com pot ser el vot, les eleccions, com pot ser, per exemple, una judicatura independent, necessitem més qüestions, no? Per exemple, un règim pot tenir tot això i que la ciutadania es mori de gana o que les condicions de vida siguin, doncs, molt dolentes. Per algunes persones això no és una democràcia, perquè, tot i tenir els mínims, necessita també un rendiment que doni un cert benestar a la ciutadania.
0: Aquesta definició bàsica, la minimalista, parla de les eleccions perquè, bàsicament, són el que permeten que l'oposició arribi al poder.
3: Hi ha el concepte mínim de democràcia, diria, és el concepte de Chevorsky, que és la democràcia és la possibilitat que tenen els ciutadans de canviar governs.
2: Anna Sofia Cardenal, professora catedràtica en ciències polítiques i experta en política comparada.
3: Per això, l'oposició, el govern, ha de tenir possibilitats reals de guanyar i el govern, el partit que està en el govern, ha d'acceptar perdre-les quan perd aquestes eleccions. Aquesta seria una definició mínima, la possibilitat que tenen els ciutadans de canviar governs.
0: Per tant, per parlar de democràcia, necessitem sí o sí eleccions, però també altres coses que podem resumir en drets, llibertats i qualitat de vida. El que cadascú entengui per aquests conceptes és una altra història, i és en aquesta discussió en el que es mouen els debats polítics. Tornem a les democràcies, però, perquè no només es poden definir, sinó que també es poden classificar.
4: Basem-nos en el que diu l'Institut BDEM. Aquest és un centre de recerca en què desenes d'experts internacionals avaluen les democràcies d'arreu del món. Segons ells, les democràcies es poden dividir

0: dividir en dos grans blocs, les democràcies electorals i les liberals. Les electorals es basen en un sistema en què tots els ciutadans tenen el poder de votar en unes eleccions d'una manera lliure, secreta i individual. És a dir, no hi ha d'haver cap impediment perquè els votants puguin escollir qui vulguin per governar. En canvi, les democràcies liberals van uns quants passos més enllà. A banda de garantir unes eleccions justes, una democràcia liberal posa en pràctica la llei i protegeix el ciutadà amb una sèrie de drets i llibertats que apareixen a la Constitució. També té un bon sistema judicial i una separació clara entre els polítics i els jutges. Això fa que, per exemple, Malta i el Japó siguin democràcies tan diferents. No només perquè estiguin separades per centenars de milers de quilòmetres i siguin cultures tan diverses. Malta és una democràcia electoral des dels anys 70 perquè arrossega diversos problemes estructurals. Per una banda, hi ha un nivell de corrupció i tràfic d'influències al sector públic relativament elevats, que poques vegades han tingut conseqüències legals. Molts col·lectius, com refugiats i persones trans, pateixen discriminació i persecució. Altres democràcies electorals són el Brasil, que tradicionalment no garanteix el dret d'informació a la ciutadania, i Colòmbia, on sovint s'hi han celebrat eleccions amb violència. El Japó es considera una democràcia liberal perquè se celebren eleccions lliures i justes i, a més, persegueix la corrupció i els ciutadans poden exercir el dret de protesta. Però tot no és tan bonic al Japó. Continua havent-hi discriminació envers les dones, el col·lectiu LGTBIQ+, i les persones estrangeres. Altres exemples de democràcies liberals són Austràlia i també l'Uruguai des del final de la seva dictadura l'any 1985.
1: I ara que ja sabem identificar més o menys una democràcia, passem a l'altra cara de la moneda. A les autocràcies.
2: Les autocràcies defineixen per governs que poden arribar al poder de diferents maneres, però aquest cap de l'executiu, el cap nominal i formal de l'executiu, no ret comptes abans de la població.
3: Abel Escrivà, doctor en ciències polítiques i expert en la política dels règims dictatorials.
2: I, per tant, té pocs constrenyiments a l'hora d'exercir aquest poder. D'acord? Poden haver-hi eleccions, perquè la majoria dels règims autoritaris d'avui en dia tenen eleccions i eleccions multipartidistes, però aquestes eleccions no són plenament ni lliures ni competitives, perquè existeixen restriccions diverses a la participació efectiva de l'oposició en aquestes eleccions. I, per tant, el govern no ret comptes directament davant de la població.
1: Això és important. Celebrar eleccions no converteix el teu país en una democràcia. De la mateixa manera que fer un concert a la dutxa no et converteix en cantant. Aquí el nom no fa la cosa. I ara que ja sabem què són, mirem com es poden classificar les autocràcies.
2: Les classificacions de governs autoritaris poden variar molt. Les que consideren que són els règims militars, els que governen els militars com a institució de manera col·legiada, els règims de partit en el qual les decisions sobre qui ocupa aquests càrrecs i qui pren les decisions de política de manera efectiva correspon a un partit, malgrat el partit tingui un líder també nominal, o els règims més personalistes on és el líder el que una persona la que concentra el poder de decisió i de decidir qui ocupa quin càrrec i de promocions en mans d'una sola persona. Són règims d'alta concentració del poder i també, a banda, podríem considerar les monarquies en el qual la família dinàstica que controla el poder exerceix el poder de manera efectiva.
0: Tornem a l'Institut BDEM. Any rere any, aquesta organització ordena tots els estats de més demòcrates a més autocràtics. Els països que són a baix del tot del rànquing són Eritrea, Corea del Nord, l'Afganistan, Myanmar i Nicaragua. La majoria s'han considerat autocràcies des de fa molts anys, però tenen molts matisos. Com en el cas de les democràcies, les autocràcies també es poden classificar. Per exemple, Nicaragua és una autocràcia electoral perquè, tot i que celebra eleccions, l'oposició és perseguida pel govern i l'actual president, Daniel Ortega, ostenta el seu càrrec des de fa 19 anys sense límits. Eritrea, en canvi, se l'anomena autocràcia tancada perquè el govern està encapçalat per militars des de fa més de 30 anys i la ciutadania s'exposa a detencions sistemàtiques. Evidentment, a Eritrea no hi ha comicis.
1: Coneixem l'inici, la democràcia. Coneixem el final, l'autocràcia. Dibuixem ara la línia entre les dues. Comencem el procés de destruir la democràcia.

0: Un cotxe té diverses maneres d'avisar que alguna cosa no va bé. Si condueixes habitualment, et coneixes el soroll del motor. Si de cop canvia... o si s'encén alguna llum del tauler de control... és hora de passar pel taller. En el cas d'una democràcia, també hi ha avisos i senyals, però cal saber-los llegir.
1: Quina és la primera alerta? Jo diria que hi ha dues alertes per identificar que un sistema està en risc. Una, que és més a llarg termini, que molt sovint no ens hi fixem, que és el benestar de la gent. I això ho podem mesurar de moltes maneres, des de la desigualtat, la pobresa, la manca d'un nivell educatiu suficient, etc. Això no passarà d'un dia per l'altre, és a dir, si els resultats de PISA cauen 20 punts d'un any, òbviament doncs això no posa en perill la democràcia immediatament, però a poc doncs la va erosionant. I la va fent molt bé. Per tant, és un senyal d'alerta amagat, no? Potser la llum no és molt forta, però és una mica tènua i sempre l'hem de tenir en compte i, de fet, és un dels principals factors que pot afectar a curt termini. A mig termini. Després hi ha un altre senyal d'alerta que es consideren per part dels experts, que és la presència i l'aparició d'elits polítiques antidemocràtiques. En general, la democràcia funciona bo com un consens. Aquesta idea, no, que es deia abans, o que dèiem abans, que les coses es decideixen votant i que tothom ha de tenir igual accés, certes llibertats s'han de respectar, etc. El que passa que el sistema comença a estar en perill quan de cop surt una elit política, un partit, una organització, el que sigui, que comença a posar en qüestió doncs, aquestes qüestions fonamentals.
0: En un cas important de deteriorament democràtic, el sorprenent és que cada vegada més l'amenaça ve des de les mateixes institucions democràtiques.
2: El que estem observant és que hi ha un augment de les democràcies que cauen des de dins. A diferència del cop d'estat, que és des de fora, no deixa de ser una institució estatal, però des de fora, com un actor extern a les pròpies institucions polítiques, les democràcies ara estan caient de manera gradual, i no, per tant no de manera sobtada i disruptiva com és un cop d'estat, sinó que ho fan de manera gradual i en mans dels propis governs. El que passa és un procés gradual, això que s'anomena en anglès democratic backsliding, d'erosió democràtica progressiva i gradual, que els propis governs inicien, els que estan en el poder inicien, en què van erosionant, van minant les institucions, les normes i els procediments democràtics de manera gradual i incremental, fins al punt que en alguns casos, no sempre, però en alguns casos, aquest règim deixa de ser democràtic com a tal.
0: No és només que el més habitual sigui que l'amenaça ve des de dins, sinó que, a més, fer servir cops d'estat és cada vegada menys comú, perquè té molts inconvenients. Pots arribar al poder, sí, però el risc és massa elevat.
2: Des de dins, no sé si s'ho plantegen d'aquesta manera. Des de fora, des d'un cop d'estat, tu has de tenir la capacitat de coordinació per executar-lo. És a dir, tu has de tenir, si ets una elit civil o formes part dels militars, de tenir la capacitat de coordinació per executar un cop d'estat. Un cop d'estat pot ser costós. És costós perquè pot implicar violència, pot implicar que hi hagi resistència o oposició a aquest cop d'estat i que, per tant, prendre el poder d'aquesta manera irregular sigui molt més costós, a banda que és molt més visible. I pot despertar no només oposició interna, protestes, que per tant, has de reprimir, i això augmenta els costos d'ocupar el poder, però també una reacció internacional que pot imposar des de sancions econòmiques, campanyes de condemna i altres costos a nivell internacional, no només reputacionals, però sinó també econòmics. En canvi, fer-ho des de dins té un avantatge. Una, ja estàs al poder. El que fa simplement és eliminar progressivament els límits i els contraviniments que tens a l'exercici del teu poder per poder-t'hi mantenir, per eliminar, com deia, o almenys excavar de manera molt efectiva i profunda, de manera incremental, la capacitat que té l'oposició per fer-te retre comptes i, per tant, per fer-te fora del poder en última instància. L'avantatge és que tens els ressorts del poder al teu favor per manipular-ho de manera gradual i, a més, fins i tot de manera legal. És a dir, algunes d'aquestes transformacions que acaben erosionant la democràcia són perfectament constitucionals, però són qüestionables en termes democràtics, però sí que hi caben dintre del marc legal. Un cop d'estat no té res de subtil. D'acord? Quan tens els tancs davant del Palau de Govern, sabem el que està passant. En un d'aquests processos d'erosió democràtica, la cosa pot ser més subtil. Pot ser legal, pot ser no del tot legal, però bueno, o pot ser subtil fins al punt que la gent fins i tot potser no se n'adona fins que és massa tard.
0: El millor és treure's del cap la idea dels tancs i desfilades per les places. Un cop d'estat no és només arriscat, sinó que es pot aconseguir el mateix, instaurar un règim autocràtic, de manera més fàcil i, per què no dir-ho, econòmica. Però el dubte és el mateix. Si no hi ha cop d'estat, si no hi ha armes, si no hi ha coerció, com s'aconsegueix transformar un estat democràtic en un d'autocràtic? I el més important, quins són els primers senyals que això està passant?
2: És una excel·lent pregunta i és quelcom que, de fet, s'està investigant. Perquè, de fet, no tenim un manual de seqüències que indiquin clarament això és el primer que faran i això és el segon que faran aquest tipus de governs que tenen aquestes intencions antidemocràtiques, no? de transgredir els principis i normes democràtics. Hi ha diferents elements que comparteixen i les coses que t'han de posar en alerta és modificacions en organització i elecció del sistema judicial que en redueixin la independència. Transformacions constitucionals, si tenen la capacitat per fer-ho, perquè aquí hem de distingir aquells governs que tenen suficient suport parlamentari prou ampli com per endegar reformes constitucionals que ens permeten, fins i tot, trencar les costures d'aquesta Constitució i anar més enllà, aquells que no ho tenen. Aquells han de ser una miqueta més subtils, han de vigilar en quines institucions van a poc controlant. El tema és anar controlant institucions a poc, d'acord? Els cossos de supervisió electoral, els mitjans de comunicació. Ja no és només directament que el govern els controli directament o els veti, en mans de qui els està posant, qui pot accedir. Quin tipus d'informació, per tant, pot fluir cap als ciutadans i, per tant, es pot ser contrastada o no i, per tant, es generaran influència en les preferències, el comportament polític de les persones i dels diferents grups que componen un país. Tot això són sistemes d'alerta molt clars. Petites restriccions en els drets polítics, petites restriccions en l'exercici de drets polítics, aquí tens una alarma enorme.

0: No sé si encara recordes alguna classe d'història de l'institut. Concretament, les que segurament vas dedicar a aprendre l'ascens al poder de Hitler. Fes memòria. Recordes si et va sorprendre saber que Hitler no va arribar al poder amb un cop d'estat directament, sinó que primer va guanyar unes eleccions? És una cosa que quan s'aprèn sovint xoca. Com va transformar un estat democràtic com la República de Weimar en una autocràcia? Ara ja hem vist que es pot fer des del mateix sistema, i de fet és el que va fer Hitler. És evident que el context actual és molt diferent del d'aquell moment. Aquí encara queda una incògnita per desvetllar. Com s'aconsegueix tot això, no només evitant l'oposició de la ciutadania, sinó aconseguint el seu suport? Quines raons porten la ciutadania a simpatitzar amb propostes autoritàries?
1: Jo crec que una i molt important és la seguretat. O sigui, de fet, o sigui, el bé públic més important per qualsevol ciutadà és la protecció i la seguretat, que pugui sortir al carrer sense risc per la seva vida, no? Després, evidentment, la llibertat econòmica, no? Però aquesta, la seguretat física, és una de molt important. I quan els ciutadans comencen a percebre que aquesta seguretat física està en perill, evidentment, és molt més fàcil que votin partits... que puguis intercanviar, delegar la teva llibertat a canvi de seguretat. Aquest és un intercanvi molt típic. Jo delego, renuncio a la meva llibertat a canvi de que tu em proveeixis seguretat. Xina, no?, és un exemple. Tu a Xina pots caminar sense cap tipus de problema, perquè hi ha càmeres a tot arreu. Val? Però, a canvi, els ciutadans no tenen cap dret a participar en la vida política.
0: I si no creiem en aquestes justificacions, tampoc passa res. El procés d'erosió democràtica pot arribar a ser tan subtil que quan te n'adones ja és massa tard. I encara més si qui impulsa aquestes propostes és un sector polític amb què nosaltres, a més, tenim sintonia. Dit d'una altra manera, una democràcia no es desmunta d'un dia per l'altre. Es fa peça a peça. I el procés és tan gradual que és fàcil passar-ho per alt. El problema no és una mesura antidemocràtica. El problema és una mesura antidemocràtica i una altra, i una altra, i una altra.
2: De per què la gent no reacciona a temps o per què aquest actor fracassa com a ciutadania a l'hora d'oposar-se en aquests canvis graduals d'erosió democràtica tenen a veure amb diferents factors. El primer és, com deia, aquesta miopia, no?, de que aquests elements que són incrementals i a vegades fins i tot petites passes, no?, d'erosió democràtica, que moltes d'elles es poden vestir de constitucionalitat o de legalitat, o que són suficientment subtils fins i tot a vegades com per no ser directament detectables, minen la nostra capacitat de rebre la informació suficient de quina és l'amenaça real que representa aquest pas, aquesta mesura adoptada en un moment donat. Una, perquè no l'observem molt clarament i, per tant, no tenim suficient informació, tenim una informació simètrica, o l'altra, perquè fins i tot si l'observem no som capaços d'anticipar que l'acumulació d'aquesta, més d'altres que poden venir després, suposaran la incapacitat per part meva en el futur de poder fer que el govern reti comptes davant meu i, per tant, de la meva capacitat efectiva de participació o d'oposició, de participació en eleccions de manera efectiva. Per tant, aquesta miopia ens posa en una situació de debilitat. Tenim menys informació. D'acord? Té una informació asimètrica, qui està controlant els ressorts del poder té més informació de la que jo tinc, i en això poden jugar. Si a més tenim un sistema de creació d'informació pública i política altament descentralitzat, o fins i tot una part controlat pels estats o per oligarques que controlen els sectors privats dels mitjans de comunicació, que afavoreixen aquesta desinformació de la població, això encara ens situa en una situació d'avantatge molt més gran. Perquè ja no és que no siguem capaços de reaccionar, és que no som capaços ni d'identificar el que està passant. L'altra, com et deia, era la polarització. És a dir, algun sector de la societat, malgrat tots potencialment donar suport en termes genèrics a un sistema democràtic, per oposició, per aquesta divisió tan gran amb la identificació partidista, puc tendir a tolerar regressions democràtiques en favor del candidat al qual, o el president o el partit al qual jo dono suport, perquè això va en detriment d'aquesta altra opció que noto tan distanciada i separada ideològica políticament, va en detriment que aquesta opció ocupi el poder.
0: Durant tot aquest podcast ens anirem aturant en parts concretes del procés necessari per transformar una democràcia en una autocràcia. Sobretot les que tenen a veure amb la política, els mitjans de comunicació, la justícia i l'economia. I ho farem de la mà d'aquells que han ocupat la primera línia de tots aquests camps. De moment, comencem per la política. Què és la democràcia?
3: Doncs la democràcia és el govern dels afers públics per part de la ciutadania en el seu conjunt.
4: Artur Mas, 129è president de la Generalitat de Catalunya i cap de l'oposició a Catalunya entre el 2003 i el 2010.
3: Després això pot tenir diferents formes, diferents traduccions de com s'organitza aquesta representació. Però en el fons de la democràcia és el govern del poble, el govern de la ciutadania, pel poble, per la ciutadania.
5: La democràcia és probablement el millor sistema, el més imperfecte, que hem trobat per governar-nos.
4: Pere Aragonès, 132è president de la Generalitat de Catalunya i exconseller d'Economia i Hisenda entre el 2018 i el 2021.
5: I també el que hauria de garantir que ens sabem governar de forma respectant la dignitat de les persones al llarg del temps.
0: Una de les trampes amb què juga l'autoritarisme és barrejar conceptes per causar confusió, perquè, com dèiem al principi d'aquest episodi, si no saps definir una cosa, és més fàcil fer-la desaparèixer. Un recurs habitual dels partits autoritaris és fer servir la narrativa de lluitar contra els de sempre, l'establishment. És important destacar que un discurs trencador que proposa reformes profundes no necessàriament serà autoritari. Per exemple, un partit que lluiti contra la corrupció, que proposi canvis en l'estructura d'estat o que critiqui els partits clàssics.
6: Molts partits que s'han autoproclamat anti-establishment o que s'han volgut desmarcar dels partits tradicionals han aconseguit governar. A França, la República en Marxa governa des de fa 8 anys fora de la lògica de la dreta i l'esquerra clàssiques. El 2015 ho va fer Syriza, o la coalició de l'esquerra radical a Grècia, quan el país estava immers en una crisi econòmica sense precedents i amb un clima de desconfiança envers la política. Encara més recentment, Itàlia ha anat encadenant alguns governs anti-establishment des del 2018. Tot i que molts no arriben a l'executiu, cada cop aquest tipus de partits prenen més rellevància a l'arena política, com ara Alternativa per Alemanya, Chega o Prou a Portugal o Reform al Regne Unit.
0: Les narratives anti-establishment no són problemàtiques per si soles, però sí que posen en qüestió l'hegemonia dels partits polítics clàssics. La situació es transforma en problemàtica si un partit que té pretensions autoritàries guanya popularitat i accedeix al govern gràcies a aquesta narrativa. Quina és la posició dels partits clàssics davant d'aquestes situacions? I per què aquests discursos resulten tan atractius?
3: Doncs, sobretot, crec que el que han de fer els partits més, diguem-ne, tradicionals és no amagar el cap sota l'ala, agafar els problemes que hi ha al carrer de front, no fer veure que no passa res quan passa, i contrastar públicament davant de la ciutadania i davant de l'opinió pública amb aquests partits més populistes constantment les posicions i les possibles solucions. I quan alguns d'aquests partits populistes arriben al govern i apliquen les seves màgiques solucions, en aquest contrast d'opinió permanent s'ha de denunciar que moltes de les coses que deien abans de governar les deixen de fer quan governen. Per tant, que aquelles solucions màgiques simplement no existeixen. I algunes vegades ho resumeixo dient que els partits més tradicionals han de fer notar a la població que aquestes propostes populistes no resolen res i, perdoneu l'expressió, ho emmerden tot.
5: La globalització econòmica i el canvi tecnològic no deixen gaire marge als governs perquè en un període breu de temps es vegi un impacte en la vida dels ciutadans de les seves decisions. Per tant, tu tens els teus objectius, el teu programa, i necessitaràs temps i aliances per complir-lo i perquè sigui percebut com a tal pel teu electorat. Moltes vegades l'electorat espera que això vagi molt més ràpid i que sigui molt més evident. Però avui, canvis en la qualitat de vida de la gent radicals o canviar fenòmens que són d'abast mundial, un govern sol no ho pot fer.
0: Calen en compte, però, dit ràpid i malament, de no passar-se de frenada i evitar que, en nom de protegir la democràcia, acabem limitant l'activitat i l'acció d'idees i partits que, tot i tenir posicionaments radicalment oposats als nostres, siguin legals.
7: Sí, aquí és l'organisme que diu, a partir d'aquesta ratlla, això és un pensament massa reaccionari. A partir d'aquesta ratlla, això és un pensament massa progressista.
4: Montserrat Tura, exconsellera d'Interior i Justícia entre el 2003 i el 2007.
7: Sí, moltes vegades, en nom de la democràcia, ens equivoquem de rol i ens assignem papers que potser no ens pertoquen, no? Igual que en nom de la llibertat han arribat molts dictadors al govern, això també, eh? En nom de la democràcia ens assignem papers que no ens pertoca. És a dir, nosaltres, com a ciutadans, podem votar allò que considerem oportú. Però, clar, qui és el... Qui de tots els ciutadans que voten, tenint en compte que cada persona és un vot, és el que diu aquest equip que està configurat per una majoria absoluta de vots d'extrema dreta és il·legítim.
0: Els mitjans de comunicació són claus pel funcionament de qualsevol societat democràtica. Faciliten el flux d'informació, permeten saber què preocupa, què interessa, què falla i qui ho està fent malament. És a dir, ens mantenen informats i permeten fiscalitzar el poder. Què passa, però, si, com la democràcia, aquesta màquina de comunicació, formada per milers de persones, deixa de funcionar? A qui demanem explicacions? A qui la mou o a qui la dirigeix?
8: És que jo no parlaria de periodistes perquè els periodistes treballen en mitjans de comunicació que tenen propietaris i interessos. Llavors no es pot volcar sobre els periodistes la responsabilitat d'unes polítiques de comunicació i d'unes decisions de poders mediàtics que no estan a les mans dels periodistes.
4: Mònica Terribas, periodista, professora titular de periodisme i directora de Televisió de Catalunya entre el 2008 i el 2012.
8: Llavors, els periodistes, precaritzats amb sous moltes vegades per sota del que haurien de cobrar, estan en mans de grups mediàtics que marquen com a interessos fonamentals la generació de beneficis i ergo d'audiències. I, per tant, si tu pressiones els professionals del món de la comunicació a ser només líders i no els hi exigeixes responsabilitat social ni responsabilitat en la construcció d'aquesta democràcia, tu el que tens són periodistes que treballen sobre l'espectacularització de la informació. I quan tu tens una massa de professionals que tenen vocació periodística, però que les decisions dels grups mediàtics pels quals treballen, o les decisions del capital que els mou, o les decisions fins i tot dels partits polítics que fan les lleis que regulen el sector, estan construïdes només per obtenir un rendiment econòmic, els periodistes es veuen abocats a pràctiques comercials i no de construcció de continguts amb sentit, no?
6: Des dels anys 90, els mitjans de comunicació cada cop estan en menys mans. S'estima que només 6 grans empreses controlen el 70% del sistema mediàtic del món. Són Time Warner, Disney, News Corp, NBC Universal, Viacom i CBS. Totes amb seu als Estats Units. Ostenten un miler de diaris, 9.000 emissores de ràdio i 1.500 cadenes de televisió. La pèrdua d'independència dels mitjans s'atribueix a molts factors. La crisi financera del 2008, la caiguda de la publicitat i els patrocinis i el baix consum del paper han fet que els mitjans hagin hagut de prioritzar els interessos econòmics per sobre dels periodístics.
0: En un moment en què cada cop hi ha més interès per controlar els mitjans i les xarxes, quina percepció té la ciutadania dels mateixos mitjans?
9: Jo crec que pensen que són una agenda de la corrupció i de contra la democràcia.
4: Albert Alexandre, historiador i periodista de La Directa.
9: I crec que això té a veure amb el fet de que molts cops s'han alineat amb el poder. És a dir, això em recorda una mica el rotllo de... És un exemple molt catòlic, el que us diré. Però l'Església, tu agafes qualsevol moguda a l'Església, no sé, penso així, de base, no?, d'ajudar els pobres, però després mires les cúpules i són més opulentes que ningú, no? Pues crec que al periodisme li passa una mica el mateix, és a dir, en essència, en discurs, és molt favorable a la democràcia i hauria de ser, en aquesta definició etimològica, favorable als interessos de la majoria, però després el que veus són pràctiques que el que fan és anar contra de la majoria. Jo crec que s'ha fet molt, des dels mitjans de comunicació, contra l'interès general de les persones. O de la població, o de la ciutadania.
6: Segons l'Institut Reuters i la Universitat d'Oxford, 4 de cada 10 persones d'arreu del món confien en les notícies que apareixen als mitjans de comunicació tradicionals. La transparència a l'hora de fer articles, els biaixos i els valors que transmeten els mitjans són factors que el públic té en compte.
0: Els mitjans no són els únics que tenen veu en el flux d'informació. Tothom és capaç ara de publicar continguts a través de vies alternatives, com les xarxes socials, i acumular el mateix o inclús més impacte que els mitjans tradicionals. De dir el que vulguin, quan vulguin. Fins i tot, anomenar-se informadors. Qualsevol pot pensar que els mitjans han perdut la seva raó de ser.
10: Penso que els mitjans estan perdent protagonisme democràtic, però el protagonisme que perden és insubstituïble.
4: Anna Grau, periodista, exdiputada de Ciutadans al Parlament i candidata de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona el 2023.
10: O sigui, penso que una societat amb menys periodisme, amb menys, és una societat pitjor, és una societat més indefensa. O sigui, no ens hem de resignar, això. Ara, clar, evidentment, avui en dia els periodistes que volen fer bé la feina, que es volen preparar bé, que volen no dir la primera cosa que els hi ha arribat sense meditar-la, que si la informació que tenen desmenteix el mestre, doncs se la juguen una mica. Se la juguen a trobar feina, a trobar-la mal pagada, a trobar-la precària, i a no trobar, sobretot a l'altra banda, un lector oient o televident còmplice.
0: A primera vista, que hi hagi més flux d'informació és una bona notícia. Com més perspectives, més riquesa de discurs. Però la situació es fa complicada si aquest flux s'adultera per beneficiar un interès concret, sigui del tipus que sigui. De desinformació n'hi ha hagut sempre. Però amb les noves tecnologies és més fàcil crear-ne i reproduir-la.
11: La desinformació, sobretot, el que busca és apel·lar les emocions, que és el que fa que tu comparteixis alguna cosa. O sigui, si alguna cosa tu et deixa indiferent, mai la compartiràs.
4: Alba Tobella, periodista i directora de la plataforma de fact-checking Verificat.
11: Comparteixes allò que et fa gràcia, allò que t'indigna, allò que et genera com aquesta sensació d'immediatesa que ha fet tant internet, no? Jo això ho he de compartir perquè he de ser el primer. Aquesta cosa de satisfacció que tu et dona a un grup d'amics ser el primer a enviar una notícia que després, o una notícia o qualsevol cosa, un mem, qualsevol cosa que després serà viral, no? Llavors aquesta cosa de la immediatesa, la desinformació la propicia molt. Això que és polaritzada, per tant, busca confirmar biaixos, i això també fa que compartim més ràpid. I que és fàcil, o sigui, tampoc és que sigui... O sigui, si tu et llegeixes una verificació o fins i tot un article de diari analitzant qualsevol fet, és llarg, a vegades has de pensar, a vegades et desconcentres, i la desinformació és fàcil d'entendre i fàcil de que te la creguis.
0: Però dels mitjans de comunicació i la informació ja en parlarem més endavant. Ara continuem amb la història del Partit pel Canvi.

0: Enhorabona, ja hi ets dins. Per fi tenim un govern que promet fer grans canvis. Però tant de bo això fos nou líder. La diferència amb tu és que els duràs a terme de debò. Que no hi haurà cap impediment perquè puguis fer-li el tom al sistema. Ves en compte. Són passes que pocs líders s'han atrevit a fer. Tu ets diferent. Ets el líder de la revolució. Ara has de convèncer-los de la teva classe. No ho tens tot assegurat encara.
1: Comença la sessió. L'únic punt de l'ordre del dia d'aquest ple és el debat del programa i votació d'investidura del nou president.
2: Destruir la democràcia. Un podcast de Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Idea original, Bernat Saiz. Guió, presentació i disseny sonor, Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Amb la veu d'Anna Domenic en el paper de consellera i la música de Kevin MacLeod. Suport tècnic, Júlia Mores, Jordi Bernades, Toni Borràs, Albert Busquets, Fran Gallego, Ignasi Jacob, Gemma López, Josep Lluís Perpinyà i Robert Rodríguez. Agraïments per extras de veu, Oriol Buixader, Alba Bruc, Assumpció Coll, Sara Corselles, Laura Hurtado, Clàudia Patller, Martí Pernia, Robert Rodríguez, Lluc Peric, Ferran Rovira, Marta Trabado, Pol Trilles i Gerard Ullastre. Han participat en aquest episodi Toni Rodon, Anna Sofia Cardenal, Abel Escrivà, Artur Mas, Pere Aragonès, Montserrat Tura, Mònica Terribas, Albert Alexandre, Anna Grau i Alba Tovella. Una coproducció de la xarxa audiovisual local amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Un espai presentat per la periodista Carla Ramos. Cada dilluns a 12:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia. Veus de Ciutat, les veus que mereixen ser escoltades.

0: Poesía y cante, cultura y sentimiento. Todo esto es Ventana al Sur y su sentir flamenco. El flamenco se viste de gala con ese acento andaluz. Cuando Jero García nos abre esa Ventana al Sur.
1: Dilluns, a 4:45 de la tarda i en redifusió dissabte a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
2: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis, al web radiomollet.com.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Hem habilitat un accident a la C-58 a Barcelona, deixa un carril tallat direcció nus de Trinitat. També hi ha diverses avaries que dificulten la circulació. Una a la C-63 a Vidreres, a la C-25 a Brunyola, la 2 a Abrera, una altra a la B-20 a Santa Coloma de Gramenet, que totes quatre deixen un carril tallat. I també hem habilitat avui el tramvia de Barcelona, recupera la normalitat entre Verdaguer, Glòries i Sant Adrià del Besòs. Això permet reprendre la totalitat del servei de la T4, mentre que el tall de la T5 i la T6 queda limitat entre Glòries i Sant Martí de Provençals. Durant els darrers dies s'han fet proves d'energia, traçat, senyalització i recorregut comercial. I també el Servei Català de Trànsit estudia reforçar els controls de la Nacional 260 després d'un cap de setmana tràgic a les carreteres amb 4 víctimes mortals. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha assenyalat especialment alguns trams de revolts freqüentats per motoristes, al Ripollès, la Collada de Toses i també al Pallars. Trànsit analitzarà avui amb els Mossos possibles mesures, entre aquestes concentrar controls en alguns punts per augmentar-ne la presència. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat avui una conferència de meitat de mandat a les Drassanes de Barcelona. Illa vol aixecar la mirada i plantejar els reptes de Catalunya per a la pròxima dècada amb l'habitatge, la productivitat, la transició climàtica i la formació com a prioritats. I la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra treu pit de la feina feta els darrers 2 anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Això ho explica la nova comissària, volíem dir, en cap del cos, Sílvia Catà. Malgrat aquest discurs, a la ciutat de Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant aquest cap de setmana. Entre els fets ocorreguts, destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí amb una persona ferida i 2 detinguts, i un altre dels ferits va ser agredit a la Ronda de Dalt durant una discussió de trànsit. I avui arrenca un nou curs de la formació professional amb 172.000 alumnes, uns 15.000 més que l'any passat. El cicle mitjà, els cursos amb més alumnes matriculats són els de cures auxiliars d'infermeria, la gestió administrativa i també sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa als cicles superiors, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i també integració social. I pel que fa al temps, avui dominarà el sol a tot Catalunya amb un temps estable i sense canvis destacables. Les temperatures pugen i deixaran una nova punta de calor amb unes mínimes que han rondat avui entre 13 i 18 graus. Pel que fa a les màximes, avui arribaran als 35 a les Terres de l'Ebre i als 34 a Ponent i a la resta del país.
0: Notícies en xarxa. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Un espai presentat per la periodista Carla Ramos. Cada dilluns a 1:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia. Veus de Ciutat, les veus que mereixen ser escoltades.
1: L'angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet, conduït i presentat per
2: Álvaro Rodríguez,
1: Eva Utrero
3: i Àlex Bermúdez.
2: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
3: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
1: L'angle de Miramar a Ràdio Mollet.
4: Poesía y cante, cultura y sentimiento, todo esto es Ventana al Sur y su sentir flamenco. El flamenco se viste de gala, con ese acento andaluz, cuando Jero García nos abre esa Ventana al Sur.
5: Dilluns, a 4:45 de la tarda i en redifusió dissabte a 4:15 de la tarda a Ràdio Mollet.
6: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
1: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal. Les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
2: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa. Amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de...

0: Des que han sobreviscut, hi ha exemples d'aquestes cures. La Lola Casadellà explica que quan entren al camp els van passar la quarantena tancades en un barracó. Els fragments que escoltarem amb la veu de l'actriu Maite O'Hare s'han extret els testimonis que deixa la Lola a la Montserrat Roig i a la Neus Català.
1: Mientras estuvimos encerradas en cuarentena, pues organizamos un poco la vida. Incluso preparamos cantos y unos ainetes. Otras mujeres pues pronunciaban conferencias sobre la estética, incluso una nos inició en el juego de la bolsa y la banca. De una manera inesperada pues entramos en contacto con las mujeres soldados soviéticas en el bloque. Generalmente todas las tareas de técnica, evacuación, agua, etcétera, pues eran ellas quienes las realizaban. Tenían una moral muy elevada. Para ellas no había duda, ¿eh? Los alemanes estaban perdidos y esto era lo único que contaba.
0: Els vincles que es creen entre elles són indestructibles i perduraran per sempre, com explica l'Etel Gené, la filla de la Lola.
2: Oui, elle a connu des détenus...
3: I ella sí, va conèixer detinguts polítics espanyols a França, a les presons franceses, amb qui va establir vincles molt, molt, molt estrets. I, de fet, crec que això també ajudava la meva mare a seguir endavant, perquè realment eren com germans per ella, persones amb les que mantenia l'esperança, mantenien la fe, i en realitat això la va ajudar molt. Hi havia molta solidaritat entre elles i això ho va mantenir sempre. Va mantenir aquesta connexió amb les seves companyes de detenció i de deportació.
0: L'agent d'Igualtat Judit Mellado explica que la relació entre elles és tan intensa i necessària que s'acaben comportant com una autèntica família.
4: I elles explicaven que a les més grans, que devien rondar pues, entre els 30 i tants 40 anys, les anomenaven mares, i que a les més joves, entre elles es deien germanes. Per tant, eren una família. Soles no haguessin pogut.
5: La Neus Català fins i tot comparteix receptes de cuina. Sona surrealista que amb la fam que pateixen parlin de com cuinar plats deliciosos, però segons explica la Neus, allò els ajuda a aplacar la gana. I no es tracta d'una llegenda. El llibre de receptes existeix. És a una col·lecció privada del Museu de l'Art Matar de Guimerà. L'ha localitzat l'Elisenda Belenguer, la historiadora i biògrafa de la Neus Català.
6: Allà s'hi troben unes peces de gran valor, que són el llibre de receptes que escrivia la Neus Català i les seves companyes al Comando d'Oleixen, que tot i passar gana escrivien receptes de cuina per evadir-se i per transmetre coneixements.
5: La sororitat és l'antídot més efectiu contra la maquinària de deshumanització nazi.
6: Els diumenges es dedicaven a treure els polls entre elles, s'explicaven contes, la que era pagès explicava coses de pagès, la que es transmetien receptes de cuina dels diferents països, s'explicaven històries per la Neus Català, no? El camp de concentració va ser la seva universitat.
0: La Lola Casadellà, que entra a Ravensbrück el 22 d'abril del 44, al cap de dos mesos mal comptats, el 17 de juny, fa 26 anys, coincidint amb el seu trasllat al comando exterior de Holstein, com explica la periodista Anna Sáez.
7: L'aniversari de que feia 26 anys, perquè clar, tot havia anat molt ràpid, el va passar a Ravensbrück, i aquesta imatge també ens la va explicar la Neus Català. Les companyes de Barracó, doncs el que van fer és collir floretes del voltant del camp tot el dia, com d'amagat, i li van posar totes les flors al llit. I sempre t'imagines com un instant de felicitat amb aquell context d'horror tan bèstia i tan potent, no? Em va semblar molt, molt bonic.
0: A Ravensbrück, la supervivència no només depèn de la força física, sinó també de l'esperança que alimenten les dones mútuament, com conclou Judit Mellado, agent d'Igualtat.
4: Aquesta capacitat de resiliència, no?, que en parlem tant ara, aquestes dones la van demostrar, no? Pugue trobar algo que te permeti viure, no?, una experiència que t'aporte un benestar, una satisfacció, unes emocions de que bé que m'ho estic passant, puc riure, estic en companyia, estic compartint, com busquem eines per sobreviure, perquè al final això és un recurs de supervivència, no?
5: Som al març de 1945. La guerra s'acosta al seu final. Les forces aliades guanyen terreny a Europa i els nazis, que se senten acorralats, intensifiquen l'extermini dins dels camps. La Lola Casadella Puig és al comando exterior de Holstein. Al seu costat, la Neus Català i tantes altres camarades resisteixen, exhaustes però vives. Suporten llargues jornades de treball obligades a fer munició a la fàbrica de Skoda, a la ciutat txecoslovaca de Pilsen.

0: las cosas iban muy mal. Cada vez teníamos menos obreras en nuestro taller. Al final lo cerraron. Nos mandaron a trabajar al bosque, a sacar troncos. En pleno día, estando en el Tajo, vimos llegar a 9 bombarderos. Eran ingleses y esto hizo que no nos moviéramos de allí. Pues cuando eran americanos, echábamos a correr, ya que lo tocaban todo menos lo que tenían que tocar. Los SS desaparecieron, así que pudimos observar estos bombarderos todo el tiempo que quisimos. Nosotras nos tiramos sobre la hierba y miramos la operación. Alegres de ver lo que habían hecho, nos fuimos a un campo de coles y nos las comimos todas.
1: El 23 d'abril de 1945, les tropes nord-americanes arriben i alliberen el camp de concentració de Flossenbürg, el camp del qual depèn el comando on hi ha la Lola. El que hi troben és devastador. Milers de presoners en condicions extremadament precàries, molts d'ells malalts i desnudrits. La Lola Casadella, la Neus Català i les dones del comando de Holstein encara hauran d'esperar a ser alliberades.
0: L'aviació americana i inglesa bombardeava i ametrallava a menudo. Apenas salíamos del campo. Los alemanes tenían más miedo que nosotras. Durante 3 días no nos dejaron salir. No había comida, estábamos medio atontadas, mirando por la ventana, bueno, lo que se podía. A eso de las 11:30, creo, vemos unos uniformes raros que entraron en el patio. Los SS y las alemanas salían de sus alojamientos con los brazos en alto. Los prisioneros de guerra franceses vinieron enseguida y nos dijeron que no nos moviéramos, que el gobierno francés se ocuparía de nuestra repatriación.
2: El día 6 de maig de 1945, la Lola és alliberada. 2 dies després, el 8 de maig, Alemanya signa a Reims l'acte de rendició incondicional. Churchill, el primer ministre britànic, ho anuncia des del 10 de Downing Street.
3: Signed the act of unconditional surrender of all German land, sea and air forces in Europe.
2: La Lola torna a França el 25 de maig de 1945.
1: El punt de recepció per als republicans i republicanes espanyols alliberats dels camps nazis és l'Hotel Lutetia, a París. Aquest emblemàtic edifici, que durant l'ocupació alemanya ha estat la seu de la intel·ligència nazi, es converteix el 1945 en el centre d'acollida dels deportats i deportades espanyols. Una delegació de la Creu Roja s'encarga de registrar-ne els noms perquè les famílies els puguin localitzar. A més, se'ls fa una revisió mèdica i se'ls ofereix suport fins que estan prou recuperats per tornar als seus llocs de residència o encarar un nou destí.
0: Por fin regresé a Lyon. Yo creía que solo estaría unos días. Mis camaradas habían desaparecido, solo los puntos de apoyo existían. Me recibieron y me cuidaron. Yo quería ponerme enseguida a trabajar porque no tenía dinero y no quería ser una carga.
2: La Lola França és una exiliada espanyola més en un país estranger. Sense diners no es pot permetre descansar i recuperar-se. Els primers anys, els alliberats es van haver de guanyar la vida fent feines al camp, a les mines, no aptes per al seu estat de salut. Les guerres i la deportació els deixa seqüeles visibles i invisibles.
0: Mi marido me buscó en las listas de los campos, en el Ministerio del Interior, me encontró y vino enseguida. Cuando me vio no sabía si reír o llorar. Fue muy larga la adaptación.
2: Tornar de l'infern a la vida no ha de ser fàcil. L'horror sobreviscut és evident en el cos de la Lola. Extremament prim, els cabells curts, la pell marcada. Però també deixa seqüeles psicològiques, com ens explica l'Etel, la filla de la Lola.
4: Ma mère, c'est quelqu'un qui disait...
5: La meva mare sovint deia, estic angoixada. Eren records que li devien tornar, i quan la situació era especialment difícil o angoixant, de cop i volta se sentia aclaparada i ho expressava. Jo intentava fer el pallasso per distreure-la. Crec que també necessitava parlar molt, perquè potser això l'ajudava a sentir-se millor.
4: Peut-être à se sentir mieux, je sais pas.
2: Tampoc compten amb la comprensió de la societat i molts presoners de guerra diuen que els deportats exageren.
1: Fins i tot el Partit Comunista, en un primer moment, els rebutja. El partit els considera traïdors per haver sobreviscut als camps d'extermini. Per a ells, els únics veritables herois són els qui han mort. Tots els comunistes del Partit Socialista Unificat de Catalunya, en ser admesos de nou, van rebre aquesta carta.
6: Benvolgut camarada, aquesta comissió de quadres es plau comunicar-te que tens l'honor de continuar sent considerat com a membre del nostre partit.
1: El cas dels deportats espanyols i catalans se'ls suma que no poden tornar a casa.
2: Si ho fan, seran perseguits pel govern de Franco. Però on poden anar? Era el moment de decidir-ho, com ens explica la filla de la Lola, Letel Gené.
7: Mon père aurait bien aimé aller au Mexique.
5: El meu pare hauria preferit anar a Mèxic, però la meva mare va preferir quedar-se a França, perquè a França hi tenia les seves companyes de deportació, les seves companyes de lluita, amb les quals volia mantenir el contacte. Així doncs, el meu pare ho va acceptar.
7: Voilà, et donc mon père a accepté.
2: El Jacinto Gené retorna a França després de participar a la batalla de Narvik, a Suècia, on a més d'estar empresonat, gairebé el maten. Quan troba la Lola, s'instal·len a Lió.
5: La meva mare va tornar del camp de concentració amb problemes de salut, com us podeu imaginar. De seguida va tenir un fill. Va encadenar embarassos malgrat els seus problemes de salut i per això es va quedar com a mestressa de casa.
2: La Lola Casadellà, a França, adopta el cognom del seu marit. Ara és Dolors Gené. I en molta de la bibliografia apareix amb aquest nom, com indica la periodista Anna Saez.
8: És molt difícil seguir el rastre de les dones si, com ella, Lola Casadellà, també és Lola Gené, Dolors Gené, Dolores Gené, Gené amb accent, Gené amb R. Això fa que es compliqui molt la manera... es compliqui molt la cerca, diguéssim, no?
2: L'any 1965 es funda el Comitè Internacional de Ravensbrück. La Lola Casadellà Gené, la Neus Català i la Carme Boatell són les representants espanyoles del comitè. Han d'esperar 20 anys per parlar, perquè les ferides comencin a cicatritzar, com ens constata l'Elisenda Belenguer.
9: La Neus Català, la Lola Casadellà i la Carme Boatell, i no tant, però també la Constanza Martínez Prieto, van ser les que es van considerar, les que van estar més temps com a representants espanyoles del Comitè Internacional de Ravensbrück. Van ser les tres que anaven més a les reunions, a tots els peregrinatges, des de la fundació del Comitè Internacional de Ravensbrück.
2: Cada una adopta un rol diferent, i és la Neus Català qui té la veu pública, com explica Letel Gené.
5: En nom dels deportats polítics espanyols, era més aviat la Neus Català qui se sentia còmoda parlant en públic d'aquesta manera. La meva mare no gaudia gaire parlant en públic. Estava molt compromesa políticament i parlava molt amb les seves companyes, però no solia donar testimoni davant un auditori perquè no se sentia còmoda. Era una persona bastant... Tot i tenir un caràcter fort, diguem que era discreta. No li agradava posar-se en evidència ni parlar sobre ella mateixa davant de persones que no coneixia.
7: Devant un auditoire.
2: Cada any es fa una commemoració als camps de concentració, coincidint amb la data de l'alliberament que per molts deportats i deportades i els seus descendents és una peregrinació obligatòria. Letel va acompanyar la seva mare en diverses ocasions.
7: C'était surtout ça important pour elle, c'était de retrouver ses amis de déportation.
5: Això era el més important per ella, retrobar-se amb els seus amics de deportació. I jo estava contenta de veure-la així, perquè tot i que era terrible, fer una commemoració a Ravensbrück era important per ella.
7: Pour elle, c'était important.
1: Arran de la investigació per la realització d'aquesta sèrie de podcast, hem descobert que la historiadora Elisenda Belenguer, biògrafa de la Neus Català, va localitzar el vestit de ratlles de deportada de la Lola. És l'únic que queda, perquè la Neus Català, després de fer-se la icònica fotografia amb el vestit, que tothom recorda, el va cremar.
9: Als anys 80, la Neus Català i les seves companyes, la Lola Casadellà i la Carme Boatell, havien cedit unes peces a un museu. I es tracta del Museu Maternal de l'Art Matern, que actualment està ubicat a Guimarà, és un museu, és una col·lecció privada. Allà s'hi troben unes peces de gran valor. També hi ha el vestit de deportada, el vestit autèntic de deportada de la Lola Casadellà, a part d'altres peces de la resistència. De moment s'està iniciant una línia d'investigació, divulgació i recerca d'aquestes peces perquè algun dia en el futur puguin estar exposades al lloc que els hi pertoca.
2: L'Ajuntament d'Alcoletge va dedicar a la Lola Casadellà la sala d'exposicions del Centre d'Interpretació de la Guerra Civil Ermengol Piró. En aquest espai s'hi fan exposicions temporals de temàtica relacionada amb conflictes bèl·lics, un espai que han visitat els descendents de la Lola.
5: Una neboda meva que havia anat a Espanya va anar al poble de la seva àvia i va visitar el museu del col·legi. I va ser allà on va veure que hi havia una sala anomenada Sala Casadellà. I així ens vam assabentar que existia aquest museu i aquesta sala dedicada a Lola Casadellà. I per això hi vam anar. Tota la família vam anar al museu per retre homenatge a la meva mare.
7: Pour rendre hommage à ma mère.
2: La directora del diari Segre, la periodista Anna Sáez, que també ens ha acompanyat en aquest podcast, va conèixer la Lola Casadellà gràcies al nom que du aquesta sala al col·legi, el poble de la Lola de Cal Felip del Ton.
8: No van lluitar contra el feixisme anant amb una manifestació, amb una bandera. Vull dir, aquesta gent, hòstia, jo crec que els devem que honrem la seva memòria, no? Que com a mínim el seu pas pel món estigui ben documentat i explicat a les generacions futures.
1: La història ha menystingut el paper de les dones a la resistència, però la Lola ho té clar.
0: Antes de terminar este punto quisiera decir algo de las mujeres. Fue gracias a su sencillez, a su amor por la libertad y por su abnegación que muchos les debemos la vida.
1: La Lola Gené Casadellà mor a Lió el 13 de gener de 2002. Fem que les paraules de la Lola no quedin en debades.
0: La nueva generación tiene un trabajo muy difícil de realizar y es el combate por la libertad y no dudamos que lo ganará.
1: Aquest podcast està dedicat a la Lola Casadellà, però també a les 132.000 dones i nens i nenes de més de 40 països que van ser internades a Ravensbrück, de les quals van morir 92.000, un 70%.
10: Nom.
11: Lola Casadellà Puig.
10: Data de sortida del camp de concentració de Flossenbürg.
11: 6 de maig de 1945.
10: Situació.
11: Alliberada.

0: amb veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: Per fer aquest podcast hem d'agrair la col·laboració especial de l'Etel Gené, la filla de la Lola Casadellà. També hi han participat l'Anna Sáez, periodista i directora del diari El Segre, la Montserrat Armengou, periodista i coautora del documental i del llibre Ravensbrück, l'infern de les dones, de l'historiador Robert Sommer, de l'Hisenda Belenguer, historiadora i biògrafa de la Neus Català, i de Judit Mellado, agent d'Igualtat.
2: També hem comptat amb la col·laboració del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, de Ràdio Estafrancs, de la BON, el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonmesón, i dels bucs d'assaig El Mercat. I heu escoltat les veus de Maite Oger, Chantal Consola, Anna Canyi, Jordi Morenilla, Maria Lara, Anna Gasol, Pili García.
1: Agraïments especials també a Neus Català, autora de La resistència i la deportació, i Montserrat Roig, autora dels Catalans als camps nazis. Les 6 de Ravensbrück és una coproducció de MUN i la xarxa de comunicació local amb el suport de l'àrea d'igualtat de la Diputació de Lleida. Una docusèrie inspirada en un treball en perspectiva de gènere amb el mateix títol de Míriam Romà, de Pagès Editors. Amb Pili García a la direcció i Anna Canya a la producció. Amb Abel Purroi i la Gata Roja Produccions i amb David Prades al muntatge sonor.
3: I amb la música, els crèdits de l'Arges Band d'Alfarràs.
2: Un guió de Pili García i Anna Gasol, amb l'assessorament de Laia Manresa i el recolzament de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
5: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí. Al 96.3 de la FM. Ràdio Mollet. Aquell any.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.
2: Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.

0: Bon dia, són 11:15. Us parla Carla Ramos. Mollet del Vallès ha tornat a vestir-se de tradició i sentiment per celebrar un any més la Diada Nacional de Catalunya. El passat divendres 11 de setembre, el monument de Rafael Casanova es va convertir en l'escenari de la tradicional ofrena floral, una cita que va reunir una setantena d'entitats de la ciutat. Un dels moments més simbòlics de la jornada va arribar amb la hissada de la senyera que va anar a càrrec de l'alcaldessa de Mollet del Vallès. Mireia Dionisio va posar en valor la força i la diversitat del teixit associatiu molletà i la importància de la Diada per celebrar la identitat catalana.
1: Nacional de Catalunya, a Mollet sempre fem aquest acte unitari on volem demostrar tant des de l'àmbit polític i per tant de la corporació municipal com la fortalesa de teixit d'entitats que tenim a la ciutat. Volem celebrar doncs, que avui és el nostre dia, avui celebrem la nostra identitat i que estem treballant, com sempre, per una Catalunya doncs, treballadora, plural, oberta i cohesionada com ho és la nostra ciutat. Per tant, contenta d'aquest acte unitari que ha demostrat una altra vegada la unitat que tenim a Mollet i celebrar, com no podia ser una altra manera, doncs el nostre dia com a catalans i catalanes.
0: I aquest any la hissada de bandera va tenir dues protagonistes molt especials. L'alcaldessa va estar acompanyada per Kayla Fajardo i Berta Díez, campiones de Catalunya de marxes sub-12 del Club Atlètic Mollet. Les dues joves esportistes van viure el moment amb il·lusió i emoció, convertint-se en una de les imatges més entranyables de la jornada. I també us informem que avui el Consorci per a la Normalització Lingüística obre un nou període d'inscripcions per als cursos de català de tots els nivells des de l'A1 al C2 arreu de Catalunya. Aquest trimestre l'oferta suposa prop de 44.500 places, el que representa un increment del 87%. Aquest creixement respon a l'estratègia del govern de millorar l'oferta de cursos de català en diversos sentits, com ara flexibilitzar les opcions de triar els aprenents en termes de dates, horaris i modalitats dels cursos. Això és tot. Més informació de Caire Local d'aquí una hora.

0: L'Ajuntament presenta la nova oferta formativa del curs 2026-2027 per a persones majors de 55 anys. La presentació serà el dimarts 15 de setembre al Mercat Vell, a 6:15 de la tarda. No hi faltis, més d'una vuitantena de tallers t'hi esperen. Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet, 96.3 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Tastets de llengua.
1: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de l'expressió saltar els ploms. Saltar els ploms és anar-se'n la llum, quedar-se a les fosques. Amb les obres que fan aquí al costat, sovint salten els ploms i ens quedem sense llum. També podem dir fondre's els ploms. Abans teníem tan poca potència que quan endollàvem dos o tres aparells elèctrics alhora, es fonien els ploms. Sabeu, però, l'origen d'aquesta expressió? L'expressió saltar o fondre's els ploms és com se'n deia abans, en l'època en què la instal·lació elèctrica de la casa tenia unes barretes de ceràmica i plom. Cada vegada que la casa patia una sobrecàrrega de potència, aquestes barretes es fonien i calia substituir-les. Amb el temps, aquests ploms van ser reemplaçats per fusibles, més fàcils de canviar quan es fonien. Actualment, si se'n va la llum, el més probable és que hagin saltat el diferencial del quadre elèctric o que l'avaria sigui general. Salten els ploms de la companyia. Va demanar ajuda a un conegut seu que era lampista i l'ajudava en el manteniment i van fer saltar els ploms. Aquestes són algunes de les expressions que amb el temps han quedat desfasades. Aquesta informació l'hem extreta del web Rodamots. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Callador, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pedro Sánchez ha anunciat una ampliació de 23 milions d'euros del Pla BEO que ofereix ajuts de fins a 100 euros als menors de 16 anys per comprar ulleres o bé lentilles. L'ajut es mantindrà disponible fins al 31 de desembre d'aquest 2026. El president espanyol ha assegurat que més de 700.000 infants pateixen pobresa visual a Espanya. També ha apuntat que un de cada tres nens amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat. Des de la posada en marxa d'aquest programa, al desembre passat, ja s'han tramitat 454.000 peticions d'ulleres o lentilles. I també en política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat avui una conferència de meitat de mandat a les drassanes de Barcelona. Illa vol aixecar la mirada i plantejar els reptes de Catalunya per a la pròxima dècada amb l'habitatge, la productivitat, la transició climàtica i també la formació com a prioritats. L'acte reunirà representants de la societat catalana i també joves que representen el talent del país. I la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra treu pit de la feina feta els darrers dos anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Així ho ha explicat la nova comissària en cap del cos, Sílvia Cata, que malgrat aquest discurs a la ciutat de Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant aquest cap de setmana. Entre els fets ocorreguts destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí amb una persona ferida i dos detinguts, i un altre dels ferits va ser agredit a la ronda de Dalt durant una discussió de trànsit. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP2 a Puigverd de Lleida deixa un carril tallat sentit Saragossa. També hi ha diverses avaries, una a la C63 a Vidreres, una altra a l'A2 a Brera i una tercera a la C55 a Olesa de Montserrat. I també en mobilitat, avui el tramvia de Barcelona recupera la normalitat entre Verdaguer, Glòries i Sant Adrià del Besòs. Això permet reprendre la totalitat del servei de la T4, mentre que el tall de la T5 i la T6 queda limitat entre Glòries i Sant Martí de Provençals. Durant els darrers dies s'han fet proves d'energia, traçat, senyalització i recorregut comercial. I també el Servei Català de Trànsit estudia reforçar els controls a la Nacional 260 després d'un cap de setmana tràgic amb 4 víctimes mortals a les carreteres catalanes. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha assenyalat especialment alguns trams de revolts freqüentats per motoristes al Ripollès, la Collada de Toses i també al Pallars. Trànsit analitzarà avui amb els Mossos possibles mesures, entre aquestes concentrar controls en alguns punts per tal d'augmentar-ne la presència. I avui arrenca un nou curs de la formació professional amb 172.000 alumnes, uns 15.000 més que ara l'any passat.
0: Notícies en xarxa.
2: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.

0: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Cada dilluns a 1:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia.
1: Valors a l'alça. Reflexionem sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
2: Dimecres a les 9 de la nit. Remissió els dissabtes a les 6 de la tarda.
3: Pals i botes. L'espai del Club Muntanyenc de Mollet amb Carles Matute.
4: Hola a tothom. Benvinguts de nou al Pals i Botes número 715. L'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. Tal com us vaig anunciar, avui parlarem de refugis. Catalunya compta amb una xarxa de refugis que cobreix gairebé tot el Pirineu i el Prepirineu, així com altres punts del territori que poden ser el Montsant o la Serra de Prades. Els primers refugis de muntanya pròpiament dits varen començar a aparèixer als Alps durant la segona meitat del segle XIX, coincidint amb el desenvolupament de l'alpinisme i la creació dels grans clubs alpins europeus. Inicialment es tractava de cabanes, generalment de fusta, on, en alguns casos, hi havia un guarda que s'encarregava de mantenir-lo en ordre i podia oferir-te sopa o algun guisat, te. Aquestes cabanes estaven situades en llocs estratègics i protegides de llaus o esllavissades de roques. Això ens porta a comentar un tema important. Un refugi no és un hotel ni un restaurant. És un lloc on hi trobarem aixopluc i un lloc on passar la nit. I en el millor dels casos podrem sopar i esmorzar. No aneu a un refugi pensant que allò és la fonda del poble. Haureu de posar els plats a la taula i un cop hagueu sopat o esmorzat, els haureu de dur al taulell, tot deixant la taula neta. I pel que fa a les habitacions, cal plegar les mantes i deixar-ho tot endreçat. Un detall a tenir en compte és que els guardes, en molts casos, acostumen a ser guies d'alta muntanya i tenen un coneixement de la zona molt acurat, pel que fa al terreny o al temps. Feu-lo sempre cas, i si us recomanen, pel que sigui, no sortir o canviar de plans, tingueu-ho molt present, és per la vostra seguretat. Ara tornem als refugis de casa nostra. Hi ha refugis que són propietats de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya i d'altres que pertanyen a altres entitats, el SEC, la UEC i d'altres. Farem un petit resum. La FEC compta amb 13 refugis guardats i 6 refugis d'emergència. Aquests darrers estan equipats amb matalassos, mantes i emissora d'emergència. D'altres entitats, el Centre Excursionista de Catalunya, el SEC, és propietari de 6 refugis. La Renclusa, amb propietat compartida amb la FEDME, i 2 xalets refugi, la Molina i Salardú. La Unió Excursionista de Catalunya, la UEC, té en propietat 10 refugis. Altres 5 entitats són propietaris de 5 refugis més i 4 refugis d'emergència. Així doncs, Catalunya comptem amb una xarxa de 34 refugis, la majoria guardats,

0: que va créixer durant els anys 20 i 30, amb el naixement de l'escalada moderna a Catalunya. El projecte per edificar un refugi de pedra a Bagesa dels Prats va agafar esbranzida després de la Guerra Civil. I a mitjans dels anys 40, els treballs de construcció es van posar en marxa gràcies al suport d'entitats excursionistes i voluntaris que transportaven materials a peu o a llom d'animals de càrrega. El refugi ret homenatge a Lluís Estassen i Pla. Va néixer el 1890 i va morir el 1947. Un dels grans pioners de l'alpinisme català i una figura decisiva en la introducció i difusió de les tècniques modernes de gel i roca al nostre país. La fatalitat va voler que l'Estassen patís un atac de feridura, ara ho anomenem un ictus, el 1947, precisament en el camí cap a Saldes, quan viatjava des de Barcelona per ultimar els detalls per a la inauguració del refugi. Va morir abans de veure l'obra finalitzada, fet pel qual la Federació Catalana del moment va acordar batejar-lo amb el seu nom per tal d'honorar el seu llegat. El 1949 es va inaugurar com a suport per als escaladors que obrien vies clàssiques a la paret nord del Pedraforca. Al llarg de les dècades, l'edifici original de pedra ha sofert diverses reformes interiors per millorar el confort, la capacitat de pernoctació i la sostenibilitat energètica. Actualment, el refugi està sent, a més de rebre milers de muntanyenques que pugen al Pedraforca, és un punt de pas clau per a travesses consolidades com el famós circuit de Cavalls del Vent, a través del Parc Natural del Cadí-Moixeró. Fins aquí el primer capítol del tema refugi. La setmana que ve seguirem.
1: Pals i botes. L'agenda.
0: Pel dijous 17, el grup Extrem té programada una matinal, l'anomenat grup dels dijous, a les Castellasses de Can Torres de les Arenes, a Sant Llorenç del Munt. El lloc de sortida serà al pavelló de la Riera Seca a les 7 del matí. Cal portar esmorzar, aigua, botes i bastons. El divendres 18, i aquesta és una activitat pensada per tothom, es fa la presentació del 49è aplec excursionista dels Països Catalans, el 2027, al País Valencià. El vocal és en Lluís Mas. A les 19:30, al club, xerrada informativa i votació dels allotjaments disponibles. Si voleu més informació, adreceu-vos a la pàgina web del club. Pel dissabte 19 hi ha una sortida de 100 cims, de 200 cims. El Carroig, de 672 metres, i el Puig Cervera, de 207, des del Coll de Belitre, serà l'Empordà. El vocal és en Carlos Revilla. El lloc de sortida serà el pavelló de la Riera Seca a les 6:30 del matí. S'aniran vehicles particulars. És un recorregut de 12 quilòmetres amb un desnivell de 600 metres de pujada, 600 de baixada. Dificultat baixa, cal portar esmorzar, dinar, aigua, botes, bastons i tovallola.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Bon dia, són 11:45, us parla Carla Ramos. Els usuaris de Mollet-Santa Rosa hauran d'esperar més del que s'havia anunciat inicialment per recuperar el servei ferroviari de l'R3. El secretari de l'Estat de Transports i Mobilitat Sostenible, José Antonio Santano, ha situat ara, en febrer de 2027, l'acabament de les obres de desdoblament dels 18 quilòmetres de la línia entre Parets del Vallès i la Garriga. La situació de l'R3 també està condicionada pels treballs a Montcada i Reixac, on s'està reconstruint el mur de la cimentera que va caure sobre el traçat ferroviari i s'està treballant en la construcció de la nova estació. Santano ha explicat que els treballs per refer el mur continuen, però ha descartat que l'acabament d'aquesta actuació comporti automàticament el retorn dels trens a Mollet-Santa Rosa. D'aquesta manera, el restabliment del servei a l'estació molletana queda vinculat a una estratègia més àmplia. Espera recuperar el servei de l'R3 amb el conjunt de la línia preparat i amb el nou tram desdoblat entre Parets i la Garriga acabat i també tastat. I per altra banda, us informem que Mollet del Vallès ha tornat a vestir-se de tradició i sentiment per celebrar un any més la Diada Nacional de Catalunya. El passat divendres 11 de setembre, el monument de Rafael Casanova es va convertir en l'escenari de la tradicional ofrena floral, una cita que va reunir una setantena d'entitats de la ciutat. L'Associació Musical Pau Casals és una de les entitats que any rere any no falta aquesta cita. El seu director, l'Enric Roca i Torn de la Creu, ha explicat als mitjans locals que, per la banda, la Diada també representa l'inici d'un nou curs.
1: És l'inici de curs, a més és la primera actuació del curs, i això ens obliga a començar els assajos un palet abans del setembre, però, clar, és la primera actuació important de l'any, és el tret de sortida, i un 11 de setembre no és qualsevol cosa.
0: Els castellers de Mollet també van tornar a ser una de les colles imprescindibles de la celebració. Com ja és tradició, els Verd Claret van aixecar un pilar de 4, un gest que any rere any posa el toc casteller a la Diada molletana. Això és tot. Més informació de Caire Local d'aquí una hora.

0: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Un espai presentat per la periodista Carla Ramos. Cada dilluns a 1:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a 5:00 PM i els dissabtes a 1:00 PM. Veus de Ciutat, les veus que mereixen ser escoltades.
1: Mollet i Ventana al Sur se abren con el flamenco. Jero García lo guía con pasión y sentimiento.
2: Dilluns, a 5:15 PM i en redifusió, dissabte, a 4:15 PM, a Ràdio Mollet.
3: Trenca'm el teu dia a dia amb Calidoscòpia. Cada setmana repassem els àlbums pop més emblemàtics i t'expliquem les millors històries darrere cada cançó. Tots els dilluns a 6:00 PM al 96.3 de l'FM i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
4: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Pedro Sánchez ha anunciat una ampliació de 23 milions d'euros del Pla BEO que ofereix ajuts de fins a 100 euros als menors de 16 anys per comprar ulleres o lentilles. L'ajut es mantindrà disponible fins al 31 de desembre d'aquest mateix 2026. El president espanyol ha assegurat que més de 700.000 infants pateixen pobresa visual a Espanya. També ha apuntat que un de cada tres nens amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat. Des de la posada en marxa d'aquest programa, al desembre passat, ja s'han tramitat 454.000 peticions d'ulleres o lentilles. I la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra treu pit de la feina feta dels darrers dos anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Malgrat el discurs, a la ciutat de Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant aquest cap de setmana. Entre els fets ocorreguts destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí, amb una persona ferida i dos detinguts, i també un altre dels ferits va ser agredit a la Ronda de Dalt durant una discussió de trànsit. I les entitats socials i ambientals contràries a l'ampliació de l'aeroport del Prat es preparen per la gran mobilització prevista per aquest diumenge a Barcelona. Ens amplia aquesta informació el Lluís Rodríguez del Prat Ràdio.
2: L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La manifestació sortirà de la Cruïlla des d'on avui s'ha fet la seva presentació al carrer Aragó en Passeig de Gràcia, a les portes de la Casa Batlló. Escoltem Joan Manel del Llano, membre de l'aeroport.
3: I volem posar el focus en la gran crisi de Rodalies que estem patint i també en el fet que es prioritzin sistemàticament milions d'euros en megaprojectes i especialment a l'aeroport per davant dels serveis essencials de Rodalies que usen cada dia centenars de milers de persones.
2: La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 3:15 del matí de diumenge.
1: I el Servei Català de Trànsit estudia reforçar els controls a la Nacional 260 després d'un cap de setmana tràgic amb 4 víctimes mortals. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha assenyalat especialment alguns trams de revolts freqüentats per motoristes al Ripollès, la Collada de Toses i el Pallars. Trànsit analitzarà avui amb Mossos d'Esquadra possibles mesures, entre aquestes concentrar controls en alguns punts per tal d'augmentar-ne la presència. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
5: L'Ajuntament presenta la nova oferta formativa del curs 2026-2027 per a persones majors de 55 anys. La presentació serà el dimarts 15 de setembre al Mercat Vell a 6:15 de la tarda. No hi faltis, més d'una vuitantena de tallers t'hi esperen.
6: Un mateix actor o actriu pot ser una escena de dramàtic i una de comèdia en la mateixa obra.
7: Venim cada any i els encanta la presentació del Mollet Mollat i mai se la volen perdre.
8: Som centenaris aquí a Mollet i va el meu avi, Joaquim Tarrés, va començar a la plaça Prat de la Riba número 1.
9: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
10: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis, al web radiomollet.com.
4: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Salutacions, són 2:15, us parla Carla Ramos i això és l'abans de l'informatiu Mollet al dia. Mollet del Vallès ha tornat a vestir-se de tradició i sentiment per celebrar un any més la Diada Nacional de Catalunya. El monument de Rafael Casanova es va convertir en l'escenari de la tradicional ofrena floral, una cita que va reunir una setantena d'entitats de la ciutat. I els castellers de Mollet participen el diumenge dia 27 de setembre al concurs de castellers de Torre d'Embarra, una de les cites més destacades del calendari. La colla molletana ha fet una crida a tota la ciutadania, entitats i associacions de Mollet i també altres colles castelleres que vulguin acompanyar-los i formar part de la pinya durant el concurs. I també us informem que avui el Consorci per a la Normalització Lingüística obre un nou període d'inscripcions per als cursos de català de tots els nivells. Aquest trimestre l'oferta suposa prop de 44.500 places. I en mobilitat, els usuaris de Mollet-Santa Rosa hauran d'esperar més del que s'havia anunciat inicialment per recuperar el servei ferroviari de l'R3. Els trens de la línia no tornaran a Mollet-Santa Rosa fins que es completi el desdoblament entre Parets i la Garriga. Això i més d'aquí mitja hora a l'informatiu Mollet al dia.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.
2: L'Ajuntament presenta la nova oferta formativa del curs 2026-2027 per a persones majors de 55 anys. La presentació serà el dimarts 15 de setembre al Mercat Vell a 6:15 de la tarda. No hi faltis, més d'una vuitantena de tallers t'hi esperen.

0: bus de ciutat. Perquè les ciutats les fem les persones. Donem veu als ciutadans i ciutadanes de Mollet. Veus de ciutat. Aquest estiu, a Ràdio Mollet.
1: Molt bon dia, sou benvingudes i benvinguts a un nou espai de Veus de Ciutat. Avui, de fet, tanquem aquest programa d'estiu i ho fem de la mà de la Glòria Rimón, a qui saludem. Molt bon dia, Glòria.
2: Hola, bon dia.
1: Aquest és un programa doncs, en el qual coneixem a les persones que formeu part de la vida de la nostra ciutat i, com dèiem, avui doncs, tanquem aquest programa en la seva versió estiu i ho fem de la mà de la Glòria. Aquí doncs, li comencem preguntant, com fem amb tots els convidats, qui és la Glòria Rimón? Com et definiries a tu mateixa?
2: Bé, sóc una persona nascuda a Mollet, al 52, no tinc problema per dir l'edat, amb un Mollet molt diferent, ja en parlarem, si vols, més endavant. Durant una etapa d'uns anys vaig viure a Montcada per temes polítics que vaig anar a treballar allà en temps de la dictadura i després vaig tornar. Treballava aquí, o sigui que continuava tenint la família aquí i tot. I ja està, continuo aquí. No sé si em moriré aquí, però de moment continuo aquí.
1: El camp base, no?, està aquí a Mollet.
2: A Mollet, per bé i per mal. Sóc d'aquí.
1: Explica'ns una mica, quina ha estat la teva tasca per Mollet? Com t'hi has implicat en la vida de la ciutat?
2: A veure, potser el primer tema va ser quan l'Ajuntament, això era l'any 88 o 89, l'Ajuntament va decidir crear el Servei Municipal de Català. Uh-huh. Eren els moments que es va crear el Consorci de Catalunya i tot això. I era per treballar el tema del català, que implicava tant les classes de català com accions que es poguessin fer al poble per promocionar l'ús del català. Em vaig presentar a la plaça i la vaig guanyar. I aleshores vaig començar a treballar. Inicialment vaig treballar a l'Ajuntament, però després vam posar l'oficina al costat de la Marineta, on ara hi ha el local de Càritas. Uh-huh. I tenia l'oficina allà des de l'any 92, que durant un breu temps va ser l'oficina olímpica. I ja està, i des d'allà vaig treballar molt bé i molt de gust, i tothom em coneixia. Aprofitant que feia aquesta feina, feia un programa de ràdio també, d'una hora diària, als matins, que crec que es deia En Català, i llavors parlàvem de temes així bastant a l'abast, que la gent pogués trucar i preguntar, posàvem música i així. I bueno, crec que vaig fer bona feina i a més m'ho vaig passar molt bé, que això és molt important. I després, a partir d'aquí, clar, això volia dir treballar a l'Ajuntament, hi ha els Jocs Olímpics, sóc la responsable dels voluntaris olímpics de la Subseu, i quan s'acaba em plantegen, no sóc jo la que plantejo canviar. O sigui, portava uns quants anys treballant amb el català i em venia de gust canviar i passar a treballar amb un altre tema. I vaig passar a treballar a Cultura. Vaig estar molts anys treballant a Cultura, vaig ser responsable de Cultura de Mollet, per tant, totes les festes i tradicions i teatres i músiques i tot això depenia de mi. I va ser l'època que es van crear els centres cívics, Camp Antiquet i tots els altres. I treballàvem molt, molt, però molt, molt, molt, molt. No teníem horari. Festes, nits, buah, bestial. Però bé, formàvem un bon equip i va anar molt bé. I després ja vaig estar una temporada treballant a publicacions i després a l'arxiu relacionat amb els centres d'estudis molletans, el CEM. I aquí ja vaig acabar la meva carrera professional.
1: És que t'has mogut per llengua, cultura, història, no? Com recordes aquesta etapa laboral al consistori?
2: Bé, apassionant, perquè treballàvem moltíssim, eren uns moments que hi havia moltíssimes coses a fer i treballàvem molt, però hi havia moltes possibilitats, la gent estava entusiasmada i llavors, doncs, donava gust, la veritat. Ara no tenia hores per res més.
1: Clar, entenc també que sobretot en l'àmbit de cultura era un punt en el que tot començava, no?, a ressorgir. Per tant, el que tu comentaves, que hi havia molta feina, no hi havia descans, però també crec que hi havia aquesta il·lusió de tornar a recuperar tot el que fins aquell moment doncs, no s'havia pogut tenir aquí a la ciutat.
2: Sí, sí. I llavors passava una cosa molt divertida, clar, com que era coneguda a Mollet, nascuda aquí, no?, des de petita i així,
1: sí.
2: Doncs pel carrer et trobaves gent, escolta, com se diu aquella paraula que m'han dit que no sé què? Anaves pel carrer i tothom anava preguntant coses. Molt bé, molt bé.
1: I aprofitant que mira, ara ens sortim una mica de guió, Glòria, però deies que havies treballat als inicis en treballant, no?, doncs per aquesta promoció de la llengua, també seria un tema que actualment continua estant molt, molt damunt de la taula, de fet.
2: Sí.
1: Com ho veus, què et sembla?
2: Jo crec que hem anat enrere. La veritat, eh? Uh-huh. Per exemple, l'any, crec que era el 89, vam aprovar, vaig proposar jo com a tècnica després d'estudiar i valorar-ho i tal, vam proposar un reglament d'ús del català i es va aprovar en el ple per unanimitat de tothom. Per tant, en aquells moments, bueno, el PP em sembla que es deia AP, però, o sigui, ara no sé què passaria, no? I en allà va ser dels pioners de la comarca. Uh-huh. No? Ho vam fer molt abans que molts altres. I en allà es plantejaven moltes coses que ja, bueno, no es compleixen, segur. Ara, segur que ara no es compleixen. Uh-huh. Per tant, hem anat enrere.
1: Ho veus així, eh?
2: Sí, claríssim.
1: Comentava sota aquesta tasca que has fet per la ciutat de Mollet, no parlàvem doncs, de llengua, cultura, de també història. Què creus que és el que ha fet Mollet per tu? Què és el que t'hauria tornat?
2: Ai, no ho sé, és que jo no hi he pensat mai, això. O sigui, jo faig el que em ve de gust fer, puc fer i em sembla que he de fer. Mai m'he plantejat que se'm retorni o que no sé què. A veure, per mi, els primers temps aquells que treballàvem, els anys, aquests finals dels 80, 90, mm-hmm. van ser uns anys de responsabilitats, de problemes, però també de molta alegria, no? Perquè hi havia aquestes ganes de fer coses, formàvem un molt bon equip,
1: sí.
2: I m'ho passava bé. M'ho passava bé, i això per mi és el principal.
1: Mm-hmm. De fet, amb una feina és important, eh?, també gaudir-la, perquè, sobretot en l'àmbit de cultura, doncs d'aquestes ganes de fer coses, de tornar al que deies, doncs aquest moment de tornar a activar els centres cívics, entenc que era un moment de ressorgiment de cultura, per tant, hi havia molta feina i ganes.
2: Sí, i les coses, hi havia molta voluntat de solucionar-ho, no?
1: Mm-hmm.
2: No sé, ara, bueno, són coses tontes, no? Però, per exemple, recordo que en el moment que es va inaugurar el centre cívic de Can Pentiquet, jo estava a Cultura i hi havia una responsable d'equipaments i així, no?
1: Sí.
2: I resulta que arriba l'estiu, fa molta calor, hi ha uns vidres així com molt grans i entrava una calor en allà, no hi havia aire condicionat, per suposat, bestial. I clar, llavors el responsable polític, ei, escolta, que això m'ho heu de solucionar així. Hosti, bueno, doncs ens espavilem com sigui, aconseguim cortines, tal, les poses, i els iaios tots contents, i ja està, va, solucionat, no? I ara això seria impossible, perquè la burocràcia se'ns està menjant molt. I llavors s'han de fer que si les propostes, que si els tres pressupostos, que si no sé què, i endarrereix molt les coses, això.
1: Sí, els tràmits són llargs.
2: S'ha d'assegurar, sí, sí, evidentment, que tot es fa bé, però, en fi, deixem-ho així.
1: Hauríem conegut la teva vessant professional a la nostra ciutat, però ens comentaves doncs, que de tota la vida d'aquí, de Mollet, per tant, has vist tota l'evolució de la ciutat. Parlem de la teva infància, Glòria. Com eres de petita? Què és el que recordes d'aquesta època?
2: Mira, neixo en el carrer Barcelona número 1. Això és... Ara hi ha una botiga de... És de coses de mòbils. No sé què és. I al costat, ara hi han posat, em sembla, un kebab.
1: Mhm.
2: Tenia la petita placeta de la plaça Catalunya, que hi ha allà, i un local immens i preciós que es deia l'Ateneu, que era un edifici modernista de principis del segle XIX, i allà era un cafè, però a més hi havia uns cinemes, i feien coses de teatre, i feien conferències. Ens coneixíem tots, jugàvem al carrer, anàvem amb els patins i les bicicletes. A darrere de casa, des del terrat de casa, ho veia perquè es tocava, hi havia el pati del centre parroquial,
1: mm-hmm.
2: que ara hi ha uns pisos que van fer quan el van tirar a terra. I això quedava entre, per entendre'ns, entre el carrer de la Pau i la Rambla.
1: Mm-hmm.
2: allà aquell tros. Doncs hi havia un pati immens i allà amb els crios, no, teníem gronxadors i el tobogant i tot això, i ens ho passàvem pipa, molt bé. Vull dir, fèiem vida al carrer quan estàvem a l'escola. Vaig anar a l'escola de les monges, no m'agradava gens. Gens, tots els records que tinc, i a més quan ens reunim les amigues que ja anaven plegades, el record és molt negatiu, però molt, sí. Molt de repressió, de... Bueno, molt negatiu, molt negatiu. Però bueno, és on ens van portar, i als 14 anys a casa meva em van dir, nena, a treballar. I llavors jo estava estudiant música, estava fent la carrera de piano al Liceu, i vaig continuar fins que vaig acabar la carrera, i mentrestant donava classes de música particulars a casa meva. I havia arribat a tenir alguns alumnes que eren més grans que jo.
1: Clar.
2: Perquè era una criaja, no? Però, bueno, ja està. Vaig donar durant uns anys classes i després ja ho vaig deixar. I... llavors em vaig començar a ficar a partir del centre parroquial en política, perquè eren els anys aquests 70, i bueno, es va veure la necessitat de que m'anés a viure a Montcada, que allà hi havia moltes possibilitats de treballar i tal. I vaig estar a Montcada 20 anys, dels 20 als 40, més o menys. I bueno, això és un altre capítol, bé, també molt bé, però vaig tornar. De fet, jo continuava treballant aquí perquè no me'n recordo en quin moment. Ah, sí, jo tenia uns 18 anys, em sembla, 17 o 18 anys. La meva mare s'assabenta que el Banc de Sabadell s'establia aquí. O sigui, Mollet només hi havia un banc, que era el Banc Central, a la Rambla. I llavors s'hi posa el Banc de Sabadell, que és el segon banc que es crea a Mollet, i busquen persona per treballar-hi. Mai de la meva vida m'havia passat pel cap treballar en un banc, però és que ni boja. Em presento les oposicions, hi havia allà una pila de gent, i dic, buah, com que no en tinc ni idea, no hi ha problema. Van i ni surt. I em veus treballar en el Banc de Sabadell. I llavors en allà hi vaig treballar uns quants anys, fins que vaig fer la prova de 25 anys per entrar a la universitat. I vaig començar a fer periodisme. Llavors donava classes de català, perquè tenia un títol que m'havia tret a través de la Diputació i tal, tal, tal. I ja està, la meva vinculació llavors amb tot el tema de la llengua ve per aquí, perquè vaig fer periodisme, però quan m'havia de matricular ja a tercer de periodisme vaig veure que no sabia com podria acabar treballant, i llavors em vaig matricular a Filologia Catalana. I vaig anar compatibilitzant i vaig fer les dues carreres. I ja està, llavors em va semblar que seria molt més fàcil trobar feina havent fet Filologia Catalana de mestre de català, coses relacionades amb el català.
1: És curiós, Glòria, perquè de fet els convidats, quan els hi preguntem sobre la seva infància aquí a la ciutat, tothom destaca aquesta activitat al carrer, sortir a jugar fora de casa, aquest companyerisme, perquè deies, ens coneixíem tots, i és que tothom destaca, que abans doncs coneixies els veïns, quedaves a jugar pel carrer i era com que era potser tot més familiar i la gent com que no estava tan distanciada les unes de les altres.
2: Sí, per exemple, quan venia l'estiu, el bon temps, hi havia una cosa que se'n deia parar la fresca, anem a parar la fresca, i parar la fresca volia dir, no teníem tele. Llavors sortíem al carrer, posàvem les cadires així davant de la porta, i totes les cases feien el mateix. Per tant, et parlaves amb el del costat, ei, Pepito, com estàs? Sí, no sé què i tal. I els crios ens ajuntàvem tots i jugàvem, doncs, això, a pilota, a bicicleta, per allà. I la gent gran, els adults, també anaven fent, clar, socialitzar, no? I era genial, això.
1: Sí, és curiós perquè això ja no passa, la veritat.
2: No, clar. Amb l'aparició de la tele ens vam començar a tancar dintre de les cases. Sí.
1: I, Glòria, tu recordes què volies ser quan eres petita? Tenies alguna idea...
2: No.
1: De què volies ser o no?
2: No, perquè saps què passa? Que ja de petita, als 6 anys, vaig fer el primer examen de música, que no arribava, o sigui, els peus no m'arribaven als pedals del piano, no m'arribaven. Llavors, 7, 8, o sigui, ja em vaig ficar en aquest món de la música i m'agradava. I ja està. M'hi vaig ficar perquè els meus pares m'hi van ficar, i a l'escola una monja, ah, esta niña sirve para esto. Bueno, pues vale. I se'm perdia tots els recreos perquè em feien estudiar piano allà a l'escola. Però com que m'agradava, doncs, bueno, la música, mira, ja m'estava bé.
1: Encara t'acompanya actualment la música, Glòria?
2: Mira, m'acompanya físicament una cosa que és un objecte molt determinant. Mm-hmm. Tinc un piano de cua a casa. Mira, exactament com el que hi ha a la Marineta.
1: Sí.
2: Negre, de mitja cua i tal. I el tinc allà. El toco poc, però el tinc. I el faig afinar de tant en tant. Bé, l'afinador ja l'afina. El toco poc, perquè mil coses que tens i així, a lo millor de vegades el tocaries, però se sent bastant i llavors vigiles que els veïns i l'horari i així. I el toco poc. Sí, m'agrada la música clàssica, evidentment.
1: Mm-hmm. Doncs aprofitant que estem parlant de música, comentem un tema que ens has portat a Glòria, perquè sabem doncs, que tens molta vinculació amb Grècia i com no podia ser d'una altra manera has escollit una cançó en grec, si et sembla que soni una estona i sí. Després la comentem.
2: En parlem, sí.

0: Doncs aquesta era la cançó en grec que dèiem, que és la que ha escollit la Glòria. Comenta'ns una mica què és el que t'agrada d'aquesta cançó, a on et transporta.
1: A veure, jo a Grècia vaig habitualment amb un poblet que es diu Lagada, d'una illa que es diu Chios, que està, per entendre'ns, està a l'est, molt a prop de Turquia, ja sota de l'illa de Lesbos, que potser la gent els hi sona. Bé, doncs fa 25 anys que vaig anar a aquest poble. Estic apuntada a la coral. Només hi puc anar quan sóc allà, clar. Però hi ha una coral. Bueno, hi ha una vida social molt activa, no?, en el poble, i llavors estic apuntada a la coral. I aquesta és una de les cançons que vaig aprendre. He pres moltíssimes cançons en allà i tal. I m'agrada perquè és una cançó que, diguem, que canta el treball col·lectiu, el no estar sol, l'estar amb gent, no? I llavors hi ha una frase tota l'estona que es va repetir, oli, oli, oli, que vol dir tots, tots, tots, no? I llavors diu, tots ens trobarem, tots ens estimarem, tots ressuscitarem. Mm-hmm. És a dir, ens trobarem. O sigui, cadascú surt de la seva individualitat i et trobes, no? Si et trobes, et coneixes, i si et coneixes, t'estimes, no? Que també és el que passa en els llocs quan viatges. Tu vas a un lloc, el coneixes, dius, ostres, que maco, que bé, tal, i l'estimes. I llavors diu, tots ressuscitarem. A veure, jo no sóc creient, eh? Però entenc aquest ressuscitar, com dit, de la força d'haver-nos trobat i d'haver-nos estimat, tindrem la força per transformar-ho tot. I per això m'agrada. I també m'agrada perquè musicalment té una cosa molt bona, que és la música grega té molts aspectes del que podríem dir música oriental, de Turquia i així, no? I és una cançó que està amb la menor, és un to concret, i llavors al final passa del menor, que és així com més trist i més tal, al major, i diu això, ens trobarem, ens estimarem i ressuscitarem, no? I això és amb un to major. Mm-hmm. I llavors és un canvi que fa per acabar que m'agrada molt.
0: Volies fer una picada d'ullet, a Grècia, en aquest, que no se'ns escapés.
1: Aprofito.
0: Doncs ja que estem en aquest bloc cultural, Glòria, parlem també de pel·lícules. Si sí, alguna pel·lícula t'agradi concretament o que hagis vist sovint.
1: Buf. A veure, quan jo era joveneta, joveneta vol dir que tenia 18 anys i aquestes coses, anàvem molt a Barcelona a veure el que se'n deia cine d'arte i ensaio. Uh-huh. I totes eren pel·lícules d'aquestes de directors bons i de pensar i de preguntar, així. Ara estic en el moment contrari. Quan hi vaig, necessito veure una pel·lícula per distreure'm i per
0: que
1: no pensar.
0: Que no faci pensar.
1: O sigui, tot allò d'això. Però n'hi ha una que em va encantar en el seu moment, que era el Novecento. Uh-huh. De tota la lluita del poble italià i tal, que l'he vist unes quantes vegades, sí. Mm-hmm. La música, el guió, els actors, genial.
0: Doncs, Florera, estem arribant ja al que és la part final del programa i és el torn de les preguntes ràpides, així que
1: ai,
0: som-hi.
1: Jo tinc poca capacitat, poca capacitat.
0: Si vols, pots justificar-te. Si no, doncs passem a la següent pregunta.
1: Sí, sí.
0: Comencem amb preguntes gastronòmiques. La truita de patates, com t'agrada? Amb ceba o sense ceba?
1: Amb ceba, sí.
0: Molt
1: sí,
0: bé.
1: Sí.
0: I tens algun plat preferit?
1: M'agraden molt els llegums. Les amanides.
0: Mm-hmm. Coneixi Mediterrània.
1: Sí, total.
0: Sí. I ara que estem a l'estiu, tens algun gust de gelat que t'agradi més?
1: Ai, és que sóc diabètica. I haig de vigilar què menjo.
0: Costa trobar, no? Depèn.
1: I per dir aquests que diuen sense sucre i tal, que després resulta que em porten, però menys, però no sé què, en menjo poc.
0: Mm-hmm. Què ets més, de matins o de nits?
1: He canviat amb els anys. Quan era jovenet era de nits, si volia escriure, si volia això, ho feia de nits, i ara a les 9 del vespre ja començo a tenir son. O sigui que sóc de dia, de matins. Em llevo d'hora i me'n vaig a caminar.
0: Molt bé. Si poguessis tenir un superpoder, quin t'agradaria tenir?
1: Ah, eliminar tots aquests desgraciats que manen al món. Mm-hmm. Difuminar-los, evaporar-los.
0: Si poguessis viatjar, què preferiries, anar al passat o veure com és el futur?
1: Ah, viatjar en el temps.
0: Sí.
1: Jo dic no, perquè viatjar de l'altra manera ja ho faig. El passat? No m'ho he plantejat. Estic aquí, ara. M'ha tocat aquest segle, aquest moment. Ja està.
0: Mm-hmm.
1: Ja està.
0: I la darrera pregunta ràpida, Glòria, quins són els imprescindibles a la tauleta de nit, que és allò que no t'hi pot faltar?
1: El mòbil, però el mòbil perquè hi ha la ràdio. I llavors escolto molts podcasts i molta ràdio. El llibre... Ja està.
0: Doncs ara sí que ja fem la darrera de les preguntes de la conversa. En el teu cas ens deies abans que has viscut pràcticament tota la vida aquí a la ciutat, molt vinculada al que és Mollet del Vallès. I la pregunta és, com t'imagines el Mollet del futur o com t'agradaria que fos la ciutat en uns anys?
1: Difícil.
0: Sí, sí que ho és.
1: És que sóc bastant pessimista, perquè, clar, més de 50.000 habitants dels, no sé, 10.000, posa-li, que hi havia quan era petita, sí, ha canviat molt. I clar que ara tenim serveis, no? Tenim un hospital, tenim escoles, tenim molts serveis, però hem perdut en la relació social, familiar, sorolls... d'una sèrie de pegues que veig difícil que anem bé. O sigui que per mi anem malament.
0: Continuarà aquesta expansió de la ciutat, probablement.
1: No sé si ens expansionarem molt o poc, però ja és que estem bastant al límit. Bueno, de fet, ara l'altre dia vaig sentir que volen fer uns pisos nocion. No sé, per mi ja fa temps que hauríem d'haver parat. O sigui, que ens doni temps d'anar integrant, d'anar fent ciutat, d'anar fent gent i així. I no arribem, ara no s'arriba i tot ja és com bastant anàrquic. Em sap greu. Em sap greu perquè me l'estimo, és la meva ciutat. Però hi ha moltes coses que no m'agraden.
0: Enyores aquell Mollet d'abans.
1: Sí. I tant.
0: Si poguessis escollir com seria la ciutat del futur, per tant, què plantejaries si, sense límit?
1: La ciutat del futur hauria sigut ser una ciutat amable, amb zones verdes, amb espais comuns i sobretot molt a l'abast de la gent.
0: Doncs amb aquest missatge més positiu, Glòria, acabem aquest posem punt i final, aquest programa de Veus de Ciutat. A dir-te que ens hagis acompanyat en aquesta ocasió. Ens seguirem trobant per aquí pels carrers de Mollet, menys quan estiguis a Grècia, però si més no ens trobarem per aquí, ens trobem a la propera i que vagi molt bé, Glòria. Moltes gràcies per ser amb nosaltres.
1: A vosaltres per haver-me cridat.

0: Mollet y Ventana al Sur se abren con el flamenco. Jero García lo guía con pasión y sentimiento.
1: Dilluns, a 4:45 de la tarda i en redifusió dissabte a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
2: L'angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet, conduït i presentat per
3: Álvaro Rodríguez,
2: Eva Utrero
4: i Àlex Bermúdez.
3: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
4: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
2: L'angle de Miramar a Ràdio Mollet.
5: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Mollet al dia. Molt bona tarda, sigueu benvingudes i benvinguts a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dilluns 14 de setembre de 2026. Com sempre, abans de començar, repassem les notícies més destacades d'avui. Mollet del Vallès ha tornat a vestir-se de tradició i sentiment per celebrar un any més la Diada Nacional de Catalunya. El monument de Rafael Casanova es va convertir en l'escenari de la tradicional ofrena floral, una cita que va reunir una setantena d'entitats de la ciutat. Castellers de Mollet participen el diumenge dia 27 de setembre al concurs de Castells de Torredembarra, una de les cites més destacades del calendari casteller. La colla molletana ha fet una crida a tota la ciutadania, entitats i associacions de Mollet i també altres colles castelleres que vulguin acompanyar-los. Avui el Consorci per a la Normalització Lingüística obre un nou període d'inscripcions per als cursos de català de tots els nivells. Aquest trimestre l'oferta suposa prop de 44.500 places. I en mobilitat, els usuaris de Mollet-Santa Rosa hauran d'esperar més del que s'havia anunciat inicialment per recuperar el servei ferroviari de l'R3. Els trens de la línia no tornaran a Mollet-Santa Rosa fins que es completi el desdoblament entre Parets i la Garriga. I abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño, al control tècnic, Emma Balea, Joel Gascón i qui us parla, Carla Ramos, a la redacció.
1: Mollet al dia, notícies.
0: Mollet del Vallès ha tornat a vestir-se de tradició i sentiment per celebrar un any més la Diada Nacional de Catalunya. El passat divendres 11 de setembre, el monument a Rafael Casanova es va convertir en l'escenari de la tradicional ofrena floral, una cita que va reunir una setantena d'entitats de la ciutat. La música va ser l'encarregada d'obrir la jornada. L'Associació Musical Pau Casals va donar el tret de sortida a l'acte amb la interpretació del pas doble al Patumaire. La banda també va posar música a la diada amb altres peces, entre les quals la sardana Sant Martí del Canigó en el marc de la commemoració del 150è aniversari del naixement de Pau Casals. De fet, l'Associació Musical Pau Casals és una de les entitats que any rere any no falta aquesta cita. El seu director, Enric Roca i Torn de la Creu, explicava als mitjans locals que, per la banda, la diada també representa l'inici d'un nou curs.
2: És l'inici de curs, a més és la primera actuació del curs, i això ens obliga a començar els assajos un palet abans del setembre, però clar, és la primera actuació important de l'any, és el tret de sortida, i un 11 de setembre no és qualsevol cosa.
0: Un dels moments més simbòlics de la jornada va arribar amb la hissada de la senyera que va anar a càrrec de l'alcaldessa de Mollet del Vallès. Mireia Dionisio va posar en valor la força i la diversitat del teixit associatiu molletà i la importància de la diada per celebrar la identitat catalana.
3: Bé, avui, el dia de la Diada Nacional de Catalunya, a Mollet sempre fem aquest acte unitari on volem demostrar tant des de l'àmbit polític i per tant de la corporació municipal com la fortalesa de teixit d'entitats que tenim a la ciutat. Volem celebrar doncs, que avui és el nostre dia, avui celebrem la nostra identitat i que estem treballant, com sempre, per una Catalunya doncs, treballadora, plural, oberta i cohesionada com ho és la nostra ciutat. Per tant, contenta d'aquest acte unitari que ha demostrat una altra vegada la unitat que tenim a Mollet i celebrar, com no podia ser d'una altra manera, doncs el nostre dia com a catalans i catalanes.
0: I aquest any la hissada de bandera va tenir dues protagonistes molt especials. L'alcaldessa va estar acompanyada per Kaila Fajardo i Berta Díez, campiones de Catalunya de marxa sub-12 del Club Atlètic Mollet. Les dues joves esportistes van viure el moment amb il·lusió i emoció, convertint-se en una de les imatges més entranyables de la jornada.
4: Molt emocionada. Estava sorpresa perquè de totes les persones que hi han, elegir-nos a nosaltres ha sigut una decisió una miqueta inesperada.
0: I els castellers de Mollet també van tornar a ser una de les colles imprescindibles de la celebració. Com ja és tradició, els Verd Claret van aixecar un pilar de 4, un gest que any rere any posa el toc casteller a la Diada Molletana. Albert Martínez, membre de la colla, destacava que és una jornada especialment sentida, no només per la participació dels castellers, sinó també perquè permet compartir l'espai amb moltes altres entitats de la ciutat.
5: És una actuació que és un acte que venim a fer cada any. És un acte que és molt sentit dintre de la colla perquè participem amb totes les entitats d'aquí del poble i és algú que ens agrada vindre a participar cada any.
0: Una diada que, com Catalunya, és també diversa i plural. Entitats d'orígens i cultures diferents van voler sumar-se a la celebració. És el cas de l'Irmandad de Anosa Galiza, que tampoc es va perdre aquesta cita. L'Eva Pazo, secretària de l'entitat, reivindicava la diada com una jornada compartida.
6: Com a entitat sempre ens agrada participar en totes les activitats i en totes les festivitats de la ciutat. Formem part de la ciutat com a tal. Portem el nom de Mollet i és normal que és de rebut que la diada estiguem aquí presents. És un acte doncs, de ciutat on a més totes les entitats estem i doncs, és obligat d'estar-hi aquí avui.
0: Però la jornada també va tenir una vessant política marcada per la polèmica. La participació d'Aliança Catalana a l'ofrena floral va provocar xiulets i crits entre part dels assistents en un dels moments de més tensió de la celebració. Marina Escribano, regidora i portaveu de Mollet en Comú Podem, defensava una diada com un espai per celebrar la identitat catalana i alhora reflexionava sobre el model de país que es vol construir. En aquest sentit, la regidora reivindicava una Catalunya basada en la solidaritat i la acollida.
7: Des de Mollet en Comú tenim claríssim, volem ser una terra solidària, d'acollida, respectuosa i una terra on tothom hi tingui cabuda i, evidentment, doncs, mantenint tot allò que ens fa ser catalans i catalanes, com les nostres tradicions, la nostra llengua i el nostre tarannà. Estem molt contents de la participació de totes les entitats que hi han hagut, tant fent ofrena com fent doncs, adherint-se a l'acte. Crec que és importantíssim mantenir-lo més en la situació que estem vivint en el món, en el país, on els discursos d'odi, de racisme... Catalunya no és així i crec que avui a Mollet ha quedat demostrat.
0: En la mateixa línia es pronunciava Sergi

0: És que no és que hi haguem d'estar, és que volem estar-hi. Jo sempre dic que jo sóc catalana, sóc espanyola, jo crec que les dues coses són compatibles i, per tant, m'agrada molt doncs, que comenci la gent a acceptar doncs, que el Partit Popular és un partit catalanista, però que no renuncia a les seves arrels, perquè som també espanyolistes, però el que sempre he dit, les coses sense tenir que fer mala mare es poden compartir i és compatible. I, per tant, com no podia ser d'una altra manera, doncs, un dia més fer l'entrega floral i participant d'aquest aquest dia que ens ha volgut acompanyar amb un sol que fa una miqueta de calor, però hem estat molt a gust.
1: Des de Junts per Catalunya, a Mollet, Carme Olària posava l'accent en el sentiment d'identitat catalana i en el paper de la Diada com a jornada per reivindicar-lo i compartir-lo.
2: Tornem a ser aquí, un altre 11 de setembre, rememorant aquesta història de Catalunya, aquest espai tan nostre, la identitat, la feina, el treball de catalans i catalanes, la nostra llengua, la nostra manera de fer i de ser, i que, evidentment, doncs, cal continuar reivindicat aquest esperit, aquesta manera de conviure, no?, la societat catalana, i que dies com avui no es puguin perdre.
1: Amb música, castells, flors, senyeres i el protagonisme d'un ampli ventall d'entitats i sensibilitats, Mollet ha tornat a celebrar la Diada Nacional de Catalunya. La celebració es va tancar amb una de les imatges més emotives de la jornada, al cant de l'himne de Mollet i els segadors que van posar el punt final a una diada plena de cultura, identitat i sentiment de ciutat.
3: Mollet al dia. Notícies.
1: I seguim parlant de cultura popular perquè els castellers de Mollet participaran el pròxim diumenge 27 de setembre al concurs de castells a Torre d'Embarra, una de les cites més destacades del calendari casteller. La cap de colla Rocío Morón ha dit que un 5 de 7 i un 3 de 7 amb agulla seran segur dos dels tres castells que portaran a concurs.
4: Bueno, estem ara, ens queden quatre assajos per tant de preparar-nos i poder acabar de definir una miqueta els castells, però el 5 de 7 i el 3 de 7 amb agulla són dos castells que aniran segur a plaça, en cas que, bueno, si no passa res, però són dos castells que aniran i estem una mica a l'espera d'aquests quatre assajos, no?, per acabar de definir amb exactitud quin serà el tercer castell.
1: El concurs de castells de Torre d'Embarra plega colles de gamma alta de 7. Els castellers de Mollet ja hi han participat en altres ocasions. La colla molletana ha fet una crida a tota la ciutadania, entitats i associacions de Mollet i també altres colles castelleres que vulguin acompanyar-los i formar part de la pinya durant el concurs. La colla facilitarà transport i samarreta gratuït a les persones que s'hi vulguin sumar. Rocío Morón ha comentat que les inscripcions es poden fer fins demà, dia 15 de setembre, a través del formulari disponible al web de la colla castellersdemollet.cat.
4: Com sempre fem quan ens classifiquem pel concurs, doncs hi fem una crida al poble, a les entitats de Mollet, i com sempre, no, doncs, facilitem a tota la gent que ens vulgui donar un cop de mà, no, al transport cap a Torre d'Embarra, amb els busos de la colla. I sí, la data màxima és demà, per tal de, no, de poder gestionar bé tot allò, no?
1: Castellers de Mollet ha programat quatre assajos especials per preparar l'actuació al concurs de Torre d'Embarra. Els assajos tindran lloc demà, dia 15 de setembre, a les 8 del vespre, al Centre Cívic Lera, el divendres, dia 18, a les 9, a la plaça de l'Església, i els dies 22 i 25 de setembre, a les 8, al Centre Cívic Lera. Dos d'aquests assajos serviran també per preparar l'actuació de la Fira d'Artesans de Mollet, que tindrà lloc el 20 de setembre, a les 12 del migdia, a la plaça de l'artesania. La cap de colla, Rocío Morón, ha dit que l'actuació de la Fira d'Artesans és una de les que la colla té destacada en el seu calendari.
4: Tenim Fira d'Artesans, que per nosaltres és una actuació molt important, és una de les dates marcades al calendari com una actuació molt, molt gran i molt important per la colla, on sempre normalment són moltes camises, la gent s'estima molt l'actuació de Fira d'Artesans, i sí, aquesta setmana apretarem a saco per poder portar a Fira d'Artesans una molt bona actuació, amb castells de 7 i mig i bueno, tot el màxim que puguem portar.
1: L'actuació de la Fira d'Artesans comptarà també amb la participació dels

Marjaners de Guissona i els castellers de Santpedor. Durant el cap de setmana de la Fira d'Artesans, Castells de Mollet instal·larà una paradeta i el dissabte 19 de setembre a les 6 de la tarda la colla organitzarà un taller de castells obert a tothom amb l'objectiu d'apropar el món casteller a la ciutadania.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I ara comencem les informacions de serveis amb la crònica del temps que ens apropa en Lluís Mi Pérez des de la xarxa. Molt bon dia.
3: Bon dia. Ha començat la setmana amb un temps de meravella. Si el que hem de fer són activitats al ras, tasques de bricolatge, per exemple, al llarg de les immediates hores es podran fer sense cap mena d'entrebanc, però això sí, potser una mica massa calor al llarg de la tarda, perquè avui ha de pujar la temperatura respecte a ahir. Ho farà especialment a les comarques de Girona, i molt concretament a la Plana de l'Empordà, també al Pla de Girona, al Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa i l'interior de la Selva. Aquí arribarem a fregar els 35 graus aquesta tarda. També els 32, 33 graus a les comarques de Ponent, de l'Ebre, o cap al prelitoral barceloní, cas del Vallès, per exemple. Sempre amb molt pocs núvols, per tant, la tarda serà completament serena i amb un vent que sí que es reforçarà una mica, arran de costa, sobretot la barcelonina. Pel que fa al dimarts, una altra bassa d'oli, una altra vegada força sol durant tot el dia, i això farà que la temperatura torni a ser força elevada durant la tarda. N'estarem pendents a la xarxa.
2: Moltes gràcies, Lluís Mi, per aquesta crònica meteorològica. Nosaltres continuem amb les informacions de serveis i fem un apunt de la farmàcia de Guàrdia, que és avui la farmàcia Masia Can Borrell, situada a l'Avinguda Rivoli, número 23.

Avui el Consorci per la Normalització Lingüística obre un nou període d'inscripcions per als cursos de català de tots els nivells, des de l'A1 fins al C2, arreu de Catalunya aquest trimestre. L'oferta suposa prop de 44.500 places, el que representa un increment del 87%. Aquest creixement respon a l'estratègia del govern de millorar l'oferta de cursos de català en diversos sentits, com ara flexibilitzant les opcions de tria dels aprenents en termes de dates, horaris i modalitats dels cursos. Així, la inscripció als cursos propis del Consorci es fa des d'avui i fins al 21 de setembre. S'ha establert un torn preferent entre avui i demà per les persones que han fet un curs al Consorci per la Normalització Lingüística durant els darrers 12 mesos i un torn general obert a tota la ciutadania a partir del dimecres, dia 16. La inscripció es pot fer en línia o bé de forma presencial al Servei Local de Català de Mollet, situat al Centre de Serveis Can Lladó. La inscripció presencial és de 9 del matí a 2 de la tarda i de 4 a 8 del vespre, excepte el divendres 18 i el dilluns dia 21, en què l'horari és només de matí. Els cursos inicial i bàsic són gratuïts. La resta de cursos són de pagament amb descomptes per a persones en situació d'atur amb una discapacitat reconeguda del 33% o superior, en situació de precarietat, o membres de famílies nombroses o monoparentals, que poden beneficiar-se de reduccions del 50% o del 70% de l'import de la matrícula.

I ara parlem de mobilitat, perquè els usuaris de Mollet-Santa Rosa hauran d'esperar més del que s'havia anunciat inicialment per recuperar el servei ferroviari de l'R3. El secretari d'Estat de Transports i Mobilitat Sostenible, José Antonio Santano, ha situat ara, en febrer de 2027, l'acabament de les obres de desdoblament dels 18 quilòmetres de la línia entre Parets del Vallès i la Garriga. Santano assegura que els treballs avancen a bon ritme i que es compliran els terminis previstos, un calendari que, però, ha anat acumulant canvis. L'octubre de l'any passat s'havia assenyalat el gener de 2027 com a moment per recuperar el servei, mentre que anteriorment s'havia anunciat que els trens tornarien a arribar a Mollet-Santa Rosa al maig de 2026. Amb les obres acabades al febrer, el secretari d'Estat considera que la posada en servei de la línia no hauria de tardar massa, però no ha concretat quan duraran les proves prèvies a la recuperació del servei comercial. Abans que els trens tornin a circular amb passatgers, caldrà completar els treballs i fer les proves de la infraestructura, incloses les circulacions de trens sense passatgers. La situació de l'R3 també està condicionada pels treballs a Montcada i Reixac, on s'està reconstruint el mur de la cimentera que va caure sobre el traçat ferroviari i s'està treballant a la construcció de la nova estació. Santano ha explicat que els treballs per refer el mur continuen, però ha descartat que l'acabament d'aquesta actuació comporti automàticament el retorns dels trens a Mollet-Santa Rosa. D'aquesta manera, el restabliment del servei a l'estació molletana queda vinculat a una estratègia més àmplia. Espera recuperar el servei de l'R3 amb el conjunt de la línia preparat i amb el nou tram desdoblat entre Parets i la Garriga acabat i tastat. Per als passatgers de Mollet, això significa que la previsió de recuperar els trens el maig passat ha quedat definitivament superada i que ara, per ara, febrer de 2027, és la nova fita anunciada per l'acabament de les obres, però encara no hi ha una data concreta per al retorn dels trens amb passatgers. I abans de marxar, repassem les notícies més destacades d'avui. Mollet del Vallès ha tornat a vestir-se de tradició i sentiment per celebrar un any més la Diada Nacional de Catalunya. El monument a Rafael Casanova es va convertir en l'escenari de la tradicional ofrena floral, una cita que va reunir una setantena d'entitats de la ciutat. Castellers de Mollet participen el diumenge 27 de setembre al concurs de castells de Torredembarra, una de les cites més destacades del calendari casteller. La colla molletana ha fet una crida a tota la ciutadania, entitats i associacions de Mollet i altres colles castelleres que vulguin acompanyar-los. Avui el Consorci per a la Normalització Lingüística obre un nou període d'inscripcions per als cursos de català de tots els nivells. Aquest trimestre l'oferta suposa prop de 44.500 places. I en mobilitat, els usuaris de Mollet-Santa Rosa hauran d'esperar més del que s'havia anunciat inicialment per recuperar el servei ferroviari de l'R3. Els trens de la línia no tornaran a Mollet-Santa Rosa fins que es completi el desdoblament entre Parets i la Garriga. I nosaltres deixem aquí l'informatiu d'avui, però ens tornem a trobar demà a la mateixa hora i amb més informació de caire local. Fins demà i que vagi molt bé.

0: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis, al web radiomollet.com.
1: Són 6. 6 dones. 6 de Lleida. 6 dones deportades a un camp de concentració. 6 històries de vida i un gros oblit.
2: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
3: Dimecres a les 5 de la tarda, aquí, a Ràdio Mollet.
4: L'Ajuntament presenta la nova oferta formativa del curs 2026-2027 per a persones majors de 55 anys. La presentació serà el dimarts 15 de setembre al Mercat Vell, a 6:15 de la tarda. No hi faltis, més d'una vuitantena de tallers t'hi esperen.
5: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
7: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
8: Hasta luego, cocodril.
9: A través d'entrevistes amb experts, representants d'entitats socials i testimonis directes, el programa Espai Solidari dona veu a realitats sovint invisibilitzades i promou la sensibilització ciutadana. Escolta'l cada dimarts a 4:45 de la tarda i en redifusió cada dissabte a 9:45 del matí.
10: El Club del Country. Bring on the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Dimarts a les 10 de la nit i redifusió diumenge a les 3 de la tarda.

0: Portaveus municipals.
1: Molt bona tarda, sigueu benvingudes i benvinguts a l'Espai de Portaveus Municipals. Avui és dilluns i, com cada setmana, és el torn del Partit Socialista de Mollet i en la seva representació ens acompanya la seva regidora i portaveu Encarna Ortiz, a qui saludem. Bona tarda, Encarna.
2: Hola, molt bona tarda a tothom.
1: Com cada setmana, doncs, farem aquest repàs de l'actualitat de la nostra ciutat i amb la mirada posada en la setmana passada comentem la celebració de la Diada Nacional de Catalunya que tenia lloc a Mollet un any més amb la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanova, una celebració doncs, que, de fet, com és habitual, hi participen moltes entitats de la ciutat. Encarna, què podem comentar d'aquesta diada? Com va anar?
2: Doncs la veritat és que va ser un dia doncs, molt maco, on es va veure una ciutat molt unida, una ciutat que té moltes ganes de reivindicar i celebrar la seva identitat. I bé, era la nostra intenció, doncs, et parlo ara com a Partit Socialista, no? de voler reivindicar doncs, això, no? Que som una ciutat molt solidària, una ciutat molt unida, molt cohesionada, ja d'igual manera que ho reivindiquem com a país, no? Una Catalunya doncs, que ja és això, una ciutat un país d'acollida, una ciutat Mollet que també és d'acollida, molt diversa, molt plural, jo crec que es va veure, no? amb tantíssima participació d'entitats, d'associacions, de persones a títol individual, i crec que aquesta és la gran força que té la nostra ciutat, que té Catalunya, que és aquesta gent doncs, que a través no, de la unió, de treballar cada dia, de construir comunitat, és el que crea doncs, aquesta unió, aquesta cohesió, que és el que fa doncs, tirar endavant doncs, tant Catalunya com la nostra ciutat. I crec que va quedar molt, molt clar, no? Doncs, que som molt oberts, que som una terra d'acollida, compromesa amb totes les persones, amb tots els nouvinguts, amb la quantitat de gent, no? que vol participar, doncs, que ha creat noves entitats que hi van ser presents i que van estar molt ben acollides per part de tothom. I també doncs, molt, molt maca perquè, bueno, perquè també la fan maca totes aquestes entitats que participen també d'aquesta diada, com l'Associació Musical Pau Casals, amb totes aquestes peces tan especials que van donar-nos a tots, també amb el clàssic Nòpila allà dels castellers de Mollet, que, bueno, que tothom l'espera allà perquè és un clàssic. Així que bé, moltíssimes entitats, estem parlant de gairebé 70 entitats que van voler d'alguna manera o altra donar suport en aquesta diada de l'11 de setembre, i així que molt contents de veure doncs, tantíssima gent, no? que, bueno, que vol participar a Mollet d'un dia tan especial com a catalans i també com a molletans.
1: Comentat també, Encarna, que aquesta celebració doncs, va tenir una vessant política que va estar en part marcada per polèmica, perquè la participació d'Aliança Catalana a aquesta ofrena floral doncs, va provocar xiulets i crits entre part dels assistents. Vosaltres, des del govern municipal, com valoreu aquests fets?
2: Doncs és el sentit de la identitat de la gent de la nostra ciutat. Som una gent treballadora, som una gent oberta, una gent d'acollida, compromesa amb les persones, en què tothom tingui cabuda, que ningú pugui quedar enrere, i jo crec que, bueno, que és la nostra manera de fer, no té res a veure amb el que presenta l'Aliança Catalana, no ens hi trobaran amb aquests discursos d'odi, i bé, ja veurem, no? Si formaran part o no de la política d'aquesta ciutat, però ja li dic que no és la manera de fer nostra, i esperem doncs bé que, bueno, que no... que els seus discursos no arribin a la nostra ciutat, perquè no és per res la manera de ser d'aquesta ciutat.
1: Doncs queda comentat aquest punt de la diada i parlem d'altres temes, perquè ara al setembre començam de nou les rutines, tornen a recuperar doncs, a diversos serveis, activitats, i també doncs, a parlem d'Enfo. Encarna, com a regidora responsable d'Enfo, com encareu aquest curs o com el comenceu després d'aquestes vacances d'estiu?
2: Doncs amb la feina diària que té Enfo doncs, per donar oportunitats a totes les persones, apostant per la formació, apostant per l'ocupació, per l'orientació i acompanyant-los, no?, a totes aquelles persones doncs, que necessitin millorar competències, facilitar doncs, que puguin accedir al mercat laboral, ajudar-li doncs, a més oportunitats, a més eines, i també doncs, tenint en compte doncs, molt els joves, les persones doncs, que busquen aquestes noves oportunitats laborals, i també doncs, invertir molt en formació per totes aquestes persones que volen també emprendre, fer realitat els seus projectes laborals a través també de noves formacions, de nous cursos també a Mollet Hub, que sempre hi ha doncs, un horari de formacions també molt bueno, que sempre que funciona molt bé, amb molta participació, amb moltes formacions. I ara també estem doncs, molt capficats en tirar endavant la segona edició de la Fira d'Ocupació Girafeina. Ja l'any passat doncs, vam fer la primera edició juntament amb la Cambra. I molt bé, molt contents, perquè aquesta primera edició doncs, va donar l'oportunitat a moltes persones de mantenir contacte amb empreses, de trobar feina, i ara doncs, estem doncs, ja tancant, i en breu farem la presentació d'aquesta segona edició, que volem que torni a ser un èxit, donar l'oportunitat a persones també doncs, d'una franja d'edat, no?, doncs que moltes vegades és més complicat trobar un canvi o trobar una feina. I bé, en breu doncs t'ho podrem explicar, però ja et dic el que serà el 14 d'octubre i es tornarà a fer al Mercat Vell. Així que bé, tenim doncs molts reptes a Enfo, molts reptes doncs amb tot l'equip, i esperem que tiri endavant tot, que estem molt contents perquè estem ajudant a moltes persones doncs, a trobar feina, a fer canvis, a formar-se, doncs, perquè moltes vegades doncs, intentes doncs, canviar d'itinerari, i també doncs, que moltes empreses doncs, puguin fer-se realitat. I també una molt bona notícia doncs, que en breu també parlarem d'ella, són les empreses doncs, que de vegades ja tanquen i hi ha un greu problema de relleu generacional, i a través també d'Enfo tenim aquest programa del reempresa. I estem molt contents perquè estem ajudant doncs, a que molts negocis doncs, no acabin tancant i pugui haver un relleu, i en aquest cas doncs, també d'emprenedors a la ciutat, i per això doncs, tenim molta feina, però contents, no?, de que van sortir les coses.
1: Doncs en tot cas seguirem parlant de totes aquestes iniciatives, i també d'aquí un mes, com apuntaves, Encarna, amb aquesta Fira del Girafeina, doncs també en tornarem a parlar, i doncs anirem seguint com es desenvolupa i quins són els efectes que té, que segur que acaba sent un èxit com la seva edició anterior. I parlem també d'altres temes, perquè aquesta setmana és una setmana doncs, molt marcada, aquest cap de setmana el calendari molletà, amb una nova edició de la Fira d'Artesans, que de fet tot just doncs, comença aquest divendres, i enguany amb un component doncs, especialment significatiu, perquè és un aniversari rodó dels capgrossos de la fira.
2: Sí, com bé dius, és una de les grans cites del calendari de Mollet, i crec que enguany són 42 anys, no? Ja que fa aquesta fira d'artesans, sí. Ja més que consolidada i a més que arrelada a la ciutat. I a més això, celebrem els 30 anys d'en Tòfol i la Dinga, sempre m'equivoco. I a més hi ha una programació, una proposta molt participativa aquest any dins del programa, justament per celebrar aquests 30 anys. I ja et dic, la Fira Artesans és una aposta segura, perquè la sentim com patrimoni de tots els mulletans i les mulletanes, i una mostra doncs, de que Mollet doncs, té una capacitat de plegar gent, de dinamitzar el comerç, de que passin coses maques i també doncs, de que les associacions, les entitats doncs, formen part i col·laboren. Jo crec que aquesta també és l'essència d'aquesta gran fira, doncs, que és molt participada també de les entitats de la ciutat i doncs, fa possible no, doncs, que aquests carrers del nucli antic s'omplin doncs, de cultura, de tradició i de vida. Així que serà un cap de setmana doncs, de moltíssima activitat i, a més, doncs, amb el fet aquest dels 30 anys dels capgrossos, que estic segura doncs, que faran encara doncs, més festa.
1: Queda comentada doncs, aquesta prèvia de la Fira d'Artesans, i parlem també de programes que es duen a terme a Mollet. Parlem del programa Xerrem, que el seu objectiu és doncs, promoure el català i fomentar el que és la cohesió social a través de grups de conversa en català que són oberts i gratuïts doncs, per persones que potser no parlen el català o que no ho fan amb fluïdesa, i doncs, hi ha aquests voluntaris no, que els ajuden en aquest procés d'aprendre la llengua.
2: Sí, el programa Xerrem jo crec que és, com parlava ara de la nostra ciutat i de la seva gent, jo crec que és un molt bon exemple no? del que és Mollet, no? de que intentem que ningú quedi enrere, no? de que tothom pugui tenir oportunitats, de que som una ciutat d'acollida, una ciutat molt molt cohesionada i que sempre vol donar oportunitats a totes les persones, no? I jo crec que aquesta iniciativa, el Xerrem, doncs és precisament això, no? Intentar doncs, que totes les persones que viuen a Mollet puguin participar plenament de la nostra ciutat, de la vida de la nostra ciutat, que tinguin oportunitats i fer-ho aprenent i practicant el català doncs és imprescindible. I a més que no és només aprendre la llengua, sinó que també els hi dona l'oportunitat de tenir aquestes eines doncs, per relacionar-se, com et deia, per participar de tota l'activitat de la ciutat, tenir accedir a oportunitats laborals, per exemple, no? I també per què no sentir-se part de la comunitat, perquè això és importantíssim, no? com a persona. Així que amb aquests cursos doncs volem agrair sobretot, com has comentat, no? la tasca del voluntariat, no? perquè darrere d'aquest projecte hi ha persones doncs, que dediquen el seu temps a ajudar els altres, i una també de la nostra senyal d'identitat és aquesta, no? que entre tots intentem acompanyar i construir d'alguna manera aquesta comunitat. Així que jo, doncs, contenta de que aquests programes no, doncs, fomentin no només que es pugui aprendre i practicar la nostra llengua, sinó que també ajudi a les persones a tenir més oportunitats.
1: Doncs, havent comentat aquest programa, Encarna, posem punt i final a aquesta conversa de portaveus municipals d'avui dilluns. Com sempre, Arir de Cansés ha acompanyat una setmana més i ens trobem a la propera. Molt bona setmana, Encarna. Adéu-siau.
2: Igualment, molt bona setmana a tothom.

0: L'Angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet, conduït i presentat per
1: Álvaro Rodríguez,
0: Eva Utrero
2: i Àlex Bermúdez.
1: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
2: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
0: L'Angle de Miramar a Ràdio Mollet.
3: No hi ha distància és la frase que va fer servir Alexia Putellas per reivindicar que el futbol femení podia competir amb els millors equips d'Europa. No hi ha distància és un programa on entrenadors, àrbitres, jugadores, professionals de la salut i periodistes analitzen la realitat del futbol femení i què implica fer un esport d'impacte sent dona. Tots els divendres a 3:15 del migdia al 96.3 de la FM.

0: Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
1: Hola a tothom, benvinguts de nou al Pals i Botes número 715, l'espai del Club Muntanyenc Mollet, i qui us parla, en Carles Matute. Tal com us vaig anunciar, avui parlarem de refugis. Catalunya compta amb una xarxa de refugis que cobreix gairebé tot el Pirineu i el Prepirineu, així com altres punts del territori que poden ser el Montsant o la Serra de Prades. Els primers refugis de muntanya pròpiament dits varen començar a aparèixer als Alps durant la segona meitat del segle XIX, coincidint amb el desenvolupament de l'alpinisme i la creació dels grans clubs alpins europeus. Inicialment es tractava de cabanes, generalment de fusta, on, en alguns casos, hi havia un guarda que s'encarregava de mantenir-lo en ordre i podia oferir-te sopa o algun guisat, te. Aquestes cabanes estaven situades en llocs estratègics i protegides de llaus o esllavissades de roques. Això ens porta a comentar un tema important. Un refugi no és un hotel ni un restaurant. És un lloc on hi trobarem aixopluc i un lloc on passar la nit. I en el millor dels casos podrem sopar i esmorzar. No aneu a un refugi pensant que allò és la fonda del poble. Haureu de posar els plats a la taula i un cop hagueu sopat o esmorzat, els haureu de dur al taulell, tot deixant la taula neta. I pel que fa a les habitacions, cal plegar les mantes i deixar-ho tot endreçat. Un detall a tenir en compte és que els guardes, en molts casos, acostumen a ser guies d'alta muntanya i tenen un coneixement de la zona molt acurat, pel que fa al terreny o al temps. Feu-lo sempre a cas, i si us recomanen, pel que sigui, no sortir o canviar de plans, tingueu-ho molt present, és per la vostra seguretat. Ara tornem als refugis de casa nostra. Hi ha refugis que són propietats de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya i d'altres que pertanyen a altres entitats, el SEC, la UEC i d'altres. Farem un petit resum. La FEC compta amb 13 refugis guardats i 6 refugis d'emergència. Aquests darrers estan equipats amb matalassos, mantes i emissora d'emergència. D'altres entitats, el Centre Excursionista de Catalunya, el SEC, és propietari de 6 refugis, la Renclusa, amb propietat compartida amb la FEDME, i 2 xalets refugi, la Molina i Salardú. La Unió Excursionista de Catalunya, la UEC, té en propietat 10 refugis. Altres 5 entitats són propietaris de 5 refugis més i 4 refugis d'emergència. Així doncs, Catalunya compta amb una xarxa de 34 refugis, la majoria guardats, i 10 refugis d'emergència. Us en vull fer 5 cèntims de la història d'alguns d'aquests refugis i la seva situació estratègica. Això ens portarà gairebé un programa més. Per tant, començarem ara amb el refugi més carismàtic de tot. El refugi Lluís Estacen del Pedraforca. El refugi Lluís Estacen és un dels equipaments de muntanya més emblemàtics de Catalunya. Inaugurat oficialment el 26 de juny de 1949, està situat a la Jassa dels Prats, a 1.675 metres d'altitud, just als peus de la majestuosa paret nord del Pedraforca, dins el municipi de Saldes, al Berguedà. Propietat de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, actua com a base històrica de l'escalada i l'excursionisme català. La necessitat d'un allotjament permanent als peus del Pedraforca va créixer durant els anys 20 i 30, amb el naixement de l'escalada moderna a Catalunya. El projecte per edificar un refugi de pedra a la Jassa dels Prats va agafar esbranzida després de la Guerra Civil, i a mitjans dels anys 40, els treballs de construcció es van posar en marxa gràcies al suport d'entitats excursionistes i voluntaris que transportaven materials a peu o a llom d'animals de càrrega. El refugi ret homenatge a Lluís Estacen i Pla. Va néixer el 1890 i va morir el 1947. Un dels grans pioners de l'alpinisme català i una figura decisiva en la introducció i difusió de les tècniques modernes de gel i roca al nostre país. La fatalitat va voler que l'Estacen patís un atac de feridura, ara ho anomenem un ictus, el 1947, precisament en el camí cap a Saldes, quan viatjava des de Barcelona per ultimar els detalls per a la inauguració del refugi. Va morir abans de veure l'obra finalitzada, fet pel qual la Federació Catalana del moment va acordar batejar-lo amb el seu nom per tal d'honorar el seu llegat. El 1949 es va inaugurar com a suport per als escaladors que obrien vies clàssiques a la paret nord del Pedraforca. Al llarg de les dècades, l'edifici original de pedra ha sofert diverses reformes interiors per millorar el confort, la capacitat de pernoctació i la sostenibilitat energètica. Actualment, el refugi Estacen, a més de rebre milers de muntanyenques que pugen al Pedraforca, és un punt de pas clau per a travesses consolidades com el famós circuit de Cavalls del Vent, a través del Parc Natural del Cadí-Moixeró. Fins aquí el primer capítol del tema refugi. La setmana que ve seguirem.
0: Pals i botes. L'agenda.
1: Pel dijous 17, el grup Extrem té programada una matinal, l'anomenat grup dels dijous, a les castellasses de Can Torres de les Arenes, a Sant Llorenç del Munt. El lloc de sortida serà al pavelló de la Riera Seca a les 7 del matí. Cal portar esmorzar, aigua, botes i bastons. El divendres 18, i aquesta és una activitat pensada per tothom, es fa la presentació del 49è aplec excursionista dels Països Catalans, el 2027, al País Valencià. El vocal és en Lluís Mas. A les 19:30, al club, xerrada informativa i votació dels allotjaments disponibles. Si voleu més informació, adreceu-vos a la pàgina web del club. El dissabte 19 hi ha una sortida de 100 cims, de 200 cims, al Carroig, de 672 metres, i al Puig Cervera, de 207, des del Coll de Belitre, serà a l'Empordà. El vocal és en Carlos Revilla. El lloc de sortida serà al pavelló de la Riera Seca, a les 6:30 del matí. S'anirà amb vehicles particulars. És un recorregut de 12 quilòmetres amb un desnivell de 600 metres de pujada, 600 de baixada. Dificultat baixa, cal portar esmorzar, dinar, aigua, botes, bastons i tovallola.
0: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
2: Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Dissabte a les 3 de la tarda i repetició diumenge a les 10 del matí.
3: Trenca amb el teu dia a dia amb Calidoscòpia. Cada setmana repassem els àlbums pop més emblemàtics i t'expliquem les millors històries darrere cada cançó. Tots els dilluns a les 6 de la tarda al 96.3 de l'FM i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
2: Tastets de llengua.
4: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de l'expressió saltar els ploms. Saltar els ploms és anar-se'n la llum, quedar-se a les fosques. Amb les obres que fan aquí al costat, sovint salten els ploms i ens quedem sense llum. També podem dir fondre's els ploms. Abans teníem tan poca potència que quan endollàvem dos o tres aparells elèctrics alhora, es fonien els ploms. Sabeu, però, l'origen d'aquesta expressió? L'expressió saltar o fondre's els ploms és com se'n deia abans, en l'època en què la instal·lació elèctrica de la casa tenia unes barretes de ceràmica i plom. Cada vegada que la casa patia una sobrecàrrega de potència, aquestes barretes es fonien i calia substituir-les. Amb el temps, aquests ploms van ser reemplaçats per fusibles, més fàcils de canviar quan es fonien. Actualment, si se'n va la llum, el més probable és que hagin saltat el diferencial del quadre elèctric o que l'avaria sigui general. Salten els ploms de la companyia. Va demanar ajuda a un conegut seu que era lampista i l'ajudava en el manteniment i van fer saltar els ploms. Aquestes són algunes de les expressions que amb el temps han quedat desfasades. Aquesta informació l'hem extreta del web Rodamots. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Arrenca el curs de la formació professional enguany amb rècord de matriculats, 76.000, dels quals dos terços tenen plaça en els estudis que havien sol·licitat en primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha tret pit del bon moment que viuen els estudis professionals a Catalunya i destaca els canvis en el procés de preinscripció i matrícula que ha fet el seu departament.
2: És incontestable que la formació professional viu un dels millors moments a Catalunya i tots ens hem de felicitar perquè és una gran notícia pel sistema educatiu, però ho és també pel teixit productiu del país i hem fet la preinscripció i la matrícula més àgil, de manera més transparent, capaç d'aprofitar al màxim totes les places disponibles.
0: Niubó ha fet l'arrencada oficial del curs a Lleida, que el març es convertirà en l'epicentre de la FP amb la primera fira d'oficis. És dilluns 14 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El PSOE manté l'avantatge electoral sobre el PP malgrat la crisi de Ceuta, segons el baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. Sònia Kerr.
3: Els socialistes tornarien a guanyar les eleccions amb un 31% dels vots, però perden 2 punts respecte del juliol, abans de la crisi migratòria de Ceuta. El PP guanya només 4 dècimes. La portaveu del PSOE, Montse Mínguez, destaca la confiança de la ciutadania que mostren aquestes dades.
4: Confianza la ciudadanía en este gobierno que nos ha dado muestras de suficientes, muestras no solo con una valoración subjetiva, sino objetiva, de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
0: Més de 200 entitats es manifestaran diumenge a Barcelona en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat.
3: La marxa portarà per lema no l'ampliació ni ara ni mai. I arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat.
0: Les biblioteques de Barcelona mantenen la vaga indefinida.
3: Aquest migdia s'ha fet una assemblea en la qual han decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla.
0: En cultura comença a agafar forma el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols.
3: L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior comencin a finals d'any o principi del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte global vinculat al Monestir de les Arts.
0: Els esports, Anna Freixa, el Barça suma la 5a victòria en 5 partits.
5: Segueix líder en solitari en ple de punts. Ahir s'imposava el Ciutat de València davant el Llevant per 2-4 amb doblet de Lamine Yamal i l'estrena golejadora de Xavi Espar al primer equip.
0: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Ha començat la setmana amb un temps de meravella. Si el que hem de fer són activitats al ras, tasques de bricolatge, per exemple, al llarg de les immediates hores es podran fer sense cap mena d'entrebanc, però això sí, potser una mica massa calor al llarg de la tarda, perquè avui ha de pujar la temperatura respecte a ahir. Ho farà especialment a les comarques de Girona, i molt concretament a la Plana de l'Empordà, també al Pla de Girona, al Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa i l'interior de la Selva. Aquí arribarem a fregar els 35 graus aquesta tarda, també als 32, 33 graus a les comarques de Ponent, de l'Ebre, o cap al prelitoral barceloní, cas del Vallès, per exemple. Sempre amb molt pocs núvols. Per tant, la tarda serà completament serena i amb un vent que sí que es reforçarà una mica arran de costa, sobretot la barcelonina. Pel que fa al dimarts, una altra bassa d'oli, una altra vegada força sol durant tot el dia, i això farà que la temperatura torni a ser força elevada durant la tarda. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts a les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Comença el curs a la formació professional amb rècord de matriculats, 76.000. D'aquests, 2/3 cursen els estudis que van escollir en la primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destacat el bon moment que viuen aquests estudis professionals i assegura que encara no han tocat sostre. La consellera ha fet l'arrencada oficial del curs a Lleida, que al març es convertirà en l'epicentre de la FP amb la primera fira d'oficis. Lleida Televisió, Carla Rodrigo, bon dia.
7: Aquest curs, més de 76.500 alumnes s'han matriculat en cicles de grau mitjà i superior, gairebé 5.400 més que l'any passat. Una xifra rècord, segons ha explicat la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, durant l'inici del curs a Lleida.
8: I ens hem de poder felicitar
2: tots plegats de la bona salut que demostra la formació professional al nostre sistema. Pensin que si el curs 25-26 vam crear més de 7.500 noves places a formació professional a Catalunya, aquest any han estat gairebé 5.000 més les que hem crescut. I això demostra un fet, i és que la formació professional continua guanyant terreny com una opció de prestigi dels ensenyaments postobligatoris.
7: En el conjunt d'ensenyaments professionalitzadors, més de 153.000 alumnes han començat aquest curs a Catalunya.
0: També avui és dia d'inici de curs a moltes universitats. A Tarragona, la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili ha començat el retorn dels alumnes després de la renovació que ha tingut els darrers mesos. Un retorn, però, que es preveu que es faci de manera esglaonada fins al segon quadrimestre del curs. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
8: Dos anys després de l'inici de les obres de la facultat situada al campus de Ses Salades i coincidint amb l'inici del nou curs, els alumnes d'Educació i Psicologia han pogut tornar a les seves aules de manera progressiva. Els treballs no estan acabats i actualment són 14 les aules reformades que donen plaça a 500 alumnes que ja poden gaudir de les noves instal·lacions. Josep Pallarès, rector de la URB, ha explicat que la reforma s'ha fet respectant el disseny original de l'edifici de l'any 1976.
9: Un edifici que arquitectònicament respecta el disseny original, conté exactament les mateixes distribucions, però està adaptat a les noves necessitats i a les noves normatives. Per tant, un edifici eficientment a nivell climàtic.
8: Les obres, amb un pressupost de 9,5 milions d'euros, es preveu poder-les acabar al segon quatrimestre.
0: Això a Tarragona, a Lleida també la universitat ha arrencat el curs, enguany amb 2.600 nous estudiants. I a Tarragona, i a Girona, volem dir, la universitat també inicia avui el curs amb més de 16.000 estudiants matriculats en aquest cas.
3: I entre les novetats hi ha el nou doble grau en Comunicació Cultural i Ciències Polítiques i de l'Administració, una combinació única en el sistema públic universitari català.
0: Més enllà dels estudis postobligatoris, el Departament d'Educació reconeix les llicències sindicals de la cinquantena de docents i de personal d'atenció educativa de la CGT, que fins avui mateix, de fet, no les tenien.
3: Això permetrà als centres educatius posar substituts per atendre uns 4.500 alumnes mentre els docents exerceixen les tasques sindicals. La decisió arriba després de l'amenaça de la CGT d'interposar a Educació una demanda judicial per vulnerar el dret de la llibertat sindical i la representació col·lectiva.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Entrem a matèria política. El PSOE guanyaria les eleccions si se celebressin ara, però el Partit Popular retalla distàncies i Vox puja. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, corresponents al mes de setembre, tot just després de la crisi de Ceuta.
3: El PSOE obtindria el 31% dels vots, que són 2 punts menys respecte al sondeig del juliol, que en tenia 33. El PP n'obtindria el 25%, és a dir, guanya 4 dècimes respecte a l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Esquerra per 2 dècimes i se situa en el 2,5%, mentre que Junts es manté al 0,7% respecte al juliol.
0: A tot plegat, la portaveu del PSOE al Congrés, Montse Mínguez, ha carregat de nou contra el Partit Popular, a qui acusa de voler treure rèdit electoral de la crisi migratòria de Ceuta, i valorava així els resultats del CIS.
10: Al final lo que estamos hablando son de encuestas, llevamos valorando encuestas siempre y a todas horas. La verdadera encuesta es la que se produce a pie de urna y cuando se abren las votaciones el día de las elecciones. Insisto, confianza la ciudadanía en este gobierno que nos ha dado muestras no solo con una valoración subjetiva, sino objetiva de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
0: No deixem la política, però tornem a Catalunya. El president de la Generalitat, Salvador Illa, pronunciarà aquesta tarda una conferència amb motiu de l'arribada a l'Equador del seu mandat. Una conferència en la qual desglossarà també el full de ruta de cara als propers anys. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia.

0: firmat la dependència i l'espanyolització del govern de la Generalitat de Catalunya en mans del president Illa.
1: La conferència es farà al Museu Marítim de Barcelona.
2: El Pla BEO continuarà l'any que ve, el 2027, gràcies a l'ampliació de pressupost que ha fet el govern espanyol. Consisteix en una ajuda de 100 euros anuals per fer ulleres o bé lentilles a tots els infants i adolescents menors de 16 anys. Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, n'ha fet balanç i ha donat més de 450.000 ajuts. Maite Polo, bon dia.
3: Bon dia. En menys de 8 mesos, el Ministeri de Sanitat ha tramitat més de 454.000 expedients amb la col·laboració de 7.800 òptiques de tot l'Estat. Continuaran aquestes ajudes l'any vinent després d'una ampliació de pressupost de 23 milions d'euros. En total són més de 70 milions. La resposta ciutadana ha superat els càlculs del mateix executiu. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García.
4: Este plan ha llegado a todo el país. Este plan es, no solamente es un plan universal, sino también es un plan capilar. Una medida que funciona, que queríamos que funcionara en Carabanchel, en una gran ciudad, en un pueblo de Galicia o en una pequeña localidad de Castilla y León. Y la respuesta ha superado nuestras propias previsiones. Por eso, en junio ampliamos la financiación del Plan BEO hasta los 70 millones para asegurar su continuidad en el año 2027.
3: Més de 700.000 nens i nenes pateixen pobresa visual a Espanya. És a dir, que la seva família no té prou recursos econòmics per comprar-los o renovar-los unes ulleres, unes lents de contacte o fer un tractament òptic. Un de cada tres nens i nenes amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat.
2: No deixem la salut. El Banc de Sang intensifica la crida per fer donacions, ja que les reserves, tant de sang com de plasma, es troben sota mínims. L'entitat confirma que hi ha hagut una davallada del 20% aquest estiu i durant la primera setmana de setembre les alertes meteorològiques primer i el pont de la Diada després no han ajudat gaire a la seva recuperació.
5: Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits, ha volgut incidir en la importància d'augmentar les donacions de plasma, una substància amb la qual es poden fer medicaments i de la que no es troben tants voluntaris. Són declaracions a la xarxa.
6: Sempre històricament nosaltres i tothom s'ha donat més força o més importància a la donació de sang quan la donació de plasma és igual d'important. És a dir, a partir d'aquest plasma obtenim una sèrie de medicaments que són fonamentals per la vida d'unes 3.000 persones a Catalunya.
2: És un dels titulars de la jornada, la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Ja compta amb el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals. La marxa es farà diumenge vinent a Barcelona, sota el lema "No a l'ampliació, ni ara ni mai". I arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat de Llobregat. El Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
7: L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La manifestació sortirà de la Cruïlla des d'on avui s'ha fet la seva presentació al carrer Aragó, en Passeig de Gràcia, a les portes de la Casa Batlló. Escoltem Joan Manel del Llano, membre de l'aeroport.
8: I volem posar el focus en la gran crisi de Rodalies que estem patint i també en el fet que es prioritzin sistemàticament milions d'euros en megaprojectes i especialment a l'aeroport per davant dels serveis essencials de Rodalies que usen cada dia centenars de milers de persones.
7: La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 3:15 del matí de diumenge.
2: No deixem la mobilitat. A Barcelona es posarà en marxa aquesta setmana una prova pilot per millorar la velocitat dels autobusos al carrer de Balmes, al centre de la ciutat. L'Ajuntament ha pintat de vermell 4 cruïlles per donar-los prioritat sobre la resta de vehicles.
5: Les cruïlles afectades de Balmes són amb Còrsega, Provença, Mallorca i Diputació. Laia Bonet és primera tinenta d'alcaldia de Barcelona i presidenta de Transports Metropolitans.
9: Què passa amb la resta de vehicles? Que fins ara el que feien, quan volien girar a la dreta, és que es col·locaven dins del carrer el bus i d'aquesta manera enlentien el bus. Doncs que ara, amb aquesta actuació, com que hi ha la catifa vermella, però prèviament hem situat una sèrie de fitons, els vehicles no es podran incorporar al carrer el bus i, per tant, hauran de girar, els que vulguin girar cap a la dreta, des del segon carril.
5: Els fitons són balises que segregaran el carril bus per intentar millorar la velocitat de línies com la B15, la 7 i la 67.
2: No deixem la ciutat perquè avui...

0: I el Trambesòs ha recuperat bona part del servei habitual al nord de Barcelona, en concret.
1: La línia T4, Marta, reprèn la normalitat. En canvi, es manté el tall parcial de la T5 i la T6 entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals.
0: És un quart de tres. L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, reclama una reobertura parcial del parc de Collserola, restringit al pas des de fa 6 mesos pel brot de pesta porcina africana que s'hi ha detectat.
1: Els negocis de la zona s'han vist afectats per la davallada de visitants, tot i els incompliments, volíem dir, d'alguns excursionistes i esportistes. A més, els nous casos detectats a principis de setembre han obligat a prorrogar-ne el tancament com a mínim 3 mesos més. En declaracions a la xarxa, Josep Maria Vallès demana que es busquin solucions.
2: Entenc la problemàtica, el que ens estem afrontant, però Collserola és molt gran i jo que al final el que demano és demanar o delimitar una zona segura a Collserola. Jo és el que li estic demanant al conseller com a mínim i sobretot a partir de que la Generalitat sí que va empatitzar doncs, per poder fer una pel·lícula. Per poder fer una pel·lícula, que això és el que la gent no entén de cap manera.
0: Junts per Manresa i Avenç Nacionalista demanen reforçar la seguretat a la capital del Bages amb més agents de la Guàrdia Urbana i, atenció, amb 300 càmeres. Tots els grups han presentat una bateria de mesures per garantir la seguretat als carrers després de l'apunyalament mortal d'ara fa 2 setmanes. Ràdio Sallent, Jordi Casals.
3: Els dos grups acusen el govern municipal de no afrontar els problemes reals de la ciutat. Per això han presentat un decàleg de mesures. Volen passar dels 103 agents de la Guàrdia Urbana actuals fins als 140 i demanen la creació també d'una unitat policial especialitzada. Això a banda de la instal·lació de 300 càmeres de seguretat repartides per tota la ciutat. Ramon Bacardit és el líder de Junts Manresa.
4: Manresa necessita que torni l'ordre als carrers de la ciutat i civisme. La deriva en què estem, la ciutadania ja ha dit prou. Necessitem un govern que deixi els anuncis, les paraules, el victimisme i es posi a executar accions dirigides en aquests dos àmbits, en la seguretat i el civisme. Avui hem posat sobre la taula 10 accions concretes que només depenen de la voluntat del govern municipal.
3: Recordem que Junts va signar una coalició electoral per les properes eleccions municipals amb Avenç Nacionalista, l'antic Front Nacional, una formació d'extrema dreta que va aconseguir 2 regidors les últimes eleccions.
0: A Tarragona avui s'ha celebrat al Palau de Justícia la presa de possessió com a nova fiscal en cap provincial de Maria Cinta López. Agafa així el relleu de Maria José Osuna, que va passar a ser la fiscal en cap inspectora de la Fiscalia General de l'Estat. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
5: L'acte ha comptat amb la presència del conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, i els directors dels Serveis Territorials de Justícia i Qualitat Democràtica a Tarragona i les Terres de l'Ebre, Rosana Camps i Gerard Vidal, a més de les autoritats polítiques i dels cossos de seguretat de la ciutat. Durant el seu Parlament, López ha posat especial atenció en combatre l'auge dels delictes impulsats per la intel·ligència artificial, la violència masclista o la protecció dels menors. També ha destacat el llegat deixat per l'anterior fiscal i la importància de mantenir les persones al centre per treballar de la millor manera possible.
6: Tengo una gran ilusión, al mismo tiempo una me siento muy responsable y bueno, que estará la Fiscalía, como siempre, al servicio de la ciudadanía, que es lo que nos corresponde.
5: Entre els primers reptes que haurà d'afrontar la nova fiscal en cap es troben 2 casos molt mediàtics a la demarcació, com són el cas Innova, ja en marxa, i l'inici del cas Inipro.
0: Tenim novetats pel que fa a la vaga de biblioteques de Barcelona, que continuaran mantenint l'aturada indefinida. Aquest migdia s'ha fet una assemblea en la qual s'ha decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia als treballadors reunits a la sala d'actes de la Biblioteca Can Fabra a Sant Andreu han decidit continuar amb la vaga indefinida iniciada el 26 de maig. Reclamen uns horaris que els permetin conciliar la vida personal i la laboral, per la qual cosa necessiten la incorporació de més personal i, a més, també demanant millors retribucions econòmiques i denuncien la mala gestió del consorci. De fet, una de les denúncies que fan és que aquest consorci i l'Ajuntament posen en marxa una estratègia de dilació perquè s'allargui el conflicte i evitar donar les demandes que fan els bibliotecaris. Els sindicats CGT i la Intersindical ja van presentar fa uns dies demandes contra el consorci per la retirada de drets laborals laborals i sindicats. I, de fet, el proper 18 de setembre, la vaga s'estendrà a nivell català amb una manifestació que implicarà totes les biblioteques del país.
0: I no deixem les reivindicacions laborals, ja que fa només uns minuts que ha acabat la concentració que Comissions Obreres havia convocat davant de l'empresa ICAP Master Batch Group, ubicada a les Masies de Roda, Osona. L'objectiu de la protesta era denunciar repressió sindical a la direcció i reclamar la readmissió immediata de dos delegats de Comissions acomiadats a principis d'estiu. El 9FM, Judit Lechón, bon dia.
8: Sí, bon dia. Ha estat a la una del migdia quan han tallat la carretera amb la presència dels Mossos d'Esquadra. Aquests treballadors al·leguen un acomiadament improcedent perquè l'empresa ha tingut accés per mitjà d'un altre treballador a converses privades dels representants sindicals. Ja han interposat una demanda i reclamen que es declari el procés nul. També denuncien silenci per part de la companyia després d'haver intentat iniciar un seguit de converses per esclarir els fets sense èxit. Si no poden tornar als seus llocs de treball, afirmen que continuaran amb les mobilitzacions com la d'aquest matí, que comptat amb el suport d'una cinquantena de representants sindicals i treballadors.
0: Gràcies, Judit Lechón, des del 9FM, i ara és moment per a la informació cultural. Comença a agafar forma el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior comencin a finals d'any o bé a principis del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte global del Monestir de les Arts. Televisió de la Costa Brava, Alba Pairet.
9: L'Ajuntament traurà a licitació la primera fase de les obres centrada en la rehabilitació interior de l'edifici del monestir, amb un pressupost de 9,1 milions d'euros. D'aquesta quantitat, l'Ajuntament n'aportarà prop de 2 milions, mentre que la resta provindrà d'altres administracions i entitats. Les obres està previst que comencin a finals d'aquest any o a principis del vinent i tindran una durada aproximada de 18 mesos. Aquesta primera fase representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a Museu Carmen Thyssen. Ho detalla l'alcalde del municipi, Carles Motes.
10: Recordeu que el projecte global tenia un pressupost d'execució de 12,9 milions d'euros, uns 13 milions d'euros. Aquest projecte el van dividir en dues fases, s'executava en dues fases. La primera fase és la que aprovem avui, que és tota la reforma de l'interior de l'edifici del monestir, i la segona fase seria l'actuació a l'exterior.
9: Aquesta actuació forma part del projecte global del Monestir de les Arts, que té un cost estimat de 13 milions d'euros.
0: Tenim també novetats pel que fa al Festival de Sitges. Els actors Kevin Bacon i Kira Sedgwick rebran el Gran Premi Honorífic del Festival. Visitaran el certamen per presentar la seva darrera pel·lícula, una comèdia de terror que es diu Family Movie.
1: Tots dos són parella i dirigeixen i protagonitzen el film, juntament amb els seus fills, Sousy i Travis. La pel·lícula tracta sobre una família de cineastes de pel·lícules de terror. Roden la seva darrera producció quan apareix un cadàver al plató. Els noms de Bacon and Sedgwick s'afegeixen als de Peter Jackson, Danny DeVito i Amy Irving, que també recolliran el Gran Premi Honorífic.
0: I la Sagrada Família ofereix 20.000 entrades gratuïtes per celebrar la Mercè. Avui s'ha obert el sorteig per visitar el temple del 24 al 27 de setembre, quan es podran veure per primera vegada escultures que decoraran l'exterior de la capella de l'Assumpta, així com una nova exposició.
1: Des d'avui fins diumenge, qualsevol persona es pot inscriure per participar en el sorteig de 20.000 entrades a través d'un formulari disponible tant al web com a les xarxes socials de la Sagrada Família. Les visites es faran de 4 de la tarda a 8 del vespre, els dies 24, 25 i 27, i de 3 a 6 el dia 26.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. El Barça torna a golejar.
11: Bon dia, Marta. Nova victòria blaugrana. Es va imposar al Ciutat de València davant el Llevant per 2-4. Un marcador contundent, tot i que els valencians van passar del 0-3 al 2-3 al tram final, posant pressió al Barça. El jugador Pau Cubarsí en deia això després del partit.
12: Sí, al final són detalls que jo crec que hem de millorar, intentar no desconnectar-nos del partit, encara que el partit ja estigui quasi acabat, perquè en aquests camps, en qualsevol moment, doncs t'apreten, te creen ocasions, i hem vist que sort que ha marcat Karim els últims minuts per donar-nos aquesta tranquil·litat, però jo crec que és un tema que hem de millorar. Al final jo crec que hem començat una molt bona primera part, on hem tingut pilota, on el Cadó també fa el seu, però hem sigut forts, hem marcat dos gols ràpids que crec que també ens han donat aquella tranquil·litat per acabar el partit, però no havíem de baixar el braç, sinó que havíem d'anar per més i, bueno, a millorar.
11: El Barça continua líder amb 5 victòries en 5 partits, mentre que l'Espanyol ha sumat aquesta jornada la segona victòria de curs, guanyant Osasuna per 0-2. Els blanquiblaus ja estan centrats en demà, que visiten el Rayo Vallecano a la sisena jornada. Manolo González, tècnic de l'Espanyol, ha parlat aquest migdia.
13: És molt difícil guanyar tres partits seguits a primera divisió, tenint en compte que dos són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia l'Eix. No crec que és el moment de mirar més enllà, és el moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
11: A la Lliga F, el Barça va superar l'Atlètic de Madrid per 4-2 i es manté líder. L'Espanyol va empatar 2 amb l'Atlètic Club i és 13è. I el Badalona Women va guanyar 1-4 a l'Eibar. Ens ho explica Ramon Duran, de Ràdio Ciutat de Badalona. Bon dia.
14: Bon dia. El Badalona Women va superar en contundència l'Eibar per 1-4 i purua. Les de Mar Ballester van trencar la imbatibilitat de les basques i van sumar 3 punts que les situen cinquenes a la classificació. El descans va ser clau per l'equip de Mar Ballester. El cos tècnic va ajustar alguns aspectes i l'equip va fer un pas endavant amb un gol d'Irina Uribe després d'una magistral assistència d'Helena Julve. Laura Requena va aprofitar un error de la defensa basca per fer el segon i ampliar distàncies amb les locals. Sheila Guijarro va fer el tercer només 4 minuts després d'entrar en el terreny de joc. Amb el tercer gol semblava que el partit baixaria alguna marxa, però l'Eibar va poder reaccionar. Una passada d'Emma Moreno a Nerea Sánchez va acabar amb l'únic gol de les locals. La resposta del Badalona Women no va trigar a arribar amb un golaç de Paula Sánchez després d'una gran jugada col·lectiva que va sentenciar el final i va tancar el marcador amb l'1-4. Aquesta és la valoració del tècnic del Badalona Women, Marc Ballester.
15: Jo al descans he remarcat a l'equip que estan fent una molt bona feina, el que passa és que a vegades el resultat del marcador doncs no acompanya, i la segona part, clar, et canvia tota la pel·lícula quan en la primera acció marques, l'altre equip s'ha d'obrir, ja no és el mateix, i crec que l'equip s'ha trobat en pilota molt a gust i després, doncs, totes les que hem tingut la segona part han anat cap a dins.
14: El pròxim partit del Badalona Women serà a Palamós, on les badalonines rebran a la Real Societat a partir de les 12 dissabte.
0: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa ara, però tornarem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: La importància d'una bona higiene dental en els infants.
4: La salut bucodental comença des de petits i uns bons hàbits poden evitar molts problemes en el futur. És fonamental ensenyar als infants a raspallar-se les dents almenys dues vegades al dia amb una pasta fluorada amb un contingut mínim de 1.000 ppm, una característica que trobareu en els tubs d'aquestes pastes. A més, quan les dents comencen a estar juntes, cal introduir el fil dental per eliminar restes de menjar que el raspall no pot arribar a treure. També és important controlar el consum d'aliments ensucrats i ultraprocessats, com llaminadures, sucs envasats, brioixeria, ja que són la principal causa de càries. I no oblidem les revisions periòdiques al dentista. Encara que no hi hagi problemes visibles, una visita anual pot ajudar a detectar qualsevol problema a temps.
2: Salut Activa.
5: Rosa Bravo, auxiliar d'odontologia de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: És molt important que els infants, des de la primera dent o des del primer any de vida, comencin a agafar l'hàbit de raspallar les dents. Sobretot, insistim, han de ser dos cops al dia, el del matí i el de la nit. El de la nit no pot fallar mai. Al principi necessitaran ajuda dels pares. Sempre expliquem que fins que no saben cordar-se els cordons de les sabates, no poden començar a raspallar-se les dents sols. Per tenir una bona salut bucodental, és important evitar tots aquells productes ensucrats, llaminadures, sucs envasats, la bulleria industrial, el pa de molla, totes aquestes coses que els nens i els adults també els hi encanta, però que hem d'evitar. Per tant, recordeu mantenir una bona higiene oral amb pasta fluorada, la utilització del fil dental i la importància de venir un cop a l'any al dentista.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Bon dia, són 2:45.
8: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
7: Arrenca el curs de la formació professional enguany amb rècord de matriculats, 76.000, dels quals dos terços tenen plaça en els estudis que havien sol·licitat en primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha tret pit del bon moment que viuen els estudis professionals a Catalunya i destaca els canvis en el procés de preinscripció i matrícula que ha fet el seu departament.
9: És incontestable que la formació professional viu un dels millors moments a Catalunya i tots ens hem de felicitar perquè és una gran notícia pel sistema educatiu, però ho és també pel teixit productiu del país, i hem fet la preinscripció i la matrícula més àgil, de manera més transparent, capaç d'aprofitar al màxim totes les places disponibles.
7: Niubó ha fet l'arrencada del curs a Lleida, que al març es convertirà en l'epicentre de la FP amb la primera fira d'oficis. És dilluns 14 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El PSOE manté l'avantatge electoral sobre el PP malgrat la crisi de Ceuta, segons el baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. Sònia Kerr.
10: Els socialistes tornarien a guanyar les eleccions amb un 31% dels vots, però perden 2 punts respecte del juliol abans de la crisi migratòria de Ceuta. El PP guanya només 4 dècimes. La portaveu en aquest cas del PSOE, Montse Mínguez, destaca la confiança de la ciutadania que mostren aquestes dades.
11: Confianza la ciudadanía en este gobierno que nos ha dado muestras de suficientes, muestras no solo con una valoración subjetiva sino objetiva de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
7: Més de 200 entitats es manifestaran diumenge a Barcelona en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat.
10: La marxa portarà per lema no a l'ampliació ni ara ni mai mai, i arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat.
12: Les biblioteques de Barcelona mantenen la vaga indefinida.
10: Aquest migdia s'ha fet una assemblea en la qual han decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla.
12: En cultura comença a agafar forma el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols.
10: L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior comencin ja a finals d'any o principis del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte global vinculat al Monestir de les Arts.
12: Els esports han afreixat. El Barça suma la 5a victòria en 5 partits.
13: Segueix líder en solitari en ple de punts. Ahir s'imposava el Ciutat de València davant el Llevant per 2-4 amb doblet de Lamine Yamal i l'estrena golejadora de Xavi Espar al primer equip.
12: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Pérez, bon dia.
14: Bon dia, ha començat la setmana amb un temps de meravella. Si el que hem de fer són activitats al ras, tasques de bricolatge, per exemple, al llarg de les immediates hores es podran fer sense cap mena d'entrebanc, però això sí, potser una mica massa calor al llarg de la tarda, perquè avui ha de pujar la temperatura respecte a ahir. Ho farà especialment a les comarques de Girona, i molt concretament a la Plana de l'Empordà, també al Pla de Girona, al Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa i l'interior de la Selva. Aquí arribarem a fregar els 35 graus aquesta tarda. També els 32, 33 graus a les comarques de Ponent, de l'Ebre, o cap al prelitoral barceloní, cas del Vallès, per exemple. Sempre amb molt pocs núvols, per tant, la tarda serà completament serena i amb un vent que sí que es reforçarà una mica arran de costa, sobretot la barcelonina. Pel que fa al dimarts, una altra bassa d'oli, una altra vegada força sol durant tot el dia, i això farà que la temperatura torni a ser força elevada durant la tarda. N'estarem pendents a la xarxa.
12: Al control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts, a 2:45.
15: Notícies en xarxa. Edició migdia.
12: Comença el curs a la formació professional i ho fa amb rècord de matriculats, 76.000, dels quals 2/3 cursen els estudis que van escollir en primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destacat el bon moment que viuen aquests estudis professionals i assegura que encara no han tocat sostre a Catalunya. La consellera ha fet l'arrencada del curs a Lleida, que al març es convertirà en l'epicentre de la formació professional, ha dit, per la celebració de la primera fira d'oficis. Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
16: Aquest curs, més de 76.500 alumnes s'han matriculat en cicles de grau mitjà i superior, gairebé 5.400 més que l'any passat. Una xifra rècord, segons ha explicat la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, durant l'inici del curs a Lleida.
17: I ens hem de poder felicitar tots plegats de la bona salut que demostra la formació professional al nostre sistema. Pensin que si el curs 25-26 vam crear més de 7.500 noves places de formació professional a Catalunya, aquest any han estat gairebé 5.000 més les que hem crescut. I això demostra un fet, i és que la formació professional continua guanyant terreny com una opció de prestigi dels ensenyaments postobligatoris.
16: En el conjunt d'ensenyaments professionalitzadors, més de 153.000 alumnes han començat aquest curs a Catalunya.
12: També avui és dia d'inici de curs a moltes universitats. A Tarragona, la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la Rovira i Virgili ha començat el retorn dels alumnes després de la renovació que s'hi ha fet. Un retorn, però, que es preveu que es faci de manera esglaonada i progressiva fins al segon quadrimestre del curs. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
18: 2 anys després de l'inici de les obres de la facultat situada al campus de Ses Salades i coincidint amb l'inici del nou curs, els alumnes d'Educació i Psicologia han pogut tornar a les seves aules de manera progressiva. Els treballs no estan acabats i actualment són 14 les aules reformades que donen plaça a 500 alumnes que ja poden gaudir de les noves instal·lacions. Josep Pallarès, rector de la URB, ha explicat que la reforma s'ha fet respectant el disseny original de l'edifici de l'any 1976.
19: Un edifici que arquitectònicament respecta el disseny original, conté exactament les mateixes distribucions, però està adaptat a les noves necessitats i a les noves normatives. Per tant, un edifici eficientment a nivell climàtic.
18: Les obres, amb un pressupost de 9 milions i mig d'euros, es preveu poder-les acabar el segon quadrimestre.
12: Inici de curs avui també a la Universitat de Lleida, que compta amb 2.600 nous estudiants de cara a un curs que avui arrenca. Medicina, Psicologia o Infermeria són algunes de les carreres amb més demanda per una Universitat de Lleida que enguany augmenta en un 8,7% la tria en primera opció. A més, ha posat 2 nous màsters en marxa. UAU Lleida Ràdio, Marc Piqué.
20: La Universitat de Lleida compta enguany amb 2.600 estudiants nous, la majoria dels quals, 2.000, ho faran al campus de Lleida. Són algunes de les xifres que s'han donat a conèixer en el primer dia de curs acadèmic, xifres encara provisionals perquè fins a mitjans d'octubre no es tanca la matrícula. En total hi ha en marxa 50 graus i una de les grans notícies és que la tria de la UDL en primera opció ha augmentat un 8,7%. L'Oriol i la Vinyet són alguns dels alumnes que comencen aquest any els seus estudis i ens expliquen les seves sensacions.
21: Bueno, espero que serà complicat, evidentment, però al final fas el que t'agrada. O sigui, jo venint de batxillerat, per exemple, i vull ser enginyer, de què m'ha servit filosofia? De res. Però bueno, aquí sé que hi haurà molta més feina, però al final ho he triat jo i ja per totes.
22: Estudiaré enginyeria mecànica aquí a la UDL. Vaig decidir estudiar això perquè m'agrada molt física i química i trobava que era una de les carreres que em podien oferir, a part me volia quedar aquí a Lleida sí o sí.
20: Entre les carreres amb més demanda es troben medicina, psicologia o infermeria, entre d'altres.
12: Inici de curs també a la Universitat de Girona, en aquest cas amb més de 16.000 estudiants matriculats.
10: I atenció, perquè entre les novetats d'aquest curs hi ha el nou doble grau en Comunicació Cultural i Ciències Polítiques i de l'Administració. És una combinació única en el sistema públic universitari català.
12: Entrem en matèria política. El PSOE guanyaria les eleccions si se celebressin ara, però el Partit Popular retalla distàncies i Vox puja. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, del CIS, corresponents al mes de setembre, just després de la crisi de Ceuta.
10: El PSOE obtindria el 31% dels vots, que són dos punts menys respecte al sondeig del juliol, que en tenia 33. El PP n'obtindria el 25%, guanya 4 dècimes respecte a l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Esquerra perd dues dècimes i se situa en el 2,5%, mentre que Junts es manté al 0,7% respecte al juliol.
12: A tot plegat, la portaveu del PSOE al Congrés, Montse Mínguez, ha carregat de nou contra el PP, a qui acusa de voler treure rèdit electoral de la crisi migratòria a Ceuta i valora així els resultats del CIS.
23: Al final lo que estamos hablando son de encuestas, llevamos valorando encuestas siempre y a todas horas. La verdadera encuesta es la que se produce a pie de urna y cuando se abren las votaciones el día de las elecciones. Insisto, confianza la ciudadanía en este gobierno que nos ha dado muestras no solo con una valoración subjetiva, sino objetiva de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
12: Tornem a Catalunya, però no deixem la política, ja que el president de la Generalitat, Salvador Illa, pronunciarà aquesta tarda una conferència amb motiu de l'arribada a l'Equador del seu mandat. Una conferència en la qual també desglossarà el full de ruta dels pròxims anys. Mont Carvajal, bon dia.
24: Bon dia. El president farà balanç de fites aconseguides i dibuixarà les que vol aconseguir, com ara el nou model de finançament o el 15% d'habitatge públic. La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, considera que la conferència d'avui és molt important i ha avançat alguns dels reptes.
25: Es basa en certeses, com són acords pressupostaris, com són acords vinculats a gaudir de més recursos, de models de finançament més sòlids i també basats en la generació i el impuls de consensos polítics.
24: En canvi, per al principal grup de l'oposició, Junts per Catalunya, Illa ha tocat fons i el seu govern és un desgavell. El portaveu de Junts és Josep Rius.
26: Dos anys en què ha enterrat la imatge de bon gestor del PSC i ha confirmat la dependència i l'espanyolització del govern de la Generalitat de Catalunya en mans del president Illa.
24: La conferència es farà al Museu Marítim de Barcelona.
12: El Pla BEO continuarà l'any que ve, el 2027, gràcies a l'ampliació de pressupost que ha fet el govern espanyol. Consisteix en una ajuda de 100 euros anuals per fer ulleres o bé lentilles a tots els infants i adolescents menors de 16 anys. Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, n'ha fet balanç i ha anunciat que s'han donat més de 450.000 ajuts. Maite Polo, bon dia.
27: Bon dia. En menys de 8 mesos, el Ministeri de Sanitat ha tramitat més de 454.000 expedients amb la col·laboració de 7.800 òptics de tot l'Estat. Continuaran aquestes ajudes l'any vinent després d'una ampliació de pressupost de 23 milions d'euros. En total són més de 70 milions. La resposta ciutadana ha superat els càlculs del mateix executiu. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García.
0: Este plan ha llegado a todo el país. Este plan es, no solamente es un plan universal, sino también es un plan capilar, una medida que funciona, que queríamos que funcionara en Carabanchel, en una gran ciudad, en un pueblo de Galicia o en una pequeña localidad de Castilla y León. Y la respuesta ha superado nuestras propias previsiones. Por eso, en junio ampliamos la financiación del Plan BEO hasta los 70 millones para asegurar su continuidad en el año 2027.
27: Més de 700.000 nens i nenes pateixen pobresa visual a Espanya. És a dir, que la seva família no té prou recursos econòmics per comprar-los o renovar-los unes ulleres, unes lents de contacte o fer un tractament òptic. Un de cada tres nens i nenes amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat.
12: I no deixem les qüestions vinculades a la salut. El Banc de Sang intensifica la crida per fer donacions, ja que les reserves de sang i de plasma es troben sota mínims. L'entitat confirma que hi ha hagut una davallada del 20% aquest estiu i durant la primera setmana de setembre, les alertes meteorològiques primer i el pont de la Diada després no han ajudat gaire a la seva recuperació.
10: Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits, ha volgut incidir en la importància d'augmentar les donacions de plasma, que és una substància amb la que es poden fer medicaments i de la que no es troben tants voluntaris. Són declaracions a la xarxa.
1: Sempre històricament nosaltres i tothom s'ha donat més força o més importància a la donació de sang quan la donació de plasma és igual d'important. És a dir, a partir d'aquest plasma obtenim una sèrie de medicaments que són fonamentals per a la vida d'unes 3.000 persones a Catalunya.
12: La manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat ja compta amb el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals. La marxa es farà diumenge vinent a Barcelona amb sota el lema "No a l'ampliació, ni ara ni mai", i arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat de Llobregat. Anem fins allà, al Prat Ràdio, Lluís Rodríguez.
2: L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La manifestació sortirà de la Cruïlla des d'on avui s'ha fet la seva presentació al carrer Aragó amb Passeig de Gràcia, a les portes de la Casa Batlló. Escoltem Joan Manel del Llano, membre de l'aeroport.
3: El focus en la gran crisi de Rodalies que estem patint i també en el fet que es prioritzin sistemàticament milions d'euros en megaprojectes i especialment a l'aeroport per davant dels serveis essencials de Rodalies que usen cada dia centenars de milers de persones.
2: La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 3:15 del matí de diumenge.
12: Són 3:15, no deixem encara la mobilitat perquè a Barcelona es posarà en marxa aquesta setmana una prova pilot per millorar la velocitat dels autobusos al carrer de Balmes, al centre de la capital. L'Ajuntament ha pintat de vermell 4 cruïlles per donar-los prioritat sobre la resta de vehicles.
10: Les cruïlles afectades de Balmes són amb Còrsega, Provença, Mallorca i Diputació. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia de Barcelona i presidenta de Transports Metropolitans.
4: Què passa amb la resta de vehicles? Que fins ara el que feien, quan volien girar a la dreta, és que es col·locaven dins del carrer el bus i d'aquesta manera enlentien el bus. Doncs que ara, amb aquesta actuació, com que hi ha la catifa vermella, però prèviament hem situat una sèrie de fitons, els vehicles no es podran incorporar al carrer el bus i, per tant, hauran de girar, els que vulguin girar cap a la dreta, des del segon carrer.
10: Els fitons són balises que segregaran el carril bus per intentar millorar la velocitat de línies com la B-15, la 7 i la C-67.
12: Ens demanen pas des de Mataró a un incendi en una empresa obligat a evacuar 200 treballadors. 9 dotacions als bombers lluiten per extingir les flames. Última hora, com dèiem, des de Mataró, Ràdio Oriol Debat, bon dia.
5: Molt bon dia, doncs així és, última hora, sobtada, un incendi a la gran fàbrica textil Punt Roma, en un dels polígons del Pla d'en Boet de la ciutat. Ha estat un incendi que ha generat una cortina de fum grossíssima d'uns 20 metres i que s'ha anat traslladant cap al centre de la capital del Maresme. S'ha pogut veure aquest fum des de diferents punts. Primer no es veia gaire la flama, però finalment els bombers sí que han descobert un focus al sostre, que és la part on estan treballant a través d'una grua, amb multitud de cossos de bombers, també de la policia local i també del SEM, encara que de moment no s'ha de lamentar cap ferit. El que deia, el més destacat, és que a prop de 300 treballadors d'aquesta empresa i de Vitrix, una que es troba al costat, i algun altre del seu entorn han hagut de ser desallotjats preventivament, sobretot per aquest fum, que si et ve de cara fa molt complicat el respirar. Hi ha una escola ben a prop, també, les Aigües d'Educació Especial, a qui també s'ha recomanat el confinament. L'alerta s'ha donat a 1:15. Ara sembla que el fum que surt ja no té la mateixa intensitat, però molta expectació aquí a Mataró per veure com acaba aquest incendi a les instal·lacions de Punt Roma.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: Les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida. Aquest migdia s'ha fet una assemblea en la qual han decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. Els treballadors reunits a la sala d'actes de la Biblioteca Can Fabra Sant Andreu han decidit continuar amb la vaga indefinida iniciada el 26 de maig. Els bibliotecaris reclamen la incorporació de més personal, el que els permetria conciliar la vida laboral i familiar, a banda de retribucions econòmiques justes. També denuncien mala gestió. La membre del comitè d'empresa, Irene Lameiro, ha explicat que la darrera reunió amb l'Ajuntament i el Consorci va ser el passat 16 de juny.
9: Estan fent servir una estratègia de dilació i de desgast i és una mica, doncs, A veure fins on s'arriba. Nosaltres continuem reivindicant. És que, de fet, cada cop això s'està fent més gran. El proper 18 de setembre hi ha vaga i manifestació del personal de biblioteques de tota Catalunya, perquè moltes de les reivindicacions que tenim és que són històriques i endèmiques.
8: Mentrestant, el Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta i que està disposat a continuar treballant per assolir un acord.
7: Això a Barcelona, però l'actualitat del dia ens porta avui també pel Ripollès, ja que ha mort la pastora en actiu més longeva de Catalunya. Es tracta de Maria Vilalta, als 99 anys.
11: Nascuda a Ogassa i arrelada durant bona part de la seva vida al nucli de Bruguera, a Ribes de Freser, Vilalta es va convertir en un referent del món ramader.
7: La seva història ha quedat recollida al documental La Pubilla, de Televisió del Ripollès, i es pot veure a la plataforma La Xarxa Més. Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
11: Tenia només 5 anys quan ja acompanyava el seu pare a pasturar i l'ofici pràcticament no la va abandonar mai. A tocar dels 100 anys, Marina Vilalta encara sortia cada tarda amb el seu ramat d'ovelles i cabres pels entorns de Bruguera. Més de 9 dècades vinculada al bestiar i a la terra la van convertir en una figura emblemàtica del sector primari i en testimoni d'una manera de viure que anava canviant amb el pas dels anys.
13: La meva filla de Ripoll se me'n diu, meu mare... Diu, per què no us les veneu, aquestes ovelles? Diu, per què no us les veneu? I que, escolta, si m'hagués vengut les ovelles, segurament no seria viva, perquè jo estic criada amb les ovelles i jo tenia la d'allò de les ovelles. Jo tinc l'il·lusió d'aquestes 4 ovelles.
11: La seva trajectòria va ser reconeguda amb la Creu de Sant Jordi per tota una vida dedicada a la ramaderia, però també per contribuir a preservar un ofici i les tradicions orals del Ripollès. Bruguera ja havia volgut homenatjar-la en vida. Des del 2022, la plaça del poble porta el nom de Marina Vilalta.
7: Gràcies, Paula Sayago, des de Ràdio Ripoll. Ara és moment per la informació cultural. Comença a agafar forma el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior de l'edifici comencin a final d'any o bé a principi del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte vinculat al Monestir de les Arts. Televisió de Costa Brava, Alba Peiret.
14: L'Ajuntament traurà a licitació la primera fase de les obres centrada en la rehabilitació interior de l'edifici del monestir, amb un pressupost de 9,1 milions d'euros. D'aquesta quantitat, l'Ajuntament n'aportarà prop de 2 milions, mentre que la resta provindrà d'altres administracions i entitats. Les obres està previst que comencin a finals d'aquest any o a principis del vinent i tindran una durada aproximada de 18 mesos. Aquesta primera fase representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a museu Carmen Thyssen. Ho detalla l'alcalde del municipi, Carles Motes.
15: Recordeu que el projecte global tenia un pressupost d'execució de 12,9 milions d'euros, uns 13 milions d'euros. Aquest projecte el van dividir en dues fases, s'executava en dues fases. La primera fase és la que aprovem avui, que és tota la reforma de l'interior de l'edifici del monestir, I la segona fase seria l'actuació a l'exterior.
14: Aquesta actuació forma part del projecte global del Monestir de les Arts, que té un cost estimat de 13 milions d'euros.
7: La nova temporada d'Arts en Viu de l'Hospitalet de Llobregat arriba marcada per la presència de les arts escèniques als carrers i les places de la ciutat, a més de la celebració del 20è aniversari del Festival Acròbates i una programació diversa on la música hi té un paper protagonista. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
16: Es tracta d'una aposta que enguany es converteix en la meitat de la programació de tardor i que ve motivada per les obres al Teatre Joventut que es preveu que acabin a finals de l'any 2028. Ariadna Cruz és la responsable de programació del Teatre Joventut i de l'Auditori Barrades.
17: Penso que és una aposta important fer carrer, és una manera d'acostar obres de qualitat al públic que no està acostumat a anar al teatre especialment i que seguirem fent una programació per consolidar aquesta part.
16: De la programació d'enguany en destaca la 20a edició de l'Acròbates, un festival que uneix poesia, música i literatura i que s'havia pres un any de descans. Ara arriba, amb més força que mai, amb noms com Alberto San Juan, Benjamín Prado i Elefantes, Cristina Rosenvinge i el cantautor hospitalenc Dani Flaco. La temporada també inclourà una nova edició del cicle Blues and Boogie i el tribut a Coldplay de la pianista Laura Andrés. Les entrades per tots els espectacles ja estan a la venda al web del Teatre Joventut i el de l'Auditori Barrades.
7: I arriben els esports. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. El Barça torna a golejar.
18: Bon dia, Marta. Sí, nova victòria blaugrana. Es va imposar al Ciutat de València davant el Llevant per 2-4. Un marcador contundent, tot i que els valencians van passar del 0-3 al 2-3 al tram final posant pressió al Barça. El jugador Pau Cubarsí en deia això després del partit.
19: Sí, al final són detalls que jo crec que hem de millorar, intentar no desconnectar-nos del partit, encara que el partit ja estigui quasi acabat, perquè en aquests camps, en qualsevol moment doncs, t'apreten, te creen ocasions, i hem vist que sort que ha marcat Karim els últims minuts per donar-nos aquesta tranquil·litat, però jo crec que és un tema que hem de millorar. Al final jo crec que hem començat una molt bona primera part, on hem tingut pilota, on el Cadó també fa el seu, però hem sigut forts, hem marcat dos gols ràpids que jo crec que també ens han donat aquella tranquil·litat per acabar el partit, però no havíem de baixar els braços, sinó que havíem d'anar a per més i, bueno, a millorar.
18: El Barça continua líder amb 5 victòries en 5 partits, mentre que l'Espanyol ha sumat aquesta jornada la segona victòria de curs, guanyant Osasuna per 0-2. Els blanquiblaus ja estan centrats en demà, que visiten el Rayo Vallecano a la 6a jornada. Manolo González, tècnic de l'Espanyol, ha parlat aquest migdia.
20: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera divisió, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9-9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia l'eix. No crec que no és moment de mirar més enllà, és moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
18: A la Lliga F, el Barça va superar l'Atlètic de Madrid per 4-2 i es manté líder. L'Espanyol va empatar 2 amb l'Atlètic Club i és 13è, i el Badalona avui va guanyar 1-4 a l'Eibar. Ens ho explica Ramon Duran, de Ràdio Ciutat de Badalona. Bon dia.
21: Bon dia. El Badalona avui va superar en contundència l'Eibar per 1-4 i Purua. Les de Mar Ballester van trencar la imbatibilitat de les basques i van sumar 3 punts que les situen cinquenes a la classificació. El descans va ser clau per l'equip de Marc Ballester. El cos tècnic va ajustar alguns aspectes i l'equip va fer un pas endavant amb un gol d'Irina Uribe després d'una magistral assistència d'Helena Julve. Lauri Requena va aprofitar un error de la defensa basca per fer el segon i ampliar distàncies amb les locals. Sheila Guijarro va fer el tercer només 4 minuts després d'entrar en el terreny de joc. Amb el tercer gol semblava que el partit baixaria alguna marxa, però l'Eibar va poder reaccionar. Una passada d'Emma Moreno a Nerea Sánchez va acabar amb l'únic gol de les locals. La resposta del Badalona Women no va trigar en arribar amb un golaç de Paula Sánchez després d'una gran jugada col·lectiva que va sentenciar el final i va tancar el marcador amb l'1-4. Aquesta és la valoració del tècnic del Badalona Women, Marc Ballester.
22: Jo al descans he remarcat a l'equip que estan fent una molt bona feina, el que passa és que a vegades el resultat del marcador doncs, no acompanya, i la segona part, clar, et canvia tota la pel·lícula quan en la primera acció marques, l'altre equip s'ha d'obrir, ja no és el mateix, i crec que l'equip s'ha trobat en pilota molt a gust, i després doncs, totes les que hem tingut la segona part han anat cap a dins.
21: El pròxim partit del Badalona Women serà a Palamós, on les badalonines rebran a la Real Societat a partir de les 12 dissabte.
18: En bàsquet, el Barça ha aconseguit el primer títol de la temporada guanyant la Lliga Catalana ACB disputada a Tarragona. Els blaugranes van imposar per 96-87 davant l'Ilerna Lleida. I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta va proclamar-se campió de la Copa Catalunya masculina.
7: Gràcies, Anna Freixas. Última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí i ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.

0: desmenteixo totalment les informacions publicades, però necessito preparar la meva defensa. I per això he decidit presentar la meva dimissió i convocar eleccions. Moltes gràcies.
1: President, president, sisplau, president, una pregunta. Què dirà? Reconeix el cas de corrupció? President, president, una pregunta. Sisplau,
2: president, en què vols anar a la seva? Aquí. Es presentarà les pròximes eleccions?
3: Doncs ja ho han sentit. El president acaba de dimitir després de setmanes de rumors de corrupció que envoltaven el seu govern. Encara és hora per afirmar si aquesta dimissió...
4: Hi ha persones que volen accedir al govern només per tenir poder. Són capaces de donar-ho i arriscar-ho tot. Alguns ofereixen favors, regals o suborns. I altres es jugarien tot el que coneixen per forçar el seu ascens al govern. Però no crec que un líder com tu vulgui tot això. Jo t'entrego un manual. La via per aconseguir el que el país necessita. Que algú com tu arribi al poder. No seria meravellós. Només pensa-ho per un instant. Tu, a dalt del cim, fent tot allò que has estat perseguint durant anys i poder decidir cap on camina el país.
5: Destruir la democràcia. El manual d'instruccions per convertir-te en un autòcrata. Capítol 1. Canvi.
4: Hi ha qui creu que la democràcia durarà per sempre, però n'he vist caure una rapidesa que mai creuries, sense fer soroll. Per què cal continuar amb aquest sistema? A la gent li agrada realment la democràcia. Un model que sovint titllen de pagar els capritxos dels polítics, que té una complexitat innecessària i que mai sembla avançar. I que, per davant de tot, no escolta el carrer. Prefereixen un líder robust, fort, que sigui capaç d'allò que la democràcia mai aconseguirà. L'ambició i el poder per canviar-ho tot. Un líder que sap manar i que és astut, que no s'espanta davant de les adversitats i que amb el seu esperit i les seves instruccions manté viu l'ànim de tot el poble. Però ara mateix no ho pots fer. Perquè la democràcia necessita grans consensos i és lenta per prendre grans decisions. Causa frustració. Tot comença quan un ciutadà vota perquè algú altre, un polític, pugui decidir per ell. Un poder que depèn de les decisions de centenars d'altres polítics que cada cop que una llei arriba al Parlament han de posar-se d'acord. Una entesa que mai satisfà tothom. Què està bé i què està malament quan ningú es posa d'acord? Canvia-ho ara. Ara que ningú et veu i que tens la imatge perfecta per fer-ho i que ja saps com funciona aquest sistema per dins. Identifica't com un aliat dels ciutadans. Aquest és l'objectiu. No saps com fer-ho encara?
1: El president dimiteix acusat de corrupció.
6: Grans manifestacions arreu del país.
1: Eleccions anticipades enmig de protestes socials.
4: No hi ha res que faci enrabiar més els ciutadans que la corrupció. Han estat enganyats? Els seus vots no només han servit per res, sinó que han alimentat una casta política que els ha traït. I quan el govern hi cau de quatre grapes, cal alçar-se com un abanderat del bon govern i de la política que ajuda el poble per clavar-li l'estocada final. Estàs en molt bona posició. El principal partit del país està enmig d'acusacions de corrupció. I l'oposició, l'altre partit de sempre, no serà difícil deixar-lo fora de joc. Lideres el tercer partit amb representació. Ho tens molt bé. El ciutadà només podrà confiar en tu.
7: Hola, bon dia. Truco del Centre d'Estadística Electoral. Té un moment per respondre una breu enquesta per a l'informe de política. Bon dia, us truco del Centre d'Estadística Electoral. Estem fent l'últim informe d'opinió ciutadana i ens agradaria que hi... Hola, del Centre d'Estadística Electoral. Estic trucant... Bon dia, com va? Miri, sóc del Centre d'Estadística Electoral i vull fer-li una breu entrevista per elaborar l'últim informe d'opinió ciutadana. Tindria un moment? Sí? Genial. Indiqui'm les seves dades.
4: Quan la gent deixa de veure que la política els ajuda...
7: De l'1 al 10, com valora la política del país i per què?
8: Un desastre.
4: Deixen de creure en el sistema.
9: Els polítics, mira, n'estic ben farta dels polítics. Es creuen Déu, no volen deixar de mamar del poder I jo, de veritat, és que no penso anar més a votar.
4: I si deixen de creure en el sistema, és hora de canviar-lo lentament.
10: Puc no valorar-los? La veritat que últimament estic superdesencantat. Crec que uns per corruptes i els altres per ineptes, al final tots fan el mateix, que és mentir-nos a la cara.
4: I ser l'opció que asseguri el canvi, que cridi l'atenció, que tothom reconegui el teu nom.
9: Ah, doncs sí, jo sí, el partit del canvi el votaria, però no aniré a votar, però aquest el votaria, sí.
11: Només un de cada quatre votants participaria en unes noves eleccions. Tots els partits polítics suspenen la valoració dels enquestats. Un 40% dels votants joves ja no confia en la democràcia.
4: Cal adaptar-se a la situació i redefinir prioritats en el moment de màxima publicitat. La campanya electoral. Et suggereixo que t'acostis al màxim a la ciutadania amb maniobres, diguem-ne, cridaneres. Reuneix tot el teu equip i agafa una furgoneta. Recorreu tot el país de dalt a baix i expliqueu la revolució en què es poden convertir aquestes eleccions. Identifica les cares d'aquells que t'escolten i parla de les seves inquietuds. Digues les coses pel seu nom i confirma quin és el problema. La culpa és del sistema. Així no trigaràs gaire a ocupar les planes dels diaris i que tothom parli de tu. Fes algunes trucades, només per confirmar-ho. Entrevistes, articles d'opinió, titulars suculents. Els mitjans de la teva ideologia et seguiran de seguida. Si no, sempre pots invertir diners de la campanya electoral en alguns mitjans. Has d'instal·lar el teu relat. El govern ha de lluitar contra la corrupció de la casta política i les despeses innecessàries. I garantir que la gent sigui, simplement, lliure per decidir el futur del país. Dues premisses fàcils i ensucrades, sí, però que són justament el que necessita sentir la ciutadania en aquests moments de desconcert. Ets algú que ja coneixen, però que encara no ha tastat el poder. Ets el líder en qui confiar en el càrrec de president per fer creu i ratlla i canviar-ho tot. Tu has de ser l'escollit.

0: Fer malbé una cosa que és a la vista de tothom, o fins i tot fer-la desaparèixer, és complicat, perquè la gent se n'adonarà. Però, i si aquesta cosa no es pot veure, o ningú sap exactament en què consisteix? Com es reclama una cosa que t'han pres, però que no pots definir amb exactitud i que tothom a qui preguntes atribueix característiques diferents? El primer pas per destruir alguna cosa és saber-la identificar. Així doncs, què és una democràcia? O en què consisteix? La veritat és que hi ha diverses maneres de definir-la. Parlem una mica, només una mica, de teoria.
1: A nivell acadèmic hi ha dues definicions de democràcia.
2: Toni Rodon, politòleg expert en participació política.
1: Una primera que és la definició minimalista. Què vol dir la definició minimalista? Vol dir doncs, que un règim, per ser considerat com a democràtic, ha de complir amb unes condicions mínimes. Per exemple, haureu sentit més d'una vegada que el vot és quelcom important per a una democràcia, o que hi hagi eleccions. Per tant, això seria una definició mínima. Només amb eleccions o amb el vot podríem arribar a considerar un règim com una democràcia. Després hi ha les definicions maximalistes, que essencialment el que diuen és que més enllà d'aquestes condicions mínimes, com pot ser el vot, les eleccions, com pot ser, per exemple, una judicatura independent, necessitem més qüestions, no? Per exemple, un règim pot tenir tot això i que la ciutadania es mori de gana o que les condicions de vida sigui doncs, molt dolentes. Per algunes persones això no és una democràcia, perquè, tot i tenir els mínims, necessita també un rendiment que doni un cert benestar a la ciutadania.
0: Aquesta definició bàsica, la minimalista, parla de les eleccions perquè, bàsicament, són el que permeten que l'oposició arribi al poder.
3: Hi ha el concepte

0: mouen els debats polítics. Tornem a les democràcies, però, perquè no només es poden definir, sinó que també es poden classificar.
1: Basem-nos en el que diu l'Institut BDEM. Aquest és un centre de recerca en què desenes d'experts internacionals avaluen les democràcies d'arreu del món. Segons ells, les democràcies es poden dividir en dos grans blocs, les democràcies electorals i les liberals. Les electorals es basen en un sistema en què tots els ciutadans tenen el poder de votar en unes eleccions d'una manera lliure, secreta i individual. És a dir, no hi ha d'haver cap impediment perquè els votants puguin escollir qui vulguin per governar. En canvi, les democràcies liberals van uns quants passos més enllà. A banda de garantir unes eleccions justes, una democràcia liberal posa en pràctica la llei i protegeix el ciutadà amb una sèrie de drets i llibertats que apareixen a la Constitució. També té un bon sistema judicial i una separació clara entre els polítics i els jutges. Això fa que, per exemple, Malta i el Japó siguin democràcies tan diferents. No només perquè estiguin separades per centenars de milers de quilòmetres i siguin cultures tan diverses. Malta és una democràcia electoral des dels anys 70 perquè arrossega diversos problemes estructurals. Per una banda, hi ha un nivell de corrupció i tràfic d'influències al sector públic relativament elevats, que poques vegades han tingut conseqüències legals. Molts col·lectius, com refugiats i persones trans, pateixen discriminació i persecució. Altres democràcies electorals són el Brasil, que tradicionalment no garanteix el dret d'informació a la ciutadania, i Colòmbia, on sovint s'hi han celebrat eleccions amb violència. El Japó es considera una democràcia liberal perquè se celebren eleccions lliures i justes i, a més, persegueix la corrupció i els ciutadans poden exercir el dret de protesta. Però tot no és tan bonic al Japó. Continua havent-hi discriminació envers les dones, el col·lectiu LGTBIQ+, i les persones estrangeres. Altres exemples de democràcies liberals són Austràlia i també l'Uruguai des del final de la seva dictadura l'any 1985.
0: I ara que ja sabem identificar més o menys una democràcia, passem a l'altra cara de la moneda. A les autocràcies.
2: Les autocràcies defineixen per governs que poden arribar al poder de diferents maneres, però aquest cap de l'executiu, el cap nominal i formal de l'executiu, no ret comptes abans de la població.
3: Abel Escrivà, doctor en ciències polítiques i expert en la política dels règims dictatorials.
2: I, per tant, té pocs constrenyiments a l'hora d'exercir aquest poder. D'acord? Poden haver eleccions, perquè la majoria dels règims autoritaris d'avui en dia tenen eleccions i eleccions multipartidistes, però aquestes eleccions no són plenament ni lliures ni competitives, perquè existeixen restriccions diverses a la participació efectiva de l'oposició en aquestes eleccions. I, per tant, el govern no ret comptes directament davant de la població.
0: Això és important. Celebrar eleccions no converteix el teu país en una democràcia. De la mateixa manera que fer un concert a la dutxa no et converteix en cantant. Aquí el nom no fa la cosa. I ara que ja sabem què són, mirem com es poden classificar les autocràcies.
2: Les classificacions de governs autoritaris poden variar molt. Les que consideren que són els règims militars, els que governen els militars com a institució de manera col·legiada, els règims de partit on el qual les decisions sobre qui ocupa aquests càrrecs i qui pren les decisions de política de manera efectiva correspon a un partit, malgrat el partit tingui un líder també nominal, o els règims més personalistes on és el líder el que una persona la que concentra el poder de decisió i de decidir qui ocupa quin càrrec i de promocions en mans d'una sola persona. Són règims d'alta concentració del poder i també, a banda, podríem considerar les monarquies en el qual la família dinàstica que controla el poder exerceix el poder de manera efectiva.
1: Tornem a l'Institut BDEM. Any rere any, aquesta organització ordena tots els estats de més demòcrates a més autocràtics. Els països que són a baix del tot del rànquing són Eritrea, Corea del Nord, l'Afganistan, Myanmar i Nicaragua. La majoria s'han considerat autocràcies des de fa molts anys, però tenen molts matisos. Com en el cas de les democràcies, les autocràcies també es poden classificar. Per exemple, Nicaragua és una autocràcia electoral perquè, tot i que celebra eleccions, l'oposició és perseguida pel govern i l'actual president, Daniel Ortega, ostenta el seu càrrec des de fa 19 anys sense límits. Eritrea, en canvi, se l'anomena autocràcia tancada perquè el govern està encapçalat per militars des de fa més de 30 anys i la ciutadania s'exposa a detencions sistemàtiques. Evidentment, a Eritrea no hi ha comici.

Gràcies. Coneixem l'inici, la democràcia. Coneixem el final, l'autocràcia. Dibuixem ara la línia entre les dues. Comencem el procés de destruir la democràcia.

0: Un cotxe té diverses maneres d'avisar que alguna cosa no va bé. Si condueixes habitualment, et coneixes el soroll del motor. Si de cop canvia... o si s'encén alguna llum del tauler de control... és hora de passar pel taller. En el cas d'una democràcia, també hi ha avisos i senyals, però cal saber-los llegir.
1: Quina és la primera alerta? Jo diria que hi ha dues alertes per identificar que un sistema està en risc. Una, que és més a llarg termini, que molt sovint no ens hi fixem, que és el benestar de la gent. I això ho podem mesurar de moltes maneres, des de la desigualtat, la pobresa, la manca d'un nivell educatiu suficient, etc. Això no passarà d'un dia per l'altre, és a dir, si els resultats de PISA cauen 20 punts d'un any, òbviament doncs això no posa en perill la democràcia immediatament, però a poc doncs la va erosionant i la va fent malbé. Per tant, és un senyal d'alerta amagat, no? Potser la llum no és molt forta, però és una mica tènua i sempre l'hem de tenir en compte i, de fet, és un dels principals factors que pot afectar a curt termini. A mig termini. Després hi ha un altre senyal d'alerta que es consideren per part dels experts, que és la presència i l'aparició d'elits polítiques antidemocràtiques. En general, la democràcia funciona bo com un consens. Aquesta idea, no, que es deia abans, o que dèiem abans, que les coses es decideixen votant i que tothom ha de tenir igual accés, certes llibertats s'han de respectar, etc. El que passa que el sistema comença a estar en perill quan de cop surt una elit política, un grup partit, una organització, el que sigui, que comença a posar en qüestió doncs, aquestes qüestions fonamentals.
0: En un cas important de deteriorament democràtic, el sorprenent és que, cada vegada més, l'amenaça ve des de les mateixes institucions democràtiques.
2: El que estem observant és que hi ha un augment de les democràcies que cauen des de dins. A diferència del cop d'estat, que és des de fora, no deixa de ser una institució estatal, però des de fora, com un actor extern a les pròpies institucions polítiques, les democràcies ara estan caient de manera gradual, i no, per tant no de manera sobtada i disruptiva com és un cop d'estat, sinó que ho fan de manera gradual i en mans dels propis governs. El que passa és un procés gradual, això que s'anomena en anglès democratic backsliding, d'erosió democràtica progressiva i gradual, que els propis governs inicien, els que estan el poder inicien, en què van erosionant, van minant les institucions, les normes i els procediments democràtics de manera gradual i incremental, fins al punt que en alguns casos, no sempre, però en alguns casos, aquest règim deixa de ser democràtic com a tal.
0: No és només que el més habitual sigui que l'amenaça ve des de dins, sinó que, a més, fer servir cops d'estat és cada vegada menys comú, perquè té molts inconvenients. Pots arribar al poder, sí, però el risc és massa elevat.
2: Des de dins, no sé si s'ho plantegen d'aquesta manera. Des de fora, des d'un cop d'estat, tu has de tenir la capacitat de coordinació per executar-lo. És a dir, tu has de tenir, si ets una elit civil o formes part dels militars, de tenir la capacitat de coordinació per executar un cop d'estat. Un cop d'estat pot ser costós. És costós perquè pot implicar violència, pot implicar que hi hagi resistència o oposició a aquest cop d'estat i que, per tant, prendre el poder d'aquesta manera irregular sigui molt més costós, a banda que és molt més visible. I pot despertar no només oposició interna, protestes, que per tant, has de reprimir, i això augmenta els costos d'ocupar el poder, però també una reacció internacional que pot imposar des de sancions econòmiques, campanyes de condemna i altres costos a nivell internacional, no només reputacionals, però sinó també econòmics. En canvi, fer-ho des de dins té un avantatge. Una, ja estàs al poder. El que fa simplement és eliminar progressivament els límits i els contraviniments que tens a l'exercici del teu poder per poder-t'hi mantenir, per eliminar, com deia, o almenys excavar de manera molt efectiva i profunda, de manera incremental, la capacitat que té l'oposició per fer-te retre comptes i, per tant, per fer-te fora del poder en última instància. L'avantatge és que tens els ressorts del poder al teu favor per manipular-ho de manera gradual i, a més, fins i tot de manera legal. És a dir, algunes d'aquestes transformacions que acaben erosionant la democràcia són perfectament constitucionals, però són qüestionables en termes democràtics, però sí que hi caben dintre del marc legal. Un cop d'estat no té res de subtil. D'acord? Quan tens els tancs davant del Palau de Govern, sabem el que està passant. En un d'aquests processos d'erosió democràtica, la cosa pot ser més subtil. Pot ser legal, pot ser no del tot legal, però bueno, o pot ser subtil fins al punt que la gent, fins i tot, potser no se n'adona fins que és massa tard.
0: El millor és treure's del cap la idea dels tancs i desfilades per les places. Un cop d'estat no és només arriscat, sinó que es pot aconseguir el mateix, instaurar un règim autocràtic, de manera més fàcil i, per què no dir-ho, econòmica. Però el dubte és el mateix. Si no hi ha cop d'estat, si no hi ha armes, si no hi ha coerció, com s'aconsegueix transformar un estat democràtic en un d'autocràtic? I el més important, quins són els primers senyals que això està passant?
2: És una excel·lent pregunta i és quelcom que, de fet, s'està investigant. Perquè, de fet, no tenim un manual de seqüències que indiquin clarament això és el primer que faran i això és el segon que faran aquest tipus de governs que tenen aquestes intencions antidemocràtiques, no? de transgredir els principis i normes democràtics. Hi ha diferents elements que comparteixen i les coses que t'han de posar en alerta és modificacions en organització i elecció del sistema judicial que en redueixin la independència. Transformacions constitucionals, si tenen la capacitat per fer-ho, perquè aquí hem de distingir aquells governs que tenen suficient suport parlamentari prou ampli com per endegar reformes constitucionals que ens permeten, fins i tot, trencar les costures d'aquesta Constitució i anar més enllà, aquells que no ho tenen. Aquells han de ser una miqueta més subtils, han de vigilar en quines institucions van a poc controlant. El tema és anar controlant institucions a poc, d'acord? Els cossos de supervisió electoral, els mitjans de comunicació. Ja no és només directament que el govern els controli directament o els veti. En mans de qui els està posant, qui pot accedir. Quin tipus d'informació, per tant, pot fluir cap als ciutadans i, per tant, es pot ser contrastada o no i, per tant, es generaran influència en les preferències, en el comportament polític de les persones i dels diferents grups que componen un país. Tot això són sistemes d'alerta molt clars. Petites restriccions en els drets polítics, petites restriccions en l'exercici de drets polítics, aquí tens una alarma enorme.

0: No sé si encara recordes alguna classe d'història de l'institut. Concretament, les que segurament vas dedicar a aprendre l'ascens al poder de Hitler. Fes memòria. Recordes si et va sorprendre saber que Hitler no va arribar al poder amb un cop d'estat directament, sinó que primer va guanyar unes eleccions? És una cosa que quan s'aprèn sovint xoca. Com va transformar un estat democràtic com la República de Weimar en una autocràcia? Ara ja hem vist que es pot fer des del mateix sistema, i de fet és el que va fer Hitler. És evident que el context actual és molt diferent del d'aquell moment. Aquí encara queda una incògnita per desvetllar. Com s'aconsegueix tot això, no només evitant l'oposició de la ciutadania, sinó aconseguint el seu suport? Quines raons porten la ciutadania a simpatitzar amb propostes autoritàries?
1: Jo crec que una i molt important és la seguretat. O sigui, de fet, o sigui, el bé públic més important per qualsevol ciutadà és la protecció i la seguretat, que pugui sortir al carrer sense risc per la seva vida, no? Després, evidentment, la llibertat econòmica, no? Però aquesta, la seguretat física, és una de molt important. I quan els ciutadans comencen a percebre que aquesta seguretat física està en perill, evidentment, és molt més fàcil que votin partits... Bueno, que puguis intercanviar, delegar la teva llibertat a canvi de seguretat. Aquest és un intercanvi molt típic, eh? Jo delego, renuncio a la meva llibertat a canvi de que tu em proveeixis seguretat. Xina, no? És un exemple. Tu a Xina pots caminar sense cap tipus de problema, perquè hi ha càmeres a tot arreu. Val? Però a canvi els ciutadans no tenen cap dret a participar en la vida política.
0: I si no creiem en aquestes justificacions, tampoc passa res. El procés d'erosió democràtica pot arribar a ser tan subtil que quan te n'adones ja és massa tard. I encara més si qui impulsa aquestes propostes és un sector polític amb què nosaltres, a més, tenim sintonia. Dit d'una altra manera, una democràcia no es desmunta d'un dia per l'altre. Es fa peça a peça. I el procés és tan gradual que és fàcil passar-ho per alt. El problema no és una mesura antidemocràtica. El problema és una mesura antidemocràtica i una altra, i una altra, i una altra.
2: De per què la gent no reacciona a temps o per què aquest actor fracassa com a ciutadania a l'hora d'oposar-se en aquests canvis graduals d'erosió democràtica tenen a veure amb diferents factors. El primer és, com deia, aquesta miopia, no? De que aquests elements que són incrementals i a vegades fins i tot petites passes, no?, d'erosió democràtica, que moltes d'elles es poden vestir de constitucionalitat o de legalitat o que són suficientment subtils fins i tot a vegades com per no ser directament detectables, minen la nostra capacitat de rebre la informació suficient de quina és l'amenaça real que representa aquest pas, aquesta mesura adoptada en un moment donat. Una, perquè no l'observem molt clarament i, per tant, no tenim suficient informació, tenim una informació simètrica, o l'altra, perquè fins i tot si l'observem no som capaços d'anticipar que l'acumulació d'aquesta, més d'altres que poden venir després, suposaran la incapacitat per part meva, en el futur, de poder fer que el govern reti comptes davant meu i, per tant, de la meva capacitat efectiva de participació o d'oposició, de participació en eleccions de manera efectiva. Per tant, aquesta miopia ens posa en una situació de debilitat. Tenim menys informació, d'acord? Té una informació asimètrica, qui està controlant els ressorts del poder té més informació de la que jo tinc, i en això poden jugar. Si a més tenim un sistema de creació d'informació pública i política altament descentralitzat, o fins i tot una part controlat pels estats o per oligarques que controlen els sectors privats dels mitjans de comunicació que afavoreixen aquesta desinformació de la població, això encara ens situa en una situació d'avantatge molt més gran. Perquè ja no és que no siguem capaços de reaccionar, és que no som capaços ni d'identificar el que està passant. L'altra, com et deia, era la polarització. És a dir, un sector de la societat, malgrat tots potencialment donar suport en termes genèrics a un sistema democràtic, per oposició, per aquesta divisió tan gran amb la identificació partidista, puc tendir a tolerar regressions democràtiques en favor del candidat al qual, o el president o el partit al qual jo dono suport, perquè això va en detriment d'aquesta altra opció que noto tan distanciada i separada ideològica políticament, va en detriment que aquesta opció ocupi el poder.
0: Durant tot aquest podcast ens anirem aturant en parts concretes del procés necessari per transformar una democràcia en una autocràcia. Sobretot les que tenen a veure amb la política, els mitjans de comunicació, la justícia i l'economia. I ho farem de la mà d'aquells que han ocupat la primera línia de tots aquests camps. De moment, comencem per la política. Què és la democràcia?
3: Doncs la democràcia és el govern dels afers públics per part de la ciutadania en el seu conjunt.
4: Artur Mas, 129è president de la Generalitat de Catalunya i cap de l'oposició a Catalunya entre el 2003 i el 2010.
3: Després això pot tenir diferents formes, diferents traduccions de com s'organitza aquesta representació. Però en el fons de la democràcia és el govern del poble, el govern de la ciutadania, pel poble, per la ciutadania.
5: La democràcia és probablement el millor sistema, el més imperfecte, que hem trobat per governar-nos.
4: Pere Aragonès, 132è president de la Generalitat de Catalunya i exconseller d'Economia i Hisenda entre el 2018 i el 2021.
5: I també el que hauria de garantir que ens sabem governar de forma respectant la dignitat de les persones al llarg del temps.
0: Una de les trampes amb què juga l'autoritarisme és barrejar conceptes per causar confusió, perquè, com dèiem al principi d'aquest episodi, si no saps definir una cosa, és més fàcil fer-la desaparèixer. Un recurs habitual dels partits autoritaris és fer servir la narrativa de lluitar contra els de sempre, l'establishment. És important destacar que un discurs trencador que proposa reformes profundes no necessàriament serà autoritari. Per exemple, un partit que lluiti contra la corrupció, que proposi canvis en l'estructura d'estat o que critiqui els partits clàssics.
6: Molts partits que s'han autoproclamat anti-establishment o que s'han volgut desmarcar dels partits tradicionals han aconseguit governar. A França, la República en Marxa governa des de fa 8 anys fora de la lògica de la dreta i l'esquerra clàssiques. El 2015 ho va fer Syriza, o la coalició de l'esquerra radical a Grècia, quan el país estava immers en una crisi econòmica sense precedents i amb un clima de desconfiança envers la política. Encara més recentment, Itàlia ha anat encadenant alguns governs anti-establishment des del 2018. Tot i que molts no arriben a l'executiu, cada cop aquest tipus de partits prenen més rellevància a l'arena política, com ara Alternativa per Alemanya, Chega o Prou a Portugal o Reform al Regne Unit.
0: Les narratives anti-establishment no són problemàtiques per si soles, però sí que posen en qüestió l'hegemonia dels partits polítics clàssics. La situació es transforma en problemàtica si un partit que té pretensions autoritàries guanya popularitat i accedeix al govern gràcies a aquesta narrativa. Quina és la posició dels partits clàssics davant d'aquestes situacions? I per què aquests discursos resulten tan atractius?
3: Doncs, sobretot, crec que el que han de fer els partits més, diguem-ne, tradicionals és no amagar el cap sota l'ala, agafar els problemes que hi ha al carrer de front, no fer veure que no passa res quan passa, i contrastar públicament davant de la ciutadania i davant de l'opinió pública amb aquests partits més populistes constantment les posicions i les possibles solucions. I quan alguns d'aquests partits populistes arriben al govern i apliquen les seves màgiques solucions, en aquest contrast d'opinió permanent s'ha de denunciar que moltes de les coses que deien abans de governar les deixen de fer quan governen. Per tant, que aquelles solucions màgiques simplement no existeixen. I algunes vegades ho resumeixo dient que els partits més tradicionals han de fer notar a la població que aquestes propostes populistes no resolen res i, perdoneu l'expressió, ho emmerden tot.
5: La globalització econòmica i el canvi tecnològic no deixen gaire marge als governs perquè en un període breu de temps es vegi un impacte en la vida dels ciutadans de les seves decisions. Per tant, tu tens els teus objectius, el teu programa, i necessitaràs temps i aliances per complir-lo i perquè sigui percebut com a tal pel teu electorat. Moltes vegades l'electorat espera que això vagi molt més ràpid i que sigui molt més evident. Però avui, canvis en la qualitat de vida de la gent radicals o canviar fenòmens que són d'abast mundial, un govern sol no ho pot fer.
0: Cal anar en compte, però, dit ràpid i malament, de no passar-se de frenada i evitar que, en nom de protegir la democràcia, acabem limitant l'activitat i l'acció d'idees i partits que, tot i tenir posicionaments radicalment oposats als nostres, siguin legals.
7: Sí, aquí és l'organisme que diu a partir d'aquesta ratlla això és un pensament massa reaccionari. A partir d'aquesta ratlla això és un pensament massa progressista.
4: Montserrat Tura, exconsellera d'Interior i Justícia entre el 2003 i el 2007.
7: Sí, moltes vegades en nom de la democràcia ens equivoquem de rol i ens assignem papers que potser no ens pertoquen, no? Igual que en nom de la llibertat han arribat molts dictadors al govern, això també, eh? En nom de la democràcia ens assignem papers que no ens pertoca. És a dir, nosaltres, com a ciutadans, podem votar allò que considerem oportú. Però, clar, qui és el... Qui de tots els ciutadans que voten, tenint en compte que cada persona és un vot, és el que diu aquest equip que està configurat per una majoria absoluta de vots d'extrema dreta és il·legítim.
0: Els mitjans de comunicació són claus pel funcionament de qualsevol societat democràtica. Faciliten el flux d'informació, permeten saber què preocupa, què interessa, què falla i qui ho està fent malament. És a dir, ens mantenen informats i permeten fiscalitzar el poder. Què passa, però, si, com la democràcia, aquesta màquina de comunicació, formada per milers de persones, deixa de funcionar? A qui demanem explicacions? A qui la mou o a qui la dirigeix?
8: És que jo no parlaria de periodistes perquè els periodistes treballen en mitjans de comunicació que tenen propietaris i interessos. Llavors no es pot volcar sobre els periodistes la responsabilitat d'unes polítiques de comunicació i d'unes decisions de poders mediàtics que no estan a les mans dels periodistes.
4: Mònica Terribas, periodista, professora titular de periodisme i directora de Televisió de Catalunya entre el 2008 i el 2012.
8: Llavors, els periodistes, precaritzats amb sous moltes vegades per sota del que haurien de cobrar, estan en mans de grups mediàtics que marquen com a interessos fonamentals la generació de beneficis i ergo d'audiències. I, per tant, si tu pressiones els professionals del món de la comunicació a ser només líders i no els hi exigeixes responsabilitat social ni responsabilitat en la construcció d'aquesta democràcia, tu el que tens són periodistes que treballen sobre l'espectacularització de la informació. I quan tu tens una massa de professionals que tenen vocació periodística, però que les decisions dels grups mediàtics pels quals treballen, o les decisions del capital que els mou, o les decisions fins i tot dels partits polítics que fan les lleis que regulen el sector, estan construïdes només per obtenir un rendiment econòmic, els periodistes es veuen abocats a pràctiques comercials i no de construcció de continguts amb sentit, no?
6: Des dels anys 90, els mitjans de comunicació cada cop estan en menys mans. S'estima que només 6 grans empreses controlen el 70% del sistema mediàtic del món. Són Time Warner, Disney, News Corp, NBC Universal, Viacom i CBS. Totes amb seu als Estats Units. Ostenten un miler de diaris, 9.000 emissores de ràdio i 1.500 cadenes de televisió. La pèrdua d'independència dels mitjans s'atribueix a molts factors. La crisi financera del 2008, la caiguda de la publicitat i els patrocinis i el baix consum del paper han fet que els mitjans hagin hagut de prioritzar els interessos econòmics per sobre dels periodístics.
0: En un moment en què cada cop hi ha més interès per controlar els mitjans i les xarxes, quina percepció té la ciutadania dels mateixos mitjans?
9: Jo crec que pensen que són una agenda de la corrupció i de contra la democràcia.
4: Albert Alexandre, historiador i periodista de La Directa.
9: I crec que això té a veure amb el fet de que molts cops s'han alineat amb el poder. És a dir, això em recorda una mica el rotllo de... És un exemple molt catòlic, el que us diré. Però l'Església, tu agafes qualsevol moguda a l'Església... No sé, penso així. de base, no?, d'ajudar els pobres, però després mires les cúpules i són més opulentes que ningú, no? Pues crec que al periodisme li passa una mica el mateix, és a dir, en essència, en discurs, és molt favorable a la democràcia i hauria de ser, en aquesta definició etimològica, favorable als interessos de la majoria, però després el que veus són pràctiques que el que fan és anar contra de la majoria. Jo crec que s'ha fet molt, des dels mitjans de comunicació, contra l'interès general de les persones. O de la població. O de la ciutadania.
6: Segons l'Institut Reuters i la Universitat d'Oxford, 4 de cada 10 persones d'arreu del món confien en les notícies que apareixen als mitjans de comunicació tradicionals. La transparència a l'hora de fer articles, els biaixos i els valors que transmeten els mitjans són factors que el públic té en compte.
0: Els mitjans no són els únics que tenen veu en el flux d'informació. Tothom és capaç ara de publicar continguts a través de vies alternatives, com les xarxes socials, i acumular el mateix o inclús més impacte que els mitjans tradicionals. De dir el que vulguin, quan vulguin. Fins i tot, anomenar-se informadors. Qualsevol pot pensar que els mitjans han perdut la seva raó de ser.
10: Penso que els mitjans estan perdent protagonisme democràtic, però el protagonisme que perden és insubstituïble.
4: Anna Grau, periodista, exdiputada de Ciutadans al Parlament i candidata de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona el 2023.
10: O sigui, penso que una societat amb menys periodisme, amb menys, és una societat pitjor, és una societat més indefensa. O sigui, no ens hem de resignar, això. Ara, clar, evidentment, avui en dia els periodistes que volen fer bé la feina, que es volen preparar bé, que volen no dir la primera cosa que els hi ha arribat sense meditar-la, que si la informació que tenen desmenteix el mainstream, doncs se la juguen una mica. Se la juguen a trobar feina, a trobar-la mal pagada, a trobar-la precària, i a no trobar, sobretot a l'altra banda, un lector oient o televident còmplice.
0: A primera vista, que hi hagi més flux d'informació és una bona notícia. Com més perspectives, més riquesa de discurs. Però la situació es fa complicada si aquest flux s'adultera per beneficiar un interès concret, sigui del tipus que sigui. De desinformació n'hi ha hagut sempre. Però amb les noves tecnologies és més fàcil crear-ne i reproduir-la.
11: La desinformació, sobretot, el que busca és apel·lar les emocions, que és el que fa que tu comparteixis alguna cosa. O sigui, si alguna cosa tu et deixa indiferent, mai la compartiràs.
4: Alba Tobella, periodista i directora de la plataforma de fact-checking Verificat.
11: Comparteixes allò que et fa gràcia, allò que t'indigna, allò que et genera com aquesta sensació d'immediatesa que ha fet tant internet, no? Jo això ho he de compartir perquè he de ser el primer. Aquesta cosa de satisfacció que tu et dona a un grup d'amics ser el primer a enviar una notícia que després, o una notícia o qualsevol cosa, un mem, qualsevol cosa que després serà viral, no? Llavors aquesta cosa de la immediatesa, la desinformació la propicia molt. Això, que és polaritzada, per tant, busca confirmar biaixos, i això també fa que compartim més ràpid. I que és fàcil, o sigui, tampoc és que sigui... si tu et llegeixes una verificació o fins i tot un article de diari analitzant qualsevol fet, és llarg, a vegades has de pensar, a vegades et desconcentres, i la desinformació és fàcil d'entendre i fàcil de que te la creguis.
0: Però dels mitjans de comunicació i la informació ja en parlarem més endavant. Ara continuem amb la història del Partit pel Canvi.

0: Enhorabona, ja hi ets dins. Per fi tenim un govern que promet fer grans canvis. Però tant de bo això fos nou, líder. La diferència amb tu és que els duràs a terme de debò. Que no hi haurà cap impediment perquè puguis fer-li el tom al sistema. Ves en compte. Són passes que pocs líders s'han atrevit a fer. Tu ets diferent. Ets el líder de la revolució. Ara has de convèncer els de la teva classe. No ho tens tot assegurat encara.
1: Comença la sessió. L'únic punt de l'ordre del dia d'aquest ple és el debat del programa i votació d'investidura del nou president.
2: Destruir la democràcia. Un podcast de Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Idea original, Bernat Saiz. Guió, presentació i disseny sonor, Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Amb la veu d'Anna Domenic en el paper de consellera i la música de Kevin MacLeod. Suport tècnic, Júlia Mores, Jordi Bernades, Toni Borràs, Albert Busquets, Fran Gallego, Ignasi Jacob, Gemma López, Josep Lluís Perpinyà i Robert Rodríguez. Agraïments per extras de veu, Oriol Buixader, Alba Bruc, Assumpció Coll, Sara Corselles, Laura Hurtado, Clàudia Patller, Martí Pernia, Robert Rodríguez, Lluc Peric, Ferran Rovira, Marta Trabado, Pol Trilles i Gerard Ullastre. Han participat en aquest episodi Toni Rodon, Anna Sofia Cardenal, Abel Escrivà, Artur Mas, Pere Aragonès, Montserrat Tura, Mònica Terribas, Albert Alexandre, Anna Grau i Alba Tovella. Una coproducció de la xarxa audiovisual local amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra.

0: Poesía y cante. Cultura y sentimiento. Todo esto es Ventana al Sur y su sentir flamenco. El flamenco se viste de gala con ese acento andaluz. Cuando Jero García nos abre esa Ventana al Sur.
1: Dilluns, a 4:45 de la tarda i en redifusió dissabte a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
2: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de 6:00 de la tarda i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.

0: Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
1: Hola a tothom. Benvinguts de nou al Pals i Botes número 715. L'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. Tal com us vaig anunciar, avui parlarem de refugis. Catalunya compta amb una xarxa de refugis que cobreix gairebé tot el Pirineu i el Prepirineu, així com altres punts del territori que poden ser el Montsant o la Serra de Prades. Els primers refugis de muntanya pròpiament dits varen començar a aparèixer als Alps durant la segona meitat del segle XIX, coincidint amb el desenvolupament de l'alpinisme i la creació dels grans clubs alpins europeus. Inicialment es tractava de cabanes, generalment de fusta, on, en alguns casos, hi havia un guarda que s'encarregava de mantenir-lo en ordre i podia oferir-te sopa o algun guisat, te. Aquestes cabanes estaven situades en llocs estratègics i protegides de llaus o esllavissades de roques. Això ens porta a comentar un tema important. Un refugi no és un hotel ni un restaurant. És un lloc on hi trobarem aixopluc i un lloc on passar la nit. I en el millor dels casos podrem sopar i esmorzar. No aneu a un refugi pensant que allò és la fonda del poble. Haureu de posar els plats a la taula i un cop hagueu sopat o esmorzat, els haureu de dur al tauler, tot deixant la taula neta. I pel que fa a les habitacions, cal plegar les mantes i deixar-ho tot endreçat. Un detall a tenir en compte és que els guardes, en molts casos, acostumen a ser guies d'alta muntanya i tenen un coneixement de la zona molt acurat, pel que fa al terreny o al temps. Feu-lo sempre a cas, i si us recomanen, pel que sigui, no sortir o canviar de plans, tingueu-ho molt present, és per la vostra seguretat. Ara tornem als refugis de casa nostra. Hi ha refugis que són propietats de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya i d'altres que pertanyen a altres entitats, el SEC, la UEC i d'altres. Farem un petit resum. La FEC compta amb 13 refugis guardats i 6 refugis d'emergència. Aquests darrers estan equipats amb matalassos, mantes i emissora d'emergència. D'altres entitats, el Centre Excursionista de Catalunya, el SEC, és propietari de 6 refugis. La Renclusa, en propietat compartida amb la FEDME, i 2 xalets refugi, la Molina i Salardú. La Unió Excursionista de Catalunya, la UEC, té en propietat 10 refugis. Altres 5 entitats són propietaris de 5 refugis més i 4 refugis d'emergència. Així doncs, Catalunya compta amb una xarxa de 34 refugis, la majoria guardats, i 10 refugis d'emergència. Us en vull fer 5 cèntims de la història d'alguns d'aquests refugis i la seva situació estratègica. Això ens portarà gairebé un programa més. Per tant, començarem ara amb el refugi més carismàtic de tot. El refugi Lluís Estassen del Pedraforca. El refugi Lluís Estassen és un dels equipaments de muntanya més emblemàtics de Catalunya. Inaugurat oficialment el 26 de juny de 1949, està situat a la Jassa dels Prats, a 1.675 metres d'altitud, just als peus de la majestuosa paret nord del Pedraforca, dins el municipi de Saldes, al Berguedà. Propietat de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, actua com a base històrica de l'escalada i l'excursionisme català. La necessitat d'un allotjament permanent als peus del Pedraforca va créixer durant els anys 20 i 30, amb el naixement de l'escalada moderna a Catalunya. El projecte per edificar un refugi de pedra a la Jassa dels Prats va agafar esbranzida després de la Guerra Civil. I a mitjans dels anys 40, els treballs de construcció es van posar en marxa gràcies al suport d'entitats excursionistes i voluntaris que transportaven materials a peu o a llom d'animals de càrrega. El refugi ret homenatge a Lluís Estassen i Pla. Va néixer el 1890 i va morir el 1947. Un dels grans pioners de l'alpinisme català i una figura decisiva en la introducció i difusió de les tècniques modernes de gel i roca al nostre país. La fatalitat va voler que l'Estassen patís un atac de feridura, ara ho anomenem un ictus, el 1947, precisament en el camí cap a Saldes, quan viatjava des de Barcelona per ultimar els detalls per la inauguració del refugi. Va morir abans de veure l'obra finalitzada, fet pel qual la Federació Catalana del moment va acordar batejar-lo amb el seu nom per tal d'honorar el seu llegat. El 1949 es va inaugurar com a suport per als escaladors que obrien vies clàssiques a la paret nord del Pedraforca. Al llarg de les dècades, l'edifici original de pedra ha sofert diverses reformes interiors per millorar el confort, la capacitat de pernoctació i la sostenibilitat energètica. Actualment, el refugi Estassen, a més de rebre milers de muntanyenques que pugen al Pedraforca, és un punt de pas clau per a travesses consolidades com el famós circuit de Cavalls del Vent, a través del Parc Natural del Cadí-Moixeró. Fins aquí el primer capítol del tema refugi. La setmana que ve seguirem.
0: Pals i botes. L'agenda.
1: Pel dijous 17, el grup Extrem té programada una matinal, l'anomenat grup dels dijous, a les castellasses de Can Torres de les Arenes, a Sant Llorenç del Munt. Lloc de sortida serà al pavelló de la Riera Seca a les 7 del matí. Cal portar esmorzar, aigua, botes i bastons. El divendres 18, i aquesta és una activitat pensada per tothom, es fa la presentació del 49è aplec excursionista dels Països Catalans, el 2027, al País Valencià. El vocal és en Lluís Mas. A les 19:30, al club, xerrada informativa i votació dels allotjaments disponibles. Si voleu més informació, adreceu-vos a la pàgina web del club. Pel dissabte 19 hi ha una sortida de 100 cims, de 200 cims. El Carroig, de 672 metres, i el Puig Cervera, de 207, des del Coll de Belitre, serà l'Empordà. El vocal és en Carlos Revilla. El lloc de sortida serà el pavelló de la Riera Seca a les 6:30 del matí. S'aniran vehicles particulars. És un recorregut de 12 quilòmetres amb un desnivell de 600 metres de pujada, 600 de baixada. Dificultat baixa, cal portar esmorzar, dinar, aigua, botes, bastons i tovallola.
0: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: L'angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet, conduït i presentat per
1: Álvaro Rodríguez,
0: Eva Utrero
2: i Àlex Bermúdez.
1: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
2: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
0: L'angle de Miramar a Ràdio Mollet.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Comença el curs a la formació professional amb rècord de matriculat 76.000, dels quals dos terços cursen els estudis que van escollir en primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destacat el bon moment que viuen aquests estudis professionals i assegura que encara no han tocat sostre. Ha fet avui l'arrencada del curs des de Lleida, que al març es convertirà en l'epicentre de l'AFP amb la celebració de la primera fira d'oficis.
2: I ens hem de poder felicitar tots plegats de la bona salut que demostra la formació professional al nostre sistema. Pensin que si el curs 25-26 vam crear més de 7.500 noves places de formació professional a Catalunya, aquest any han estat gairebé 5.000 més les que hem crescut. I això demostra un fet, i és que la formació professional continua guanyant terreny com una opció de prestigi dels ensenyaments postobligatoris.
1: I parlem del Pla BEO, que continuarà el 2027 gràcies a l'ampliació del pressupost que ha fet el govern espanyol. Consisteix en una ajuda de 100 euros anuals per fer ulleres o bé lentilles a tots els infants i adolescents menors de 16 anys. Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, n'ha fet balanç i ha donat més de 450.000 ajuts i ha dit que continuarà l'any vinent després d'una ampliació del pressupost de 23 milions d'euros.
3: Este plan ha llegado a todo el país. Este plan no solamente es un plan universal, sino también es un plan capilar, una medida que funciona, que queríamos que funcionara en Carabanchel, en una gran ciudad, en un pueblo de Galicia o en una pequeña localidad de Castilla y León. Y la respuesta ha superado nuestras propias previsiones. Por eso, en junio ampliamos la financiación del Plan BEO hasta los 70 millones para asegurar su continuidad en el año 2027.
1: Junts, Manresa i Avenç Nacionalista demanen reforçar la seguretat a la capital del Bages amb més agents de la Guàrdia Urbana i 300 càmeres. Els dos grups han presentat 10 mesures per garantir la seguretat als carrers després, recordem, de l'apunyalament mortal d'ara fa dues setmanes. Proposen un decàleg, volen mesures com passar dels 103 agents a la Guàrdia Urbana actuals als 140 i demanen la creació d'una unitat policial especialitzada. En relació a la mobilitat, avui el tram Besòs ha recuperat bona part del servei habitual al nord de Barcelona. La línia T4 repel la normalitat. En canvi, es manté el tall parcial de la T5 i T6 a les estacions entre Gràcia i Sant Martí de Provençals. I passem pel Ripollès perquè ha mort la pastora en actiu més longeva de Catalunya, Maria Vilalta, als 99 anys, nascuda a Ogassa i arrelada bona part de la seva vida al nucli de Bruguera, Ribes de Freser. Vilalta es va convertir en un referent del món ramader. La seva història ha quedat recollida en un documental, La Pubilla, de Televisió del Ripollès, i es pot veure a la plataforma La Xarxa Més.

0: Poesía y cante. Cultura y sentimiento. Todo esto es Ventana al Sur y su sentir flamenco. El flamenco se viste de gala con ese acento andaluz. Cuando Jero García nos abre esa ventana al sur.
1: Dilluns a 4:45 de la tarda i en redifusió dissabte a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
2: De la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
1: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
2: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Nom.
0: Lola Casadellà Puig.
2: Dia d'entrada al camp de concentració.
0: Camp de concentració de Ravensbrück. 22 d'abril de 1944.
2: Matrícula.
0: 35.160.

0: Capítol 3. Lola Casadellà, la Dolors Gené.
1: Al camp de concentració de Ravensbrück, on la brutalitat no té fi, les dones resisteixen gràcies a la solidaritat i la sororitat entre elles. Entre tots els relats de les deportades que han sobreviscut, hi ha exemples d'aquestes cures. La Lola Casadellà explica que quan entren al camp, els van passar la quarantena tancades en un barracó. Els fragments que escoltarem amb la veu de l'actriu Maite Oger s'han extret els testimonis que deixa la Lola a la Montserrat Roig i a la Neus Català.
2: Mientras estuvimos encerradas en cuarentena, pues organizamos un poco la vida. Incluso preparamos cantos y unos ainetes. Otras mujeres pues pronunciaban conferencias sobre la estética, incluso una nos inició en el juego de la bolsa y la banca. De una manera inesperada pues entramos en contacto con las mujeres soldados soviéticas en el bloque. Generalmente todas las tareas de técnica, evacuación, agua, etcétera, pues eran ellas quienes las realizaban. Tenían una moral muy elevada. Para ellas no había duda, ¿eh? Los alemanes estaban perdidos y esto era lo único que contaba.
1: Els vincles que es creen entre elles són indestructibles i perduraran per sempre, com explica Letel Gené, la filla de la Lola.
3: Oui, elle a connu des détenus.
4: I ella sí, va conèixer detinguts polítics espanyols a França, a les presons franceses, amb qui va establir vincles molt, molt, molt estrets. I, de fet, crec que això també ajudava a la meva mare a seguir endavant, perquè realment eren com germans per ella, persones amb les que mantenia l'esperança, mantenien la fe, i en realitat això la va ajudar molt. Hi havia molta solidaritat entre elles, i això ho va mantenir sempre. Va mantenir aquesta connexió amb les seves companyes de detenció i de deportació.
1: L'agent d'Igualtat Judit Mellado explica que la relació entre elles és tan intensa i necessària que s'acaben comportant com una autèntica família.
5: I elles explicaven que a les més grans, que devien rondar pues, entre els 30 i tants 40 anys, les anomenaven mares, i que a les més joves, entre elles es deien germanes. Per tant, eren una família. Soles no haguessin pogut.
6: La Neus Català fins i tot comparteix receptes de cuina. Sona surrealista que amb la fam que pateixen parlin de com cuinar plats deliciosos, però segons explica la Neus, allò els ajuda a aplacar la gana. I no es tracta d'una llegenda. El llibre de receptes existeix. És a una col·lecció privada del Museu de l'Art Matar de Guimerà. L'ha localitzat l'Elisenda Belenguer, la historiadora i biògrafa de la Neus Català.
7: Allà s'hi troben unes peces de gran valor, que són el llibre de receptes que escrivia la Neus Català i les seves companyes al Comando d'Oleixen, que tot i passar gana escrivien receptes de cuina per evadir-se i per transmetre coneixements.
6: La sororitat és l'antídot més efectiu contra la maquinària de deshumanització nazi.
7: Els diumenges es dedicaven a treure els polls entre elles, s'explicaven contes, la que era pagès explicava coses de pagès, la que es transmetien receptes de cuina als diferents països, s'explicaven històries per la Neus Català, no? El camp de concentració va ser la seva universitat.
1: La Lola Casadellà, que entra a Ravensbrück el 22 d'abril del 44, al cap de dos mesos mal comptats, el 17 de juny, fa 26 anys, coincidint amb el seu trasllat al Comando Exterior de Holstein, com explica la periodista Anna Saez.
8: L'aniversari de que feia 26 anys, perquè clar, tot havia anat molt ràpid, el va passar a Ravensbrück, i aquesta imatge també ens la va explicar la Neus Català. Les companyes de Barracó, doncs el que van fer és collir floretes del voltant del camp tot el dia, com d'amagat, i li van posar totes les flors al llit. I sempre t'imagines com un instant de felicitat amb aquell context d'horror tan bèstia i tan potent, no? Em va semblar molt, molt bonic.
1: A Ravensbrück, la supervivència no només...

0: mini dins dels camps. La Lola Casadella Puig és el comando exterior de Holeixen. Al seu costat, la Neus Català i tantes altres camarades resisteixen, exhaustes però vives. Suporten llargues jornades de treball obligades a fer munició a la fàbrica de Skoda, a la ciutat txecoslovaca de Pilsen.
1: Las cosas iban muy mal. Cada vez teníamos menos obreras en nuestro taller. Al final lo cerraron. Nos mandaron a trabajar al bosque, a sacar troncos. En pleno día, estando en el Tajo, vimos llegar a 9 bombarderos. Eran ingleses y esto hizo que no nos moviéramos de allí. Pues cuando eran americanos, echábamos a correr, ya que lo tocaban todo menos lo que tenían que tocar. Los SS desaparecieron, así que pudimos observar estos bombarderos todo el tiempo que quisimos. Nosotras nos tiramos sobre la hierba y miramos la operación. Alegres de ver lo que habían hecho, nos fuimos a un campo de coles y nos las comimos todas.
2: El 23 d'abril de 1945, les tropes nord-americanes arriben i alliberen el camp de concentració de Flossenbürg, el camp del qual depèn el comando on hi ha la Lola. El que hi troben és devastador. Milers de presoners en condicions extremadament precàries, molts d'ells malalts i desnudrits. La Lola Casadella, la Neus Català i les dones del comando de Holeixen encara hauran d'esperar a ser alliberades.
1: L'aviació americana i inglesa bombardeava i ametrallava a menudo. Apenas salíamos del campo. Los alemanes tenían más miedo que nosotras. Durante 3 días no nos dejaron salir. No había comida, estábamos medio atontadas, mirando por la ventana, bueno, lo que se podía. A eso de las 11:30, creo, vemos unos uniformes raros que entraron en el patio. Los SS y las alemanas salían de sus alojamientos con los brazos en alto. Los prisioneros de guerra franceses vinieron enseguida y nos dijeron que no nos moviéramos, que el gobierno francés se ocuparía de nuestra repatriación.
0: El día 6 de maig de 1945, la Lola és alliberada. 2 dies després, el 8 de maig, Alemanya signa a Reims l'acte de rendició incondicional. Churchill, el primer ministre britànic, ho anuncia des del 10 de Downing Street.
3: Signed the act of unconditional surrender of all German land, sea and air forces in Europe.
0: La Lola torna a França el 25 de maig de 1945.
2: El punt de recepció per als republicans i republicanes espanyols alliberats dels camps nazis és l'hotel Lutetia, a París. Aquest emblemàtic edifici, que durant l'ocupació alemanya ha estat la seu de la intel·ligència nazi, es converteix el 1945 en el centre d'acollida dels deportats i deportades espanyols. Una delegació de la Creu Roja s'encarga de registrar-ne els noms perquè les famílies els puguin localitzar. A més, se'ls fa una revisió mèdica i se'ls ofereix suport fins que estan prou recuperats per tornar als seus llocs de residència o encarar un nou destí.
1: Por fin regresé a Lyon. Yo creía que solo estaría unos días. Mis camaradas habían desaparecido, solo los puntos de apoyo existían. Me recibieron y me cuidaron. Yo quería ponerme enseguida a trabajar porque no tenía dinero y no quería ser una carga.
0: La Lola França és una exiliada espanyola més en un país estranger. Sense diners no es pot permetre descansar i recuperar-se. Els primers anys, els alliberats es van haver de guanyar la vida fent feines al camp, a les mines, no aptes per al seu estat de salut. Les guerres i la deportació els deixa seqüeles visibles i invisibles.
1: Mi marido me buscó en las listas de los campos, en el Ministerio del Interior, me encontró y vino enseguida. Cuando me vio no sabía si reír o llorar. Fue muy larga la adaptación.
0: Tornar de l'infern a la vida no ha de ser fàcil. L'horror sobreviscut és evident en el cos de la Lola. Extremament prim, els cabells curts, la pell marcada. Però també deixa seqüeles psicològiques, com ens explica l'Etel, la filla de la Lola.
4: Ma mère, c'est quelqu'un qui disait...
5: La meva mare sovint deia, estic angoixada. Eren records que li devien tornar, i quan la situació era especialment difícil o angoixant, de cop i volta se sentia aclaparada i ho expressava. Jo intentava fer el pallasso per distreure-la. Crec que també necessitava parlar molt, perquè potser això l'ajudava a sentir-se millor.
4: Peut-être à se sentir mieux, je sais pas.
0: Tampoc compten amb la comprensió de la societat i molts presoners de guerra diuen que els deportats exageren.
2: Fins i tot el Partit Comunista, en un primer moment, els rebutja. El partit els considera traïdors per haver sobreviscut als camps d'extermini. Per a ells, els únics veritables herois són els qui han mort. tots els comunistes del Partit Socialista Unit.

0: Unificat de Catalunya, en ser admesos de nou, van rebre aquesta carta.
1: Benvolgut camarada, aquesta comissió de quadres es plau comunicar-te que tens l'honor de continuar sent considerat com a membre del nostre partit.
0: El cas dels deportats espanyols i catalans se'l suma que no poden tornar a casa. Si ho fan, seran perseguits pel govern de Franco. Però on poden anar? Era el moment de decidir-ho, com ens explica la filla de la Lola, Letel Gené.
2: Mon père aurait bien aimé aller au Mexique.
3: El meu pare hauria preferit anar a Mèxic, però la meva mare va preferir quedar-se a França, perquè a França hi tenia les seves companyes de deportació, les seves companyes de lluita, amb les quals volia mantenir el contacte. Així doncs, el meu pare ho va acceptar.
2: Y donc mon père a accepté.
4: El Jacinto Gené retorna a França després de participar a la batalla de Narvik, a Suècia, on a més d'estar empresonat, gairebé el maten. Quan troba la Lola, s'instal·len a Lió.
3: La meva mare va tornar del camp de concentració amb problemes de salut, com us podeu imaginar. De seguida va tenir un fill. Va encadenar embarassos malgrat els seus problemes de salut i per això es va quedar com a mestressa de casa.
4: La Lola Casadellà, a França, adopta el cognom del seu marit. Ara és Dolors Gené. I en molta de la bibliografia apareix amb aquest nom, com indica la periodista Anna Saez.
5: És molt difícil seguir el rastre de les dones si, com ella, Lola Casadellà, també és Lola Gené, Dolors Gené, Dolores Gené, Gené amb accent, Gené amb R. Això fa que es compliqui molt la manera... es compliqui molt la cerca, diguéssim, no?
4: L'any 1965 es funda el Comitè Internacional de Ravensbrück. La Lola Casadellà Gené, la Neus Català i la Carme Boatell són les representants espanyoles del comitè. Han d'esperar 20 anys per parlar, perquè les ferides comencin a cicatritzar, com ens constata l'Elisenda Belenguer.
6: La Neus Català, la Lola Casadellà i la Carme Boatell, i no tant, però també la Constanza Martínez Prieto, van ser les que es van considerar, les que van estar més temps com a representants espanyoles del Comitè Internacional de Ravensbrück. Van ser les tres que anaven més a les reunions, a tots els peregrinatges, des de la fundació del Comitè Internacional de Ravensbrück.
4: Cada una adopta un rol diferent, i és la Neus Català qui té la veu pública, com explica Letel Gené.
3: En nom dels deportats polítics espanyols, era més aviat la Neus Català qui se sentia còmoda parlant en públic d'aquesta manera. La meva mare no gaudia gaire parlant en públic. Estava molt compromesa políticament i parlava molt amb les seves companyes, però no solia donar testimoni davant un auditori perquè no se sentia còmoda. Era una persona bastant... Tot i tenir un caràcter fort, diguem que era discreta. No li agradava posar-se en evidència ni parlar sobre ella mateixa davant de persones que no coneixia.
4: Cada any es fa una commemoració als camps de concentració, coincidint amb la data de l'alliberament que per molts deportats i deportades i els seus descendents és una peregrinació obligatòria. Letel va acompanyar la seva mare en diverses ocasions.
2: C'était surtout ça important pour elle, c'était de retrouver ses amis de deportació.
3: Això era el més important per ella, retrobar-se amb els seus amics de deportació. I jo estava contenta de veure-la així, perquè tot i que era terrible, fer una commemoració a Ravensbrück era important per ella.
2: Pour elle, c'était important.
0: Arran de la investigació per la realització d'aquesta sèrie de podcast, hem descobert que la historiadora Elisenda Belenguer, biògrafa de la Neus Català, va localitzar el vestit de ratlles de deportada de la Lola. És l'únic que queda, perquè la Neus Català, després de fer-se la icònica fotografia amb el vestit que tothom recorda, el va cremar.
6: Als anys 80, la Neus Català i les seves companyes, la Lola Casadellà i la Carme Boatell, havien cedit unes peces a un museu. I es tracta del Museu Maternal de l'Art Matern, que actualment està ubicat a Guimarà, és un museu, és una col·lecció privada. Allà s'hi troben unes peces de gran valor. També hi ha el vestit de deportada, el vestit autèntic de deportada de la Lola Casadellà, a part d'altres peces de la resistència. De moment s'està iniciant una línia d'investigació, divulgació i recerca d'aquestes peces perquè algun dia, en el futur, puguin estar exposades al lloc que els hi pertoca.
4: L'Ajuntament d'Alcoletge va dedicar a la Lola Casadellà la sala d'exposicions del Centre d'Interpretació de la Guerra Civil Ermengol Piró. En aquest espai s'hi fan exposicions temporals de temàtica relacionada amb conflictes bèl·lics, un espai que han visitat els descendents de la Lola.
3: Una neboda meva que havia anat a Espanya va anar al poble de la seva àvia i va visitar el museu del col·legi. I va ser allà on va veure que hi havia una sala anomenada Sala Casadellà. I així ens vam assabentar que existia aquest museu i aquesta sala dedicada a Lola Casadellà. I per això hi vam anar. Tota la família vam anar al museu per retre homenatge a la meva mare.
2: Pour rendre hommage à ma mère.
4: La directora del diari Segre, la periodista Anna Sáez, que també ens ha acompanyat en aquest podcast, va conèixer la Lola Casadellà gràcies al nom que du aquesta sala al col·legi, el poble de la Lola de Cal Felip del Ton.
5: No van lluitar contra el feixisme anant amb una manifestació, amb una bandera. Vull dir, aquesta gent, hòstia, jo crec que els devem que honrem la seva memòria, no? Que com a mínim el seu pas pel món estigui ben documentat i explicat a les generacions futures.
0: La història ha menystingut el paper de les dones a la resistència, però la Lola ho té clar.
7: Antes de terminar este punto quisiera decir algo de las mujeres. Fue gracias a su sencillez, a su amor por la libertad y por su abnegación que muchos les debemos la vida.
0: La Lola Gené Casadellà mor a Lió el 13 de gener de 2002. Fem que les paraules de la Lola no quedin en debades.
7: La nueva generación tiene un trabajo muy difícil de realizar y es el combate por la libertad y no dudamos que lo ganará.
0: Aquest podcast està dedicat a la Lola Casadellà, però també a les 132.000 dones i nens i nenes de més de 40 països que van ser internades a Ravensbrück, de les quals van morir 92.000, un 70%.
8: Nom.
3: Lola Casadellà Puig.
8: Data de sortida del camp de concentració de Flossenbürg.
3: 6 de maig de 1945.
8: Situació.
3: Alliberada.

0: Amb veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: Per fer aquest podcast hem d'agrair la col·laboració especial de l'Etel Gené, la filla de la Lola Casadellà. També hi han participat l'Anna Sáez, periodista i directora del diari El Segre, la Montserrat Armengou, periodista i coautora del documental i del llibre Ravensbrück, l'infern de les dones, de l'historiador Robert Sommer, de l'Hisenda Belenguer, historiadora i biògrafa de la Neus Català, i de Judit Mellado, agent d'Igualtat.
2: També hem comptat amb la col·laboració del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, de Ràdio Estafrancs, de la BON, el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonmesón, i dels bucs d'assaig El Mercat. I heu escoltat les veus de Maite Ojer, Chantal Consola, Anna Canyi, Jordi Morenilla, Maria Lara, Anna Gasol, Pili García.
1: Agraïments especials també a Neus Català, autora de La resistència i la deportació, i Montserrat Roig, autora dels Catalans als camps nazis. Les 6 de Ravensbrück és una coproducció de MUN i la xarxa de comunicació local amb el suport de l'àrea d'igualtat de la Diputació de Lleida. Una docusèrie inspirada en un treball en perspectiva de gènere amb el mateix títol de Míriam Romà, de Pagès Editors. Amb Pili García a la direcció i Anna Canya a la producció. Amb Abel Purroi i la Gata Roja Produccions i amb David Prades al muntatge sonor.
3: I amb la música els crèdits de l'Arges Band d'Alfarràs.
2: Un guió de Pili García i Anna Gasol, amb l'assessorament de Laia Manresa i el recolzament de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
5: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
6: El fet de que nosaltres, els nostres nois i noies, treballin cada dia amb les dones d'aigua, pintin, portin endavant aquest projecte, se sentin identificats.
7: Vaig fer una selecció de textos que penso que eren interessants perquè defineixen una mica el seu procés des del començament que ella es vol dedicar a l'art.
8: És una exposició de diferent material de la colla, material que a dia d'avui encara s'utilitza, el material que no s'utilitza.
9: Nosaltres sempre hem intentat que la nostra activitat sigui el més sostenible possible i anar reduint progressivament les nostres emissions i el nostre impacte ambiental.
10: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.

0: Salutacions, són 4:45, us parla Joel Gascón. Els usuaris de Mollet Santa Rosa de l'estació hauran d'esperar més del que s'havia anunciat inicialment per recuperar el servei ferroviari de la R3. El secretari d'Estat de Transports i Mobilitat Sostenible, José Antonio Santano, ha situat ara en el febrer de 2027 l'acabament de les obres del desdoblament dels 18 quilòmetres de la línia entre Parets del Vallès i la Garriga. Santano assegura que els treballs avancen a bon ritme. L'octubre de l'any passat s'havia assenyalat el gener del 2027 com a moment per recuperar el servei, mentre que anteriorment s'havia anunciat que els trens tornarien a arribar a Mollet-Santa Rosa
1: al maig del 2026.
0: Amb les obres acabades al febrer, el secretari d'Estat considera que la posada en servei de la línia no hauria de tardar massa, però no ha concretat què duraran les obres prèvies a la recuperació del servei comercial. I ara canviem de tema, i és que Castellers de Mollet participarà el pròxim diumenge 27 de setembre al concurs de castells de Torredembarra, una de les cites més destacades del calendari casteller. La cap de colla, Rocío Morón, ha dit que un 5 de 7 i un 3 de 7 en Magulla seran segur dos dels tres castells que portaran a concurs.
2: Queden quatre assajos per tant de preparar-nos i poder acabar de definir una miqueta els castells, però el 5 de 7 i el 3 de 7 a Magulla són dos castells que aniran segur a plaça, en cas que si no passa res. Però són dos castells que aniran i estem una mica a l'espera d'aquests quatre assajos, no?, per acabar de definir amb exactitud quin serà el tercer castell.
0: El concurs de castells de Torredembarra plega colles de gamma alta de 7. Castellers de Mollet ja ha participat en d'altres ocasions. La colla molletana ha fet una crida a tota la ciutadania, entitats i associacions de Mollet i altres colles castelleres que vulguin acompanyar-los i formar part de la pinya durant el concurs. La colla facilitarà transport i samarreta gratuïts a les persones que s'hi vulguin sumar. Les inscripcions es poden fer fins demà 15 de setembre a través del formulari disponible al web de la colla, que és castellersdemollet.cat. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Trenca amb el teu dia a dia amb Calidoscòpia. Cada setmana repassem els àlbums pop més emblemàtics i t'expliquem les millors històries darrere cada cançó. Tots els dilluns a les 6 de la tarda al 96.3 de l'FM i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
1: Blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.
2: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. 13 dotacions, els bombers continuen treballant en l'incendi d'una indústria tèxtil del polígon de les Hortes a tocar de la zona del Ringle de Mataró. El foc s'ha declarat a les 12:29 i està totalment desenvolupat i ha afectat una nau de l'empresa. Fonts del cos han indicat que a la causa de l'acumulació de material tèxtil a l'interior de l'edifici, les flames s'han propagat ràpidament per la planta i centren els seus esforços a contenir les flames perquè no es propaguin a altres naus. Com a mesura preventiva, els més de 200 treballadors de la nau s'han autoevacuat i també s'ha desallotjat el personal d'una deixalleria propera. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat per avui una conferència de meitat de mandat per mostrar el seu projecte per a la Catalunya els propers anys. Ho farà al mateix lloc on va fer fa 2 anys com a candidat al PSC al 12M, la sala gran de les Drassanes a Barcelona. La conferència serà el punt de partida d'una setmana de reflexió. Des del PSC, la portaveu Lluïsa Moret ha assenyalat que Salvador Illa té moltes coses a dir per donar, diu, certesa, estabilitat i prosperitat.
5: Es basa en certeses com són acords pressupostaris, com són acords vinculats amb gaudir de més recursos, de models de finançament més sòlids i també basats en la generació i l'impuls de consensos polítics.
4: I la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat ja compta amb el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals. La marxa es farà diumenge vinent a Barcelona sota el lema "No l'ampliació ni ara ni mai" i arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat. La protesta compta també amb el suport de 130 personalitats del món acadèmic. I avui, a banda de l'AFP, ha començat el curs a la Universitat de Girona amb més de 16.000 estudiants matriculats. Entre les novetats d'aquest curs hi ha el grau doble en Comunicació Cultural i Ciències Polítiques i de l'Administració, una combinació única en el sistema públic universitari català. I les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida. Aquest migdia s'ha fet una assemblea per decidir, en la que han decidit continuar amb la lluita, fins que l'Ajuntament, diuen, i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla. Els treballadors s'han reunit a la sala d'actes de la Biblioteca de Can Fabra de l'Hospitalet i han decidit continuar aquesta vaga indefinida, que, recordem, va començar el 26 de maig. Reclama la incorporació de més personal, el que els permetria conciliar, diuen, vida laboral i familiar abans de retribucions que ells consideren econòmicament més justes.

0: L'Angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet, conduït i presentat per
1: Álvaro Rodríguez,
0: Eva Utrero
2: i Àlex Bermúdez.
1: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
2: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
0: L'Angle de Miramar a Ràdio Mollet.
3: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí. Al 96.3 de la FM. Ràdio Mollet. Aquell any.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón. Castellers de Mollet participarà el diumenge 27 de setembre al concurs de castells de Torredembarra, una de les cites més destacades del calendari casteller. La cap de colla, Rocío Morón, ha dit que un 5 de 7 i un 3 de 7 a Magullà seran segur dos dels tres castells que portaran a concurs. Un concurs que aplega les colles de gamma alta de 7, on Castellers de Mollet ja ha participat en d'altres ocasions. Ara la colla molletana ha fet una crida a tota la ciutadania, entitats i associacions de Mollet i altres colles castelleres que vulguin acompanyar-los i formar part de la pinya durant el concurs. La colla facilitarà transport i samarreta gratuïts a les persones que s'hi vulguin sumar. Les inscripcions es poden fer fins demà 15 de setembre a través del web castellersdemollet.cat, ho explica Rocío Morón.
1: Com sempre fem quan ens classifiquem pel concurs, doncs hi fem una crida al poble, a les entitats de Mollet, i com sempre, no, doncs, facilitem a tota la gent que ens vulgui donar un cop de mà, no, al transport cap a Torredembarra, amb els busos de la colla. I sí, la data màxima és demà, per tal de, no, de poder gestionar bé tot allò, no?
0: Abans, però, faran els assajos. De fet, comencen demà, 15 de setembre, a les 8 del vespre, al Centre Cívic L'Era, però també, doncs, el que faran servirà per preparar l'actuació de la Fira d'Artesans, que tindrà lloc, doncs, aquest diumenge, 20 de setembre, a les 12 del migdia, a la plaça de l'Artesania. I canviem de tema, i és que avui el Consorci per la Normalització Lingüística ha obert un nou període d'inscripcions per als cursos de català de tots els nivells, des de l'A1 fins al C2. Aquest trimestre l'oferta suposa prop de 44.500 places, el que representa un increment del 87%. Aquest creixement respon a l'estratègia del govern de millorar l'oferta de cursos de català en diversos sentits, com ara flexibilitant les opcions de tria dels aprenents en termes de dates, horaris i modalitats de cursos. Així, la inscripció als cursos es fa des d'avui i fins al 21 de setembre. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Valors en alça. Reflexionem sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
1: Dimecres a les 9 de la nit. Remissió els dissabtes a les 6 de la tarda.
2: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El PSOE manté l'avantatge electoral sobre el PP malgrat la crisi de Ceuta, segons el baròmetre del CIS, del Centre d'Investigacions Sociològiques. Els socialistes donarien a guanyar les eleccions amb un 31% dels vots, mentre perden 2 punts respecte al juliol, abans de la crisi migratòria. El PP guanya només 4 dècimes. Vox puja un 16,6% i creix 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem puja 1,2 punts. Esquerra perd 2 dècimes i se situa al 2,5%, mentre que Junts es manté al 0,7 respecte al juliol. La portavou del PSOE, Montse Minguet, destaca la confiança de la ciutadania que mostren aquestes dades.
2: Al final lo que estamos hablando son de encuestas, vamos valorando encuestas siempre y a todas horas. La verdadera encuesta es la que se produce a pie de urna y cuando se abren las votaciones el día de las elecciones. Insisto, confianza la ciudadanía en este gobierno, que nos ha dado muestras de suficientes, muestras no solo con una valoración subjetiva, sino objetiva, de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
1: I el ministre de la Presidència i Justícia, Félix Bolaños, ha recorregut avui la decisió del Consell General del Poder Judicial d'arxivar la queixa que va presentar contra el jutge del cas Begoña, Juan Carlos Peinado. Segons ha indicat en un recurs dirigit a l'òrgan, darrere d'aquest pas hi ha el seu conservadorisme i corporativisme. Entre altres elements, el ministre denuncia l'actitud objectivament intimidatòria i injustificadament hostil que va mantenir Peinado durant la declaració judicial de la que va ser objecte. I no deixem l'àmbit perquè avui s'ha celebrat el Palau de Justícia de Tarragona la presa de possessió com a nova fiscal en cap provincial per part de Maria Cinta López, que agafa el relleu a Maria José Osuna, que va passar a ser fiscal en cap i inspectora de la Fiscalia General de l'Estat. Escoltem què deia la presa de possessió.
3: Tengo una gran ilusión, al mismo tiempo me siento muy responsable y bueno, que estará la Fiscalía, como siempre, al servicio de la ciudadanía, que es lo que nos corresponde.
1: Encara 2 apunts, un de l'economia catalana, que ha crescut un 3% interanual durant el segon trimestre de 2026, segons dades de l'IDESCAT, que ja va avançar aquesta del 31 de juliol. El creixement s'explica principalment per l'evolució de la demanda interna. I al darrer de cultura, el duet britànic Oasis actuarà a Barcelona en la seva gira internacional. Oferirà un concert a l'Estadi Olímpic el 10 i l'11 de juliol. Per aconseguir entrades cal registrar-se al web de la banda.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Hola, com anem? Sigueu benvingudes i benvinguts a Calidoscòpia. En el capítol d'avui venim a parlar d'un artista que ha aconseguit convertir l'humor, la ironia i la quotidianitat en una manera única d'entendre el pop. Un artista que ha passat de fer-se viral a les xarxes socials a consolidar-se com una de les propostes més originals i personals de l'escena musical actual. Parlem ni més ni menys que de Rigoberta Bandini. Amb el seu primer àlbum, La Emperatriz, publicat el 2022 i del qual avui farem un repàs, Rigoberta Bandini construeix un univers tan extravagant com sincer. Al llarg de les seves cançons hi conviuen la festa i la vulnerabilitat, la crítica social i l'autoparòdia, les referències a la cultura popular i les reflexions sobre l'amor, la maternitat, la salut mental o la identitat. Al llarg d'aquest programa escoltarem els temes que donen forma a aquest disc i descobrirem per què L'Emperatriz s'ha convertit en un dels àlbums més rellevants del pop dels últims anys. Abans de començar a escoltar com sona La Emperatriz, fem un petit repàs per conèixer una mica millor l'artista que hi ha darrere d'aquest univers tan particular. La Rigoberta Bandini és el nom artístic de la Paula Ribó, una actriu de veu, escriptora i cantant nascuda a Barcelona l'any 1990. Abans de dedicar-se plenament a la música tal i com la coneixem avui, ja havia desenvolupat una llarga trajectòria dins del món de la interpretació i del doblatge, però no va ser fins a partir de l'any 2020 quan el seu projecte musical va començar a captar l'atenció del públic gràcies a unes cançons que combinaven humor, crítica social i una manera molt personal d'explicar les emocions. En molt poc temps, temes com In Spain We Call It Soledad, Perra o Too Many Drugs la van convertir en un fenomen musical dins el panorama. Però si hi ha una cançó que va marcar un abans i un després en la seva carrera, va ser Ai Mamà. El tema, que va participar al Benidorm Fest a l'edició del 2022 per intentar representar Espanya a Eurovisió, es va convertir en un autèntic himne feminista i va transcendir molt més enllà del concurs, consolidant a Rigoberta Bandini com una de les artistes més influents del pop estatal. Aquell mateix any, la nostra artista publica La Emperatriz, el seu primer àlbum d'estudi. Lluny de ser només un recull dels seus èxits, el disc construeix un univers propi on conviuen temes com la festa, la nostàlgia, la ironia i la vulnerabilitat. És un treball que parla de les contradiccions de fer-se gran, de l'amor, de la maternitat, de la salut mental i de la necessitat d'acceptar-nos tal com som, sempre amb aquell punt d'humor i d'extravagància que tant caracteritza la Paula Ribó. I és precisament així com s'obre el nostre recorregut per aquest disc. Començarem amb Perra, una cançó irreverent i desacomplexada que juga amb els estereotips i reivindica la llibertat de ser un mateix sense demanar permís. És una declaració d'intencions perfecta per entrar de ple a l'univers de L'Emperatriz.
1: Me gustaría ser el perro de un perro, que fuera él quien me sacara a pasear, que me comprara pienso caro, sin complejos, y en un cazo me sirviera

Perra és tota una declaració d'intencions que no deixa indiferent a ningú. Darrere d'una producció festiva i d'una lletra que pot semblar bastant provocadora a primera vista, la nostra Rigoberta Bandini juga amb la ironia per qüestionar els rols que sovint s'imposen a les dones i reivindicar la llibertat de comportar-se com cadascú vulgui, sense por al judici per part dels altres. Aquest humor irreverent és precisament una de les grans marques de la casa. Sense haver publicat encara cap disc, la nostra cantant de Barcelona ja s'havia convertit en un dels noms més comentats del nou pop estatal i això només era l'inici. Però si hi ha una cançó que resumeix millor que cap altra l'impacte que va tenir Rigoberta Bandini en el panorama musical, és la que escoltarem a continuació. Tot un himne que va generar debat i va portar el seu nom a tots els racons del país. El títol, Ai, mamà.

0: El que acabem d'escoltar és probablement la cançó més coneguda de la Rigo i la que va marcar un abans i un després en la seva trajectòria. Tot i no guanyar el Benidorm Fest en el seu moment, el tema va transcendir el concurs i es va convertir en un autèntic fenomen cultural. La seva reivindicació de la maternitat, del cos de la dona i de la feminitat des d'una mirada lliure i desacomplexada que va generar debat també va connectar amb milers de persones que la van convertir en un himne nacional. Musicalment, Ai Mamà també és una mostra perfecta de l'estil de Rigoberta Bandini a l'hora de crear, perquè és un pop aparentment senzill, amb una tornada molt memorable i una producció que creix a poc fins a esclatar en un final gairebé catàrtic i teatral. Ara, però, canviem completament de registre, deixem de banda la reivindicació col·lectiva per endinsar-nos en una cançó molt més íntima i melancòlica. A continuació farem play al tema In Spain We Call It Soledad, una peça que reflexiona sobre la solitud i aquella sensació tan universal d'estar envoltat de gent però sentir-se igualment sol.
1: Hi. I just wanna say hello. I was just taking a walk. In this deepness we belong to. In Spain we call it soledad.

0: I ara acabem d'escoltar In Spain We Call It Soledad, una de les primeres cançons amb què molta gent va descobrir Rigoberta Bandini abans del gran esclat nacional que va tenir. Un tema publicat l'any 2020, en plena pandèmia, que va començar a circular de manera gairebé espontània per xarxes socials i va connectar amb un públic que se sentia molt identificat amb el seu missatge. Amb una barreja entre anglès i castellà, la cançó parla de la solitud, però ho fa des d'una perspectiva molt més irònica. Aquella frase que dona títol al tema, In Spain we call it soledad, resumeix molt bé l'estil de Rigoberta Bandini, que és el d'agafar una idea aparentment simple, embolicar-la amb humor i acabar parlant d'una emoció universal. Sense grans artificis, aconsegueix descriure sentiments que molts hem experimentat alguna vegada, com la sensació de buit, la necessitat de desconnectar o la dificultat de trobar el nostre lloc. I després d'aquest moment més introspectiu, arriba un canvi de to. La següent cançó ens porta cap a un terreny molt més desenfadat, ple de referències a la cultura popular i a un dels grans mites de la música espanyola.
1: No entiendo por qué te marchaste de París si aquel día era el más gris.

0: Soy una truana, soy una señora. Ta-ta-ra-tam.
1: Acabem d'escoltar Julio Iglesias, una de les cançons més divertides i surrealistes, sens dubte, dins La Emperatriz. Com passa sovint amb Rigoberta Bandini, darrere d'una lletra plena de referències inesperades i d'un to aparentment desenfadat, s'hi amaga una reflexió sobre les relacions, els records i la manera com idealitzem determinades persones o moments de la nostra vida. La figura de Julio Iglesias aquí apareix gairebé com un símbol de tota una època, d'una manera d'entendre l'amor i l'èxit que forma part de l'imaginari col·lectiu. La Paula juga amb aquesta icona de la cultura popular per construir una cançó plena d'humor, però també de nostàlgia i de dobles sentits. I nosaltres continuem descobrint una altra cara de l'Emperatriz, perquè ara arriba una cançó que és molt més delicada i emotiva, amb una declaració d'afecte sincera que parla de l'amor des de la tendresa i la vulnerabilitat. Això és Canciones de Amor a Ti. El tema s'inspira en una experiència molt personal de Rigoberta Bandini, i és la maternitat. La cançó és una carta d'amor al seu fill Nico, on transforma la relació materna en una reflexió sobre l'amor més pur, aquell que no necessita explicacions ni grans discursos per existir. És un amor quotidià, fet de gestos petits, de presència i de cura constant.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón. Els usuaris de Mollet Santa Rosa hauran d'esperar més del que s'havia anunciat inicialment per recuperar el servei ferroviari de la R3, i és que ara s'ha situat en el febrer de 2027 l'acabament de les obres del desdoblament dels 18 quilòmetres de la línia entre Parets del Vallès i la Garriga. Diuen que un cop s'acabi això, els trens podran tornar a passar per Mollet Santa Rosa. Ja l'octubre de l'any passat s'havia assenyalat el gener del 2027, però de fet venim anteriorment que s'havia anunciat que els trens tornarien a arribar a Mollet Santa Rosa al maig del 2026. Amb les obres acabades al febrer, el secretari d'Estat diu que la posada en servei de la línia no hauria de tardar massa, però no ha concretat quan duraran les proves prèvies a la recuperació del servei comercial. Abans que els trens tornin a circular amb passatgers, caldrà completar els treballs i fer les proves de la infraestructura, incloses les circulacions de trens sense passatgers. I canviem de tema, i és que el passat divendres Mollet va celebrar la Diada de Catalunya amb tradició, cultura i el protagonisme del teixit associatiu de la nostra ciutat. Un dels moments més simbòlics de la jornada va arribar amb la hissada de la bandera, que va anar a càrrec de l'alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisio, que va posar en valor la força i la diversitat del teixit associatiu molletà i la importància de la Diada per celebrar la identitat catalana.
1: Bé, avui, el dia de la Diada Nacional de Catalunya, a Mollet sempre fem aquest acte unitari on volem demostrar, tant des de l'àmbit polític i per tant de la corporació municipal com la fortalesa de teixit d'entitats que tenim a la ciutat, volem celebrar doncs, que avui és el nostre dia, avui celebrem la nostra identitat i que estem treballant, com sempre, per una Catalunya doncs, treballadora, plural, oberta i cohesionada com ho és la nostra ciutat. Per tant, contenta d'aquest acte unitari que ha demostrat una altra vegada la unitat que tenim a Mollet i celebrar, com no podia ser d'una altra manera, doncs el nostre dia com a catalans i catalanes.
0: En destaca la presència d'Aliança Catalana, que va fer ofrena floral al monument i on va despertar els xiulets de tots els assistents. Això és tot. Més informació de Caire Local d'aquí una hora.

0: blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: fet de que nosaltres, els nostres nois i noies, treballin cada dia amb les dones d'aigua, pintin, portin endavant aquest projecte, se sentin identificats.
1: Vaig fer una selecció de textos que penso que eren interessants perquè defineixen una mica el seu procés des del començament que ella es vol dedicar a l'art.
2: És una exposició de diferent material de la colla, material que a dia d'avui encara s'utilitza, el material que no s'utilitza.
3: Nosaltres sempre hem intentat que la nostra activitat sigui el més sostenible possible i anar reduint progressivament les nostres emissions i el nostre impacte ambiental.
4: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
5: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Continuem avançant en aquest capítol en què repassem La Emperatriz, el primer àlbum d'estudi de Rigoberta Bandini, el nom artístic de Paula Ribó. Recordem breument que es tracta d'un disc publicat l'any 2022 i que representa la consolidació del seu univers artístic, un treball on hi conviuen el pop, la ironia, la crítica social i la vulnerabilitat, sempre amb aquest estil tan seu que combina humor i emoció a parts iguals. Al llarg de l'àlbum, la nostra cantant construeix un recorregut ple de contrastos. Hi trobem cançons festives i irreverents, carregades de referències a la cultura popular, però també moments més íntims i espirituals on apareixen temes com l'amor, la fe, el desig o la necessitat de connexió. També cal entendre que aquest disc és un punt de trobada de tot allò que Rigoberta havia anat construint abans del seu debut. L'èxit viral, el fenomen de les xarxes socials i la seva capacitat per transformar idees quotidianes en cançons que connecten amb molta gent. En aquest àlbum, tot això pren forma i es converteix en un llenguatge propi. Després d'aquest bloc inicial més festiu i emocional que hem anat escoltant, entrem ara en una seqüència de cançons que juguen amb el cos, el desig i la celebració de la vida, però sempre amb el segell irònic i inesperat de l'artista. Comencem amb A todos mis amantes, una peça breu i directa que obre aquesta nova etapa del disc amb un to entre confessional i desenfadat.

0: abraçada molt gran.
1: A ver.
2: Això era A todos mis amantes, una peça curta però molt representativa d'aquest univers de la Rigoberta. Amb un to entre la confessió i la ironia, la cançó juga amb la idea de la llibertat afectiva i amb aquest imaginari tan propi seu on el desig, la quotidianitat i l'humor conviuen sense cap mena de problema. Darrere d'aquest personatge de la Rigoberta Bandini hi ha la Paula Ribó i la seva trajectòria abans de la música és força sorprenent. De fet, durant molts anys ha treballat com a actriu de doblatge, una feina que va començar sent molt jove. Ha posat veu a personatges d'animació molt coneguts, especialment en versions en català i castellà de pel·lícules i sèries infantils, com per exemple va posar veu a la versió en català de Caillou, i també va participar en el doblatge de pel·lícules com Monstros S.A. i El viatge de Chihiro. A més, amb el temps va continuar consolidant-se dins del sector i també ha arribat a participar en produccions com Bichos, ampliant així una carrera molt vinculada al cinema d'animació i al públic infantil i juvenil. Abans de convertir-se en la gran Rigoberta Bandini, la Paula ja tenia una carrera artística molt activa. Havia fet teatre, havia escrit i havia format part de projectes musicals més petits i experimentals. Però el gran canvi arriba quan decideix crear aquest alter ego. El nom de Rigoberta Bandini no és casual. És un homenatge a dos referents molt diferents. D'una banda, Rigoberta Menchú, activista i Premi Nobel de la Pau, i de l'altra, el cognom Bandini, que fa referència a Arturo Bandini, el protagonista dels llibres de John Fante.
3: A Miami ha dicho que un día estuvo bastante perdida. Le he dicho eso nunca se pasa. Me ha pasado su single por WhatsApp. Hoy Paula me ha dicho que un día también se siente incomprendida. Después hemos estado de guasa bailando.

0: El que acabem d'escoltar era Así bailaba, una de les col·laboracions més comentades de l'Emperatriz, amb la gran Amaya. El tema té una història interessant perquè no és una cançó completament nova, sinó que parteix d'una versió anterior de Los Pallassos de la Tele, aquell univers musical infantil que va marcar diverses generacions amb propostes pensades per cantar i ballar en grup. En aquesta nova versió, la cançó guanya una dimensió més col·lectiva i, sobretot, més feminista. La presència de la Maya no és només un afegit vocal, sinó que reforça aquesta idea de complicitat entre dues artistes que comparteixen una sensibilitat similar, que és la de veure el pop com un espai de joc, però també com un espai d'expressió emocional i lliure. Ara, però, continuem el nostre repàs pel disc que torna a canviar de registre. Escoltem Que Cristo Baje, una peça amb un punt més provocador i simbòlic.
1: Aunque yo juegue el juego de no persistir, hay tantas cosas que me quedan por decir, que al final siempre acabo por no decir nada.

0: El que sentíem era Que Cristo Baje, una de les cançons més provocadores i carregades de simbolisme que hi trobem dins La Emperatriz. El títol ja és tota una declaració d'intencions. A partir d'una expressió col·loquial amb ressonàncies religioses, la cançó construeix un imaginari on el sagrat i el quotidià es barregen constantment. Rigoberta utilitza aquesta tensió per parlar de la necessitat d'esperança, de resposta o fins i tot de salvació en moments d'incertesa emocional o vital, però sempre des d'un punt de vista molt terrenal. I després d'aquest moment més irònic i simbòlic, el disc entra en una de les seves peces més íntimes i conegudes. Escoltem Tu i jo.
1: Ya solo me apetece poder volver a casa y partirnos una pizza como hacemos los viernes.

I acabem d'escoltar Tu i jo, una de les cançons més delicades dins d'aquest disc. Després de moments més irònics i expansius, aquí la nostra cantant es mou en un terreny molt més íntim, parlant de les relacions des d'una perspectiva gairebé mínima, centrada en els detalls i en la fragilitat del vincle entre dues persones. És un tema que respira calma, a diferència dels altres, però també amb una certa melancolia, com si tot el disc s'aturés en un instant, com si tot el disc s'aturés un instant abans de tancar-se. I ara sí, arribem al final d'aquest recorregut. Per tancar el capítol d'avui, tornem a un dels primers temes de la trajectòria de Rigoberta Bandini, i és Too Many Drugs, una cançó que ja en el seu moment va començar a fer soroll i a definir el seu estil tan particular abans de fer-se tota una referent dins el panorama musical. Quan es va publicar, el tema va generar bastant conversa. D'una banda, hi havia qui celebrava aquella barreja de pop electrònic, ironia i crítica a certs excessos i dinàmiques contemporànies, i de l'altra, també hi havia qui no acabava d'entendre del tot el seu to entre seriós i paròdic. Però, precisament, aquesta ambigüitat és part del que va fer que Rigoberta Bandini comencés a destacar. Cançons que no són fàcils de classificar i que juguen constantment amb diferents capes de significat. De fet, aquell soroll inicial va ser clau perquè Rigoberta Bandini deixés de ser només un fenomen de xarxes per convertir-se en una de les veus més personals del pop actual en castellà. Avui és una artista consolidada, amb un discurs propi i una identitat molt definida, capaç de passar de l'humor més absurd a la vulnerabilitat més directa sense perdre coherència. Amb aquesta mirada enrere i aquest viatge per la seva trajectòria, tanquem el capítol d'avui. Nosaltres ens tornem a retrobar més música i més històries per explicar. Que vagi bé!

0: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
1: L'Ajuntament presenta la nova oferta formativa del curs 2026-2027 per a persones majors de 55 anys. La presentació serà el dimarts 15 de setembre al Mercat Vell, a 6:15 de la tarda. No hi faltis, més d'una vuitantena de tallers t'hi esperen.

0: L'Angle del Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet. Conduït i presentat per Álvaro Rodríguez, Eva Otrero i Àlex Bermúdez.
1: Molt bona tarda i nit, amants del motor. Això és l'Angle de Miramar, directe des de Ràdio Mollet. Jo sóc Álvaro Rodríguez i al meu costat m'acompanyen els meus sempre fidels companys. Molt bona tarda, Eva Otrero.
2: Molt bona tarda, Álvaro.
1: Molt bona tarda, Àlex Bermúdez.
3: Molt bona tarda. Què tal, com estem?
1: Estem de tornada.
3: Sí, senyor.
1: Estem de tornada. Finalment tenim tècnic, també el saludem, el Jaume, el nostre nou tècnic, que serà, esperem, que sigui el nostre tècnic durant tota la temporada. Tornem de l'estiu. Tornem d'un estiu que no ens ha deixat sense curses, tot el contrari. Ens hauria agradat comentar més curses aquí, però...
3: Bueno, bé. Depèn quines, eh?
1: Depèn quines. Com us ha anat? Com us ha anat aquest estiu, aquesta temporada de Parón Veraniego?
2: Doncs a les motos, clar, jo, no sé vosaltres, però jo per mi és com seguir un calendari, saber el que vaig fer per quan va ser la carrera.
1: Sí, sí,
2: llavors,
1: jo també.
2: Ha estat un bon estiu, la veritat. Recordo que quan vam marxar, Marc Márquez estava a... gairebé 100 punts de diferència amb el líder i notícia de després de les vacances, Marc Márquez és líder del Mundial.
1: Els han caigut els punts?
2: Bueno, és que el que ha passat amb les Aprilia no sabem si... Bueno, no és tot cosa de les motos, però també ha estat una cosa dels pilots, ho parlarem ara. Però, bueno, jo crec que és molt ben resumit el meu estiu comparant amb com estava Marc Márquez. Jo he descansat i Marc Márquez s'ha posat líder.
1: Sí, la veritat que una mica de treva que han donat aquestes Aprilia, que semblava que es menjaran el món a principi de temporada, i ara resulta que...
2: No és tant que la Ducati hagi pillat a l'Aprilia, jo crec que ha estat el Marc qui s'ha posat al capdavant, perquè una cosa que també hem de destacar és que Bagnaia encara no ha aparegut. I, bueno, el que sí que ha aparegut és el seu fill, va néixer Oliviero Bagnaia.
3: Sí, Oliviero serà portuguès, eh?
2: Sí, sí. Oliviero Bagnaia. No havia escoltat mai aquest nom, no ho sé vosaltres.
1: Jo tampoc.
3: No, la veritat és que no, eh?
2: I justament aquest cap de setmana ha estat el primer gran premi pel fill de Bagnaia.
3: Doncs bon debut, eh? Ja. Del fill.
2: I avui fa 10 anys que estan junts Pego Bagnaia i la seva parella, la Domizia.
1: Bé, doncs, enhorabona.
2: Després de tot aquest resum.
3: No sé ni qui és la dona del Pego Bagnaia, s'ha imaginat?
1: Gràcies a l'Ernest sabem qui és la germana, però la nòvia...
3: La germana d'aquí?
2: La germana del Pego, està al box.
3: Ah, ostres, no,
1: sempre està al box.
3: M'agafes molt assudicat en aquest sentit, eh? Jo el tema celebrities i tal no porto bé.
1: No, jo tampoc, i això una mica també ens porta al panorama de la Fórmula 1, la Fórmula Celebrity. Què tal, com ha estat aquest estiu de la Fórmula Celebrity?
3: Bueno, clar, el punt més àlgid de la Fórmula Celebrity ha sigut aquest cap de setmana, que ara entrarem al circuit de Madrid, que menys curses hi ha hagut de tot. Bueno, la Fórmula 1, doncs, no hi ha hagut tantes diferències com a les motos respecte al que vam deixar i al que tenim. Jo que ho vam deixar amb Antonelli líder i ho recuperem amb Antonelli més líder, però sense cap lluita al Mundial ja.
1: Fórmula Xarca, ens atreviríem a dir?
3: Fórmula Xarca, però en general o només per Madrid?
1: No, en general, com a campionat.
3: Bueno, aquesta temporada dureta, eh? Semblava que Hamilton i Ferrari podrien plantar una mica de cara... tornem de l'estiu amb la confirmació de que no serà així, i Russell, que està encara més enfonsat al Mundial, llavors sembla que...
1: aquest... Gran premi de la Xarca.
3: Gran premi de la Xarca, doncs, aquest cap de setmana...
1: Com adjectiu.
3: Bueno, a mi no m'agrada ficar-me en aquest terreny, ja que entenc que, bueno, hi ha molta gent que, bueno, doncs, que li ha agafat a prop, i molts aficionats espanyols que han anat a Madrid, però la veritat és que l'experiència del Gran Premi a Madrid té la, eh? Després parlem una miqueta del tracte mediàtic que s'ha donat a Madrid, i les diferències amb el Gran Premi d'Espanya quan era amb un baló. I, bueno, a mi és un tema que m'ha estat una mica sorprès, eh? S'ha donat un rebombori al tema de Madrid quan portem 30 anys en Fórmula 1 a Catalunya i també a València uns quants anys, i la presència mediàtica d'atenció a la ràdio, a la tele, als informatius, és que no té cap tipus de comparació.
1: Vols dir que no tenir l'alcaldia de cul ha beneficiat el Gran Premi de Madrid?
3: Com?
1: Que no, el fet de no tenir a tota l'alcaldia de cul al Gran Premi de Fórmula 1 pot haver beneficiat el Gran Premi de Madrid, no com va passar aquí a Barcelona?
3: A veure, això és veritat. Això és cert, però és que quan l'alcaldia no estava de cul tampoc se li donava molt bombo, no?, el tema de...
1: Home, sí,
3: a veure,
1: cert,
3: sí, tens raó, eh? És veritat que...
1: Va haver-hi un moment, sobretot als anys 2017, 18, 19, que es tenia la Fórmula 1, però era una cosa com que feia fàstic tenir.
3: Sí, sí, sí.
1: Des de certs punts de dins de Catalunya.
3: Moltes ideologies que són contràries al motor.
1: Com una cosa que feia mal gust tenir-la, que es tenia de mala gana. I sí, això és cert.
3: I
1: s'ha maltractat aquí, la Fórmula 1. Ara, en els últims anys, quan va arribar l'amenaça de Madrid, aleshores va començar a impulsar.
3: Però tard.
1: I
3: així estava ara, que tenim un Gran Premi cada dos anys. Hem perdut aquesta vigència d'estar cada any al calendari.
1: Però Spa també.
3: Sí.
1: O sigui, no traiem part de culpa, però a Spa li ha passat el mateix.
3: Sí, però en el cas d'Spa jo crec que és una mica diferent, ja que és que en aquest cas un altre circuit del teu país t'ha menjat la... no sé com es diu català, t'ha menjat la tostada, no? Llavors,
1: sí.
3: Un circuit que, bueno, després parlarem, però que és panós, que aquest circuit sigui el que li ha tret l'hegemonia amb un baló, no? Llavors, jo crec que sí que és un tema econòmic, perquè, evidentment, Madrid, si està al calendari, és per calés, no per una altra cosa.
1: Sí.
3: I és evident també que les institucions d'allà doncs, han apostat més fort pel circuit, que això després ja és qüestionable de si s'ha invertit diners públics en tenir un Gran Premi o no. Jo crec que en el cas de Catalunya era molt important, pel tema de tot, de publicitat, turisme, treballs que genera això. I, bueno, doncs ara ho hem perdut una mica. Jo no sé si Madrid aguantarà 2 anys, perquè la veritat és que jo crec que és una mica insostenible.
1: Sí,
3: en
1: no,
3: quan
1: no
3: està plantejat el Gran Premi, perquè és que vaig llegir l'altre dia que dels 100.000 espectadors més o menys que hi havia el diumenge, 20.000 eren VIPs. O sigui, com pots tenir un de cada 5 espectadors que siguin VIP i gent que no sap ni com es diu... Bueno, he vist alguns vídeos d'influencers fent aquesta mena de retos virales que no sap ni pronunciar Russell, que diu Russell. O sigui,
1: Russell.
3: Una persona que... Quan el teu objectiu d'espectador és aquest, jo crec que té molt mala pinta.
1: Doncs imagina't quan pronunciïn Tassa Napoli entre Pobassac.
3: O Tropac Raza...
1: Bé,
3: després parlem ara, més en profunditat. Sí.
1: Sí, però ja que hem tret el tema del circuit de Madrid i per no treure-li temps després a la Fórmula 1, jo vaig estar al circuit, el vaig visitar durant els tests de la Fórmula 3.
3: Ah, vas estar allà a Madrid?
1: Sí, vaig poder aprofitar un petit viatge que vaig fer a Madrid i vaig fer una visita tant a l'estadi Metropolitano...
3: aquesta sí que me la sé.
1: Sí, la de l'estadi Metropolità. Primer, per veure jugar el Villarreal, molt interessant. Segon, per xiular a Julián.
3: No va servir, no?, la campanya perquè es vingués al Barça, no?
1: No se li va poder pressionar més. I tercer, però no menys important, per agafar una mica la referència per comprar les entrades pel juny. que hem de tenir en compte... Doncs,
3: anulo Mufa.
1: Que al juny haurem d'anar cap allà. Aprofitar aquest viatge, doncs, va sorgir l'oportunitat de visitar el circuit. La vaig aprofitar, vaig estar a la zona del circuit. Un circuit que estava en aquell moment molt limitat a nivell de disponibilitat. Primer perquè jo no tenia com a tal una acreditació de fotògraf per poder anar pels vials. Sí que tenia passe, però no podia anar pels vials de la manera que...

0: la de la corba 20 i 20A en concret.
1: I moltes corbes també. Jo crec que un circuit amb tantes corbes i tan poca zona recta fa molt difícil que puguis sí. enxampar.
0: Ara volia parlar d'això perquè havent-lo visitat i havent vist les curses d'aquest cap de setmana i de més, m'he pogut adonar que el circuit té una sèrie de problemàtiques que venen derivades directament de la pròpia zona on està. El circuit està, per una banda, dins del recinte d'IFEMA, i per l'altra banda de la M11, de l'autopista, té un descampat, que és on està tota la secció aquella de la corba monumental i tot això. Quin problema té el circuit?
2: Superfamosa, li hem fet una truita de patates.
1: Ah, sí?
0: Ah, sí?
2: Sí. Bueno, la Maria Pombo, que té una empresa de truites de patates.
0: Li ha fet una truita de patata a la corba.
2: A la corba de la monumental.
1: Doncs espero que surti millor que la corba en si, perquè si no...
0: Jo, perdoneu-me, però acabo de flipar. O sigui, clar, jo entenc que li facin una paella, però una truita...
2: No, no, i clar, tots aquests celebrities que no saben qui són els pilots, sí que s'han menjat aquesta truita que els hi ha enviat la Maria Pombo a casa seva.
0: Ostres.
2: No, no, és molt fort lo de... Uau. Lo del Gran Premi a Madrid.
1: Bueno, les influències és una cosa en general, no
0: aquí,
1: només a Madrid.
0: Però... Aquí hem topat amb quantitats perilloses de xarca, eh?
1: Bueno, bueno.
0: En la truita. En general, el Gran Premi ha estat de tela, però això de la truita és una dada molt dramàtica, de fet.
1: Jo crec que es ven tant glamour que és que termina sent hortera. O sigui, he vist tantes hortarades, en general, sí. el que és el Gran Premi.
0: En quant al que comentava a nivell estructura del circuit, com pel circuit passa pel mig una autopista, que és la M11...
1: I creuava per... Bueno, ja havia un tram que creuava per sota l'autopista.
0: Això em refereixo, sí, que l'ha de passar per sota. Què genera això? Genera
1: que jo no sabia
0: túnels.
1: Que creuava per l'autopista, sí. Jo pensava que era rodellant, saps?
0: No, la passa per sota.
1: Em vas quedar flipant quan vaig
0: què
1: veure
0: passa,
1: la quali.
0: Què passa amb aquestes dues seccions? Que com una banda cau a IFEMA i l'altra banda cau al descampat, aquests túnels que es generen tenen una doble problemàtica. La primera és que tu no pots ficar un cotxe a 300 km per hora a un túnel perquè als pilots no els hi dona temps a adaptar els ulls per poder veure el que hi ha a la sortida del túnel ni per poder veure el que hi ha a l'interior del túnel.
1: Ni ficant llums, ni res?
0: És que necessites tanta potència de llum que és impossible, o almenys el que s'ha vist és que no era possible. Perquè si tu veies les onboards, veies que no es veia res dins del túnel
1: sí,
0: ni a la sortida.
1: Molt...
0: I això és un feedback que s'ha rebut per part dels pilots, que és que el canvi d'il·luminació doncs, és bastant bèstia. A Mònaco passa, però què passa? Que en Mònaco té una entrada del túnel molt lenta, la sortida sí que és més ràpida, però és un túnel prou llarg. En aquest cas, els túnels són molt petits i arriben al final d'una secció de recta. Per tant, què passa? Que si fiques un cotxe tan ràpid allà, si a darrere hi ha un accident, el cotxe que passa pel túnel, que va a 300 km per hora, no té temps, el pilot no li dona temps a reaccionar per poder evitar un accident amb un cotxe que hi hagi aturat a la sortida del túnel. Per tant, què passa? Que s'han de posar unes xicans, unes corbes, abans del túnel per evitar que es donguin aquests casos de possibles accidents derivats de perdre la visió.
1: Que això és mortal, ja. Clar, tu fes
0: sí,
1: la xicana
0: clar,
1: abans
0: o sigui,
1: d'entrar al túnel...
0: Clar, si no poses la xicana, el cotxe entra a 300 km per hora i després ja es trobarà el
1: ja
0: que es trobi.
1: Ja veurem com surt, no?
0: Ja es trobarà el que es trobi. Per tant, s'ha de posar aquesta xicana per reduir la velocitat i poder entrar al túnel. Què passa amb aquestes xicans? La primera, que és la corba 5, s'ha fet superestreta, frenada en corba, i a més la recta prèvia és tan curta que no dona temps als cotxes, ni tan sols als d'aquesta generació, que tenen molta més facilitat per avançar,
1: sí, sí.
0: No els dona temps a posar-se en paral·lel i poder avançar.
1: I aquest circuit es va dissenyar pensant en la normativa anterior.
0: Que encara és pitjor.
1: Hauria sigut la cursa amb zero avançaments, crec jo.
0: Sí, sí. Després, què passa? Després de la sortida de la corba 6, està el túnel després de la corba 7, tenim la corba 8, la 9, la 10, i arribem a la 12, que és la monumental. En aquesta secció de corbes 8, 9, 10, 11, i després la monumental, aquí sí que hi havia lloc per posar una recta, perquè això és un descampat. És un descampat. I aquí hi havia opció de fer una recta prou llarga, amb una, o fins i tot una recta que fes una corba prou pronunciada que ens permetés fer a fons

0: i després fer una frenada forta que permetés un lloc d'avançament. Què passa? Que van decidir que s'havia de fer aquesta corba, la Monumental, que al final la Monumental és una corba que vol ser especial, però al final és una còpia de la corba per alta que hi ha a Lleda. Sí. No és res especial.
1: Pues, també una mica com la de Zambor, no? No és tampoc... És més pronunciada, però és
0: bueno,
1: similar.
0: Però Tarzán a Zambor sí que és més...
1: No, és més icònica aquesta, clar. Té més,
0: clar, sí,
1: té
0: sí,
1: més
0: té,
1: xitxa.
0: Té més
1: sí,
0: xitxa
1: sí.
0: Perquè és històrica i, de fet, originalment era peraltada. Però que al final és una corba copiada de Jeddah, de Corea, de la Índia, no. De Sochi, que... està repetida en molts circuits i aquests doncs, l'han volgut incorporar. I això que provoca? Que no es pugui, que tampoc pugui haver un tram de recta ràpida, aquí tampoc. Després tornem a passar per sota de l'autopista, no podem fer, fer una altra secció ràpida, i clar, el circuit queda molt limitat per aquests dos túnels i la Monumental. Aleshores, bé, poden fer els canvis que vulguin, però a nivell estructural és un circuit que està molt limitat per aquests dos túnels i aquesta corba Monumental.
1: És que tenint un descampat tan gran que ho decidis fer entre l'autopista i FEMA, té tela, perquè ho pots fer, jo què sé, doncs...
2: I tenint el circuit de Montmeló, decidir-ho fer a Madrid.
1: Bueno, però,
2: és
1: sí, però i... això és un tema que Madrid fica calés i s'ha de fer a Madrid, clar.
0: I
1: ja
0: posats...
1: partim d'aquesta base.
0: No, i a més, una altra de les coses que et porta a per què s'ha fet el circuit d'aquesta manera, realment es podia fer una instal·lació permanent de sobre amb el pressupost que
1: Vamos,
0: hi havia.
1: Vamos, i tant.
0: Però, per certs interessos, interessa més fer un urbà.
1: I fer-ho IFEMA.
0: I
1: perquè
0: fer-ho IFEMA...
1: IFEMA... Diguem-ne que és la que ha corregut amb el cost de la instal·lació.
0: Sí, clar, clar, clar.
1: I si ho haguéssim fet, perquè s'estava parlant de que volíem fer un permanent a Morata de Tajuña fa uns
0: sí.
1: anys, i es veu que si feien això, aquests no podien treure tajada, bàsicament.
0: Sí.
1: I
0: aleshores, bé, en definitiva, que se ve el plomero. Dit això, es veu encara més el plomero quan comenten la possibilitat de fer obres ja per l'any vinent.
1: Sí. Bueno, estan parlant de que volien canviar la 3, la 15, i ara miro l'última.
0: Sí.
1: Volien canviar tres corbes. Però no s'estava pensant en ficar molta més recta. Llavors, no crec que es canvi molt... Clar, perquè tampoc no. es pot, però vull dir, no crec que hi hagi uns canvis brutals d'emoció, no?
0: La veritat és que té poc marge. Ara...
1: Mira, la 5, la 13 i la 20, perdona.
0: Sí.
1: Estàvem parlant de canviar.
0: Ara, jo només vull deixar anar una dada i ja passem directament a la secció de l'Eva, de les motos, i vull demanar un aplaudiment pel Madrid per haver aconseguit el rècord
1: de
0: circuit amb menys avançaments a la cursa que el Gran Premi de Mònaco.
1: 4. 4, 4 avançaments.
0: Bravo, bravo, bravo, bravo. Toca la campanita.
1: He de dir que crec que igual a Mònaco fa dos anys, que es van fer també quatre avançaments,
0: sí.
1: però
0: en
1: tela,
0: aquest, amb aquest
1: tela.
0: Reglament...
1: Amb aquest reglament,
0: Mònaco
1: van ser 10 i aquí 4.
0: 4 a Madrid.
1: I he estat mirant i en cap edició de les últimes 5 o 6 de Mònaco o cap altre circuit hi han hagut quatre avançaments. Traien Mònaco un any. O sigui,
0: molt bé.
1: Tela,
0: molt bé.
1: I un valor que era tant això, aquest any més de 50 avançaments.
0: Very well, very well, very well.
1: Però bueno, després has de veure que... També s'ha de dir que, clar, un avançament no implica una bona cursa, perquè aquest any els avançaments són una... Bueno, són molt artificials,
0: sí,
1: amb el tema de les bateries...
0: Sí, però la cursa de Montmeló va ser boníssima.
1: Home, sí, sí.
0: Boníssima.
1: La de Montmeló i moltes més que potser dius, bueno, és que aunque tinguin 15 avançaments, però hi ha més...
0: Monza també va ser boníssima.
1: Que...
0: Boníssima. Bé... Dit
1: bueno,
0: això,
1: després parlarem una mica de la cursa ja...
0: No robem més temps del
1: sí,
0: programa, tot i que
1: haguem ja
0: de parlar del Madrid.
2: Abans d'entrar a les motos, perquè és de les motos però és del circuit del Madrid, va estar Carlos Espeleta, que és...
0: Carlos o Carmelo?
2: Carmelo Espeleta. Carlos Espeleta, que
1: és
2: el fill.
1: És el fill.
2: Doncs va estar el pare, perquè crec que donava... feia...
0: Sí, la bandera.
2: La bandera.
0: De final.
2: En comptes d'estar a San Marino.
1: Té això, també, eh?
2: I es parla que potser era per estar mirant el circuit per fer-hi motos allà.
1: Bueno, és que això del tema dels urbans i MotoGP també té per a una saga interessant.
0: Sí, s'ha encarregat Adelaida, el circuit d'Adelaida, per ficar les motos allà. No sé si aquesta temporada o la vinent, però...
1: Crec que era a partir del 27.
2: Sí. Que Aragón passi a ser circuit reserva i que ara puguis pensar-te.
1: Però Aragón l'any que ve també està, eh? El calendari.
2: Sí,
1: van
2: confirmar. Sí, sí. Però ja és reserva. No... Bueno,
1: Aragón porta uns quants anys que en teoria s'havia de caure i només s'ha caigut un any, crec, dels últims 10, o sigui que ja...
2: Sí, sí, però em sembla una mica trist.
1: A veure, també
2: és veritat
1: que, és que a Espanya hi ha 4 circuits, eh?
2: Ja, però no, em refereixo.
1: És fort,
2: s'ha de caure un...
1: Home, si ho canvies per Madrid sí que és vergonyós, clar.
2: Per
1: sí,
2: això.
1: Sí.
2: Mm. No sé si dels 4 jo trauria Aragón, perquè a mi Aragón m'agrada bastant com són les curses allà, però clar, Jerez no pots treure per afició, València sempre ha estat l'última cursa, Montmeló no te carregaràs.
1: A mi dels 4 el que més m'agrada és Jerez, com a circuit. El que passa és
2: que menys.
1: El que menys, però té molta aura.
2: A mi també com a circuit.
1: A les 6 de la matinada
2: clar,
1: i aquestes...
2: És per afició,
1: sí,
2: literalment,
1: sí.
2: Lo a Jerez.
0: Bueno, jo penso que la idea de fer una mega reforma i FEMA per fer el circuit de MotoGP segur que agrada. Per tant...
1: Agrada. Ah,
0: agrada.
1: Val, clar.
0: No, descarto res. I aviam, siguem sincers, no és estrany que una capital vulgui tenir un gran premi.
1: No, sí, no és raro. Jo el que critico és el circuit.
2: Jo el que critico és que sigui la capital.
1: No, jo ho critico. Jo entenc que a Madrid vulguin tenir coses, eh?
0: Sí.
1: I si Catalunya opera en favor de Madrid, bueno, això ja és un tema de que potser doncs, Catalunya tampoc s'ho ha buscat, no? Bueno, a les institucions i tal. Però, cony, treure'm un valor per ficar aquest circuit, sí. És que això és imperdonable. Jo sé si el Jarama el fessin bé, sí que també és complicat, però pues, podria estar bé, no?
0: Bueno,
1: com a acció.
0: Jarama
1: però...
0: no es pot fer.
1: Bueno, no es pot fer pel que no es pot fer, però...
0: Sí.
1: Però bueno, després parlarem una miqueta si tenim temps.
0: I el que sí, comencem la secció o acabem de comentar quatre
2: coses
0: i ja entrem a la secció després del programa. Jo penso que també el que s'ha de tenir en compte a l'hora de fer un circuit, el que no pot ser és que els dissenys dels circuits vinguin inspirats en coses del passat o inspirats en altres coses. I el circuit de Madrid és una mica el mateix.
1: Van dir que s'ho van encarregar a Tilke i Tilke no va voler saber res del tema.
0: De fet, el dissenyador no és Tilke.
1: Sí, és un altre.
0: Ara no recordo.
1: Però és un d'aquests que té un munt de circuits. O sigui, no és un matau.
0: És que al final Tilke no fa el circuit sols.
1: No.
0: Evidentment.
2: No llencen una goma a terra i com caigui.
0: De vegades.
1: Bueno, potser per això ja et surt millor que aquest circuit.
0: Sí, però
2: sí. No, perquè una goma no cauria així.
1: O sigui, el circuit del turisme de Madrid és millor que aquesta...
0: No, però al final, i és una cosa que veiem constantment en el món actual, que molts dissenys venen d'inspirar-se en coses del passat o inspirar-se en altres coses. Per què no t'inventes alguna cosa?
1: Estilcòdromos.
0: No parlo dels circòdromos, parlo en general de la vida. Tu, ara apareix Renault i fa una altra vegada el Renault Zig i li ha quedat guapíssim, però...
1: Discrepo, eh?
0: El Renault Zig a mi m'encanta.
1: Molt lleig, eh?
0: A mi m'encanta.
1: És horrible. Ho sento molt, però...
0: Per què no provem a fer coses noves?
1: Però és que també et dic que hi ha un moment que ja tampoc pots inventar massa més, eh?
0: Hòstia...
1: En defensa d'això, eh? No, vull dir... És que
0: el
1: està tot inventat,
0: que es va inventar la frase de que tot està inventat, es va inventar aquella frase.
1: Bueno, a veure, sí, però...
0: Realment...
2: Molt de profe, això, que t'ha quedat molt de profe, eh?
1: Molt filòsof.
0: Realment sempre es pot inventar i sempre es pot innovar. El circuit de Madrid, si tu te'l pares a mirar, la corba 1 i corba 2 són exactament la corba 2... La corba 3 i 4 del circuit de València. Si continues mirant, la corba 12, la monumental, és una còpia de la corba peraltada de Jeda. Ens demanen que tallem ja.
1: Bueno, després continuem rajant la matriu.
0: Continuem rajant. Moltes gràcies, tornem aviat. Fins ara.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: fet de que nosaltres, els nostres nois i noies, treballin cada dia amb les dones d'aigua, pintin, portin endavant aquest projecte, se sentin identificats.
1: Vaig fer una selecció de textos que penso que eren interessants perquè defineixen una mica el seu procés des del començament que ella es vol dedicar a l'art.
2: És una exposició de diferent material de la colla, material que a dia d'avui encara s'utilitza, el material que no s'utilitza.
3: Nosaltres sempre hem intentat que la nostra activitat sigui el més sostenible possible i anar reduint progressivament les nostres emissions i el nostre impacte ambiental.
4: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
5: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
6: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
5: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
4: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí. Al 96.3 de la FM. Ràdio Mollet. Aquell any.

Molt bona tarda, estem de tornada amb la Miramar. Ens sap una mica greu perquè estava sonant Roxanne de The Police i la veritat és que aquesta cançó no sé si arribarà a ser superada per la nostra qualitat parlant de motorsport. Així que ho posarem a prova i ho posarem a prova començant per la secció de la Eva Utrero, que crec que es diu Sobre les dues rodes. Així que, dins intro.

0: Doncs som un cop més a Sobre les dues rodes. La veritat és que ja tenia ganes de que tornéssim i tornem de la manera en la que crec que tothom esperava, que és un repàs del que ha passat des de que no estem en directe, perquè hem estat en rediferit en...
1: Bueno.
0: Bueno, hem fet uns altres programes. I anem a parlar del que ha passat des de que vam marxar. Vam marxar amb el Gran Premi d'Alemanya. Recordo que vam tenir... va guanyar Marc Márquez. En segona posició va quedar una iogura que portava una primera posició als Països Baixos i va una segona posició al Gran Premi de la República Txeca. I a Alemanya vam tenir la victòria de Marc Márquez, la segona posició d'Ogura i la tercera posició de Raül Fernández. Van marxar així de vacances nosaltres a l'Angle de Miramar, amb Marc Márquez a 18 punts a la tercera posició del campionat, 18 punts que tenia sota Jorge Martín. I el que ha passat mentre no hem estat és que a l'agost hem tingut el Gran Premi de Gran Bretanya, és a dir, Silverstone, en el que va guanyar Raül Fernández la cursa llarga de diumenge. Recordo que anàvem un casc del Mundial.
2: Ah, sí, és veritat.
0: Sí, així ubiquem la victòria de Raül Fernández. I després hem tingut el Gran Premi d'Aragó, en el que va guanyar Marc Márquez, segona posició per Pedro Acosta, tercera per Marco Bezzecchi. En el Gran Premi de Silverstone, Marc Márquez no va estar en el podi. Si no recordo malament, Marc Márquez va quedar... va quedar setè en Silverstone.
3: Mm-hmm. Sí, va ser la seva pitjor actuació d'aquest tram.
0: I ja a Aragó va tornar en el seu... és que és el seu jardí. La veritat és que és el seu jardí.
3: 37 punts.
0: I 37 punts en Aragó per Marc Márquez. I anem ja amb el que ha passat aquest cap de setmana. Anem amb el Gran Premi de San Marino i de la Riviera de Rimini. M'encanta el nom del Gran Premi, la veritat. No m'ha agradat tant l'afició que hi ha allà, per motius obvis.
1: Bueno,
0: però bueno.
1: Sí, perdona, estem parlant del Gran Premi de San Marino i la Riviera de Rimini, celebrat al Misano World Circuit Marco Simoncelli.
0: Bueno.
1: Adolfo Suárez,
3: Madrid Barajas.
0: Doncs sí, és tot això. Tot aquest nom és el Gran Premi, però ho resumirem d'una manera molt més senzilla i que ens agrada més, que és amb nom de pilots. Anem amb el que va estar a Moto3. A Moto3 vam tenir una classificació en la qual la pole se la va endur David Almansa, un David Almansa que m'ha sortit en TikTok, que els seus que va viatjar en Ryanair i els seus companys van fer una broma, li van dir a les azafates, a les hostesses de vol, que era l'aniversari del David Almansa, i el van fer passar vergonya perquè tothom li va cantar l'aniversari feliç al David Almansa. Doncs la pole va ser pel David Almansa, i després la cursa llargada de diumenge, l'única que tenim a Moto3, va estar pel Máximo Quiles, uns 25 punts del Máximo Quiles, que el fan posar cara ja de com diria un amic meu, l'Àlex Faura de Radiomarca, que farà karaoke ja al Tour Asiàtic com a campió del món, un karaoke que feia, recordem, Marc Márquez
3: i
0: al Japó.
3: Li coincidia normalment amb Motegi.
0: Doncs potser Máximo Quiles, tant d'entrenar amb el Marc Márquez, se li enganxa això i el veiem fent un karaoke allà al Japó. La segona posició va ser per David Almansa, que sortia des de la pole, i la tercera per Brian Uriarte. Recordem que el Càntabra, es diu en català?
3: Sí.
0: Que resideix aquí a Sant Cugat del Vallès. Anem a Moto2. Moto2, on la pole va estar per Senna Agius, i un Liqui Moly que es va endur la pole, i cursa llarga de diumenge es van portar la victòria, però no va ser per Senayo, sinó va ser per Manu González. Un Manu González que portava un casco també molt xulo, era de... inspirat en Rayo McQueen i portava el número 18. Un Manu González que també se l'està posant cara de... pot ser que guanyi aquest Mundial. La classificació de Moto2 és Manu González en primera posició a 47 punts d'Izan Guevara. Un Izan Guevara que no estem veient des de que van marxar a... Ah, tenim notícia de que, efectivament, l'únic que tenim de... En parlàvem de resultats, però ara mateix m'acabo de recordar que això no ho hem parlat, i és que Izan Guevara oficialment l'any que ve, l'any vinent, serà pilot de MotoGP. Una cosa que podíem avançar entre línies en aquella entrevista que va fer aquí l'Angla de Miravan, no sé si ens en recordeu, sí, que jo vaig dir que m'havia semblat per la contestació d'Izan Guevara que depenia dels seus resultats, i home, una segona posició al campionat i a Catalunya ja venia d'una victòria. Doncs tot això ha fet que el Pramac faci que pugi a l'Izan Guevara a MotoGP.
3: No sé si van comentar finalment que Manu González, si no m'equivoco, es queda a Moto2 l'any que ve.
0: Jo no sé si vam comentar, però definitivament Manu González no té plaça a MotoGP.
3: Una llàstima, perquè pot guanyar el Mundial i bueno, s'haurà de fer un Tito Rabat defensant
0: sí,
3: el Mundial.
0: I Izan Guevara pot ser que no guanyi el Mundial
3: i estarà allà, segur.
0: I se'n va sense guanyar un Mundial, que la veritat és que a mi, com si jo hagués estat pilot, m'hagués agradat marxar de les categories sent la millor persona de... Bueno, la millor pilot de...
3: Potser hi ha un que és el pitjor i és la millor persona, eh? Ja.
0: Per això no, m'he quedat una mica parada, eh? Bueno, no passa res. Estava pensant ja en anar a MotoGP, que us sembla?
3: Sí, senyor.
1: I tant.
0: Doncs anem amb la classificació. Una Q1, repassem, per la que va haver de passar gent com Pecco Bagnaia.
3: Vaja, quina sorpresa.
0: Bueno, ja no és sorpresa, però la Ducati Lenovo Team Oficial no va passar de la Q1. La de Pecco Bagnaia, la de Marc Márquez, estava ja classificada per la Q2. Qui no va passar de la Q2 va ser Quartararo, Moreira, Bastianini, Joan Mir, que la veritat és que, a part de tots els problemes que té amb la Honda, té problemes físics. Jo crec que conseqüència de totes les caigudes que ha tingut amb la Honda és que si no s'hagués fet ja mal, és una cosa que... O sigui, el rètol de Joan Mir, Rider, ok, de quan cau, jo crec que ja és algú que el tenen allà que diu, si us plau, una feina una mica menys mecànica.
3: Entre aquest i el d'Àlex Espargaró Crash de fa uns anys.
0: Sí, sí, sí.
3: Jo crec que tenen treball per...
0: Sí, han posat allà una persona donant-li un botó només per quan caigui Joan Mir. O sigui, però bueno, això canviarà perquè jo sóc molt team Joan Mir.
3: L'any que ve jo.
0: I l'any que ve a Gresini, Joan Mir mínimament farà un podi.
3: Home, a veure, si es queda més o menys el rendiment és similar al d'aquest any, pot lluitar pel top 5 del Mundial.
0: Esperem.
3: Com estava fent Àlex Márquez, per exemple.
0: I després pues, tenim l'Pramac, tenim a prima Pramac, el Miller, que no va passar a Binder, Rins i Rasgatiolo al Toprak. Qui sí que van passar a la Q2 van ser Raúl Fernández i Fermín Aldeguer. Un Fermín Aldeguer que ha tornat bastant bé del seu parón de recuperar-se de la lesió. Jo crec que no ha estat cara del tot bé, però bueno, aquí tenim ja el Fermín Aldeguer. A la Q2, la classificació que ens importa perquè són els que van sortir més endavant a la graella. Pole per Marco Bezzecchi, segona posició per Marc Márquez, tercera posició a la graella per Fermín Aldeguer, i després ja teníem a Dijan Antonio, després Jorge Martín, i per trobar Pedro Acosta anàvem a la setena posició de la graella. Un Àlex Márquez que sortia a nové i s'havia colat a la Q2 i no va haver de passar per la Q i no hem parlat d'ell, Pol Espargaró. Per què hauríem de parlar de Pol Espargaró? Perquè aquí està substituint Pol Espargaró és a Maverick Viñales. Abans de que marxéssim a les vacances ja es va parlar de que Maverick Viñales no correria el que quedava de temporada. Ell ho va desmentir i el que estan fent des de KTM és no està corrent cap cursa, però abans, en comptes de dir que no correrà cap cursa, abans de que sigui la cursa, diuen que ho farà Pol. I jo crec que això serà tota la temporada.
3: Però van donar a entendre que estava lesionat. Això fa sí, un sí. mes. Ara no sé com ha evolucionat el tema aquest, però home, és sospitós
0: no, sí,
3: que...
0: Segueixen dient que és perquè està lesionat, però si ja va sortir allò i ho van desmentir, Jo crec que això va per...
3: Clar, suposo que a nivell legal no poden dir oficialment que el fan fora. Però suposo que si no el fan fora i ell està apte per a córrer, hauria de participar en el segon
0: premi. Potser no està apte per córrer.
3: Clar, és que no sé...
0: Però potser, que... si no... Si l'any que ve continués en aquest equip o si estigués més a gust en aquest equip, provaria.
3: Home, clar.
0: Encara que no sigués per fer podis, perquè no l'hem vist fer podis, no els farà ara. Però bueno...
3: Però llavors estem parlant de que qui és que no vol comptar amb l'altre. Viñales amb...
0: O sigui, Viñales... Això és un debat que podríem obrir, però... Jo crec que en algun programa que no tinguem gaires curses ho podríem parlar. Sí. I bueno, també podem veure, a veure, encara no sabem en aquest cap de setmana que també tenim curses, qui creieu que...
3: Home, jo crec que Pol. Sí, si m'he d'apostar un sopar...
1: I el gran premi de casa serà Pol.
0: Doncs ho veurem.
1: M'agradaria que fos el Dani Pedrosa, però...
0: Ah, no, home, clar, no estem parlant de Magrí, Viñales o Pol Ferraro, no?
3: Estem parlant de Viñales o Pol.
1: Sí, no,
3: no. Pol Pedrosa...
0: Doncs anem amb el que va ser la cursa a l'esprint. Una cursa a l'esprint en la que el que va passar és que a la sortida Marc Márquez li va prendre la primera posició a la primera corba a Marco Bezzecchi i va tirar. Vam tenir un Marc Márquez que va aconseguir la victòria, aquests 12 punts a l'esprint per davant d'en Marco Bezzecchi. Tercera posició per la segona Aprilia oficial, Jorge Martín. I teníem un Dijan Antonio i un Àlex Márquez allà salvant els mobles de les Ducatis perquè Bagnaia el trobàvem a la 13a posició. Un Pedro Acosta 6è i un Raúl Fernández 7è, la veritat és que... I molt bona batalla dels dos murcians, i cosa que semblaven que es portaven molt malament, Pedro Acosta i Fermín Aldeguer. Fermín Aldeguer va pujar a les seves històries un vídeo de la batalla que van tenir a pista Pedro Acosta i ell, i va posar Murcian Power. No sabem que si sí, potser és que ara es porta millor.
3: Potser s'ha arreglat la relació, sí.
0: No sabem. Doncs anem amb el que va estar la cursa llarga de diumenge, i és que... sí que vam tenir el mateix guanyador, és a dir, Marc Márquez va guanyar i té 37 punts d'aquest cap de setmana, però no es va repetir el que va passar a la sortida, perquè Marc Márquez no va pensar a Marco Bezzecchi a la primera corba, és a dir, bueno, gairebé no el va avançar amb Marco Bezzecchi, perquè Marco Bezzecchi va caure anant en la primera posició en el seu gran premi de casa. Bueno, no sé de tots els gran premis d'Itàlia quin és el que està més a prop de casa de Marco Bezzecchi, però...
3: Crec que era aquest.
0: Doncs,
3: sí, està a 25 quilòmetres de la seva ciutat.
1: Sí, doncs... De fet, el 2024, quan Martina es va equivocar per la pluja i demés, deia al Bezzecchi que no havia aturat perquè no havia sentit l'olor que acostuma a fer quan plou allà.
3: És veritat.
0: Doncs, pues sí.
3: Célebre,
0: pues,
3: aquesta,
0: pues no sabia per on li venia l'aire, el vent, perquè diuen que va ser pel vent, així que no coneixia gaire el clima de la seva ciutat, diguéssim. Un Marco Bezzecchi fora de cursa, Marc Márquez va aprofitar i va quedar primer sense haver d'avançar, perquè va sortir segon i el primer va caure, així que 25 punts pel Marc Márquez en aguantar, que no va ser poc, perquè va tenir l'Àlex Márquez.
3: Jo crec que va jugar una miqueta amb Martín, eh? Va ralentir la cursa en el moment exacte, es van agrupar a Costa, Martín i Àlex Márquez, i va ser quan justament Martín va començar a curar posicions.
0: Vols dir que Marc Márquez va ralentir la cursa, sí, volent per això, sí, o per pressió de pneumàtics?
3: No, jo crec que va ser per perjudicar Martín.
0: Doncs em semblaria molt bona estratègia, la veritat.
3: I, bueno, i això no ho dirà, però segurament ho van parlar ell i el seu germà abans, això, potser.
0: Això m'agrada molt, i és que, bueno, no sé l'any que ve què faran, però el Marc, de vegades, fins i tot parlant amb Dazón, diu que hi ha coses que a ell se li escapen, però li diu l'Àlex, i per això les pot aprofitar. És una cosa, és tenir...
3: Potser l'estratègia la va pensar Àlex Márquez, clar.
0: És molt fort, és que això... I doncs tenim, des de fa molt temps que no teníem, un 1-2 en el que tots dos tenen el mateix cognom, i és que Marc Márquez i Àlex Márquez tornen a estar al podi junts, un 1-2, molt més especial del que havia estat... Bueno, no ho compararem amb el primer, que va ser a Tailàndia, però... És veritat que després de Catalunya qui ens anava a dir que Àlex Márquez tornaria al podi i que ho faria d'aquesta manera. Tercera posició per Pedro Acosta, un podi en el que es parlava castellà. M'hagués agradat més que hagués parlat en català, però...
3: Me faltava el tercer i ara i fins que fos català, eh?
0: Havia d'estar...
1: Vostès tenen un idioma que s'assembla molt al català, però sí. Gairebé ningú el parla.
0: Podria haver estat Pol Espargaró. I el quart va ser l'altre murcià, Fermín Aldeguer, cinquè, Jorge Martín, i sisè, Raúl Fernández. Per què baixo fins a la sisena posició?
3: Espanyols.
0: Perquè és històric que sis primeres posicions en una cursa de mundial de MotoGP siguin espanyols. No és que siguin espanyols, sinó que siguin de la mateixa nacionalitat. Només havia passat amb anglesos i...
3: Sí, als anys 50 o 60. Sí.
0: Més o menys, més o menys. Així que un hit històric en aquest Gran Premi de San Marino, en el que sortim amb Marc Márquez, líder del Mundial, empatat a punts amb Jorge Martín, tercera posició del Mundial per Marco Bezzecchia, 33 punts.
1: I a la cara de Valentino Rossi. Comentar també que...
0: Valentino Rossi, tenim una imatge aplaudint
3: jo crec que no la aplaudeix ahir, crec jo, eh?
1: Jo
0: tampoc ho crec, però la foto està molt ben feta. Un cap de setmana en el que Valentino Rossi ha anunciat que ha tret un llibre sobre les seves vivències.
3: Bueno, segur que parlarà de Sepang 2015, clar.
0: I Marc Márquez ha contestat quan li han preguntat que ja ho llegirà quan acabi la seva cursa i tingui més temps.
1: Una patada sobre la taula. Comentar també que retira Àlex Rins. Sí. Important d'aquest cap de setmana, una
3: va descartar anar als Estats Units, va dir que no volia... Bueno, en teoria es passa a les quatre rodes.
1: Sí, és el que ha deixat entreveure. I sense gaire més temps, anem a repassar ràpidament la Fórmula 1. Ja havíem repassat abans el tema del Madrid. Anem a repassar la Fórmula 1
3: sí.
1: I quatre cosetes del món de les quatre rodes. Ara la secció d'Àlex Bermúdez a la Fórmula Sprint.
3: Doncs anem ja amb la Fórmula Sprint ràpidament per repassar el que... Bueno, repassarem el que va passar a Madrid, perquè no ens dona temps a repassar el que va passar a les últimes dues curses, que no hem pogut tractar. Al següent programa, doncs sí que ho abordarem. Bàsicament, Antonelli, que arribava encara més líder al Gran Premi d'Espanya. I, bueno, doncs comencem a repassar el que va passar el dissabte. I és que vam tenir una quali molt apretada i sorprenent. Anava a ser la prova estrella d'aquest circuit de Madrid i realment doncs, va ser interessant, la veritat. Va ser doncs, on pràcticament es jugava els 25 punts de diumenge, tot i que doncs, tindríem ahir alguna sorpresa negativa pel Poleman, però Lando Norris, que es va alçar amb la pole, contra tot pronòstic, ja que el seu company doncs, no tenia cap tipus de ritme, però en canvi ell sí es va alçar amb 11 mil·lèsimes d'avantatge respecte a Andrea Kimentonelli, que era el gran favorit. Verstappen, que com sempre a les qualis aquesta temporada doncs, últimament acostuma a estar força fort, i després tenim els dos Ferrari, Hamilton i Leclerc, quart i cinquè. Els dos espanyols, pilots de casa, doncs no van poder passar cap dos d'ells de la Q1. I anem ja a la cursa de diumenge, on, bueno, la sortida va ser una mica caòtica, amb Antonelli i Verstappen saltant-se les... Bueno, en el cas d'Antonelli, les dues xicans, Verstappen la primera, Antonelli sí que va tornar a la posició, llavors, doncs no va ser sancionat, Verstappen, que havia guanyat una posició respecte a Lewis Hamilton, va ser sancionat amb haver de tornar a la posició al pilot anglès amb la mala sort que Hamilton ja havia perdut més places i això doncs li va complicar una mica la cursa a Verstappen. I el toc que va canviar tot a Matering va ser un toc amb el mur de Lance Stroll, que en el primer terç de la cursa, aproximadament sobre la volta 15, una cosa així, va abandonar, va deixar el cotxe a una escapatòria i va provocar un virtual safety car, amb la mala sort de que el líder de la cursa, en aquell moment era Lando Norris, li va agafar just havent passat ja la línia de pit lane, no va poder entrar, i això va ser que tots els seus rivals s'hi doncs, ho fessin, i bueno, li va perjudicar, va passar de lluitar per la victòria a lluitar pel podi, i realment va ser el detonant de la cursa, que va fer que Antonelli guanyés la cursa, va parar Antonelli sent el primer de la resta del món, i va aconseguir doncs, fer-se amb un liderat que ja no tornaria. I bueno, doncs bàsicament això va ser el més destacat. També podem tractar ràpidament la polèmica que va haver-hi entre els pilots espanyols, entre Sainz i Sainz, que ja venia de la primera volta de la sortida de perjudica la cursa de Hülkenberg, si no m'equivoco, i doncs a meitat de la cursa va tenir un toc. Bueno, no va ser un toc, va ser que va acorralar a Fernando Alonso. Jo crec que, bueno, que Sainz doncs, no va mirar els retrovisors i la sanció estava ben aplicada. Sí que crec que Alonso va exagerar una mica després als micròfons de la Son dient que havia posat la seva vida en risc. Bueno, jo crec que tampoc és per tant. Però és veritat que tenim una més i sembla molt del que va passar a Bakú fa uns 3 anys, entre ells dos. I bueno, va ser sancionat Sainz, que finalment ja va abandonar perquè tenia danys al cotxe de l'incident de la sortida. I bueno, no tenim, no sé si vols fer algun comentari més sobre la cosa.
1: No, sobre Madrid, comentar que també vam tenir Fórmula 2 i Fórmula 3. A la Fórmula 3 vam tenir dues carreres llargues. A la carrera de sprint vam tenir victòria per Teofil Nael, de Campos. A la carrera, a la Feature Race 1 vam tenir victòria per Pedro Clerot i a la Feature Race 2 vam tenir victòria per Tuca Taponen, carreres absolutament subíferes, sí. Horribles, i estem parlant de Fórmula 3, ojo. Accidents bastant forts a aquestes curses, per cert, i a la Fórmula 2 vam tenir victòria per Ritoma Villata a la carrera de sprint i Dino Beganovic a la cursa ràpida. Repasso quatre resultats de les categories minoritàries sense entrar a la secció perquè no ens donarà temps a posar la intro. Anem amb el GT World Challenge, que per cert, ens han confirmat l'acreditació al circuit de Catalunya per aquest 3 i 4 d'octubre. Ens vam quedar per la cursa de Misano, després de Misano vam tenir Magnicurs, amb victòria de Dani Juncadell i Jules Gounon a la carrera 1 i victòria del Lionsspeed GP a la carrera 2 amb el 911 número 80. Després a Nürburgring vam tenir victòria per Come to You Racing amb el seu Aston Martin Vantage número 7. I ara ja entrem a Zandvoort i després vindran a Barcelona amb aquest campionat europeu del GT World Challenge. Hem tingut European Le Mans Series aquest cap de setmana a Silverstone, victòria per l'Algarve Pro Racing número 25 a LMP2. Després a LMP3 hem tingut victòria per el Race GP, el número 85. I en el cas de GT3 hem tingut victòria pel Team Qatar by Iron Lynx, el número 62 amb el Mercedes AMG GT3. Hem tingut també DTM amb victòries de Ben Dorr i de Marco Wittmann aquest cap de setmana precisament a l'anell de Sajonia, de Saxònia, a Sachsenring. A la IndyCar, Palu ja es va proclamar campió del campionat durant aquest mes d'agost, a falta de dues curses, de fet, i bé, ja no és notícia. Sí. Després a Laguna Seca l'altre dia va
3: cinquè
1: guanyar
3: títol, no?
1: McLaughlin, cinquè títol, i poca cosa més. Diríem la NASCAR.
0: Mentre ho busques, Tony Bou, 40 mundials.
3: És veritat, també.
0: Ha aconseguit.
3: Té més campionats que edat. És una cosa...
0: Sí. Té més campionats que edat. És veritat. I a MotoGP aquest cap de setmana a Àustria.
1: Victòria per Kyle Larson a la NASCAR. I poca cosa més. Fórmula 1 no tenim fins la setmana següent amb el Gran Premi de Malàcia?
3: No, és Bakú. Bakú dins de dues setmanes.
1: Tindrem carrera llarga doble de Fórmula 2 i poca cosa més. Els horaris d'Àustria, a les 3 l'esprint, a les 2 la cursa.
0: I efectivament, així.
1: I fins aquí l'angle de Miramar de tornada d'estiu. Moltes gràcies per sentir-nos i fins la propera.
0: Adéu.
1: Adéu. Adéu.

0: Mollet al dia. Molt bona tarda, sigueu benvingudes i benvinguts a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dilluns 14 de setembre de 2026. Com sempre, abans de començar, repassem les notícies més destacades d'avui. Mollet del Vallès ha tornat a vestir-se de tradició i sentiment per celebrar un any més la Diada Nacional de Catalunya. El monument de Rafael Casanova es va convertir en l'escenari de la tradicional ofrena floral, una cita que va reunir una setantena d'entitats de la ciutat. Castellers de Mollet participen el diumenge dia 27 de setembre al concurs de Castells de Torredembarra, una de les cites més destacades del calendari casteller. La colla molletana ha fet una crida a tota la ciutadania, entitats i associacions de Mollet i també altres colles castelleres que vulguin acompanyar-los. Avui el Consorci per a la Normalització Lingüística obre un nou període d'inscripcions per als cursos de català de tots els nivells. Aquest trimestre l'oferta suposa prop de 44.500 places. I en mobilitat, els usuaris de Mollet-Santa Rosa hauran d'esperar més del que s'havia anunciat inicialment per recuperar el servei ferroviari de l'R3. Els trens de la línia no tornaran a Mollet-Santa Rosa fins que es completi el desdoblament entre Parets i la Garriga. I abans de començar, rebé una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño, al control tècnic, Emma Balea, Joel Gascón i qui us parla, Carla Ramos, a la redacció.
1: Mollet al dia, notícies.
0: Mollet del Vallès ha tornat a vestir-se de tradició i sentiment per celebrar un any més la Diada Nacional de Catalunya. El passat divendres 11 de setembre, el monument a Rafael Casanova es va convertir en l'escenari de la tradicional ofrena floral, una cita que va reunir una setantena d'entitats de la ciutat. La música va ser l'encarregada d'obrir la jornada. L'Associació Musical Pau Casals va donar el tret de sortir de l'acte amb la interpretació del pas doble al Patumaire. La banda també va posar música a la diada amb altres peces, entre les quals la sardana Sant Martí del Canigó en el marc de la commemoració del 150 aniversari del naixement de Pau Casals. De fet, l'Associació Musical Pau Casals és una de les entitats que any rere any no falta aquesta cita. El seu director, Enric Roca i Torn de la Creu, explicava als mitjans locals que, per la banda, la diada també representa l'inici d'un nou curs.
2: És l'inici de curs, a més és la primera actuació del curs, i això ens obliga a començar els assajos un palet abans del setembre, però clar, és la primera actuació important de l'any, que és el tret de sortida, i un 11 de setembre no és qualsevol cosa.
0: Un dels moments més simbòlics de la jornada va arribar amb la hissada de la senyera que va anar a càrrec de l'alcaldessa de Mollet del Vallès. Mireia Dionisio va posar en valor la força i la diversitat del teixit associatiu molletà i la importància de la diada per celebrar la identitat catalana.
3: Bé, avui, el dia de la Diada Nacional de Catalunya, a Mollet sempre fem aquest acte unitari on volem demostrar tant des de l'àmbit polític i per tant de la corporació municipal com la fortalesa de teixit d'entitats que tenim a la ciutat. Volem celebrar doncs, que avui és el nostre dia, avui celebrem la nostra identitat i que estem treballant, com sempre, per una Catalunya doncs, treballadora, plural, oberta i cohesionada com ho és la nostra ciutat. Per tant, contenta d'aquest acte unitari que ha demostrat una altra vegada la unitat que tenim a Mollet i celebrar, com no podia ser d'una altra manera, doncs el nostre dia com a catalans i catalanes.
0: I aquest any la hissada de bandera va tenir dues protagonistes molt especials. L'alcaldessa va estar acompanyada per Kaila Fajardo i Berta Díez, campiones de Catalunya de marxa sub-12 del Club Atlètic Mollet. Les dues joves esportistes van viure el moment amb il·lusió i emoció, convertint-se en una de les imatges més entranyables de la jornada.
4: Molt emocionada. Estava sorpresa perquè de totes les persones que hi ha, elegir-nos a nosaltres ha sigut una decisió una miqueta inesperada.
0: I els castellers de Mollet també van tornar a ser una de les colles imprescindibles de la celebració. Com ja és tradició, els Verclaret van aixecar un pilar de 4 a un gest que any rere any posa el toc casteller a la Diada Molletana. Albert Martínez, membre de la colla, destacava que és una jornada especialment sentida, no només per la participació dels castellers, sinó també perquè permet compartir l'espai amb moltes altres entitats de la ciutat.
5: És una actuació que és un acte que venim a fer cada any. És un acte que és molt sentit dintre de la colla perquè participem amb totes les entitats d'aquí del poble i és algú que ens agrada vindre a participar cada any.
0: Una diada que, com Catalunya, és també diversa i plural. Entitats d'orígens i cultures diferents van voler sumar-se a la celebració. És el cas de l'Irmandad de Nosa Galiza, que tampoc es va perdre aquesta cita. L'Eva Pazos, secretària de l'entitat, reivindicava la diada com una jornada compartida.
6: Com a entitat sempre ens agrada participar en totes les activitats i en totes les festivitats de la ciutat. Formem part de la ciutat com a tal. Portem el nom de Mollet i és normal que, i és de rebut que la diada estiguem aquí presents. És un acte doncs, de ciutat on a més totes les entitats estem i doncs, és obligat d'estar-hi aquí avui.
0: Però la jornada també va tenir una vessant política marcada per la polèmica. La participació d'Aliança Catalana a l'Ofrena Floral va provocar xiulets i crits entre part dels assistents en un dels moments de més tensió de la celebració. Marina Escribano, regidora i portaveu de Mollet en Comú Podem, defensava una diada com un espai per celebrar la identitat catalana i alhora reflexionava sobre el model de país que es vol construir. En aquest sentit, la regidora reivindicava una Catalunya basada en la solidaritat i la acollida.
7: Des de Mollet en Comú tenim claríssim, volem ser una terra solidària, d'acollida, respectuosa i una terra on tothom hi tingui cabuda i, evidentment, doncs, mantenint tot allò que ens fa ser catalans i catalanes, com les nostres tradicions, la nostra llengua i el nostre tarannà. Estem molt contents de la participació de totes les entitats que hi han hagut, tant fent ofrena com fent doncs, adherint-se a l'acte. Crec que és importantíssim mantenir-lo més en la situació que estem vivint en el món, en el país, on els discursos d'odi, de racisme, Catalunya no és així i crec que avui a Mollet ha quedat demostrat.
0: En la mateixa línia es pronunciava Sergi Suárez, candidat a l'alcaldia per ara Mollet Esquerra. Suárez apostava per una diada de tothom i destacava Mollet com una ciutat compromesa amb la defensa dels drets humans.
8: Hem vist enguany, no?, com la importància és encara més gran quan apareixen doncs, grups com Aliança Catalana, que el que fan és monopolitzar, intentar monopolitzar i victimitzar una festa que hauria de ser de tothom. I a Mollet hem tingut la sort que hem vist, no?, com hi ha hagut associacions, entitats doncs, de defensa dels drets humans, de persones vingudes de tot arreu, no?, que també han participat d'aquesta Diada Nacional. I això és el que a nosaltres ens omple d'orgull.
0: També hi va ser el Partit Popular. Susana Calvo, regidora i portaveu del partit a Mollet, explicava que la formació participa habitualment en els actes de la Diada i reivindicava el seu caràcter catalanista.
9: Hem d'estar aquí i, a més, és que no és que hi haguem d'estar, és que volem estar-hi. Jo sempre dic que jo sóc catalana, sóc espanyola, jo crec que les dues coses són compatibles i, per tant, m'agrada molt doncs, que comenci la gent a acceptar doncs, que el Partit Popular és un partit catalanista, però que no renuncia a les seves arrels, perquè som també espanyolistes, però el que sempre he dit, les coses sense tenir que fer mala mare es poden compartir i és compatible. I, per tant, com no podia ser d'una altra manera, doncs, un dia més, fer l'entrega floral i participant d'aquest dia que ens ha volgut acompanyar amb un sol que fa una miqueta de calor, però hem estat molt a gust.
0: Des de Junts per Catalunya, a Mollet, Carme Olària posava l'accent en el sentiment d'identitat catalana i en el paper de la Diada com a jornada per reivindicar-lo i compartir-lo.
10: Tornem a ser aquí, un altre 11 de setembre, rememorant aquesta història de Catalunya, aquest espai tan nostre, la identitat, la feina, el treball de catalans i catalanes, la nostra llengua, la nostra manera de fer i de ser, i que, evidentment, doncs, cal continuar reivindicat aquest esperit, aquesta manera de conviure, no?, amb la societat catalana, i que dies com avui no es puguin perdre.
0: amb música, castells, flors, senyeres i el protagonisme d'un ampli ventall d'entitats i sensibilitats, Mollet ha tornat a celebrar la Diada Nacional de Catalunya. La celebració es va tancar amb una de les imatges més emotives de la jornada, al cant de l'himne de Mollet i els segadors que van posar el punt final a una diada plena de cultura, identitat i sentiment de ciutat.
1: Mollet al dia, notícies.
0: I seguim parlant de cultura popular perquè els castellers de Mollet participaran el pròxim diumenge 27 de setembre al concurs de castells de Torre d'Embarra, una de les cites més destacades del calendari casteller. La cap de colla Rocío Morón ha dit que un 5 de 7 i un 3 de 7 amb agulla seran segur dos dels tres castells que portaran a concurs.
11: Bueno, estem, ara ens queden 4 assajos per tant de preparar-nos i poder acabar de definir una miqueta els castells, però el 5 de 7 i el 3 de 7 amb agulla són dos castells que aniran segur a plaça, en cas que, bueno, si no passa res, però són dos castells que aniran i estem una mica a l'espera d'aquests 4 assajos, no?, per acabar de definir amb exactitud quin serà el tercer castell.
0: El concurs de castells de Torre d'Embarra plega colles de gamma alta de 7. Els castellers de Mollet ja hi han participat en altres ocasions. La colla molletana ha fet una crida a tota la ciutadania, entitats i associacions de Mollet i també altres colles castelleres que vulguin acompanyar-los i formar part de la pinya durant el concurs. La colla facilitarà transport i samarreta gratuït a les persones que s'hi vulguin sumar. Rocío Morón ha comentat que les inscripcions es poden fer fins demà, dia 15 de setembre, a través del formulari disponible al web de la colla castellersdemollet.cat.
11: Com sempre fem quan ens classifiquem pel concurs, doncs hi fem una crida al poble, a les entitats de Mollet, i com sempre, no, doncs, facilitem a tota la gent que ens vulgui donar un cop de mà, no, al transport cap a Torre d'Embarra, amb els busos de la colla. I sí, sí, la data màxima és demà, per tal de poder gestionar bé tot allò, no?
0: Castellers de Mollet ha programat 4 assajos especials per preparar l'actuació al concurs de Torre d'Embarra. Els assajos tindran lloc demà, dia 15 de setembre, a les 8 del vespre, al Centre Cívic Lera, el divendres, dia 18, a les 9, a la plaça de l'Església, i els dies 22 i 25 de setembre, a les 8, al Centre Cívic Lera. 2 d'aquests assajos serviran també per preparar l'actuació de la Fira d'Artesans de Mollet, que tindrà lloc el 20 de setembre, a les 12 del migdia, a la plaça de l'artesania. La cap de colla, Rocío Morón, ha dit que l'actuació de la Fira d'Artesans és una de les que la colla té destacada en el seu calendari.
11: Tenim Fira d'Artesans, que per nosaltres és una actuació molt important, és una de les dates marcades al calendari com una actuació molt, molt gran i molt important per la colla, on sempre normalment són moltes camises, la gent s'estima molt l'actuació de Fira d'Artesans, i sí, sí, aquesta setmana apretarem a saco per poder portar a Fira d'Artesans una molt bona actuació, amb castells de 7 i mig i bueno, tot el màxim que puguem portar.
0: L'actuació de la Fira d'Artesans comptarà també amb la participació dels marjaners de Guissona i els castellers de Santpedor. Durant el cap de setmana de la Fira d'Artesans, Castells de Mollet instal·larà una paradeta i el dissabte 19 de setembre a les 6 de la tarda la colla organitzarà un taller de castells obert a tothom amb l'objectiu d'apropar el món casteller a la ciutadania.

Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació

0: respecte ahir. Ho farà especialment a les comarques de Girona i molt concretament a la Plana de l'Empordà, també al Pla de Girona, al Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa i l'interior de la Selva. Aquí arribarem a fregar els 35 graus aquesta tarda, també els 32, 33 graus a les comarques de Ponent, de l'Ebre o cap al prelitoral barceloní, cas del Vallès, per exemple, sempre amb molt pocs núvols. Per tant, la tarda serà completament serena i amb un vent que sí que es reforçarà una mica arran de costa, sobretot la barcelonina. Pel que fa al dimarts, una altra bassa d'oli, una altra vegada força sol durant tot el dia, i això farà que la temperatura torni a ser força elevada durant la tarda. N'estarem pendents a la xarxa.
1: Moltes gràcies, Lluís Mi, per aquesta crònica meteorològica. Nosaltres continuem amb les informacions de serveis i fem un apunt de la farmàcia de Guàrdia, que és avui la farmàcia Masia Can Borrell, situada a l'Avinguda Rivoli, número 23.

Avui el Consorci per a la Normalització Lingüística obre un nou període d'inscripcions per als cursos de català de tots els nivells, des de l'A1 fins al C2, arreu de Catalunya aquest trimestre. L'oferta suposa prop de 44.500 places, el que representa un increment del 87%. Aquest creixement respon a l'estratègia del govern de millorar l'oferta de cursos de català en diversos sentits, com ara flexibilitzant les opcions de tria dels aprenents en termes de dates, horaris i modalitats dels cursos. Així, la inscripció als cursos propis del Consorci es fa des d'avui i fins al 21 de setembre. S'ha establert un torn preferent entre avui i demà per les persones que han fet un curs al Consorci per la Normalització Lingüística durant els darrers 12 mesos i un torn general obert a tota la ciutadania a partir del dimecres, dia 16. La inscripció es pot fer en línia o bé de forma presencial al Servei Local de Català de Mollet, situat al Centre de Serveis Can Lladó. La inscripció presencial és de 9 del matí a 2 de la tarda i de 4 a 8 del vespre, excepte el divendres 18 i el dilluns dia 21, en què l'horari és només de matí. Els cursos inicial i bàsic són gratuïts. La resta de cursos són de pagament amb descomptes per a persones en situació d'atur amb una discapacitat reconeguda del 33% o superior en situació de precarietat o membres de famílies nombroses o monoparentals que poden beneficiar-se de reduccions del 50% o del 70% de l'import de la matrícula.

I ara parlem de mobilitat, perquè els usuaris de Mollet-Santa Rosa hauran d'esperar més del que s'havia anunciat inicialment per recuperar el servei ferroviari de l'R3. El secretari d'Estat de Transports i Mobilitat Sostenible, José Antonio Santano, ha situat ara, en febrer de 2027, l'acabament de les obres de desdoblament dels 18 quilòmetres de la línia entre Parets del Vallès i la Garriga. Santano assegura que els treballs avancen a bon ritme i que es compliran els terminis previstos, un calendari que, però, ha anat acumulant canvis. L'octubre de l'any passat s'havia assenyalat el gener de 2027 com a moment per recuperar el servei, mentre que anteriorment s'havia anunciat que els trens tornarien a arribar a Mollet-Santa Rosa al maig de 2026. Amb les obres acabades al febrer, el secretari d'Estat considera que la posada en servei de la línia no hauria de tardar massa, però no ha concretat quan duraran les proves prèvies a la recuperació del servei comercial. Abans que els trens tornin a circular amb passatgers, caldrà completar els treballs i fer les proves de la infraestructura, incloses les circulacions de trens sense passatgers. La situació de l'R3 també està condicionada pels treballs a Montcada i Reixac, on s'està reconstruint el mur de la cimentera que va caure sobre el traçat ferroviari i s'està treballant a la construcció de la nova estació. Santano ha explicat que els treballs per refer el mur continuen, però ha descartat que l'acabament d'aquesta actuació comporti automàticament el retorns dels trens a Mollet-Santa Rosa. D'aquesta manera, el restabliment del servei a l'estació molletana queda vinculat a una estratègia més àmplia, a esperar recuperar el servei de l'R3 amb el conjunt de la línia preparat i amb el nou tram desdoblat entre Parets i la Garriga acabat i tastat. Per als passatgers de Mollet, això significa que la previsió de recuperar els trens al maig

passat ha quedat definitivament superada i que ara, per ara, febrer de 2027, és la nova fita anunciada per l'acabament de les obres, però encara no hi ha una data concreta per al retorn dels trens amb passatgers. I abans de marxar, repassem les notícies més destacades d'avui. Mollet del Vallès ha tornat a vestir-se de tradició i sentiment per celebrar un any més la Diada Nacional de Catalunya. El monument a Rafael Casanova es va convertir en l'escenari de la tradicional ofrena floral, una cita que va reunir una setantena d'entitats de la ciutat. Castellers de Mollet participen el diumenge 27 de setembre al concurs de castells de Torredembarra, una de les cites més destacades del calendari casteller. La colla molletana ha fet una crida a tota la ciutadania, entitats i associacions de Mollet i altres colles castelleres que vulguin acompanyar-los. Avui el Consorci per a la Normalització Lingüística obre un nou període d'inscripcions per als cursos de català de tots els nivells. Aquest trimestre l'oferta suposa prop de 44.500 places. I en mobilitat, els usuaris de Mollet-Santa Rosa hauran d'esperar més del que s'havia anunciat inicialment per recuperar el servei ferroviari de l'R3. Els trens de la línia no tornaran a Mollet-Santa Rosa fins que es completi el desdoblament entre Parets i la Garriga. I nosaltres deixem aquí l'informatiu d'avui, però ens tornem a trobar demà a la mateixa hora i amb més informació de caire local. Fins demà i que vagi molt bé.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo.
4: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
2: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
4: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
2: Tastets de llengua.
5: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de l'expressió saltar els ploms. Saltar els ploms és anar-se'n la llum, quedar-se a les fosques. Amb les obres que fan aquí al costat, sovint salten els ploms i ens quedem sense llum. També podem dir fondre's els ploms. Abans teníem tan poca potència que quan endollàvem dos o tres aparells elèctrics alhora, es fonien els ploms. Sabeu, però, l'origen d'aquesta expressió? L'expressió saltar o fondre's els ploms és com se'n deia abans, en l'època en què la instal·lació elèctrica de la casa tenia unes barretes de ceràmica i plom. Cada vegada que la casa patia una sobrecàrrega de potència, aquestes barretes es fonien i calia substituir-les. Amb el temps, aquests ploms van ser reemplaçats per fusibles, més fàcils de canviar quan es fonien. Actualment, si se'n va la llum, el més probable és que hagin saltat el diferencial del quadre elèctric o que l'avaria sigui general. Salten els ploms de la companyia. Va demanar ajuda a un conegut seu que era lampista i l'ajudava en el manteniment i van fer saltar els ploms. Aquestes són algunes de les expressions que amb el temps han quedat desfasades. Aquesta informació l'hem extreta del web Rodamots. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.
2: Aigües Trencades, un podcast testimonial sobre l'experiència del part. Cada episodi explica el testimoni d'un part i reflexiona sobre la pròpia vivència. Aigües Trencades, cada dimarts a 1:15, reemissió a 8:45 del vespre.
6: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
7: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
8: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí. Què era exactament?
9: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germà de Mollet.
10: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Portaveus municipals.
1: Molt bona tarda, sigueu benvingudes i benvinguts a l'Espai de Portaveus Municipals. Avui és dilluns i, com cada setmana, és el torn del Partit Socialista de Mollet i en la seva representació ens acompanya la seva regidora i portaveu Encarna Ortiz, a qui saludem. Bona tarda, Encarna.
2: Hola, molt bona tarda a tothom.
1: Com cada setmana, doncs, farem aquest repàs de l'actualitat de la nostra ciutat i amb la mirada posada en la setmana passada comentem la celebració de la Diada Nacional de Catalunya que tenia lloc a Mollet un any més amb la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanova, una celebració doncs, que de fet, com és habitual, hi participen moltes entitats de la ciutat. Encarna, què podem comentar d'aquesta diada? Com va anar?
2: Doncs la veritat és que va ser un dia molt maco, on es va veure una ciutat molt unida, una ciutat que té moltes ganes de reivindicar i celebrar la seva identitat. I bé, era la nostra intenció, doncs, et parlo ara com a Partit Socialista, no? de voler reivindicar doncs, això, no? Que som una ciutat molt solidària, una ciutat molt unida, molt cohesionada, ja d'igual manera que ho reivindiquem com a país, no? Una Catalunya doncs, que ja és això, una ciutat un país d'acollida, una ciutat Mollet que també és d'acollida, molt diversa, molt plural, jo crec que es va veure, no? amb tantíssima participació d'entitats, d'associacions, de persones a títol individual, i crec que aquesta és la gran força que té la nostra ciutat, que té Catalunya, que és aquesta gent doncs, que a través no, de la unió, de treballar cada dia, de construir comunitat, és el que crea doncs, aquesta unió, aquesta cohesió, que és el que fa doncs, tirar endavant doncs, tant Catalunya com la nostra ciutat. I crec que va quedar molt, molt clar, no? Doncs, que som molt oberts, que som una terra d'acollida, compromesa amb totes les persones, amb tots els nouvinguts, amb la quantitat de gent, no? que vol participar, doncs, que ha creat noves entitats que hi van ser presents i que van estar molt ben acollides per part de tothom. I també doncs, molt maca perquè, bueno, perquè també la fan maca totes aquestes entitats que participen també d'aquesta diada, com l'Associació Musical Pau Casals, amb totes aquestes peces tan especials que van donar-nos a tots, també amb el clàssic Nòpila allà dels castellers de Mollet, que, bueno, que tothom l'espera allà perquè és un clàssic. Així que bé, moltíssimes entitats, estem parlant de gairebé 70 entitats que van voler d'alguna manera o altra donar suport en aquesta diada de l'11 de setembre, i així que molt contents de veure doncs, tantíssima gent, no? que, bueno, que vol participar a Mollet d'un dia tan especial com a catalans i també com a molletans.
1: Comentat també, Encarna, que aquesta celebració doncs, va tenir una vessant política que va estar en part marcada per polèmica, perquè la participació d'Aliança Catalana a aquesta ofrena floral doncs, va provocar xiulets i crits entre part dels assistents. Vosaltres, des del govern municipal, com valoreu aquests fets?
2: Doncs és el sentit de la identitat de la gent de la nostra ciutat. Som una gent treballadora, som una gent oberta, una gent d'acollida, compromesa amb les persones, en què tothom tingui cabuda, que ningú pugui quedar enrere, i jo crec que, bueno, que és la nostra manera de fer, no té res a veure amb el que presenta Aliança Catalana, no ens hi trobaran amb aquests discursos d'odi, i bé, ja veurem, no? Si formaran part o no de la política d'aquesta ciutat, però ja li dic que no és la manera de fer nostra, i esperem doncs bé que bueno, que no, que els seus discursos no arribin a la nostra ciutat, perquè no és per res la manera de ser d'aquesta ciutat.
1: Doncs queda comentat aquest punt de la diada i parlem d'altres temes, perquè ara al setembre començam de nou les rutines, tornen a recuperar doncs a diversos serveis, activitats, i també doncs a parlem d'Enfo. Encarna, com a regidora responsable d'Enfo, com encareu aquest curs o com el comenceu després d'aquestes vacances d'estiu?
2: Doncs amb la feina diària que té Enfo, doncs, per donar oportunitats a totes les persones, apostant per la formació, apostant per l'ocupació, per l'orientació i acompanyant-los, no?, a totes aquelles persones doncs, que necessitin millorar competències, facilitar doncs, que puguin accedir al mercat laboral, ajudar-li doncs, a més oportunitats, a més eines, i també doncs, tenint en compte doncs, molt els joves, les persones doncs, que busquen aquestes noves oportunitats laborals, i també doncs, invertint molt en formació per totes aquestes persones que volen també emprendre, fer realitat els seus projectes laborals a través també de noves formacions, de nous cursos també a Mollet Hub, que sempre hi ha doncs, un horari de formacions també molt bueno, que sempre bueno, que funciona molt bé, amb molta participació, amb moltes formacions. I ara també estem doncs, molt capficats en tirar endavant la segona edició de la Fira d'Ocupació Girafeina. Ja l'any passat doncs, vam fer la primera edició juntament amb la Cambra, i molt bé, molt contents, perquè aquesta primera edició doncs, va donar l'oportunitat a moltes persones de mantenir contacte amb empreses, de trobar feina, i ara doncs, intentem, estem doncs, ja tancant, i en breu farem la presentació d'aquesta segona edició, que volem que torni a ser un èxit, donar l'oportunitat a persones també doncs, d'una franja d'edat, no?, doncs que moltes vegades és més complicat trobar un canvi o trobar una feina. I bé, en breu doncs t'ho podrem explicar, però ja et dic el que serà el 14 d'octubre i es tornarà a fer al Mercat Vell. Així que bé, tenim doncs molts reptes a Enfo, molts reptes doncs amb tot l'equip, i esperem doncs que tiri endavant tot, que estem molt contents perquè estem ajudant a moltes persones doncs, a trobar feina, a fer canvis, a formar-se, doncs, perquè moltes vegades doncs, intentes doncs, canviar d'itinerari, i també doncs, a que moltes empreses doncs, puguin fer-se realitat. I també una molt bona notícia doncs, que en breu també parlarem d'ella, són les empreses doncs, que de vegades ja tanquen i hi ha un greu problema de relleu generacional, i a través també d'Enfo tenim aquest programa del reempresa. I estem molt contents perquè estem ajudant doncs, a que molts negocis doncs, no acabin tancant i pugui haver un relleu, i en aquest cas doncs, també d'emprenedors de la ciutat, i per això doncs, tenim molta feina, però contents, no?, de que van sortir les coses.
1: Doncs en tot cas seguirem parlant de totes aquestes iniciatives, i també d'aquí un mes, com apuntaves, Encarna, amb aquesta Fira del Girafeina, doncs també en tornarem a parlar, i doncs anirem seguint com es desenvolupa i quins són els efectes que té, que segur que acaba sent un èxit com la seva edició anterior. I parlem també d'altres temes, perquè aquesta setmana és una setmana doncs molt marcada, aquest cap de setmana el calendari molletà, amb una nova edició de la Fira d'Artesans, que de fet tot just doncs, comença aquest divendres, i enguany amb un component doncs, especialment significatiu, perquè és un aniversari rodó dels capgrossos de la fira.
2: Sí, com bé dius, és una de les grans cites del calendari de Mollet i crec que enguany són 42 anys, no? Ja que fa aquesta fira d'artesans, sí. Ja més que consolidada i a més que arrelada a la ciutat. I a més això, celebrem els 30 anys d'en Tòfol i la Dinga, sempre m'equivoco. I a més crec que hi ha una programació, una proposta molt participativa aquest any dins del programa justament per celebrar aquests 30 anys. Uh-huh. I ja et dic que la Fira Artesans és una aposta segura perquè la sentim com patrimoni de tots els molletans i les molletanes i una mostra doncs, de que Mollet doncs, té una capacitat de plegar gent, de dinamitzar el comerç, de que passin coses maques i també doncs, de que les associacions, les entitats doncs, formen part i col·laboren. Jo crec que aquesta també és l'essència d'aquesta gran fira doncs, que és molt participada també de les entitats de la ciutat i doncs fa possible doncs, que aquests carrers del nucli antic doncs s'omplin de cultura, de tradició i de vida, així que serà un cap de setmana doncs de moltíssima activitat i a més doncs amb el fet aquest dels 30 anys dels capgrossos que estic segura doncs que faran encara doncs més festa.
1: Mm-hmm. Queda comentada doncs, aquesta prèvia de la Fira d'Artesans i parlem també de programes que es duen a terme a Mollet. Parlem del programa Xerrem, que el seu objectiu és doncs, promoure el català i fomentar el que és la cohesió social a través de grups de conversa en català que són oberts i gratuïts doncs, per persones que potser no parlen el català o que no ho fan amb fluïdesa i doncs, hi ha aquests voluntaris no, que els ajuden en aquest procés d'aprendre la llengua.
2: Sí, el programa Xerrem jo crec que és, com parlava ara de la nostra ciutat i de la seva gent, jo crec que és un molt bon exemple no? del que és Mollet, no? de que intentem que ningú quedi enrere, no? de que tothom pugui tenir oportunitats, de que som una ciutat d'acollida, una ciutat molt cohesionada i que sempre vol donar oportunitats a totes les persones, no? I jo crec que aquesta iniciativa, el Xerrem, doncs és precisament això, no? Intentar doncs, que totes les persones que viuen a Mollet puguin participar plenament de la nostra ciutat, de la vida de la nostra ciutat, que tinguin oportunitats i fer-ho aprenent i practicant el català doncs és imprescindible i a més que no és només aprendre la llengua, sinó que també els hi dona l'oportunitat de tenir aquestes eines doncs, per relacionar-se, com et deia, per participar de tota l'activitat de la ciutat, tenir accedir a oportunitats laborals, per exemple, no? I també, per què no, sentir-se part de la comunitat, perquè això és importantíssim no? com a persona. Així que amb aquests cursos doncs, volem agrair, sobretot, com has comentat, no? la tasca del voluntariat, no? perquè darrere d'aquest projecte hi ha persones doncs, que dediquen el seu temps a ajudar els altres i una també de la nostra senyal d'identitat és aquesta, no? que entre tots intentem acompanyar i construir d'alguna manera aquesta comunitat. Així que jo, doncs, contenta de que aquests programes no? doncs, fomentin no només que es pugui aprendre i practicar la nostra llengua, sinó que també ajudi a les persones a tenir més oportunitats.
1: Doncs, havent comentat aquest programa Encarna, posem punt i final a aquesta conversa de portaveus municipals d'avui dilluns. Com sempre, Arir de Cansés ha acompanyat una setmana més i ens trobem a la propera. Molt bona setmana, Encarna. Adéu-siau.
2: Igualment, molt bona setmana a tothom.

Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Tastets de llengua.
1: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de l'expressió saltar els ploms. Saltar els ploms és anar-se'n la llum, quedar-se a les fosques. Amb les obres que fan aquí al costat, sovint salten els ploms i ens quedem sense llum. També podem dir fondre's els ploms. Abans teníem tan poca potència que quan endollàvem dos o tres aparells elèctrics alhora, es fonien els ploms. Sabeu, però, l'origen d'aquesta expressió? L'expressió saltar o fondre's els ploms és com se'n deia abans, en l'època en què la instal·lació elèctrica de la casa tenia unes barretes de ceràmica i plom. Cada vegada que la casa patia una sobrecàrrega de potència, aquestes barretes es fonien i calia substituir-les. Amb el temps, aquests ploms van ser reemplaçats per fusibles, més fàcils de canviar quan es fonien. Actualment, si se'n va la llum, el més probable és que hagin saltat el diferencial del quadre elèctric o que l'avaria sigui general. Salten els ploms de la companyia. Va demanar ajuda a un conegut seu que era lampista i l'ajudava en el manteniment i van fer saltar els ploms. Aquestes són algunes de les expressions que amb el temps han quedat desfasades. Aquesta informació l'hem extreta del web Rodamots. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Callador, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.
2: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
3: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
4: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
5: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germanà de Mollet.
6: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.

0: Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
1: Hola a tothom, benvinguts de nou al Pals i Botes número 715, l'espai del Club Muntanyenc Mollet, i qui us parla, en Carles Matute. Tal com us vaig anunciar, avui parlarem de refugis. Catalunya compta amb una xarxa de refugis que cobreix gairebé tot el Pirineu i el Prepirineu, així com altres punts del territori que poden ser el Montsant o la Serra de Prades. Els primers refugis de muntanya pròpiament dits varen començar a aparèixer als Alps durant la segona meitat del segle XIX, coincidint amb el desenvolupament de l'alpinisme i la creació dels grans clubs alpins europeus. Inicialment es tractava de cabanes, generalment de fusta, on, en alguns casos, hi havia un guarda que s'encarregava de mantenir-lo en ordre i podia oferir-te sopa o algun guisat, te. Aquestes cabanes estaven situades en llocs estratègics i protegides de llaus o esllavissades de roques. Això ens porta a comentar un tema important. Un refugi no és un hotel ni un restaurant. És un lloc on hi trobarem aixopluc i un lloc on passar la nit. I en el millor dels casos podrem sopar i esmorzar. No aneu a un refugi pensant que allò és la fonda del poble. Haureu de posar els plats a la taula i un cop hagueu sopat o esmorzat, els haureu de dur al taulell, tot deixant la taula neta. I pel que fa a les habitacions, cal plegar les mantes i deixar-ho tot endreçat. Un detall a tenir en compte és que els guardes, en molts casos, acostumen a ser guies d'alta muntanya i tenen un coneixement de la zona molt acurat, pel que fa al terreny o al temps. Feu-lo sempre a cas, i si us recomanen, pel que sigui, no sortir o canviar de plans, tingueu-ho molt present, és per la vostra seguretat. Ara tornem als refugis de casa nostra. Hi ha refugis que són propietats de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya i d'altres que pertanyen a altres entitats, el SEC, la UEC i d'altres. Farem un petit resum. La FEC compta amb 13 refugis guardats i 6 refugis d'emergència. Aquests darrers estan equipats amb matalassos, mantes i emissora d'emergència. D'altres entitats, el Centre Excursionista de Catalunya, el SEC, és propietari de 6 refugis, la Renclusa, en propietat compartida amb la FEDME, i 2 xalets refugi, la Molina i Salardú. La Unió Excursionista de Catalunya, la UEC, té en propietat 10 refugis. Altres 5 entitats són propietaris de 5 refugis més i 4 refugis d'emergència. Així doncs, Catalunya compta amb una xarxa de 34 refugis, la majoria guardats, i 10 refugis d'emergència. Us en vull fer 5 cèntims de la història d'alguns d'aquests refugis i la seva situació estratègica. Això ens portarà gairebé un programa més. Per tant, començarem ara amb el refugi més carismàtic de tot. El refugi Lluís Estassen del Pedraforca. El refugi Lluís Estassen és un dels equipaments de muntanya més emblemàtics de Catalunya. Inaugurat oficialment el 26 de juny de 1949, està situat a la Jassa dels Prats, a 1.675 metres d'altitud, just als peus de la majestuosa paret nord del Pedraforca, dins el municipi de Saldes, al Berguedà. Propietat de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, actua com a base històrica de l'escalada i l'excursionisme català. La necessitat d'un allotjament permanent als peus del Pedraforca va créixer durant els anys 20 i 30, amb el naixement de l'escalada moderna a Catalunya. El projecte per edificar un refugi de pedra a la Jassa dels Prats va agafar esbranzida després de la Guerra Civil. I a mitjans dels anys 40, els treballs de construcció es van posar en marxa gràcies al suport d'entitats excursionistes i voluntaris que transportaven materials a peu o a llom d'animals de càrrega. El refugi ret homenatge a Lluís Estassen i Pla. Va néixer el 1890 i va morir el 1947. Un dels grans pioners de l'alpinisme català i una figura decisiva en la introducció i difusió de les tècniques modernes de gel i roca al nostre país. La fatalitat va voler que l'Estassen patís un atac de feridura, ara ho anomenem un ictus, el 1947, precisament en el camí cap a Saldes, quan viatjava des de Barcelona per ultimar els detalls per a la inauguració del refugi. Va morir abans de veure l'obra finalitzada, fet pel qual la Federació Catalana del moment va acordar batejar-lo amb el seu nom per tal d'honorar el seu llegat. El 1949 es va inaugurar com a suport per als escaladors que obrien vies clàssiques a la paret nord del Pedraforca. Al llarg de les dècades, l'edifici original de pedra ha sofert diverses reformes interiors per millorar el confort, la capacitat de pernoctació i la sostenibilitat energètica. Actualment, el refugi està sent, a més de rebre milers de muntanyenques que pugen al Pedraforca, és un punt de pas clau per a travesses consolidades com el famós circuit de Cavalls del Vent, a través del Parc Natural del Cadí-Moixeró. Fins aquí el primer capítol del tema refugi. La setmana que ve seguirem.
0: Pals i botes. L'agenda.
1: El dijous 17, el grup Extrem té programada una matinal, l'anomenat grup dels dijous, a les castellasses de Can Torres de les Arenes, a Sant Llorenç del Munt. El lloc de sortida serà al pavelló de la Riera Seca a les 7 del matí. Cal portar esmorzar, aigua, botes i bastons. El divendres 18, i aquesta és una activitat pensada per tothom, es fa la presentació del 49è aplec excursionista dels Països Catalans, el 2027, al País Valencià. El vocal és en Lluís Mas. A les 19:30, al club, xerrada informativa i votació dels allotjaments disponibles. Si voleu més informació, adreceu-vos a la pàgina web del club. Pel dissabte 19 hi ha una sortida de 100 cims, de 200 cims, al Carroig, de 672 metres, i al Puig Cervera, de 207, des del Coll de Belitres, a l'Empordà. El vocal és en Carlos Revilla. El lloc de sortida serà al pavelló de la Riera Seca a les 6:30 del matí. S'aniran vehicles particulars. És un recorregut de 12 quilòmetres amb un desnivell de 600 metres de pujada, 600 de baixada. Dificultat baixa, cal portar esmorzar, dinar, aigua, botes, bastons i tovallola.
0: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

Hola, Cocos. En general, tenim la percepció de que el temps passa massa de pressa. Ah, però encara sort que ens queda tota la nostra música. Tot seguit et convidem a donar una volta pels èxits de fa just 40 anys. 1986.

Sí, aquest va ser el gran èxit del Jefe, aquell 1986. Na, na, na, na. Na, na, na, na. Jenny, don't lose your heart. Bruce Springsteen. Na, na, na, na, na. Aquell any, el món... L'1 de gener es feia efectiu l'ingrés d'Espanya a la Comunitat Econòmica Europea. El 28 de gener, el transbordador espacial Challenger esclata als pocs minuts d'enlairar-se. El 25 de febrer, canvi de govern a Filipines, després de la fugida del dictador Marcos, s'iniciava la transició cap a la democràcia al país. El 28 de febrer va ser assassinat el primer ministre suec Olof Palme. El 18 de març, el president francès François Mitterrand, socialista, anomena primer ministre el dretà Jacques Chirac, donant inici a allò que el mandatari va anomenar cohabitació. El 14 d'abril, avions americans bombardegen objectius a Líbia. El 28 d'abril d'aquell 1986 va tenir lloc aquell desgraciat accident nuclear a la central atòmica de Txernòbil, a la Unió Soviètica. En la música, el 8 d'abril, la ídol i cantant japonesa Yukito Okada es va suïcidar a Tòquio, provocant una onada de més de 20 suïcidis entre els seus fans. I la sorpresa... ens arribava des de Mònaco quan va triomfar en el món discogràfic la princesa Stefania.

I Stephanie, la princesa de Mònaco, es presentava amb una única cançó en diferents versions i en un format de maxi-single a 45 revolucions per minut. El compact disc, el CD, ja s'havia inventat, però encara no funcionava ni a nivell professional ni molt menys encara particular. La cançó era, amb la versió francesa que esteu escoltant, Huracán, en anglès, Irresistible.

0: records de tota una història. Perquè la història no sembla mai història quan l'estàs vivint, oi? Per cert, Cocodril, tu el 1986 ja hi eres, oi? Aquell any, el 17 de gener, Espanya i Israel establien relacions diplomàtiques. El 31 de gener, un dia després de complir la majoria d'edat oficial, el príncep d'Astúries jurava la Constitució. El 19 de febrer, Xavier Arzalluz va ser escollit president del Partit Nacionalista Basc. 12 de març, s'aprova en referèndum l'ingrés d'Espanya a l'OTAN. 1 d'abril, entra en vigor la primera llei d'estrangeria. 22 de juny, el Partit Socialista Obrer Espanyol torna a guanyar les eleccions per majoria absoluta. El 14 de juliol, primera visita d'un primer ministre xinès a Espanya. El 10 de setembre, l'exetarra Yoyes era assassinada per membres de la banda armada. 10 de novembre, Felipe González era rebut per Fidel Castro a l'aeroport de l'Havana. 1 de desembre, després de diversos fracassos i conflictes interns, Manuel Fraga Iribarne anunciava la seva dimissió al capdavant d'Aliança Popular. En el terreny de les llistes de supervendes espanyoles, la gran sorpresa de l'any la van protagonitzar Víctor Manuel i Ana Belén, curiosament amb un tema que no era propi. Estava escrit per Bernardo Fuster i Luis Mendo, amb Villar Castejón, del grup Suburbano.
1: Ahí está viendo pasar el tiempo.
0: Ajá.
1: La puerta de Alcalá.
0: La puerta de Alcalá, des d'un doble àlbum anomenat genèricament Para la ternura, siempre hay tiempo, va batre tots els rècords. Va ser cançó de l'estiu, va ser la cançó espanyola més venuda d'aquell 1986. Una

La Puerta de Alcalá. Una d'aquelles cançons de Cocodrils. Sense data de caducitat. Som al 1986. El 3 de maig es celebra el Festival d'Eurovisió. El guanya Sandra Kim i la cançó Jem la vi, representant a Bèlgica.

Valentino. Posició número 10. Potser no te'n recordes ni d'aquesta ni de la que hem escoltat abans, que va ser la guanyadora, perquè en aquell 1986 ja feia bastant temps que el públic català i espanyol en general no li importava el Festival d'Eurovisió gaire, almenys molt menys que en les dues dècades anteriors, la dels 70 i 60. En canvi, va importar a molta gent que va fer quilòmetres per veure'l de prop la primera i única actuació a Madrid, a l'estadi Santiago Bernabéu, de Frank Sinatra. La segona i última vegada, malauradament, que va poder actuar al país va ser precisament a Barcelona, a principis dels 90, i en el recent inaugurat Palau Sant Jordi.

Hey, lady, is my lady. Era la cançó que sonava en aquells moments per les emissores de ràdio i per als seus programes musicals quan Frank Sinatra va actuar per primera i única vegada a Madrid a l'estadi Santiago Bernabéu el 25 de setembre d'aquell 1986. Formava part d'un àlbum amb el mateix títol genèric en producció del millor, de Quincy Jones. Frankie, ulls blaus, Sinatra, en el record dels cocodrils de Catalunya.

0: Això és Cocodril Club.
1: Els Premis Grammy d'aquell 1986, el disc de l'any va ser per aquest Higher Love de Steve Winwood. Un autèntic nen prodigi que al llarg de la història ens ha regalat grans cançons. El Premi Grammy a l'àlbum de l'any va ser per Graceland, del vell amic Paul Simon.

Paul Simon en solitari en aquell 1986 i va donar per als ritmes calents, per als ritmes amb to africà, i l'invent va funcionar. El seu àlbum Graceland va ser premi Grammy a l'àlbum de l'any. Aquell 1986 també van rebre premis diversos a la interpretació Tina Turner, Barbara Streisand, el malaurat Roald Palmer, els Eurythmics, però la cançó de l'any va ser un tema benèfic interpretada per Dionne Warwick i alguns amics com Stevie Wonder. That's what friends are for.

0: Va ser Premi Grammy 1986 de la cançó de l'any. That's What Friends Are For, interpretada per Jaya Warwick i alguns amics. Aquell any, l'escriptor i dramaturg Antonio Buero Vallejo rebia el Premi Cervantes.
1: Escoltes Cocodril Club.

per no perdre la memòria. Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.

Anem al cinema. En aquesta fantàstica fàbrica de somnis, aquell 1986 per al que estem passejant avui, els Premis Òscar van ser per la millor pel·lícula Platoon, millor director Oliver Stone, millor actor Daniel Day-Lewis, millor actriu Jessica Tandy, millor pel·lícula de parla no anglesa, El Asalto, que era holandesa. Per cert, que aquell any Pedro Almodóvar muntava la seva pròpia productora cinematogràfica, mentre el 20 d'octubre la malaguanyada Pilar Miró era anomenada nova directora general de Radio Televisió Espanyola. Però l'Òscar a la millor cançó va ser per Take My Breath Away, de la banda sonora de la pel·li Top Gun, que també es va dir Ídolos de l'aire, protagonitzada per Tom Cruise i Kay Matt Gillis. Era una cançó del grup Berlín. Va ser d'un gran impacte comercial dins i fora de la pantalla. Berlín eren un trio amb veu femenina, Terry i Nan, que, per cert, va deixar el grup l'any 87, l'any següent.

the Way. Te'n recordes d'haver-la ballat potser a prop de la persona desitjada? Perquè en aquell any les discoteques encara posaven lents. Balades meravelloses per ballar de dos en dos. I en el món del cinema, encara que no van tenir premi Òscar, ens agradaria d'aquell any destacar dues pel·lícules per la seva temàtica i especialment per el que més ens interessa sempre als cocodrils, per la seva música. No va tenir Òscar, però la cançó va ser de les més venudes a mig món. També va ser un autèntic omplepistes. Era de Billy Ocean. Tenia un títol original bastant llarguet, When the Going Gets Thought, the Thought Get Going. Aquí, senzillament, a la traducció del títol es va dir Cuando se pone duro. Era la cançó principal d'una divertida pel·lícula d'aventures que ens va agradar tant, i és que érem tan joves, eh? La colla del Nilo. Ah, te s'han recordat, eh? I a la gran pantalla, una guapíssima Catherine Turner, al costat de Michael Douglas i Danny DeVito.

coming around again. Carly. Carly Simon. La cançó de Se acabó el pastel. Una de les sorpreses musicals i cinematogràfiques d'aquell 1986, per al que seguim donant una volta. Recordo perfectament aleshores, jo tenia el privilegi de realitzar un programa despertador entre les 6 i les 10 del matí de gran audiència, la preocupació a les grans cadenes de ràdio quan el 13 de gener d'aquell 86, Televisió Espanyola, l'única cadena estatal i aquí a Catalunya una de les dues úniques que hi havia, l'altra evidentment era TV3, va decidir començar a emetre també els matins amb el programa Buenos Días. La competència semblava ferotge, però després no va passar gaire res. Els matins van continuar sent de la ràdio. El 18 de maig s'inaugurava el Museu Romà de Mèrida. El 23 de juliol, el príncep Andreu d'Anglaterra es casava amb Sarah Ferguson. Ah, el 86 també va ser l'any de la insurrecció. Manolo García, Quimi Portet i un dels millors grups de la història de la música pop espanyola. El último de la fila.

0: El 15 d'octubre d'aquell 1986 es suïcidava Jacqueline Picasso. El 19 de gener moria Enrique Tierno Galván, el viejo profesor.
1: ¡Ojero! El que no esté colocado, que se coloque y al loro.
2: Queremos que Madrid sea una ciudad viva. Y la viveza de Madrid depende en gran parte de la viveza de estas plazas que estamos recobrando para el pueblo, para la gente alegre y satisfecha, o para la gente que no está satisfecha pero que no ha perdido la alegría, para el que quiere divertirse y vivir. Y que nadie lo vea mal, que los muchachos y las muchachas pueden abrazarse y pueden besarse sin que esto signifique deshonestidad. Hay más deshonestidad en los que miran que en los que hacen. ¡Vota más!
0: El 30 de març ens deixava James Cagney, l'actor nord-americà, geni del cinema negre. El 23 d'abril... Otto Preminger, cineasta nord-americà de gran prestigi. El 13 de juny, Jorge Luis Borges, escriptor argentí. El 25 de juliol d'aquell 86, moria Vincente Minnelli, el popular cineasta nord-americà. El 31 d'agost, Henry Moore, l'escultor abstracte britànic. El 30 de novembre, Cary Grant, l'actor britànic, tot i que afincat des de la seva joventut a Hollywood, que per molts va ser el més gran dels actors cinematogràfics. El 86, el 13 de juny, també ens deixava Benny Goodman, considerat el més cèlebre clarinetista de jazz.

Però des de l'estudi Cocodril avui també voldríem tenir un record per Ulises Montero, el conegut músic de la movida madrilenya, que moria el 29 de desembre d'aquell 1986. Famós per les seves interpretacions al saxo, especialment amb un dels millors grups de l'època, els Gabinete Caligari.

0: Aquesta peça es deia...
1: Toca-la, Uli.
0: Va ser l'homenatge de Gabinete Caligari a un dels seus grans músics, Ulises Montero, que ens deixava el 29 de desembre d'aquell any. L'any en el que Jordi Llopart va ser campió d'Espanya dels 50 quilòmetres marxa. El Barça de bàsquet guanyava la Recopa d'Europa. I el Real Madrid ho guanyava quasi tot aquell any. Es va proclamar campió de Lliga i també va guanyar la Copa de la UEFA. Per la seva banda, el Saragossa va ser el guanyador de la Copa del Rei de Futbol. Álvaro Pino va guanyar la Vuelta Ciclista a Espanya. Argentina es proclamava campiona del món en el Mundial de Mèxic. Espanya va realitzar un partit històric quan va derrotar la potent selecció de Dinamarca per 5 gols a 1. 4 d'ells, obra d'Emilio Butragueño.
2: Aquesta és la música incidental d'un dels grans èxits comercials de la temporada a la gran pantalla d'aquell 1986. Tot i que per molts crítics era com un videoclip llarg, va tenir un gran impacte comercial. 9 setmanes i media, dirigida per Adrian Lane i protagonitzada per Kim Basinger i Mickey Rourke, que deia...
3: Te quiero. Vuelve, por favor, antes de que llegue a los 50. Porque...
2: Recordem que la frase publicitària de la campanya de llançament de l'estrena de la pel·lícula era... Cuando algo está muy caliente, déjalo que se queme. Però abans de la separació, una nit, Mickey li feia l'amor a Kim Basinger sota la pluja. Després ella es va refredar i ell la cuidava, li donava sopetes calentes al llit, mentre de fons sonava aquesta joia, Brian Ferry, el líder de Roxy Music, esclau del teu amor. Slave to love. Records de tota una història.

0: Aigües Trencades, un podcast testimonial sobre l'experiència del part. Cada episodi explica el testimoni d'un part i reflexiona sobre la pròpia vivència. Aigües Trencades, cada dimarts a 2:15, reemissió a 9:15 del vespre.
1: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
0: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
1: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
2: A través d'entrevistes amb experts, representants d'entitats socials i testimonis directes, el programa Espai Solidari dona veu a realitats sovint invisibilitzades i promou la sensibilització ciutadana. Escolta'l cada dimarts a 2:15 de la tarda i en redifusió cada dissabte a 10:15 del matí.

0: el programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per estar novament en connexió. Algú va dir que l'alegria és un dels principals components de la fórmula de la salut. És clar que sí. Com deia el poeta Mario Benedetti, hay que defender l'alegria. A través de 100 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears per la FM. Algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la tele, de la TDT. No perdis la sintonia. Però si no et vols perdre res i alguna vegada has fet tard, t'has despistat o t'has dormit, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos dels últims anys a les plataformes iVox.com o Spotify i també a Google Podcast. Ai, digue-ho als teus amics. Així en serem més. I ja en som molts. En aquesta història que va començar el llunyà octubre de 1993. Últimament, et demano que ens diguis quines són les teves 10 cançons preferides de tota la història, de tota la teva vida. I, evidentment, n'hi ha moltes més. Però el joc està en això, en resumir-ho, en comprimir-ho en 10 temes per compartir amb tots els amics. I esteu participant molts aquí, per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Però han sigut bastants els oients que a través de correu electrònic i també el grup del Facebook, el grup dels oients d'aquest programa, el grup dels seguidors, el grup Cocodril Club, m'han demanat que jo també aporti les meves 10 cançons. Bé, ja sabeu que habitualment en el programa sempre poso alguna d'especial, perquè, per sort, en tinc moltes. Però avui m'he decidit, i a més, molt a gust. I començo amb una sintonia per la que sento un amore especial. Era 1984. Vaig utilitzar per la ràdio, però com tantes altres coses, la ràdio està tan vinculada a la vida i als sentiments. Va ser com un conte, va durar 4 dies, però no l'he oblidat mai. El què? Bé, coses que m'estaven passant mentre feia altres plans, com deia John Lennon, mentre m'arribava aquest disc del grup Caso, En cada quilo. I vaig pensar, això està bé. Però després, al pas dels anys, li he afegit un plus de carinyo. Com dieu vosaltres, podrien ser moltes més, però aquestes són les meves 10 per ordre cronològic, no per ordre d'importància. Així que començaré amb una cosa que em tornava boig quan jo ni havia arribat als 10 anys, però m'encantava el seu ritme. Bring a Little Lovin', amb Mike Kennedy al capdavant de Los Bravos. Sabeu que és una versió, però que en aquest cas és molt millor que l'original.

Bring a little loving. Dame un poquito de amor. Era el tema central de la segona pel·lícula de Los Bravos, de la seva banda sonora. I, a més, li donava títol, després de Los Chicos con las Chicas. No era gens habitual en aquell temps, i tampoc ara, que un grup espanyol arribés a les llistes de supervendes de Gran Bretanya o d'Estats Units, que sempre han estat els països que han marcat tendències a nivell internacional. Però els Bravos, que ja ho havien aconseguit amb Black is Black, van repetir amb aquest Bring a Little Loving. El 1968 va arribar al Hot 100 dels Estats Units fins al número 51, que no està gens malament, és a dir, a la meitat de la llista. I com us deia, bueno, jo llavors només coneixia aquesta, com m'imagino que la majoria de vosaltres. Anys més tard, em vaig assabentar que era una versió d'un grup australià, els Easy Beats, que van fer coses molt notables, que m'agraden molt, però que en aquest cas, doncs al costat de la versió dels Bravos, la veritat és que ens agrada molt més la versió. Ja hem escoltat l'original en alguna ocasió aquí al programa, però ara estem amb les meves 10 cançons. En segon lloc, com no podia ser d'una altra manera, la genial Creedence Clearwater Revival. I n'hi ha moltes d'ells que m'agraden, però escolliré perquè té una anècdota inclosa, Green River. Resulta que ja feia dies que m'agradava molt aquesta cançó i no em podia comprar el disc perquè no m'arribaven els calés per comprar tots els discos que sentia per la ràdio i que m'agradaven, no? Però un diumenge la van posar per la ràdio, al matí. El meu pare em va dir, t'agrada molt aquesta, dic, sí, però és que em falten tants duros per arribar, crec que valia 90 pessetes el single, no? I el meu pare em va donar el que em faltava, però era diumenge i estava tot tancat. Aleshores, vaig recordar que en el vestíbul de Ràdio Barcelona, al carrer Casp número 6, que és l'única emissora històrica que continua estant al mateix lloc des de finals dels anys 20, doncs hi havia una màquina de discos. No una màquina d'aquelles que tenien els bars que posaves un duro i sonava el disc que havies escollit. No, una màquina que venia discos, com altres màquines, que venien tabac, no? Però ja n'hi havia uns quants que estaven de moda. Vaig anar corrents i estava la que jo volia, així que no em vaig tenir que esperar el dilluns. El mateix diumenge vaig tenir per matxacar-lo, per posar-lo tantes vegades com vaig voler aquest Green River de la Creedence.

era 1969. Creedence Clearwater Revival. Green River. La segona per ordre cronològic de les meves 10 cançons especials. Tu també pots participar. Envia'm la teva selecció per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. L'altre dia, al grup del Facebook del programa, el grup Cocodril Club, vaig publicar una foto del meu primer tocadiscos i vaig dir 1966. El meu primer tocadiscos, marca Stiver, va costar 5.000 pessetes. Una petita fortuna en aquella època. Sempre agrairé el gran esforç que va fer el meu pare fent hores extres per poder-me'l comprar. Records d'aquella sensació tan excitant de poder escoltar les cançons que t'agradaven tantes vegades com volguessis i compartir-les amb els teus amics. Sensacions que no tornaran mai més. Perquè ara és tan fàcil escoltar les cançons que t'agraden. I immediatament va contestar-me la Rosa Maria Galbany, Om, que va dir: ben cert, Albert, sensacions que no tornaran mai més. A vegades em pregunto si la joventut actual tindrà records tan especials i intensos com nosaltres. A mi, una amiga em va regalar el primer long play, recordo que era el Hotel California dels Eagles, i ben bé vam tardar un parell d'anys a poder tenir el primer tocadiscos. La mare es va treure els 600 que teníem i amb el que li van pagar ens va comprar un equip Vieta. Aquell disc, aquell primer disc, va arribar a treure fum de tant posar-lo. I és que no en teníem cap més, ens diu la Rosa Maria Galbany. Ah, records de tota una història, perquè la història, cocodril, cocodrila, no sembla mai història quan l'estàs vivint, eh? La tercera simbolitza les festes particulars. Quan a mi ja m'agradava fer del capone, el capone dels discos. Llavors no es deia ni pinxadiscos, ni DJ, ni disjockey. No, no, era el capone. I clar, d'aquelles festes, el record que m'ha quedat, com m'imagino que molts de vosaltres, és que els lents sempre arribaven massa tard, perquè les noies havien d'arribar massa d'hora a casa, no? Si no, el càstig podia ser enorme. Bueno, però tot i arribant tard, si encara no havien marxat les noies, era tan difícil que et diguessin que sí, i tu portaves tota la tarda esperant que arribessin els lents per veure si així tenies l'excusa per apropar-te a la noia que t'agradava, no? El no era el més habitual, eh? Ja ho sabeu, la majoria de vegades. Però de tots aquells lents de les festes particulars, el que més m'emocionava era aquest.

Marie Jolie. La música penetrant dels fills d'Afrodita, Afrodite Child. Ja no hi són cap dels dos, Dennis Roussos i Vangelis. Crec que eren cosins. Quina combinació més guapa, més original. Els dos junts, eh? Vangelis posant la música i Dennis Roussos la veu. Segur que deuen estar experimentant allà dalt. No, la que a mi m'agradava quan aquelles festes particulars no es deia Marie, com aquesta Maria bonita de Freddy Chax, no? En sap com es deia? Ah, sí, es deia Cèlia. Però res, sempre se n'anava amb el xulo Piscines, amb el tio més xulo allà de la festa, no? El que ja m'enteneu. Estem amb les meves 10 aquí al Cocodril Club. El teu coco. Vosaltres també em feu recordar moltes, moltes coses. Preparant aquesta selecció, he recordat també aquell temps en el que treballava en una oficina per poder-me pagar la ràdio. Sí, a la ràdio no tan sols no cobrava, no. A mi la ràdio i fer pràctiques a la ràdio em costava diners. Jo havia de posar de la meva butxaca els transports, les piles, la gravadora, el micròfon i després esperar que fossin bona gent i passessin per antena el que jo havia gravat, les meves entrevistes, pel carrer o pels famosos que trobava a vegades signant llibres amb uns grans magatzems, per exemple. D'aquells temps d'oficina vull tenir un record per les meves companyes i companys, per l'Anna Maria, per la Loli Grau, per la Rosangeli, però sobretot per l'Andreu. L'Andreu tenia 10 anys més que jo era un adolescent, ell ja era un tio així consolidat i vaig aprendre molt d'ell en aquell temps. En principis dels anys 70 era el meu referent, era el meu heroi i em sap molt de greu que no l'hagi localitzat per enlloc. Fa molts anys que no sé res d'ell i ara amb les xarxes socials no vull pensar per què no hi és, per què no el trobo per internet, perquè sempre estarà en el meu record, per exemple, quan se n'anava el jefe, que era alemany, i ell cantava les cançons de moda. Recordo especialment quan cantava aquesta.

va ser el primer gran èxit de David Bowie a l'estat espanyol. Aquí es va reeditar uns 3 anys més tard de la seva publicació original, perquè la primera vegada no va passar gaire res. Starman, el malaurat David Bowie, sí. Us doneu compte que ens falten molts referents. Nosaltres encara hi som, però ja ens falten molts referents, alguns dels quals van marxar a una edat molt més jove de la que ara tenim nosaltres, no? Aquelles coses que et fan reflexionar i menjar-te una mica el tarro. Però estic molt a gust compartint amb tu les meves 10 cançons especials que no estan aquí en aquesta selecció perquè siguin bones, que també, sinó bàsicament per motius sentimentals. L'altre dia, en el grup del Facebook dels oients d'aquest programa, en el grup Cocodril Club, en el grup que està esperant que tu també t'hi agreguis i diguis la teva, l'amic Joaquín Mateu deia: somos de una generación que mandaba cartas, que bailaba los lentos. Somos una generación que nunca más volverá. Una generación que fue a la escuela y volvió a pie. Una generación que hizo la tarea sola para salir lo antes posible a jugar en la calle. Una generación que pasó todo su tiempo libre en la calle. Una generación que jugaba al escondite cuando oscurecía, que hizo pasteles de barro, que coleccionaba bolitas de canicas, que amaba los chupetines, que hizo juguetes de papel con sus propias manos. Una generación que coleccionó fotos y álbumes de recortes. Una generación que tuvo padres no ancianos. Una generación que se reía bajito antes de dormir, para que los padres no supieran que todavía estábamos despiertos. Una generación que está pasando y que desafortunadamente nunca volverá. Gràcies per el temps que ens has dedicat, amic Joaquín Mateu. Bueno, d'aquella etapa meva a l'oficina, desitjant que a la ràdio em donessin una primera oportunitat cobrant i no que em costés diners, recordo especialment de totes les que m'agradaven, que eren moltes, perquè és que a més era una època d'una intensitat i d'una qualitat musical increïble, no? La majoria de les novetats eren boníssimes, però, en fi, destacaré només una d'aquella època.

0: Long, long time. Sí, sí, fa molt de temps, de quasi tot. Però hi ha cançons sense data de caducitat, com aquest, increïble. Rocketman, per sempre, Elton John. Recentment, una versió de Dua Lipa l'ha portat una altra vegada al primer lloc de les pistes de ball i de les emissores de ràdio musicals. I els més joves la ballen amb nous arranjaments.
1: Escoltes Cocodril Club.

0: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Quines serien les teves 10 cançons preferides de tots els temps? Digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. A petició d'alguns de vosaltres, avui estem compartint les meves. I, és clar, Carly, el meu primer amor musical, Carly Simon, me la va presentar Rafael Túria en els seus fantàstics programes plens d'enginy, de personatges i de bona música que feia als anys 70, especialment els dissabtes a la tarda a Ràdio Barcelona, el Túria i sus afluentes, Sabadeando, en fi, una ràdio innovadora que no ha deixat empremta, perquè pràcticament ara ja no fa ningú aquest tipus de ràdio. Potser nosaltres som els últims romàntics. Bueno, de Carly Simon m'agraden gairebé totes, però no posaré cap de les més conegudes per fer-ho una miqueta diferent, no? A més, em sembla que aquesta, encara que no l'hagis sentit mai, et pot agradar a la primera. It was so easy then.

It Was So Easy Then. Carly Simon. Aquesta cançó diu: era tan fàcil aleshores? Sí. Llavors, en aquella època d'adolescència i primers anys de joventut, tot era molt més fàcil, no? Després ens vam començar a complicar la vida de mala manera. Bé, però segueixo amb les meves 10 especials. El 1974, primer viatge a París, primer dels 14 que he fet, perquè és la meva ciutat preferida. Però aquest és un altre tema. En aquell primer viatge no teníem un duro. El Jaume i jo no podia conduir encara, no tenia carnet. Anàvem amb el seu 850 de segona mà, que s'escalfava moltíssim. Era el mes d'agost, per tant, havíem de dormir de dia i conduir de nit, que feia més fresqueta. I de nit captàvem perfectament Radio Luxembourg, que em va presentar com una novetat d'aquell moment, agost del 74, una cançó que per sempre més m'ha agradat tant com la primera vegada. Del canadenc Gordon Lightfoot. Sound Down.

per si t'interessa. La cançó es diu Sound Down i ell és Jordan Lightfoot. Espero que t'hi trobis molt a gust aquí al club i en aquesta part del programa compartint les meves 10 cançons especials. El 1977 ja em podia considerar professional de la ràdio. Estava en plantilla fix d'una emissora històrica de Ràdio Terrassa, que després a la FM va ser Ràdio Club 25. I jo vivia a Barcelona. Un matí, a quarts de vuit aproximadament, anava cap a Terrassa, que jo començava en antena doncs, a 8:45, escoltant Ràdio Barcelona amb un programa despertador que feia Pepe Navarro. Sí, sí, el del Mississippi, molt abans, presentava programes musicals boníssims, amb molta marxa, molt ben quadrats els discos, molt ben escollits. Aquell era un Pepe Navarro ideal per mi, no? Bueno, em despertava en el viatge a Barcelona-Terrassa. I un dia va presentar un grup nou, desconegut, Dire Straits, i va dir que això es deia Sultan Subswing. Bueno, gairebé paro el cotxe al mig de l'autopista perquè no podia estar per dues coses a la vegada. No podia estar escoltant aquella cosa que m'estava causant un impacte tremendo i al mateix temps conduir. A l'arribar a Terrassa vaig començar a trucar a totes les discogràfiques a veure de qui era, de quina editora era aquest disc per tenir-lo i posar-lo immediatament al meu programa.

Sultans of Swing. El primer gran èxit de Dire Straits, que en castellà podríem traduir com Terribles Estrecheces, perquè quan van començar no tenien ni un duro. Ah, i aquest regal final, aquesta guitarreta de Mark Knopfler. Fota-li! Són les meves 10 cançons especials. Espero les teves per compartir-les amb molt de gust. Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Me'n queden dues. Aquesta no sé per què... Bueno, sí que sé per què. Forma part d'aquestes 10. Ja us he dit que són bones, però no estan perquè siguin bones, que també ho són, sinó per motius sentimentals. És de 1984 i d'un senyor d'un únic èxit, un one-hit wonder, Nick Kershaw, Won't It Be Good.

Vaig tenir l'ocasió d'entrevistar-lo personalment. És anglès. Va venir al meu programa Los Musicales de la cadena catalana. Nick Kershaw. Will It Be Good. 1984. Seria bo. El cas és que jo sempre us demano, entre altres coses, les vostres 10 cançons preferides de tots els temps, i m'ha passat, pues, com a vosaltres, que n'hagués posat moltes més, no? Però com que porto el programa, almenys podria posar la onzena, no? És que, esclar, jo les he escollit per motius sentimentals i us he explicat aquests motius pràcticament a cada cançó. Hi ha una que vaig tardar 40 anys en tenir. I per això jo crec que hauria de formar part, perquè mai he tardat tant en aconseguir una cançó amb una bona còpia, ni tant he tingut tant interès mai durant 40 anys en recordar-me d'una cançó i de voler-la tenir sencera i amb una bona qualitat. Bueno, la història va ser que jo gravava de la ràdio les cançons, però també algunes presentacions, perquè em volia dedicar a això quan era molt jovenet, i també gravava trossos de les locucions dels locutors de l'època, no? I un dissabte a la tarda, a Ràdio Barcelona, Rafael Túria va presentar una novetat que em va encantar, però jo vaig prema el play rec quan la cançó ja estava començada. A més, era ona mitjana, amb la qual cosa durant 40 anys he tingut aquesta cançó amb mala qualitat de so, i a més, només tenia un fragment. I no hi havia aplicacions per identificar una cançó, però quan van començar aquestes aplicacions, el Shazam i tot això, tampoc la trobaven, o sigui, no estava registrada realment. Això encara em va picar més, no? I vaig començar a preguntar, per exemple, a José Ramón Pardo, que és un gran expert en música, i no la va identificar. I a altres amics, a Quique Rodríguez Fina, per fi Quique la va trobar. La va trobar, i llavors ja el saber el títol i l'intèrpret, perquè el títol podria ser Rosalie, perquè ho diu diverses vegades. Però buscant per Rosalie no sortia aquesta versió, sortia altres cançons que es deien Rosalie, o alguna cosa relacionada amb Rosalie. Però el tema estava en trobar l'intèrpret, que resulta que era Sam Neely, i quan jo el vaig localitzar, pobret, ja ens havia deixat. Perquè això hauria de ser el 2008-2009, i ell se'n va anar a l'altra dimensió, el 2006. Bueno, buscant per internet aquestes coses, a vegades coses bones que tenen les noves tecnologies, un senyor de Canadà va ser tan amable d'enviar-me el vinil original.

Quina llàstima, ja arribo a la última, una de Batiato, em posaria 50. Però ell va haver-hi una temporada que sempre acabava els seus concerts amb aquesta i l'auditori era una festa. El Centro de Gravedad Permanente. Encantat, tot un plaer. No perdis la sintonia. Cocodril.

0: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessardo.
1: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
0: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
2: Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou?
3: Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica?
2: Si parlem de castells, quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10, amb forra i manilles?
3: Estimem les mates, un podcast pensat per resoldre aquestes i moltes altres preguntes.
2: Cada dijous a 8:15 del vespre a Ràdio Mollet.

0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

deixo caure'ns sobre aquest terra de palla. Saps a qui s'assembla un bomber fugint per cames, cagat de por veient la seva casa en flames? Doncs sí, senyora, m'hi assemblo bastant quan em poso l'uniforme de fugir cap endavant. En un punt aquí distant entre dogma i anarquia puc ser el

dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Escoltes ICAT.
1: At least it is true. A man has no control.

divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra. Ella mona cap a la terrat, fumant la verdura sempre de proximitat. Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de setmana comença.

Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. Sí.

és la R, si és la família. Meva confusió. S'ha jornat aquesta vida, jo sóc el dit, el roncó i l'amor. El vent bufa fort, no sóc de mullar, però sento que sóc la cala d'or. Paranoia, sentim pila, cura una pesa, però està feta a mida.